escoltes i cas.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

baby. Ok, ok. La bobo.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

apaga la llum que el meu DJ controla.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Més notícies, Carola Gil.
3: Les execucions de països amb penes de mort han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. La xifra més alta dels últims 45 anys. Xina és un any més la líder de les execucions.
1: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
3: Des d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. I s'espera que a finals d'any ja s'hi sumaran també la resta d'entitats bancàries. Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau, però molts comerciants hi estan en contra per les altes comissions per cobrar amb Bizum.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido i Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Barbra Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir el Palma d'Or honorífic a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan

0: Un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
1: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat a aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
2: A les 7, 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat, vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
1: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins les 8 del vespre.
0: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
1: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
0: El Girona, per la seva banda, ha perdut al Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
1: Altres partits d'aquest diumenge primera: Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
0: I Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
1: A la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça al Tenerife per 97-102, el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
3: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que s'espera un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Per cert, que avui a Barcelona el sol sortirà a 6:45 del matí i el dia durarà 14 minuts més que fa una setmana. Exactament 14:36. Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, que és el Dia Internacional dels Museus, us porto una cita de Max Ohlein, que és el director del Metropolitan Museum of Art del Met de Nova York.
0: I tant.
1: Que diu, un museu ha de ser obert, inclusiu i accessible. La cultura crea ponts entre les persones.
0: Veieu, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Igualment.
0: Molt a favor d'aquesta frase, sens dubte.
2: I dels museus en general.
0: Home,
2: sempre
0: quina meravella.
2: Sempre n'hi ha algun que és una mica més discutible, però en general hi ha grans museus i al país en tenim molts.
0: Està bé l'energia dels museus, també.
2: Sí, sobretot si trobes la companyia adequada, diguem-ne, perquè a vegades també vas a un museu que hi ha un grup que molesta i aquesta sintonia
0: aquesta
2: que necessites,
0: trenca,
2: aquesta màgia es trenca una miqueta. Ah. Sí.
0: Marc Jurado, per cert, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Tenim la Marta Viana avui una mica fònica, els refredats, aquests canvis de temperatura, ens juguen males passades, i els que treballem a la ràdio, si ens quedem sense veu, tenim un problema.
2: Exactament, perquè si no la gent no ens entendria si ho haguéssim de parlar.
0: T'imagines? Havia 24 hores parlant d'aquesta manera.
4: Bon dia.
0: Carola Gil, per cert, també, molt bon dia.
5: Bon dia.
3: Potser funcionaria alguna ràdio, eh?
0: També és cert. Ràdio Xiu-Xiu-Eig.
2: Ara que està de moda l'SMR,
3: això, bueno,
2: ara
3: en sortia.
2: Fa dies.
0: Sí. L'SMR aquest. Bon dia,
3: segur que hi ha gent que ho compra.
0: Però aquestes hores del matí...
2: No cola, necessites una mica més d'energia.
0: No funciona. Bé, en tot cas, sabem que és dilluns i que costa arrencar la setmana, evidentment, i encara més, si esteu adormits i heu de trobar el vostre centre de gravetat.

0: No semblava un músic, de fet, semblava més un filòsof que per aquelles coses de la vida havia acabat jugant amb un sintetitzador dels anys 70. De fet, mentre molts artistes feien cançons d'amor de tota la vida, ell parlava de física quàntica, de centres de gravetat permanents i viatges interiors. I és que escoltar Battiato és com una espècie d'experiència, si més no peculiar. Va aconseguir que milions de persones cantessin lletres profundament estranyes, sense entendre-les del tot, però amb la convicció absoluta que allà dins hi havia una veritat important. I, per resumir-ho, Battiato era així, un alquimista cultural. Podia passar de l'òpera del pop electrònic, de la meditació a la ironia, i sempre semblava estar un pas més endavant de tothom. De fet, m'atreviria a dir que ell no perseguia modes, sinó que les modes intentaven entendre'l a ell sense gaire èxit. I és que en un món ple de cantants que volen semblar profuns, Battiato tenia el luxe de ser-ho de veritat i, a sobre, fer-ho ballable. Battiato va morir un 18 de maig del 2021. Tenia 76 anys. Sabem que a aquestes hores del matí és complicat trobar un centre de gravetat per engegar la setmana. Per tant, agafeu-vos-ho amb tranquil·litat, que és dilluns i sabem que costa arrencar la setmana. Però tranquils, que els del Club de les 5 ja som aquí per precisament arrencar-vos del llit amb un somriure.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia. Doncs mira, amb la mirada posada a Andalusia, on hi va haver les eleccions en què el PP va perdre la majoria absoluta, moltes lectures a fer aquest matí de com pot afectar això a la governabilitat de l'Estat, i per tant en parlarem tot l'informatiu, i a partir de 3:15 a l'Àgora del matí ho analitzarem amb tots els nostres agoristes, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera, el David Madí, la Fra Blanco, i incorporarem Enric Millo, que els oients catalans el coneixeran pel seu càrrec de delegat del govern espanyol i va ser també molts anys líder del PP a Catalunya, i ara secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. Per tant, un dels alts càrrecs de Juan Manuel Moreno Bonillo, li preguntarem com va viure ahir la nit electoral. Després parlarem d'aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana, sí, amb la Rebeca Carranco. Ens preguntarem què està passant, perquè no són incidents aïllats respecte a les últimes setmanes. Bé, no sabem si són incidents aïllats, però vull dir que hi ha hagut diversos les últimes setmanes.
0: Segur que la Carranco ens posarà el dia i ens ho explicarà.
2: Exacte,
0: fantàsticament
2: ens posarà
0: bé, com
2: context.
0: Sempre.
2: I després, a partir de les 10:10, tindrem a Santiago Niño Becerra, que també ens parlarem de notícies que hem anat explicant aïlladament les últimes setmanes, però que conjuntament ens porten un panorama preocupant, que són la quantitat d'expedients de regulació d'ocupació d'ERO que hi està havent les últimes setmanes. I farem després Àgora Esportiva, perquè, com bé saps, ahir l'Espanyol es va salvar, el Barça va guanyar, ha guanyat tots els partits de casa aquesta temporada, i atenció al Girona, que ahir va perdre i ha de guanyar l'última jornada si no vol anar a segona. I amb això i l'humor pendent, doncs arribarem a aquest final de dilluns tan contents i tan alegres com sempre.
0: Doncs vinga, arrencar el dilluns. Gràcies, Maiol.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I Carola Gil, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada a l'extrem sud de l'Argentina, a Ushuaia, ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus amb el creuer Ondius, que ja ha deixat 3 morts. Els investigadors col·locaran trampes nocturnes en boscos i zones naturals de la Terra del Foc per capturar viu o mort el conegut com a ratolí de cua llarga. I realment fa honor al seu nom, acostumen a fer 9 centímetres i la seva cua en fa 12. El debat és si aquesta espècie realment viu a la zona i sobretot si està infectada. Les autoritats locals insisteixen que en les darreres 3 dècades mai s'ha detectat antivirus i temen l'impacte sobre el turisme, ja que Ushuaia rep fins a 200.000 passatgers de creuers cada any.
0: Déu-n'hi-do.
3: Recordem que la investigació arriba després que el K0, un turista neerlandès aficionat a l'observació d'aus, passés 2 dies a Ushuaia abans d'embarcar el creuer. Els científics, però, creuen que el més probable és que el contagi es produís durant el llarg viatge del matrimoni per altres zones d'Argentina o fins i tot de Xile, on el virus sí que és habitual. Per això, els resultats per això no els sabrem fins d'aquí un mes, eh?
0: Doncs haurem d'esperar aquests resultats. Gràcies.
3: A vosaltres, bon dia.
0: I a aquestes hores del matí, quan freguem ja pràcticament un quart de sis, també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives pioneres com la que ha tirat endavant l'Institut d'Assistència Sanitària a SAL, una sala d'integració sensorial per a persones amb trastorns de neurodesenvolupament, com el de l'espectre autista. I què és la integració sensorial? Doncs la manera com el nostre sistema nerviós central percep els estímuls exteriors i els processa. Aquest projecte, precisament, busca un millor processament amb intervencions terapèutiques a través del joc.
0: Amb tot el rebombori que tenim al món en general, sempre hi ha escletxes de llum, les que us expliquem cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. I avui, Marc, també volem saber de què parlarem poc.
5: Sí, doncs mira, parlarem poc de la porta de la Sagrada Família que es podria tornar a obrir amb la visita del Papa a Barcelona. Resulta que la façana de la Glòria encara no està construïda, però sí que ho està la porta principal per on s'entra directament al temple. És obra de Josep Maria Subiracs, tota de bronze, de fet, on es pot llegir tota l'oració del Parenostre en català, i és una de les frases, de fet, que es va repetint en 50 llengües diferents. Benet XVI, de fet, ja les va obrir durant la cerimònia de dedicació de la Basílica el 2010 i ara, per tant, 16 anys després, Lleu XIV podria tornar a travessar-la amb la visita que farà el mes de juny aquí.
0: Està molt bé, tot aquest escrit del Pare Nostre. Estava pensant ara si podríem resar un Pare Nostre abans de començar els matiners perquè
6: sí,
0: ens ajudés
6: home.
0: A arrencar el dia.
6: Només ens falta això, ja.
5: Sí.
0: A les 5 i 5, en silenci.
5: L'hora del Pare Nostre.
0: Ens posem aquí de genolls.
6: Donem les mans i au.
5: Antena. Sí.
6: No, clar, antena.
5: Ah, per clar, això.
0: Sí, no, totalment en directe.
5: Pensava que volies dir just el minut abans de començar.
0: No. 5 i 5.
5: Ah, sí.
0: Silenci absolut. Pare nostre, ja estem en el cel, ximpom, patapum. Vinga, va, seguim. Bones notícies també per arrencar el matí, Lara.
3: Sí, la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya ha estat tot un èxit. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Reus i ha rebut 45.000 espectadors. Els espectacles han registrat una ocupació del 98%. I més enllà de valorar positivament aquestes dades, que són boníssimes, l'organització treu pit d'haver apostat els últims 4 anys per una nova manera de treballar al sector. Cristina Cazorla és la directora del certamen.
7: S'han de bufar espelmes. Ai, ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic el dissabte al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les tres potes que han fet gran aquest trapeci.
0: Doncs moltíssimes felicitats a la Cristina Cazorra, la codirectora d'aquest certamen, i també a tots els organitzadors de la Fira del Circ de Catalunya. Arriba l'Ot Serra.
6: Calot. Això pot ser un circ,
0: això
6: també.
0: Això pot ser un circ, molt bé. Ben apuntat, això, Lara. Ja sabeu que Calot sempre ens dona un motiu, el seu, per saltar del llit. Quin? Amics, sorpresa. Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar l'agricultura biodinàmica, un mètode de cultiu que defuig dels productes químics i que va més enllà de l'ecològic. Neus Costa és copropietària d'Oli Cometes.
9: Es treballa com antigament, es treballa en funció de les llunes. La lluna té un moviment que és superimportant al camp, que és l'ascendent i el descendent. Això fa que les forces estiguin a la part aèria o a la part subterrània. I quan el moviment està ascendent, si la lluna mou marees, la sàvia i tota l'aigua que conté la planta s'està movent cap amunt. Llavors és el moment de fer un tractament foliar, per exemple. Per què? Perquè l'absorbirà molt millor.
8: La Neus i el Martín González segueixen aquesta filosofia molt reconeguda al nord d'Europa. De fet, exporten el 40% dels 5.000 litres que produeixen a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
0: Ai, Déu meu. Bé, escolta'm, atents també a aquests petits productors que tenen el seu espai també als matiners de Catalunya Ràdio. A veure, jo hi vaig estar al·lucinant perquè de cop i volta començo a veure a Twitter Alba Carrillo fotent uns crits a una responsable de Swatch. Jo estava a casa i em comencen a ensenyar que hi ha un Swatch nou que s'ha fet molt conegut perquè sí. Era un Swatch per portar el canell de tota la vida i un Swatch petit de butxaca.
6: De butxaca.
0: Correcte.
6: Correcte.
0: I que aquest Swatch es comença a revendre a través d'internet, caríssim.
6: Sí, perquè és una edició especial que han fet en col·laboració amb una altra marca, que normalment és molt cara, que tenen rellotges de 20.000 euros. Ara han fet aquesta col·laboració, que és una mica més barata perquè és de Swatch, i la gent el que està fent és anar a les botigues en massa, comprar aquests rellotges i els revent per el triple o el quadruple.
0: Molt bé, clar, la humanitat, sí. Ja veieu que anem
6: increïble.
0: A millor. Com a humanitat,
6: increïble.
0: A millor.
6: Sí, sí, sí.
0: I què ha passat, doncs?
6: Doncs una d'aquestes persones resulta que és Alba Carrillo. Com dèiem,
0: fan,
6: no?
0: Fan d'Alba Carrillo.
6: Molt fans d'Alba Carrillo, perquè està com un llum.
0: Està com un llum de ganxo,
6: sí.
0: toca.
6: Doncs aquest cap de setmana s'han fet aquestes cues llarguíssimes a les botigues de Sueig i el que ha passat és que moltes d'aquestes botigues pràcticament no tenien unitats. O havien dit que sí que en tenien i a l'hora de la veritat no els havien arribat tots els rellotges que havien d'arribar. Què ha passat? Que la gent s'ha enfadat moltíssim. Una de les persones que més s'ha enfadat ha estat Alba Carrillo, que ha escridassat així a una treballadora de Sueig.
10: No tenéis en cuenta. Habéis dicho que había 205 relojes. Habéis dicho que había 205 relojes.
11: Primero porque no
10: me...
0: No tenéis vergüenza, no, però és que, a més...
6: Monto una revuelta ahora mismo aquí.
0: Exacte, i a més amb la mare, que la mare li estava fotent carusel a Alba Carrillo.
6: Boníssim, boníssim.
0: He al·lucinat amb tota aquesta moguda que hi ha hagut dels rellotges d'aquest cap de setmana. A vegades també no hi acabem de tocar ni quarts ni hores, perquè...
5: Mai més ben dit, sí.
0: Exactament, perquè és que ens tornem absolutament bojos quan una cosa es fa viral, es posa de moda i la gent ho vol adquirir. És,
5: I la setmana que ve ja no la voldrem tenir.
0: Exactament,
5: ja ningú
0: exactament.
5: La
0: és que és així.
6: Oh, sí, sí.
0: I anem a un altre costat molt més amable, que és el de Javier Bardem.
5: Sí, exacte, el cor també batega avui amb Javier Bardem perquè aquests dies ha estat al Festival de Canes i ha reflexionat públicament sobre algunes de les dinàmiques més fosques de la indústria del cinema. Deia, per exemple, això.
12: No hasta el extremo de tener que abandonar un set, pero sí de algo que es inexcusable, que es un abuso de poder, ¿no? De esta cosa de... O sea, aquí se hace lo que yo diga. Bueno, sí o no. O sea, evidentemente tenemos que seguir tu dirección, pero ¿cómo no lo comentas? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo nos lo exiges? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y hay veces que va más allá de lo creativo y tiene que ver con una forma de reforzar el poder por el poder, ¿no? Que es algo que se puede dar en un ambiente de trabajo como el del cine porque es muy piramidal y porque un set hay un señor que da órdenes y los demás que tienen que seguir eso, ¿no? Pero está cambiando. Eso ha cambiado desde que yo empecé, ha cambiado mucho.
0: Bona reflexió, sens dubte, la de Javier Bardem i, a més, també posar el focus en una cosa que s'ha portat o que... Semblava que es posava molt de moda per entendre'ns, que era aquest abús de poder, i que amb el temps anar-ho parlant també fa que es vagi visibilitzant i que, sortosament, tot això també estigui canviant, tingui un canvi de rumb. Mentrestant, quin son ens deixa la ràdio?
6: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Salah Jamal, historiador, escriptor barceloní d'origen palestí i creu de Sant Jordi.
13: La bandera palestina per un israelià que no és sionista, no crec que li provoca una animadversió. Ara, per un israelià sionista, fascista, neonazi, sí, perquè aquí tenim una associació entre palestins i jueus, que es diu Junts, jo formo part d'ella, i hi ha molts jueus a les manifestacions portant la bandera palestina. Mm. Observa tu les manifestacions de Nova York, milers de jueus que porten la bandera palestina.
0: 8 minuts, arribem a 6:15.

0: I també volem saber a aquestes hores del matí què passava un dia com avui, Marc.
1: Doncs parlem d'una d'aquelles subhastes que ens agraden, perquè un dia com avui del 2019 se subhastava a Nova York una dessuadora de Kurt Cobain per 75.000 dòlars.
0: Déu-n'hi-do.
1: Era, de fet, un jersei que havia portat el mateix Cobain durant l'última sessió de fotos, o això deien, amb la banda. També es va vendre per 23.000 dòlars la llista de cançons escrita a mà de Nirvana, d'un concert que Nirvana anava a fer a l'abril del 1990 a Washington D.C. Cobain, de fet, havia escrit amb un bolígraf negre les cançons en un plat de paper després d'haver-se menjat un tros de pizza en aquell mateix plat.
0: 23.000 dòlars, sí, les lletres de les cançons, 75.000 dòlars per la dessuadora.
1: Sí, sí.
0: Una dessuadora que a vegades fa una mica de calor, te la treus a una terrassa i te'n vas, saps què vull dir-te?
1: Sí. I ja queda i l'has perdut.
0: Per deixar-te la dessuadora.
1: Has perdut 75.000 euros.
0: 75.000 euros. N'has de tenir, per gastar-te 75.000 euros en una dessuadora del sempre recordat Kurt Cobain. Nosaltres som més de mirar els astres que de gastar-nos 75.000 dòlars en una dessuadora, perquè ens encanta connectar-nos amb els planetes i amb les energies.
2: I perquè no tenim aquests dòlars.
1: Ah, no?
0: No calia. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica, com cada dia, avui, la Cristina Borreguero, d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 18 de maig, amb l'entrada de Mart a Taure, l'acció es torna més lenta, però constant i enfocada. Fins al dia 28 de juny és un període ideal per avançar amb fermesa, construir amb paciència i sostenir l'esforç. Mart, aquí, actua amb resistència i determinació, donant força a tot allò que vol perdurar. Que passeu molt bona setmana.
0: Gràcies, com sempre, a la gent d'astrocat.cat per connectar-nos amb les energies. Veurem com va aquest dilluns. Us ho tornarem a recordar, però avui també, els que us acabeu de despertar i esteu fent el que fem nosaltres, us avanço que tenim un dia també complicat meteorològicament parlant i que en alguns punts tornarem a tenir temporal. Però això us ho explicarem d'aquí uns moments. Mentrestant, qui m'ho farà espelmes avui, Lara?
4: Doncs avui tenim poca coseta.
0: Oh, sí.
4: Sí, hi ha dues persones de mons molt diferents que avui fan anys. El primer és el cantant americà Jack Johnson, que celebrarà que arriba als 51 anys, i també m'ho farà espelmes la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que avui en fa 57.
0: Veus?
4: Tot i ser dilluns, que tingueu un fantàstic dia d'aniversari. A tots dos, però també a totes les persones que avui celebren que fan anys.
5: Hola amigos, soy Antonio, Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no t'ho perdis.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
0: Gràcies a l'estimat Antonio Banderas també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Fent el primer cafè del dia, va, que estem arrencant la setmana en aquest dilluns 18 de maig. Benvinguts i benvingudes també als que ens escolteu a través d'ICAT. Ja sabeu que aquest programa es fa en emissió conjunta. Ens ho estava recordant la Lara fa pocs minuts, el cantant americà Jack Johnson, avui fa 51 anys. Ens despertem amb el seu ritme. Per tant, si esteu fent el cafè, una mica de volum a la ràdio i a gaudir d'un dels seus grans números 1. És aquesta cançó que es diu Better Together.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els resultats de les eleccions a Andalusia. I a partir de les 11, a l'Àgora Esportiva, comentarem la lluita per la permanència a primera de l'Espanyol i el Girona. Quin impacte tenen les pantalles i la pornografia en l'educació dels menors? A la tarda ens visitarà Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i autora de Golosines Virtuals.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox per tornar a governar.
1: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeixia així la amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Montero entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijó.
1: I evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
4: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat.
0: El govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
1: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme, sense passar per Barcelona, i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a la educació.
1: Sí, avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. La portaveu del sindicat és Yolanda Segura.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: A partir d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i alguns restaurants.
1: El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Molts comerciants, però, hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
0: A partir d'avui hi ha canvis, alerta, en algunes línies de tren de Rodalies.
1: Si es restableix totalment el servei ferroviari a l'R1, els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, Estació del Nord. I també es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:06 del matí, 4 minuts. Ja el tinc per aquí des de primera hora. Marc Curado, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Saludo la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
8: Bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, que en el llegis d'aquells dies de tema gairebé únic a les portades, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE.
8: El periódico posa un accent nou, el d'Endavant Andalusia, i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusa. andalusista. I La Vanguardia mira a Vox, que serà subratlla decisiu.
7: Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Per exemple, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo.
8: I esports per acabar. Triple notícia a l'Ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant El Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: No només és tema únic o pràcticament únic a les portades dels diaris de les eleccions andaluses, evidentment també alguns editorials hi reflexionen.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
8: El periódico destaca que el PSOE ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
7: I afegeix que els resultats són un revés al PP que no vol Vox.
8: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
7: I apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
8: Per al Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno Bonilla dependrà de Vox.
7: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
8: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
7: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles, diu, en qualsevol projecte d'alternància nacional.
8: I l'ABC també diu que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, diuen textualment, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
7: Mentrestant, al diari Ara, Antoni Bassas escriu que, ara que ja s'han celebrat les eleccions a Andalusia, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
0: Ah, és la dona més optimista dels dilluns d'aquest programa. Ell és feliç, es lleva a les 4 del matí i sembla que la vida li somrigui. Bé, que sí que la vida et somriu, Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: No ens passarem, tampoc. Però passem també a la premsa digital amb la Sílvia. Alerta, qui s'ha sumat al 6-7?
9: El Papa Lleó XIV.
10: Una que pate. 6-7!
9: Ha estat instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar, s'hi va afegir, reproduir el moviment aquest amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet mirar. També t'he de dir que no es veu que no sap massa ben bé què vol dir el 6-7. No?
0: Jo pensava que el 6-7 ja estava com desfassat, però veig que encara...
9: No, home, no.
0: Encara es porta. Perquè a vegades faig coses i el meu nebot em diu això, ja, tia, tia, això, ja, no.
9: Jo crec que el 6-7 encara canta.
0: Va, encara podem tirar una miqueta de 6-7. I polèmica per una creu.
9: Sí, un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de la Neto. Ara el col·lectiu Like li demana que el sancionin. Recorden que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat justament la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasque diu que hi deixaran aquesta de manera provisional fins que es trobi l'original. Ho veiem al diari Ponessa.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
9: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Tercera oportunitat per al càsting de Disney.
9: Aquí pots, aquí jugues tu,
0: eh? Amor, és que Disney ja ens està cridant.
9: I escolta aquest. Perquè després del macrocàsting celebrat a l'abril, ara un nou càsting a Girona, però només...
0: A veure...
9: Per extras masculins de 30 a 70 anys.
0: A veure, torna a repetir l'edat, sisplau.
9: De 30 a 70 anys.
0: Ja toca. Ara ja ens hi podem. Ara aquestes són les nostres Solanes.
9: Aquestes, sí, bueno, la teva. Extres masculins de 30 a 70. Ho avança el Gerió Digital, és per la pel·lícula que s'ha d'embolicat.
0: Pots posar una perruca i un bigoti, sí, tirem,
9: home, clar, tampoc s'ha de parlar. Per als interessats serà dimecres de 10 del matí a 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor. Ja pots començar a fer cua.
0: Vinga. Ja estem a per l'edat, eh? Ja entro. Aire, aquí l'edat ens afecta, el temps ens afecta a totes les edats, també t'ho dic, Marc Jurado.
7: Sí, sobretot quan parlem d'inestabilitat, com és el cas d'avui, que esperem un dilluns així, amb un matí que es formaran alguns ruixats al litoral, també el litoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, però a les comarques de Girona.
0: 5 minuts, arribem a 3:15 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. També un moment de repassar alguns apunts culturals d'aquest dilluns. Amb què comencem?
7: Doncs parlant del Festival de Fado de Barcelona.
10: Ja sé a què agora.
0: Una meravella, tu, per despertar-nos, una mica de tranquil·litat, que portem avui un ritme al programa que sembla que anem a 300 per hora. Tranquil·litat. Avui arrenca, no?
7: Sí, avui arrenca i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del panorama actual. La primera part del concert anirà a càrrec de la jove artista Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música, i la segona part del concert comptarà amb Sara Correia, nominada als Grammy. El concert és a les 7 del vespre. Més música, en aquest cas, la que ens arriba, però, des de Xile.

0: és que avui hi ha concert de Rodrigo Gallardo, compositor i productor xilè. Serà la sala Razzmatazz a partir de les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, ja hi haurà música amb el trio argentí Tremor.
1: I alerta si sou de Tarragona, perquè marxem cap allà.
0: Exacte, on avui es podrà veure la mostra de teatre jove What If amb la companyia Anami Produccions. Es podrà veure al Teatre Tarragona a partir de les 8 del vespre. I per cert, que parlant de teatre, avui es presenta temporada del TNC. La seva directora, Carme Portacelli, serà l'encarregada de presentar-la i demà us explicarem totes les novetats aquí, als Matiners.
1: Doncs, sens dubte, pendents de la presentació de la nova temporada del TNC amb la Carme Portacelli. Ara, per això, ja sabeu que ens agrada moure el dial de la ràdio cap amunt i cap avall. I cap on anem? Només ens ho explica ell, en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003. Alguna pregunta més? Era un dels espais més divertits del matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bases. Gràcies al Carles Capdevila i l'Ivan Rosquelles, es va convertir en un referent humorístic de la ràdio en moments tan divertits com aquest.
3: El matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... Alguna pregunta més?
4: I'm sick and tired of games and deception. Time is running out on Saddam Hussein.
5: Carles Capdevila, bon dia.
6: Bon dia.
5: Ivan Rosquelles, bon dia.
7: Bon dia.
8: Josep Maria Servià, bon dia. I què ha fallat una mica al Dakar?
9: Bueno, el motor ha dit prou, s'ha deixat de treballar. Anàvem molt bé pel tràmit, tot de cop,
5: Ui, el això és fatal, quan passa. Jo el duria al mecànic.
8: Sí, s'esperen que al Dakar no hi hagi més mecànics. Mira, us fa l'inglès, va començar prop, de ves pum, i patapum.
5: Patapam. Sí, sort que hi ha alumnes que s'ho agafen amb optimisme.
10: L'actitud d'una persona que bebe poco y con moderación cambia un poco, se pone un poco más alegre, dice cosas, tonterías, o se pone agresivo, o empieza a anar nerviós, ¿eh?
8: Sí, la gent cada dia s'explica millor, però i ja veig que fa baixada, i sobretot van per feina.
1: Recordant els grans moments de l'Alguna Pregunta Més al matí de Catalunya Ràdio. I ara, quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a San Francisco falten 17 minuts per les 9 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
11: Bona nit, matiners. Ara tot està més calmat, però fa poques hores, per aquests carrers on estic jo ara, han passat més de 60.000 corredors que participaven a la mítica cursa Bay to Breakers de San Francisco. Se celebra el tercer diumenge de maig i va des de la badia, que és Bay en anglès, fins a la costa del Pacífic, on trenquen les onades, és a dir, breakers en anglès, i per això Bay to Breakers. Són només 12 quilòmetres, però la cursa és centenària i es calcula que més de 100.000 persones surten als carrers per animar els corredors, que van tots disfressats. Es va celebrar per primer cop el 1912, després del terratrèmol del 1906, que va destrossar part de la ciutat i tenia la intenció d'animar a la població. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de San Francisco, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella amb en Guillem i aquest recorregut mundial que ens fa per algunes festes i tradicions que a vegades desconeixem i que sempre són interessants de conèixer per si volem participar.
12: Ara el pressupost en avions dels matiners s'haurà de revisar, perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Vaig dir, això s'ha de fer.
12: Sí, sí, sí. Tu vas posar sobre la taula i vas dir, o es fa això o
1: no,
12: marxo.
1: O jo no segueixo.
12: Quina capacitat de negociar.
1: Tinc en Guillem amb una mica de jet lag, però dic, escolta, Guillem, però si és que estàs veient tot el planeta amb
12: un mes... Aquests joves tot el dia es queixen. No, és que avui m'envies a San Francisco i demà a Tòquio. Ui, clar.
1: Sóc a Brasil, quina mandra.
12: Ui, sí. De festa en festa, més, és que clar.
1: A partir de les 6 del matí, això sí, arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio.
12: Amb la festa de la democràcia d'Andalusia, que sí que es va perdre Guillem Soler, però no
1: sí.
12: Tota la resta, perquè analitzarem els resultats de les eleccions d'ahir, sobretot en clau de què vol passar l'Estat, amb aquesta derrota, no derrota, amb aquesta pèrdua de la majoria absoluta del PP, i els pitjors resultats de la història del Partit Socialista. N'hi ha per repartir avui. També estarem pendents, perquè avui la vaga educativa és al Barcelonès. Per tant, veurem com es tradueix a les aules. En principi no es preveuen problemes de mobilitat abans de les 8 del matí, però dic en principi, per tant, estigueu
1: atents
12: a l'antena de Catalunya Ràdio. I anirem parlant del bloc informatiu. A l'Àgora també parlarem amb Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. Els catalans el coneixen perquè va ser líder de Catalunya, també delegat del govern espanyol, però aviam com llegeix el resultat de les eleccions. I parlarem dels tirotejos, n'hi ha hagut dos aquest cap de setmana, això portem mesos amb degoteig de notícies que ens parlen d'accidents amb armes, incidents amb armes de foc, i en parlarem amb la Rebeca Carranco, que ens en posi context. Després saludarem el catedràtic Santiago Niño Becerra per parlar dels expedients de regulació d'ocupació, que també n'hi ha hagut uns quants en les últimes setmanes a Catalunya, i farem el repàs del millor del cor, i després tertúlia esportiva, àgora esportiva, amb com està la penúltima jornada de Lliga amb victòria del Barça, victòria de l'Espanyol que s'ha salvat, i derrota del Girona que, ai, ai, ai, ens fa de patir l'última jornada.
1: Per ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, d'Ala Mayol. A veure, també els oients que ens estan escoltant, participatius, amb una dada que ens posa tots en guàrdia i que ens fa despertar de cop.
12: Oi, oi, oi, ai, ai, ai, ai, avui que parlem de les eleccions d'Andalusia, més dades sobre andalusos. Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet. I en concret, quants andalusos viuen a Catalunya? És a dir, persones nascudes a Andalusia que tenen la seva residència fixada a Catalunya.
0: Uau, uf. Dels 8 milions de catalans...
1: Jo diria que 2 milions és molt.
0: Ostres, jo crec que sí.
1: Molt? Jo dic 2 milions.
0: Jo dic 800.000 persones.
6: 900.000.
12: A Catalunya hi ha 468.338 persones nascudes a Andalusia.
1: Ah, clar, clar, clar.
12: És amb molta diferència la comunitat autònoma amb més persones que han arribat a Catalunya. De fet, la resta no n'hi ha cap que arribi als 100.000. Però és molt menys nombrós que fa uns anys. L'any 1986, fa 40 anys, hi havia 895.867 andalusos. Per què? Perquè els 900.000 que van arribar als anys 50, la majoria han anat morint, i els seus fills i els seus nets
1: ja
12: han nascut
1: aquí
12: a Catalunya.
1: Clar,
12: però igualment segueix sent la més nombrosa. Què et sembla?
1: Doncs que m'he passat de... Però m'he passat
12: home, dos milions,
1: una disparada absoluta.
12: Cada quatre era molt.
1: Vaja. Mira, noi, pensant, n'hi ha molts. Per cert, 9-3-2-0-7-4-7-4, ens podeu començar a trucar als matiners, que a aquestes hores teniu ganes d'explicar-nos per què esteu desperts i què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. El divendres vaig rebre un WhatsApp de Xavi Pérez Izquierdo.
12: Que està matiner, també?
1: No, matiner no, però una matinera el van a saludar i ens va donar records pel programa.
12: Ah,
1: em va enviar una nota de veu i jo ara la fotré aquí.
0: Home, clar.
1: Aquí des del telèfon, perquè és un missatge amable, per tant ho escoltarem.
0: El proper que sigui el del papa.
1: Ah, mira, sí, també amb el 6-7 aquest, no? També estaria molt bé. Sí. Doncs ja ho sabeu, 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments també repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió d'aquest cap de setmana.
7: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Estàs confonent correlació amb causalitat.
6: No,
13: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olimpia.
6: No, ja ho sé.
13: Que és
6: el mateix que la IA.
13: Que tots els pobres siguin delinqüents.
14: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
15: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
16: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
17: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
18: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
7: Amb Ricard Ostrell.
19: Em van passant coses.
18: Sí.
20: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
21: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
22: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
23: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
24: Sí, vaig dir que no el coneixia.
23: Ja,
24: i bueno, sí. Va quedar així.
25: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
27: Sí, eh?
26: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
27: De coses d'aquestes de sota terra.
26: Sí. Han rigut amb porros, a veure si no, que tenim...
27: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
28: He estat jo, perdó.
27: És la que fa menys que se'n fuma.
26: No.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
29: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
3: Ui,
1: que...
3: Què dius? Bueno!
2: Un gall.
3: Un gall. Ah, ja vas parlant-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor!
2: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Doncs veurem si matarem el gall i a la tia Pepa n'hi donem un tall.
3: Necessito que l'Eloi ens expliqui com va aquesta història.
1: Sí, absolutament d'acord, absolutament d'acord. Per cert, recordar-vos que el dimarts s'estrena a TV3 el documental Tornar Enrere, és la història del mític grup de Sopa de Cabra. Gerard Quintana va passar ahir diumenge pel col·lapse de Jordi González i va voler fer una reflexió especialment interessant.
4: Quan ens van proposar fer aquest documental, jo me'n recordo que vaig proposar, dic, l'últim que m'agradaria fer és un recull de grans èxits, o sigui, dels moments estel·lars de la banda, no? Uh-huh. Que és el que se sol fer en un currículum. Quan tu envies un currículum vitae per aconseguir una feina, els teus triomfs, no?
5: Clar, el més destacat del que has fet.
4: Sí, sí. Però el que té més valor, i això ho deia el Mujica, l'expresident d'Uruguai, no? Deia, és els cops que t'has hagut d'aixecar, allò són els èxits, no? Mm. Els cops que has caigut i fins i tot t'han donat per perdut, no? Això ja no ho aixecareu mai més. Ja has hagut de remuntar. I aquí és on t'hem volgut fixar el focus, em sembla, amb el Jordi Call.
1: Doncs ja ho sabeu, Tornar Enrere, que s'estrena demà a TV3, i avui... La sèrie Pubertat també està d'estrena a TV3 a partir de les 10 amb la direcció de Letizia Dolera, que també va passar pel col·lapse, per comentar sobretot un problema emergent entre la gent jove. Deia això.
8: Com a persona ficada en el feminisme, interessada pel feminisme, per la igualtat, em preocupava aquest tema, no? De veure com la pornografia cada vegada estava més
5: a
8: l'abast de gent molt jove i com també des dels partits polítics, des de les lleis, des dels mitjans de comunicació, no tots, evidentment, no? El tema del consentiment es feia servir com arma arrojadiza, no? Com un lloc de trinxera en lloc d'un lloc on apropar-nos i veure que com a societat tenim un tema complex que hem d'abordar, perquè si no seguirem patint molt, no? I és la nostra responsabilitat, sobretot si parlem de menors.
3: Doncs que interessant.
1: Tota la raó del món,
3: moltes
1: sí senyor.
3: Moltes ganes de veure'l.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de 3CAT i també, si no heu vist Pubertat, recomanadíssima. Escolta'm, el divendres jo estava ja de cap de setmana i de cop i volta Xavi Pérez Izquierdo m'envia una nota de veu perquè estava buscant un poble feliç. Mireu què em deia, a veure'm.
9: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita, i hi ha una fan teva... que, ja veuràs, digue-li, qui com et dius?
10: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te. M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adéu.
9: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adéu.
1: Doncs escolta, va estar molt bé, sí, home, Cristina, des de Sant Carles de la Ràpita, un petonassi, home, que algun dia ens truqui perquè ens ho expliqui. De moment, deixeu-me que saludi a l'Alejandro Bonet, marxem cap a Girona. Alejandro, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
1: Com estàs, Alejandro?
11: Molt bé.
1: Què fas tu després d'aquestes hores?
11: A punt d'entrar a treballar, en la carn de poltre i cavall.
1: I de què treballes tu?
11: En la carn de poltre i cavall i Vanessa Pollastres. Són dos tiendes que... Llevamos molts anys.
1: Quants anys porteu?
11: Unos 14, más o menys.
1: 14 anys. I sempre amb aquest horari, Alejandro?
11: L'horari, pues, hoy día arribem más tard, a las 6 de la matí, però de dimarts a dissabte, 4:30.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I com portes l'horari, Alejandro?
11: No, molt bé, perquè tota la vida he sido un carnicer, así que es la meva faena.
1: I escolta'm, tens fills? Tens descendència o no, Alejandro?
11: Com?
1: Tens descendència? Tens fills?
11: Sí.
1: I els fills també volen dedicar-se al món de la carn o optaran per fer alguna altra cosa?
11: No, no, la meva nena estudia medicina.
1: Ah!
11: El del mig estudia... electromecànica i el petit tiene 10. On està la...
1: Encara està la primària, eh?
3: I t'hagués agradat que agafessin el relleu de la carnisseria o què?
11: Millor que no. És molt dur.
1: És dur. Escolta'm, Alejandro, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis una molt bona setmana.
11: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Adéu. Adéu. García, també moltes gràcies. Demà hi tornem.
3: Adéu, fins demà.
1: I escolta'm, una mica de música per aixecar aquest dilluns de la mà d'Oques Grasses i una de les seves bones cançons és Petàrum.

0: Quan menys hi penso és quan més ho peto. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: No, les coses a vegades quan no es pensen és quan millor funcionen.
1: Sí, a vegades sí, a vegades
2: no,
1: sí.
2: A vegades no.
0: A vegades no. Ricard Ostrell, bon dia també.
2: Bon dia.
0: Va com va, però escolta'm, hi ha moltes vegades que ara que soni la campana. La campana, ha sortit la grossa.
2: El dilluns.
0: Escolta'm, Cordomí, què ens espera per avui dilluns per arrencar la setmana? Pluja, eh?
1: Mira, una mica de tot, sí. Ara tenim pluja. Ara mateix hi ha una mica el Prepirineu.
0: Sí, tu.
1: I a les comarques de Girona, però aquesta franja en principi es desfarà, però després apareixeran ruixats una altra vegada. Primer el litoral i prelitoral, ja aquest matí, entre Barcelona, Tarragona.
0: Vaja.
1: I després es van endinsant cap a l'interior una altra vegada, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de Tarragona. En tota aquesta zona es pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia. Així que avui dia d'inestabilitat, però amb tendència que vagi tot plegat cap a l'estiu. Perquè dimarts, dimecres, farà més sol. Dimarts ja arribarem als 30 graus, potser ponent. Dimecres a més llocs.
0: Ara.
2: 30 tampoc ponent, cal.
0: Ponent. Sí que cal.
1: Ponent, que és habitual.
0: Clar, home, és que sembla que estiguem anant cap a l'hivern en comptes de cap a l'estiu.
1: Doncs no, aquest any i aquesta setmana ja farem un pas clarament cap a l'estiu.
0: Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
1: Apa, fins ara.
0: Adéu. Doncs vinga, que ja el tenim preparat, o no. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé, matiners, i tornem demà. Bon dilluns.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevla.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I hem de parlar també de la segona edició dels Premis Crit, els premis que distingeixen els millors creadors de contingut en àmbit digital i xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona i la guanyadora, la millor creadora de continguts de l'any...
2: Què?
0: Premi gros.
1: Ha recaigut en...
3: Qui no vulgui posar?

0: Ferra o Tordera, el guanyador?
1: No, és una persona que fa servir aquesta sintonia amb una de les seves...
2: Ah, ja sé qui és!
3: Ja sé qui és.
4: Laura Grau.
5: Un contingut sense compromís social és un contingut compromès amb el capital. Crec que cal dir-ho clar. I ara mateix no ens ho podem permetre. Tenim una responsabilitat, no és tan difícil. Ja us he dit que us ho han demostrat tota aquesta gent. No cal recitar un eslògan a càmera. Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. Si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. Si tant us estimeu el català, sortiu a la vaga també amb tots els mestres que l'han d'ensenyar a les futures generacions. I si teniu la sort que algú us vol fer un reel publicitari, mireu que no estigui finançant un genocidi o no estigui fent fora gent de casa seva. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
6: Que em digueu si se m'estan pujant els fums al cap o si estic començant a tenir actituds de diva.
1: En francès, sí, se t'han pujat els fums al cap, Laura. Nosaltres la vam descobrir d'aquí uns minuts.
3: Home, tampoc tant, eh?
1: Entrarà per la porta la Laura Grau.
2: Que ella ens ha triat a nosaltres.
1: Exacte. S'ha endut aquest premi a millor creadora de contingut de l'any.
2: Del món.
1: Els premis crits, sí, perquè són uns premis de contingut en català.
2: Per això. Qui més, oh? No, ningú més.
0: Qui ho fa? Algú ho fa, això, no?
1: No, hem sentit aquest discurs d'agraïment de la Laura. També heu de saber que la sèrie sobre la llengua, Etsy Uts, ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria. Què te l'has vista, no? Tu, Etsy Uts?
2: No. Okay. Deixa'm que et digui una cosa.
1: Deixa'm acabar la notícia.
2: És que ja està, l'Uts ja està venut.
1: El podcast sobre sexualitat a guarra s'ha endut el premi a millor projecte independent. Laura.
2: Ara vull dir, Laia, jo volia dir una cosa. Després del discurs del guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ho va petar, et diré una cosa.
1: En Rabassa.
2: En Rabassa?
1: Sí.
2: Ja ve la Laura. Va. El discurs de guanyadora de la Laura és allà. O sigui, és just darrere del Rabassa.
1: Tens un top 3 discursos de l'any o el tercer ja queda molt lluny?
2: El tercer queda molt lluny. Bueno, és que hi ha la Laura i en Rabassa, ara mateix.
1: Val. Ens escriu la Marta, que diu enhorabona, la Núria, felicitats, Laura Grau, gràcies, oients, per ser-hi, felicitats a la Laura. D'aquí una estona la podreu saludar directament quan arribi a l'estudi, com sempre.
2: L'habitant vindrà, no?
1: Sí,
2: perquè, clar...
1: Amb tot de fum sortint-li per les orelles i per les carius.
2: A veure, un premi així, no li donen cada dia.
1: Sí, que està superguai, ens mola
0: molt guai.
1: Bé, tornem als obeses, que els sentíem fa un moment per celebrar aquesta gran notícia, però és que avui hi ha nou material d'aquesta formació.
2: També, mare de Déu.
1: Això de Mare de Déu, ja m'hi traient.
2: No aixeco cap, de bones notícies aquest matí.
1: El grup d'Osona que publiquen el disc L'Ai al Cor, el seu sisè treball d'estudi.
0: Mira.
1: L'Ai al Cor. Sí, la més fan, la Laia, també.
2: Sí, mireu, doncs demostren que són capaços de fer absolutament de tot en aquest disc, que ens ofereixen un gran ventall de sonoritats, que no és novetat venint de l'Arnau Tordera, tot plegat des del hardcore, amb temes com aquesta cançó que ens van avançar fa uns mesos, que és la que feia servir la Laura per la seva secció, que hem sentit abans, la Pols a l'era, fins a l'arrel, o amb aquesta cançó que es diu La tornada del blat, que ja sentiu aquesta... Quin instrument és això, de fons?
0: Bona pregunta. La veritat és que no...
2: Però sí que sona cobla, sona cobla.
0: Home, sona tradicional, segur.
2: Exacte.
1: De fet, és ballable com a sardana curta.
2: Exacte, es pot ballar com una sardana curta fent una corranda a una banda i a l'altra. Però el disc ens ha sobtat trobar-hi cançons que bé podria haver signat els Doctor Prats, com aquest Elogi del fracàs.

0: m'agrada molt, a mi.
1: Molt xula, eh? Molt xula. Aquesta cançó l'anirem fent sonar.
0: Però és que també hi ha tornades més properes al country i parides al més pur estil far west, com aquest Fort en la Mort, en què també hi col·labora l'harmonicista Joan Pau Comelles.

0: nou disc dels Obeses que avui es publica. Es titula La Laia al cor. I reacciona en Jordi, diu que potser era un sac de gemecs, Sergi.
1: Ah, ja pot ser.
0: I en Sisu, el nostre oient, que és de terra gironina, si no té res de basc, diu Sorionac a la Laura per aquest premi que ha guanyat, doncs la seva basquitis, que mai se la podrà treure de sobre. Avui també es publica, ara anem a Ponent, nou àlbum de Niun Rajola.

0: i un rajola que avui publica el disc El món no està fet per als romàntics.
1: En Quintí ja ens havia deixat migues de pa per anar seguint-lo i preveure com seria el seu nou treball amb cançons que s'enganxen com una mala cosa, com aquesta batxateta que ens presentava fa tot just una setmana i que portava per nom Somia Truites. Abans ja ens havia mostrat la cançó guanyadora de la ICAT Volta, Addicta a la serotonina, que també inclou en aquest àlbum, o altres temes com Famós Català o Fas que un dia més valgui la pena. Doncs ara en Llun Rajola acaba de publicar la resta de cançons del tercer disc, un disc que presenta ell així.
2: Què tal, experts? Com anem? Aquí està Llun Rajola, pletòric com mai, perquè acaba de treure el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Tot i aquest nom, així una mica sensible, que parla com i reflexiona del món i tal, és un disc molt positiu, és un disc molt vitalista i és un disc que heu de gaudir, heu de ballar i heu de punxar durant tota aquesta setmana, tot aquest estiu, tot aquest any 2026, tot aquest any 2027 i jo què sé. Apa, una abraçada i espero que us agradi moltíssim.

que sentim és la cançó que dona nom a l'àlbum, El món no està fet pels romàntics, un tema en el que, com sentiu, també hi col·labora la cantant valenciana Abril. De fet, al disc també hi col·labora Saxeni, Selva Nua i la Black Music Big Band, com sentim en aquesta cançó Fes que passi.

0: l'hora del compte, avui més que un compte, un hashtag d'Instagram, la Laia, i ens has dit que era de temperatures, avui.
1: Exacte, és que avui excepcionalment no us recomano un compte a la xarxa, sinó un hashtag que es diu Aules que cremen, tot junt, Aules que cremen. I com podeu sospitar, doncs és una queixa del col·lectiu del professorat, del col·lectiu de docents d'aquest país, al voltant de les temperatures que s'assoleixen a les aules a casa nostra. I és que és un escàndol, jo, vaja, segur que n'heu sentit de parlar moltíssim, i ara han decidit, doncs, molts professors i professores, doncs, posar-ho com una... perquè diu, només volen millorar el sou. No, si sapiguéssim en quines condicions treballen aquesta gent, doncs potser el sou al final és el de menys, eh? Expliquen que estan molt sovint a 30 graus a dins l'aula. Diu, així no es pot estudiar.
0: No és tan metafòric com m'he pensat, eh?
1: No.
0: De cremen les aules, és a dir, 30 graus mentre treballen.
1: I és que, a més, ells ho expliquen. Aquí hi ha diferents centres que han anat penjant, doncs, aquests cartells, no?, amb aules que cremen, i expliquen, per exemple, des d'un centre del Garraf. Diu, els centres del Garraf no podem esperar més. Cada any passa el mateix, aules amb calor extrema, patis amb poc ombratge i cap solució real. I diuen, això no és normal i no és un fet puntual, és conseqüència d'anys de desinversió, de mirar cap a una altra banda i de promeses que no es compleixen. La crisi climàtica a les escoles, instituts i llars d'infants és un problema estructural que cal resoldre ja. I diuen que demanen actuacions immediates, un calendari clar i pressupostos i responsables concrets, perquè és veritat que recordo fa pocs mesos, o ara potser ja farà un any, que es va dir, doncs hi haurà ventiladors. I recordo que arribaven uns ventiladors a les aules. Igualment, que no sé si els heu vist.
2: No fas prou amb ventiladors.
1: No, evidentment que no.
0: La Comissió Europea canvia, no envia ventiladors.
1: Envia pantalles, la Comissió Europea, però ventiladors no, perquè com que...
0: Bueno, pots posar un vídeo d'un ventilador.
1: Exacte.
2: Jo recordo el mes de juny de l'any passat, que va ser un mes tòrrid, molt bèstia. Tu imagina't, tornant del pati, que en el pati els nens es mouen, els adolescents es mouen.
1: Totalment.
2: 25 canalles, 25 nanos, entrant del pati, i tots allà dins, tot plegat, eh? La calor que deu acumular de tota la gentada que ha entrat en aquella aula, ja per si, doncs escalfada, i a més amb tota la suor, Déu-n'hi-do.
0: Vas anar a fer una xerrada o alguna cosa? Perquè la gent es creia el que estàs explicant, eh?
2: Sí. L'estava fent una xerrada i ho vaig comprovar, i de veritat que m'estava morint.
1: És que bé, si no, la pàgina web que
2: ni
1: diu...
2: Ni dos minuts i estava xurrejant.
1: No, és horrorós. Sí. Aulesquecremen.cat està molt bé perquè fan un recull de les diferents temperatures dels diferents centres i parlen de que hi ha un límit legal, eh? No s'hauria de poder superar els 27 graus.
2: Ah, no s'hauria.
1: I aquest any jo crec que veurem, gràcies a aquesta web, com s'enfilen els termòmetres i podrem veure en quins centres ho passen pitjor, perquè és veritat que realment... També he de dir que a l'altre extrem, ja a l'hivern, centres en què tothom ha d'anar menorac perquè els sistemes de calefacció no funcionen durant mesos. Vull dir que són situacions realment molt precàries, tant per treballar com per aprendre.
0: Mira, la Montse, una docent, no em vull posar tremendista, jo només llegeixo el seu comentari, però diu que cada any ha tingut algun desmai per la calor.
1: Clar,
0: i diu, diràs... això dels ventiladors és surrealista. Suposo que s'hi ha trobat, no, amb aquests ventiladors.
1: Clar, i a vegades et arriben uns ventiladors que ha decidit pagar només l'Ajuntament, i llavors són uns ventiladors de dolentíssima qualitat, i aleshores s'espatllen el tercer dia que els fas servir, perquè els has de tenir tot el dia engegats, perquè estàs a 34 graus. És lamentable. I em està molt bé, trobo, aquesta iniciativa, Aules que cremen, perquè, a més, bàsicament és molt fàcil de mesurar, això. És a dir, és tan fàcil com fer una fotografia al termòmetre.
0: Sí.
1: I ja veureu que aquest any ho petaran.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Alfons Gorina.
1: És divendres, celebrem, és dia de cinema, per tant, tenim novetats i les seves pertinents crítiques del nostre Alfons Gorina. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: De les pel·lícules que avui arriben a sales. Comencem amb una pel·li de terror.
3: First time in Ireland.
4: My folks came here for their honeymoon.
1: I ja ho sentit, Irlanda. Em sorprèn al fons perquè el protagonista ve, que és l'Adam Scott, que és un tio que em fa molta gràcia. Aquí fa com de... És terror còmic o no?
2: Estan al... segueix fent gràcia, sí.
1: Les seves dots les fa servir aquí.
2: Hi ha molt humor negre. Ell interpreta un escriptor que se'n torna a un poblet remot d'Irlanda per...
1: inspirar-se.
2: Això seria ja massa cliché. Va per enterrar, en teoria, les cendres dels seus pares perquè van passar allà la seva lluna de mel, no? Però sí, això de l'escriptor que se'n va a un poble remot i a un hotel remot enmig del bosc irlandès, doncs imagina, no?, amb totes les llegendes que corren per allà, no? I a partir d'aquí comença un folk horror irlandès, però com tu dius, amb molt d'humor negre, perquè el personatge de l'Adam Scott, per començar, és un border integral, cosa que fa bastanta gràcia, ja, i troba allà un misteri per resoldre, comença a endinsar-se cada vegada més i es veu atrapat, doncs, amb una al·lucinada que barreja crims reals i bruixes irlandeses, una mica del Resplendor, però allò en hotel més petit comitè, per entendre'ns, i està molt bé d'ambientació, sobretot, a mi m'agrada més potser la primera part, aquella clàssica primera part de les pel·lícules de terror que insinua més que mostrar, i un cop comença allà allò, a mostrar-se tot el misteri, també té gràcia, perquè és una mena de pel·lícula de fet i amagar dins de l'hotel, però ja comença a ser una mica més redundant. Tot i així, bona pel·lícula de terror. No és fàcil trobar bones pel·lícules de terror que diverteixin, ben ambientades i que espantin, no?, en alguns moments, també.
1: A més, elements del folclore irlandès n'hi ha, No sé si Leprechauns o si una bruixa.
2: Prefereixo no, sí, exacte. Millor no ho diem.
1: Es titula Focum.
5: I'm an angel.
6: See the wings?
5: And I switched Arge's life.
7: He can't sleep here.
5: With Jeff's life.
1: I la segona que avui us recomanem és una comèdia, o ara ho dirà l'Alfons si és recomanable, perquè hi ha moltes comèdies que no em fan riure gens, però començaré pel mateix que he dit abans. Em miro el cast i veig que hi ha l'Aziz Ansari, m'encanta, i en Seth Rogen, que m'encanta com a actor, guionista, productor, sempre em sembla divertit. I també Keanu Reeves, que suposo que la gràcia és fer-lo fer comèdia, però ja ens diràs tu.
2: Jo m'he partit amb aquesta pel·lícula. És una pel·lícula... no és una pel·lícula de Seth Rogen, perquè realment el director és l'Aziz Ansari, com tu comentes, però ell és director i protagonista, però sí que sembla una pel·lícula com d'aquest grup que ha aconseguit reunir el Seth Rogen al seu voltant, que tot el que fan és tan divertit. És una mena de Que bellos vivir, amb Keanu Reeves fent d'Àngel, però Àngel cutre. Àngel amb a les cortetes, que no troba manera d'ajudar la gent. Una mica City of Angels, una mica burla d'allò, també.
1: Sí.
2: Perquè ell intenta solucionar, arreglar la vida de la gent i l'únic que fa és liar-la més fins a... Bé, no us vull dir grans coses. Aquí el que passa és que acaba fent un intercanvi de cossos entre Aziz Ansari, que és un pobre noi que es busca la vida com pot, amb Seth Rogen, que no fa d'ell mateix, però se suposa una mica que sí, un gran tio de Hollywood amb una mansió, i a partir d'aquí ell ha de desfer aquest embolic que ha creat i es creen les situacions més surrealistes que podeu imaginar. Jo vaig riure, però vaja, no us ho podeu ni imaginar.
1: Aquesta gent ja els hi mola, retratar una mica Hollywood, retratar què significa ser actor, ser famós, aquestes coses.
2: Sí, i és una mica, veu una mica d'estudio, també, vull dir, cameos de famosos que veureu fent d'ells mateixos, rient-se d'ells mateixos. Està molt bé, vaja, és una pel·lícula molt diferent.
1: Podríem agafar una mica el fil d'una comèdia que em va encantar, que és This is the End?
2: Ostres, doncs ara no sé si l'he vista, perdona.
1: És la que és La fi del món, hi ha Seth Rogen, James Franco, Michael Cera...
2: Sí, ja me'n recordo.
1: L'Emma Watson, sí, que és l'apocalipsi.
2: Ostres, ara fa temps que no la veig. Potser no és tan estripada com aquella, no? Però és més subtil, però està molt bé, també, sí.
1: Es diu Movida Celestial.
8: No te voy a decir, te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer
9: problemas.
10: Todo lo que me diste, lo puedo devolver.
11: Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
0: No me mires así, que voy a cambiar.
1: I la cara entra de fons es titula Hugo 24, amb la Greta Fernández, que sempre mola retrobar-s'hi, i amb un repartiment bastant més ampli. Eh?
2: Sí, la Greta és un personatge més aviat secundari d'aquesta pel·lícula, però és una pel·lícula, diríem, neorealisme espanyol, gairebé. Pel·lícules d'aquesta de barri, de noi, es diu Hugo 24, el protagonista es diu Hugo, i fa 24 anys, que és com l'edat que ha de començar a decidir si vol ser ja una persona responsable i adulta, o si encara és aquesta mena de Peter Pan que es busca la vida de festa, robant petites coses, etc. I a més es diu Hugo 24, perquè, com heu sentit, tenen 24 hores amb la seva germana, que és la Marta Etura, per reunir una sèrie de diners o els foten fora del pis, no? I a partir d'aquí comença una cursa contra el rellotge, que és una mica tipus d'Ardent, de Dos dies i una noche, saps?
1: Em va encantar aquesta pel·lícula.
2: Doncs
1: és una mica cine-kinky o no tant?
2: Una mica, i no és tan estressant, diguem, com la pel·lícula dels d'Ardent, però sí que té una mica aquest esperit, no? Buscar els diners, però a la vegada com la vida amb els col·legues al barri i tot això. A mi m'ha agradat, i l'Aaron Piper, que és el protagonista, és veritat que és un actor que no té molt de registre, però aquest tipus de papers doncs els fa molt bé. Per mi, bona sorpresa, Hugo 24. Eh?
1: Doncs una pel·lícula, aquest drama espanyol que podeu anar a veure avui al cinema. La següent té un títol bastant rimbombant, El beso de la mujer araña.
6: There go the lights. It's in glorious Technicolor.
1: Aquí hi ha estrelles com Jennifer López, tornant a la interpretació, o Diego Luna.
2: Sí, és un remake d'aquella pel·lícula dels 80s que va dirigir Héctor Babenco, El beso de la mujer araña, que va ser una pel·lícula molt prestigiosa, que li va donar tots els Oscars i premis imaginables a William Hart, sobretot, però on també hi havia el Raúl Julia. I és un remake que és igual en el plantejament, és a dir, amb una presó brasilera, en aquest cas coincideixen doncs, un drag queen i un pres polític. I clar, és com la difícil convivència entre dos mons tan diferents dins d'una cel·la, no? La de Héctor Babenco era molt més basada en els diàlegs i, en canvi, en aquesta han aprofitat la vessant més musical, i el Bill Condon, que és un director que li agrada molt el musical, és el de Dreamgirls, per exemple, doncs ha fet una pel·lícula molt més exagerada. El paper que feia allà Alice Braga, aquí és la Jennifer López, aprofitant al màxim les seves dots de cantant i ballarina. A veure, a mi m'agrada molt més l'original, també t'ho dic, però valoro que hagin volgut fer doncs, una cosa una mica diferent, també, i poder treure doncs, altres qualitats d'aquesta història.
1: El beso de la mujer araña. I ara celebrem que hi ha documentals musicals que també arriben al circuit comercial de sales, oi? What an amazing thing this is. Iron Maiden, Burning Ambition.
2: Sí, a veure, l'he hagut de posar perquè jo sóc molt fan d'Iron Maiden i no és que com a documental tingui una gran cosa, no? Si tu coneixes bé la història d'Iron Maiden, doncs no et sorprendrà excessivament. És una pel·lícula estructuralment molt bàsica, et va explicant els trets més importants de la banda.
1: Entre els oients i fans també d'Iron Maiden, pronuncieu-vos al grup de WhatsApp Expert i digueu-nos si ja teníeu apuntada aquesta pel·li a la vostra agenda.
2: I si no els coneixeu o només els heu sentit a parlar i voleu descobrir-los, doncs sí que és una pel·lícula que funciona molt bé. És una pel·lícula, per això que, clar, que jo que els conec molt, t'he de dir que sempre em passa el mateix amb aquests documentals musicals. Dius, per què dediqueu tanta estona a aquest disc o a aquest moment i us oblideu de tantes altres coses que són importants? Al final és impossible explicar en una sola pel·lícula 50 anys de la vida d'un grup, amb els seus altibaixos, amb entrades i sortides, en fi, amb els seus egos, no? Però, en general, és una pel·lícula bastant modèlica, vaja.
1: I, per acabar, podríem dir que, per una vegada, els oients no ens facin cap cas, en el sentit que, si hem de donar suport al cinema català, avui s'estrenen Pizza Movies i Dies d'estiu i de pluja.
2: Dies d'estiu i de pluja és una petita pel·lícula feta per un col·lectiu. Necessita el vostre suport.
1: Sí.
2: Que busqueu-la allà amb lupa, si cal, a la cartellera.
1: Sí, feu, perquè a mi em va emocionar molt, i el que diu l'Alfons demostra que, vaja, amb més intenció, amor i esperit que no pas recursos, et surt una pel·li bastant rodoneta, oi?
2: Sí, i Pizza Movies és una cosa molt esbojarrada del Carlo Padial, de la nostra amiga Desi. Bueno, els dos són amics, i són ells dos, potser no els coneixeu tant així de nom, no? Però són el seu alter ego, no? Alberto Romero i la noia, ara no me'n recordo
1: la
2: com
1: Judit
2: es diu.
1: Martín, sí.
2: La Judit Martín, i tenen molta gràcia, és una crítica al cinema i a la crítica de cinema, sí. Que també està molt bé.
1: Divertidíssima, doneu suport avui al cinema català i la setmana vinent no, perquè, clar, ha arribat The Mandalorian i el Grogu. Un titular l'has vista?
2: No, la veig dimarts.
1: Dimarts, vale, ok. Doncs en parlem el divendres vinent, a veure què tal aquesta nova pel·li de Star Wars, que sembla que Disney vol fer caixa també als cines, per això ha fet el salt a la gran pantalla, oi?
2: Sí, ara ja feia uns anys que Star Wars no tocava cine, toca tornar.
1: Bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja tu un cagarro.

0: gràcies, Marc Garriga, des de Can. I ara la sintonia que posa de manifest que heu de fer cas a la Laura en els seus consells. Mira, tenim comentaris. Laura, la Mireia, la Núria, en Siso, la Marta, et feliciten al nostre grup de WhatsApp pel premi que vas guanyar ahir.
1: Moltes gràcies.
0: Millor creadora de contingut en català de l'any. I també l'Ester, que no ve massa tom de res, i la tia es disculpa una mica, però diu, escolteu, és que la Laia ha dit alguna vegada que jo confesso de Jaume Cabré està molt bé, i me l'ha llegit perquè ella li agrada molt i he de dir que és dels millors llibres que he llegit mai.
1: Home!
0: Després d'aquest comentari literari, anem al suquet.
1: A veure, jo ja que vinc d'una gala d'aquestes de premis, que no és el meu lloc preferit, vale? Vull dir, això ja ho he dit a molts llocs, i ahir quan vaig arribar ja d'entrada tothom, oi, què tal, i com estàs, i l'outfit, i no sé què, i penso, no estic còmode, vale? No, jo no estic bé aquí, jo estic una mica segrestada.
2: Com anaves? Què duies?
1: Un vestit que fa temps que tinc del Van Gogh, de Roselles, vull dir.
2: Sí que t'ha quedat molt bé aquest.
1: Bueno, nois, moltes gràcies.
2: T'escau molt, és veritat.
1: Bueno, s'ha d'anar una mica ben vestit, tampoc aniràs amb un xandall. Llavors, el que vinc a portar-vos és que si teniu aquesta mena d'esdeveniments properament, ja sigui perquè treballeu al món de la comunicació i de l'art, que sempre ens agrada molt fer aquesta mena de coses, o perquè, jo què sé, perquè a la vostra feina li agrada de tant en tant fer un sopar d'empresa, o fer una mica de premis, encara que sigui el millor informàtic fent Excels, perquè també ens agrada més un premi que un tonto un llapis. Jo no sé per què s'han de fer premis de tantes coses.
3: Perquè fa país normal fer premis, home, els altres països fan premis fent premis.
0: Jo, al TikTok hi ha molts fanàtics a l'Excel, jo em quedo mirant, no entenc res, però com que m'hi quedo em tornen a sortir.
2: Clar, si els premis...
0: Sí.
2: Visca els premis.
1: Doncs si heu d'anar d'aquí poc, us recomano coses que hauríeu de fer i coses que no hauríeu de fer. Per exemple, què heu de fer quan arribeu a un lloc d'aquests? Sí. Jo ja sé que costa perquè fa una mica de mandra, sobretot si sou com jo, que no us agraden aquestes menes d'esdeveniments, que no enteneu per què heu d'estar allà i tal, però s'ha de saludar. Si no hi ha res pitjor que la gent que et coneix i no et saluda perquè, clar, com que estàs en un context com en què hi ha molta altra gent i tothom està entretingut i anant a buscar el cava i parlant amb altra gent, és com que ja t'esquiven i ja s'estalvien el moment d'incomoditat. No, nois, aquí hem vingut...
3: Si va per això, una mica, per anar a fer relacions socials, no?
2: I encara que sigui el paper. Vas a fer el paper...
1: Exacte, si no, no he vingut. Però és que hi ha gent que li fa mandra o no té ganes de saludar-te tu o el que sigui, llavors fa veure que no et veu i dius, aviam, estem aquí tancats 2 hores i mitja més. Quan abans em saludis, menys incòmode serà. Perquè ens coneixem, sabem qui som.
2: Al minut 50 sí que sabem com, la situació.
1: Exacte, és que llavors ja no sabràs per on agafar-ho i encara acabarem fent veure que no ens veiem quan clarament sabem tothom que estem aquí. Què no fer? Ara serà una mica polèmica, però a vegades és que si no tens ganes d'anar a un lloc d'aquests, no hi vagis. M'entens? No és obligatori.
3: Clar, no, per anar-hi de morros no, això és veritat.
1: Que a vegades sembla que sí, que hi ha com una pressió de, ai, és que m'han convidat, és que m'han nominat, és que la meva empresa vol que hi vagi, és que és important per la feina, per... No és tan important, vale? Vull dir, ara avui tothom està parlant d'això perquè és la notícia del dia, sortirà i obrirà el TN i el diari i la ràdio... No... L'endemà ningú se'n recorda de què collons ha passat en aquesta gala, qui ha guanyat, ni qui era. Vull dir, que si no teniu ganes d'anar-hi, no hi aneu, perquè és que és un lloc on passar-ho malament si no tens energia social. Què fer si aneu? Anar guapos o guapes. És veritat que jo no estic gaire a favor del discurs de que s'ha d'anar elegant per la vida i bueno, que és obligatori doncs, que hi hagi un dress code i vestir d'etiqueta i tal. Però és veritat que quan vas vestit molt diferent de la resta de la gent, hi ha un punt d'inseguretat teva que se t'accentua, d'hòstia, no estàs còmode, et sents que estàs fora de lloc, i encara que sigui militància política, perquè jo algun cop ho he fet, jo penso venir aquí amb bambes, és que no penso arreglar-me gens, perquè és que no hi crec, perquè me la suda, no va amb la meva identitat, t'acabes sentint tan fora de lloc que no estàs còmode tampoc. Llavors, arreglar-se una mica serveix ni que sigui a nivell de seguretat personal per poder seguir endavant amb la gala.
2: Jo crec que tu, com a defensora del dress code de la cultura popular, unes mitenes...
1: Hi havia gent que anava amb espardenyes ahir, el cabra fotuda, el Fran Tudela, anava amb espardenyes.
2: Ho haguessis pogut fer.
1: Sí, noi, doncs mira, no ho sé. No tenia jo temps per anar perdent, anant a buscar-me aquí un outfit tradicional.
2: Ens ha fallat una mica, però li perdonem.
3: Home, esclar, ja m'he anat boníssima, que jo l'he vist.
1: Vestits tradicionals.
2: A tu l'has vist?
3: Sí, que sortia en un vídeo, en una story de no sé què.
2: No he vist cap foto, ara.
1: Però si m'ha dit abans que m'escaia el vestit, serà...
3: Que m'importa a mi com s'hagi de vestir l'altra gent. No, hi ha gent que té especialitat amb l'endemà, anar a les tertúlies, a dir, és que els catalans ens vestim molt malament perquè mireu com van a la gent a la catifa vermella i al fotocall i no sé què. Me la suda!
1: És que per què hem de tenir glamour els catalans? Per què hem d'estar copiant el pitjor d'altres països extremadament capitalistes com els Estats Units o com Espanya i anar a les catifes vermelles amb dissenys d'estilistes famosos i que valguin un milió d'euros
3: cada vestit? És que a part, si no sembla que ho facis com per copiar grans gales internacionals que tothom sap que no és el cas, no?
1: Llavors, això és el que fa més ràbia.
3: És com el que no hi puedo, que encara és pitjor. O sigui, fem el nostre propi estil i ja està, i no cal anar com si això fos el Met Gala i perquè faríem el ridícul.
0: Clar que sí.
1: Sí, a mi m'agrada que siguem un país de bambes del Decathlon. Què vols que et digui? Vull dir, sí, em sembla que està bé que tinguem un tarannà de gent senzilla, que la gent es vesteixi com li doni la gana.
3: Sí, clarament.
1: Llavors, què més fer? Què podem fer? Què podem executar en aquesta gala per passar-nos una mica bé? Sobretot a la festa de després, perquè ja que treuen uns quants canapés i una mica de copa de cava, doncs és un moment on si tens aquesta energia social i ganes de connectar amb altres persones, s'han d'anar a fer amics en els llocs indicats. És a dir, cua de lavabo, lloc perfecte on fer amics, a la barra, queixant-te sempre de que es portes molta estona allà i no et serveixen.
0: A mi no fa vergonya dir jo estava abans, eh?
1: Així no seria la manera de fer amics.
0: Ah, vale.
2: Però... volem fer amics.
1: Volem fer amics.
0: Que a vegades diu que no podem anar demanant perdó tot el dia.
2: No, però sí que pots anar a la barra i dir, et demano, mira.
1: Ara, molt bé, això està molt bé com a estratègia, eh?
3: Vols molt bé, Sergi.
1: Sí, a mi quan m'ho fan penso, yes, hot.
2: Aquí, bé.
1: Sí. I també no abandonar la gent que t'ha acompanyat, que és que això és una cosa que jo veig més sovint, massa sovint, que la gent va aquests esdeveniments amb una persona acompanyant que no té a veure amb aquella indústria, no? Doncs perquè el seu germà, la seva mare, el seu pare, el seu nòvio, la seva amiga, algú que t'acompanya perquè li fa il·lusió, i que, clar, de cop i volta, quan es veuen allà en un ambient social de fer una mica de networking, l'acompanyant es queda per allà sol.
3: Això és molt lleig.
0: Però a mi abans m'estranya perquè el porten, perquè, a veure, no tens gremi, tu. Ja tindràs els teus dies i ara vull parlar amb la gent que veig pocs cops a l'any del gremi.
2: Sí, però l'has de cuidar.
1: Tampoc hi vols anar sol, llavors no vagis amb ningú.
0: És que a mi no fa vergonya anar sol.
3: Vas anar amb tons pares, al final?
1: Jo sí, vaig anar amb uns pares.
3: Molt bé.
0: Per cert, hi ha un WhatsApp de la teva mare que ens diu que sí, podem fer un té amb mel. És que ara, Geni, no...
1: Ah, per la veu,
2: la mare cuidant la seva filla fins i tot a distància. Escolta, la nena, mireu com té la veu, sisplau, un té amb mel. Vinga, Geni, ara, marxant.
0: El Roger diu, un oient, perdona, diu el Roger que ara farà seva la màxima de que a mi m'agrada que siguem un país de bambes amb Decathlon, que se l'emmarcarà.
1: Molt bé. És veritat, és que no necessito més, jo. Llavors, en aquesta part de fer el networking, dissimuleu una mica. O sigui, es nota molt la gent que va a saludar expressament només a la gent famosa, els peixos grossos, la gent que li pot donar feina, i que, a més, ja ni dissimulen amb el discurs. Jo què sé, parla del temps abans de començar-te a comentar el projecte que tinc entre mans, a veure si t'interessaria participar, com veuries el finançament d'això. Vull dir, guai, jo si fos... Bueno, suposo que la gent que es dedica a això ja li deu agradar, no?, que li vagin a fer la pilota.
2: Sí.
1: Però jo si fos algú...
2: Tota l'estona rebent això, eh? Currículums en veu.
1: Saps? Algú que treballa a 3CAT, per exemple, no?, i estàs allà en una gala i anar rebent gent que ni dissimula i et ve a vendre el peix, ha de ser...
0: Clar, és que és diferent anar a algú i dir-li ei, que la teva última pel·li, que divertida, jaja, adéu, que anar a tu i dir-li, mira, tinc aquest guió entre mans i posar-te-la a la cara, no? És diferent, al contrari.
1: Sí, apunta't al meu correu electrònic, sí. Ja ens posarem en contacte.
2: El millor que podies fer ahir per vendre't a la resta era guanyar el premi de millor creadora, per exemple. Jo crec que era...
1: Et penses que a mi em donarà feina, això?
2: Crec que no.
1: Que no, ja t'ho dic jo que no.
2: Mira, any que ve potser tens una oferta dels experts, no, que et dic, eh?
1: Ah, doncs a veure si és veritat. Ja m'agradaria, quina enveja.
2: A veure.
1: Què més? Ja que ens donen una mica de refrigeris i piscolabis, estic a favor de consumir-los. És a dir, la gent que li fa vergonya menjar i beure en un lloc perquè és gratis, també em sembla una cosa molt catalana.
3: Sí, però això li passa a la gent, que justament amb això sí que són poc curosos. Més aviat al revés, no? A vegades fa vergonya potser menjar massa.
1: És que ahir vam tenir un problema de vestiment seriós. Vull dir, a mi m'ha fet molta vergonya el moment del càtering. Que, a més, tothom estava una mica decebut, perquè el Barbocata va fer la seva gran falca publicitària al mig dels Premis Crit, i jo pensava, que bé, a part d'aquesta publi gratis que li estan fent, com a mínim, després hi haurà macarronada, no?
2: I no.
1: Hi havia el típic càtering, a més, avorridíssim, com trossos de pa amb coses, i truita d'aquesta que es fa com amb la, aquesta... Com es diu... La base d'aquella com d'ou artificial, sí, que ja veus que no és una truita de veritat.
3: Quina llàstima.
1: La gent perseguint els cambrers pel local. De la poca quantitat que hi havia i de lo molt que costava accedir. Que és allò que...
2: Aquella gent que s'amuntega a la porta per on surten i, clar, fan dos passos
3: no arriba,
2: cambrers
3: ja no arriba a taula mai.
1: Jo vaig fer una estratègia molt bona, involuntàriament, que era que estàvem al costat d'una persona que anava amb crosses i el cambrer ja va veure que aquella persona clarament no podia, doncs, barallar-se amb els altres pel menjar, i sempre les últimes 4 o 5 coses com sortia de la massa de gent i anava a portar-li a aquesta persona amb crosses. I llavors, quan la persona amb crosses s'havia servit, les del costat ens acabava amb la zapata.
3: Clar, doncs mira, bona estratègia.
1: És una bona estratègia. L'any que ve aneu amb crosses, si voleu menjar els premis crit.
4: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem d'urbanitzacions i quasi m'estranya, Laia, que mai abans n'haguéssim parlat en aquesta...
3: És veritat, no ha vingut a tom, una mica. Però és que, mira, són notícia aquests dies, especialment aquelles urbanitzacions que encara no han estat regularitzades.
0: Suposo que és un tema més no tan social d'aquella gent que arriba un moment a la vida que llança la tovallola i se'n va viure fora de la ciutat a avorrir-se, sinó és un tema més de crítica social, el que ens vols dir.
3: Bueno, ara veuràs que és tot lligat, en realitat, sí. Perquè té més conseqüències de les que potser tu que no hi vius o que no, hi estàs en contacte, doncs coneixes. Mira, les urbanitzacions, com et deia, són notícia perquè s'han començat els passos amb la Generalitat per legalitzar aquelles que encara no estan regularitzades. De fet, a les comarques de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions irregulars, però fora d'aquestes comarques doncs també moltes més, Són urbanitzacions que, com et deia, no han pogut ser, aviam, aquí comencem amb les paraules tècniques, no han pogut ser recepcionades pels ajuntaments, perquè fa a deficiències en serveis bàsics com el clavegram, com la llum o com l'aigua. A Barcelona n'hi ha 360 d'aquestes urbanitzacions,
2: No.
3: I us preguntareu, què vol dir que no han estat recepcionades, reconegudes pels ajuntaments? Doncs mireu, són els mateixos veïns que han d'assumir tots aquests abastiments, la llum, l'aigua, tot això. No se'n pot fer càrrec l'Ajuntament, perquè els ajuntaments, fins ara amb la llei que hi havia, no podien absorbir aquestes comunitats i donar-los serveis.
2: M'estàs dient que hi ha algú amb una bicicleta estàtica fent llum amb una dinamo?
3: Això no, però sí que pagant-se els seus serveis, etc. I això és una anomalia, d'acord? De fet, hi ha lloc on la població del nucli i de les urbanitzacions, a més, està molt descompensada. Per tant, aquest ajuntament també ho tindria molt difícil per assumir els costos d'aquesta urbanització. És el cas de Canyelles, per exemple, on les urbanitzacions hi viuen pràcticament el doble de persones que no pas al nucli urbà.
2: Això hi ha uns quants municipis del país
3: passa,
2: que estan tan disseminats.
3: En aquest cas, l'ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers, això que dèiem, que s'han de pagar ells mateixos. Mireu, sentim la seva alcaldessa, és la Rosa Huguet.
5: Aquí hi ha molta feina feta per part dels tècnics dels ajuntaments que s'aboquen amb aquestes necessitats i que, evidentment, no satisfà a tothom. Perquè qui ha de desenvolupar pensant que tenia una casa no sap per què ha de pagar el carrer si paga impostos, no? Perquè ha de pagar aceres, carrers, llum, quan si anem a viure en segons quin lloc, tot aquest servei ja està.
3: El que hi ha és un gran desconeixement al final, no? La gent diu, mira, una casa allà i no té ni idea del que comporta viure en una urbanització no recepcionada. A més, per això, la Generalitat ha impulsat fa poc aquest canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments, però jo us volia explicar una mica avui per què són tan problemàtiques aquestes urbanitzacions, d'acord? Preguntem-nos primer d'on venen, i és que la majoria van néixer durant els últims anys del franquisme i estaven com destinades a segona residència. A més, moltes es van fer en sol rústic, amb una legalitat més que dubtosa pel context d'aquella època, i en zones, a més, que avui no consideraríem mai urbanitzables perquè són inundables, perquè estan amb un superfort pendent, etc. I de tot això, encara en paguem les conseqüències avui en dia, quan, a més, moltes que es van considerar al principi una torreta per anar a passar uns dies a l'estiu, s'han acabat convertint, per la pressió pel preu de l'habitatge, en una primera residència. Intentar viure allà és molt complicat. Quins problemes generen les urbanitzacions? Doncs mireu, no cal dir-ho, el consum exacerbat del sol, fragmentar espais oberts, moltes vegades al mig de la muntanya, ocupant corredors biològics, fent molta pressió sobre espais d'interès natural, també exposats a riscos naturals com incendis, com inundacions, perquè estan envoltadíssimes, si no plenes, de vegetació, que pot cremar en qualsevol moment. També parlem d'un alt consum d'aigua i d'energia, perquè hi ha una població molt dispersa, també una gran dependència al vehicle privat, perquè és molt difícil portar transport públic a les urbanitzacions.
2: Total dependència.
3: Exacte, i costos de serveis molt elevats i de manteniment d'infraestructures, perquè això és una zona molt dispersa i molt difícil
2: I
3: de cohesionar.
2: No sé si has dit la inseguretat, també, perquè està tan aïllat molts cops pel que fa a robatoris. Clar, hi ha moltes més possibilitats que tindrien a robar si vius en una urbanització que no passi al centre del poble.
3: És un drama. A més, és una dispersió que incideix molt en la segregació dels grups socials sobre el territori, perquè el preu de cost és molt més baix que en els segons quins nuclis. També hi ha un fort afebliment dels lligams comunitats sanitaris, perquè la gent viu en parcel·les molt individualitzades i com que no hi ha serveis allà, doncs la gent està desconnectada. Però clar, tot això és una realitat que ja existeix. És evident que hi ha un consens, jo crec, de qualsevol urbanista que ara no en faríem d'urbanitzacions, però com que ja hi són i tenim molta gent vivint-hi, tenim un problemàs com a país per regularitzar això i una mica qui assumeix els costos d'aquesta gent, perquè viure aquí és molt car i què hem de fer? Que el nucli pagui un 30% més per tenir urbanitzacions, no, que la gent que hi viu pagui un 60% més per viure allà. És un marró importantíssim com a país que tenim i almenys que tinguem clar que no n'hem de construir més. Zero cases més en urbanitzacions.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital. I en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol. I divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva, però, seria el juliol al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'expresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. En uns minuts analitzarem els resultats amb l'Adrián Caballero, analista polític i professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts, dèiem, d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment amb tranquil·litat i la jornada d'avui dilluns, de moment, sense accidents ni avaries destacables. A hores d'ara sí que parlem, però, de fortes retencions ja als voltants de Barcelona. Des de la C-58 en direcció a la capital catalana ja tenim des de Sant Quirze de manera intermitent retencions durant més de 6 quilòmetres. També encara al Vallès hi ha lentitud a la C-60 en sentit nord a la Roca del Vallès. En sentit sud també hi ha cues ja de 2 quilòmetres a la C-17.

0: 7 i a la C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Des del Llobregat també hi ha retencions ja en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol de manera intermitent en tot el seu tram. També en sentit nord hi ha retencions d'un quilòmetre i mig entre Viladecans i Sant Boi a la C-32. Tot plegat ens deixa unes retencions més que habituals des del nus de la Trinitat en sentit sud a la Ronda de Dalt amb cues fins a Montbau i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Se'ns presenta una setmana que de mica en mica anirà tenint una pujada de la temperatura, però de moment avui, encara amb aquest temps variable i molt indefinit, al llarg d'aquest matí alguns ruixats que van caient sobretot al Prepirineu, també a les comarques de Girona i els núvols una mica més trencats cap a les Terres de l'Ebre. Ara bé, compte perquè aquest migdia, a primeres hores de la tarda, bon reguitzell de tempestes, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. També algun ruixat tindrem cap a l'Alt Camp, la Conca de Barberà, per tant, l'interior de Tarragona. Les tempestes més fortes al prelitoral de Barcelona i a l'interior gironí, amb una temperatura que aquesta tarda serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, suau, però de moment no gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i Comuns afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Olmos.
4: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
5: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
4: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
6: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
4: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Aquest dilluns estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions que fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
7: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
8: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Doncs analitzem els resultats d'aquests comicis i ho fem amb l'Adrián Caballero. Ell és analista polític i professor de Ciències Polítiques de la UAB. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, molt bon dia.
1: Finalment, el PP perd 5 escons, es queda a 2 de la majoria absoluta. Juanma Moreno necessitarà Vox per governar. Això desmunta la via andalusa que Moreno Bonilla havia reivindicat o ha anat reivindicant durant tots aquests dies. Què significa per al seu lideratge haver de fer el mateix que ell mateix criticava en d'altres comunitats, aquests governs condicionats i amb pressió constant de Vox?
9: Sí, a veure, la via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte. Ara bé, el lideratge de Juanma Moreno com a tal no quedaria en dubte perquè al cap i a la fi és qui ha portat el Partit Popular a guanyar des del 2018 o a governar des del 2018 en una comunitat autònoma que semblava, bueno, que era socialista i que això no canviaria mai.
1: Doncs els socialistes que s'han ensorrat definitivament, obtenint el pitjor resultat de la seva història. María Jesús Montero no ha aconseguit tampoc reconnectar amb l'electorat andalús, un patró que, com bé comentava vostè, es repeteix des del 2018. Què explica aquest trencament tan profund entre el PSOE i el seu antic feu?
9: Les explicacions segurament les hauran de trobar precisament a Andalusia, en el seu propi territori. Ho explico perquè en aquestes eleccions, ahir a la nit, van obtenir 947.000 vots aproximadament. Això són 500.000 menys de vots que Pedro Sánchez en les darreres eleccions generals a Andalusia. Això vol dir que hi ha 500.000 de vot socialista, que com a mínim en unes generals es torna socialista, que no vota a Montero i que no ha votat als socialistes tampoc el 2022, etc. Per tant, aquestes explicacions s'hauran de trobar a Andalusia.
1: I com ha d'interpretar aquest resultat Pedro Sánchez? Les eleccions andaluses sempre s'ha dit que solen ser un baròmetre important per la Moncloa, per Espanya a nivell estatal també, encara que el PSOE ho hagi volgut desvincular les últimes hores. Parlem d'un mal resultat autonòmic o d'un avís seriós per al projecte socialista a escala estatal, com deia?
9: Com a mínim, segur que és un mal resultat autonòmic, això segur, perquè al final són 28 escons, són 2 menys que hi ha el que era el Terra, és a dir, el pitjor resultat que havia obtingut el PSOE. Però, irònicament, el fet de que Moreno Bonilla no hagi obtingut la majoria absoluta taparà d'alguna manera aquest fracàs. I des del PSOE, a Ferraz, el que parlaran és aquest 500.000 de vots que en una general es podrien tornar al Partit Socialista. Per tant, no encendran les llums d'alarma, sinó que això es quedarà, de moment, en un mal resultat autonòmic.
1: Adrián Caballero, gràcies per l'anàlisi. Que tinguis un bon dia.
9: Bon dia.
3: Notícies a... Tota la informació al teu abast.
1: Un home de 30 anys ja ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants-Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. Aquest modus operandi fa planejar de nou l'ombra del crim organitzat que en els darrers mesos ha colpejat Barcelona amb diversos episodis molt violents que la policia vincula al narcotràfic local o amb connexions internacionals. Canviem radicalment de qüestió. A partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum les compres efectuades en els establiments físics. És una mesura que impulsa la Unió Europea i que els bancs implementaran de forma progressiva. A més, es preveu que a finals d'any ja es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. A l'Escala, a l'Alt Empordà, alguns negocis ja s'estan adaptant a la iniciativa.
10: Ho estem mirant, avui hem rebut la informació, estic mirant aviam com funciona i com irà, i a partir d'aquí veurem si ho implementem o no.
11: Creiem que és una forma fàcil de donar una opció, ja que tenim molts problemes de cobertura, i nosaltres ja antigament ho havíem aplicat, ja que molta gent a vegades ens venia a demanar una cosa per provar a casa seva, i els donàvem la facilitat de poder-ho pagar per Bizum, i així no havien de tornar a la botiga.
12: Jo personalment sí que crec que m'interessa molt, perquè hi ha molta gent que realment volen pagar amb Bizum, fins ara no era possible, i de vegades la gent no ho entén, i si ara és possible i la gent realment s'acostuma, doncs, jo crec que sí que seria interessant fer-ho.
13: Ara, de bones a primeres, encara no. Suposo que més endavant ens hi adaptarem. De totes formes, crec que aquí tindrà poca acceptació perquè els estrangers no tenen aquesta aplicació.
1: També en matèria comercial, ahir va ser el primer diumenge que els establiments de les zones més turístiques de la ciutat poden apujar les persianes entre les 12 i les 8 del vespre, una mesura que s'allargarà fins al mes de setembre. La mesura afecta els comerços de l'àrea formada per tot Ciutat Vella i l'Eixample i diversos barris de l'entorn, amb l'excepció de Sant Andreu i nou barris que en queden al marge. Tot sovint la hipertensió passa desapercebuda i precisament per això està envoltada de mites i falses creences. Ahir va ser el Dia Mundial de la Hipertensió i hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre aquesta malaltia de la mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
14: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
15: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
14: La tensió alta és cosa de gent gran.
15: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
14: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
15: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
14: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
15: El hecho de que se coma de una manera relativamente saludable no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
14: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
15: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuya.
1: L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però la represa als navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
16: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, La unió de vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar al Metropolitano i es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra l'Elx, en parla el tècnic Mitchell.
17: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. A lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
1: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 43 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar acabar ocupant alguna de les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició després d'haver anunciat que tanca la seva etapa al club, visiblement emocionat. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes i Cancelo amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler dirigir unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
18: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: El Vilassana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Eina Florença van situar per davant el marcador les del Pla d'Urgell. Ja als darrers instants, un gol de Luchi Agudo va sentenciar el títol. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per a les lleidatanes i la quarta copa en la història del club. L'Igualada es va endur la victòria a la tanda de penals contra el Voltregà en el primer partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga. Després que es completés el temps reglamentari i la pròrroga sense gols, van caldre 12 penals per resoldre l'enfrontament. Roger Bars va sentenciar i va sumar el primer punt per als igualadins, que dissabte tindran l'opció de sentenciar l'eliminatòria. Marc Montaner és l'entrenador de l'equip de la noia.
19: Quan arribes a la pròrroga, als penals, aquí ja comencem a entrar amb atzar, amb loteries, i, bueno, hem arribat als penals, el nostre porter ha estat excel·lent, el seu també, i al final, mira, per sort ens quedem al primer punt de l'eliminatòria, però bueno, hem de fer molta autocrítica, mirar molt bé aquest partit, perquè si juguem com avui allà no ho tirarem endavant, segur.
1: El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, que va ser president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i Núria de José, consellera delegada de La Xarxa.
20: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
21: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: Comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebrarà del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen una cartellera digital i els vestits del porrer i del tabaler, que aquest any estan confeccionats amb lli. I en el marc de la 41a edició del Festival Barcelona Poesia, l'escriptora i filòloga de La Xarxa, Laura Hortensi, ha presentat el poemari Quitrà Calent. La poesia és protagonista aquests dies a la capital catalana i ha pres racons com el Verger del Museu Marès o els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet. David Navarro n'ha parlat amb l'autora.
22: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, un accident de trànsit i una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
23: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se. És una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
22: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda.
23: La poesia té una cosa d'impuls i de rampell que la resta de gèneres no tenen. I, de fet, amb aquest llibre em va passar que és la primera vegada que m'imaginava una història i vaig pensar, podries fer una novel·la, però quan vaig haver fet tres paràgrafs vaig dir, no, és que no puc. No és el meu àmbit, i ho he de fer en vers, i va sortir en vers.
22: Laura Hortensi veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda o els Nois del Mar de Blai Bonet, però destaca que a Quitrà Calent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure que són més potents i explícites.
1: Girona ha tancat la 71a edició del Temps de Flors amb més de 400.000 visitants, una xifra que suposa un 10% més que l'any passat. Entre els espais més visitats destaquen Sant Lluc, l'Ajuntament i el pati de la Casa Carles. També han registrat una alta afluència al claustre i als soterranis de la Catedral i la Basílica de Sant Feliu. La majoria dels visitants han arribat de l'àrea de Barcelona, de França i de les comarques gironines. La vicealcaldessa Gemma Geis feia un balanç positiu d'aquesta 71a edició.
24: Els missatges que hem rebut de moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta exclusivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials, per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ha fet arribar i que ha agradat moltíssim aquesta exposició de Temps de Flors.
1: I Reus ha tancat la 30a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, amb uns 45.000 visitants. 5 dies d'espectacles i una 70a de funcions programades han fet de la capital del Baix Camp l'epicentre del circ contemporani un any més. Tot i que la majoria d'espectacles eren gratuïts, s'han venut el 98% de les entrades dels espectacles de pagament.
3: La xarxa de comunicació local.
25: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
0: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda. Música. El cor femení Vox Alba presenta A Capella en Femení. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
5: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o l'aeroport del Prat. Tot plegat, ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. Sobre aquests acords i negociacions entre el govern i Esquerra, en parlarem tot seguit amb Joan Tardà, exportaveu dels republicans al Congrés dels Diputats. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 18 de maig. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà, doncs, ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
9: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions molt intenses a aquesta hora als voltants de Barcelona, a la C58, en direcció a la capital catalana, retencions de fins a 6 quilòmetres des de Sant Quirze. Això provoca congestió al nus de la Trinitat i cap al Llobregat, amb cues a la Ronda de Dalt fins a Montbau i a la Litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud a la C60 en sentit nord a la Roca i en sentit sud a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. I pel que fa al temps, comença una setmana amb temps variable i poc definit, tot i que de mica en mica pujaran les temperatures. Tot i això, aquestes primeres hores predominarà el temps canviant i compte perquè a partir del migdia o a primera hora de la tarda es registraran tempestes a les comarques de Girona i Barcelona. Les tempestes més fortes cauran al prelitoral de Barcelona i a l'interior de Girona. Ens espera una temperatura, això sí, suau, però no gaire alta de moment.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 8:15 del matí. Us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Olmos.
7: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
8: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
7: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
10: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
7: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Doncs per entendre com llegeixen en aquest moment els republicans i què s'hi juga realment el partit, ens acompanya l'exdiputat i exportaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà. Senyor Tardà, bon dia i gràcies per ser avui amb nosaltres.
11: Bon dia.
1: Esquerra Republicana, ho dèiem ara, està a punt de validar els pressupostos després d'haver rebaixat l'exigència sobre l'IRPF. Com s'ha d'interpretar aquest canvi? Suposa alguna renúncia?
11: Bé, avui hem estat convocats
12: els membres del Consell Nacional per tal de conèixer la lletra petita dels acords. Vol dir que avui tindrem la possibilitat de no només conèixer tot el contingut dels acords, sinó, a més, de poder debatre-ho i poder revalidar aquesta decisió de l'executiva, que a mi personalment m'alleugereix, perquè des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats. De manera que, sí, estic convençut que la direcció, independentment que sempre les coses es poden fer millor, ben segur, estic convençut que Esquerra Republicana ha fet allò que calia fer, és a dir, arribar a acords amb el govern de Catalunya.
1: Per tant, senyor Tardà, entenc que aquest pacte que de moment parla de la zona franca, del consorci de la zona franca, de que Catalunya pogués dirigir aquest consorci i de la línia orbital, aquestes dues grans contrapartides, de moment, sobre la taula, són suficients per desbloquejar aquests comptes, eh?
12: Bé, en tot cas, ja repeteixo que hi ha tot un seguit de qüestions que avui seran posades a l'abast de les conselleres i els consellers. Aquest és el compromís de la direcció, i no tinc per què dubtar-ho, que atenyen qüestions de caràcter social, és a dir, de reforç dels serveis públics, i tot allò que té a veure, que per nosaltres és prioritari, en el combat per tal d'aturar el procés de degradació de l'ús social de la llengua catalana. Crec que és molt important que aquests pressupostos facin una aposta decidida i ferma a buscar i trobar la viabilitat que ens permeti que la llengua no pateixi aquest procés de retrocés que no es pot negar.
1: Jo torno a insistir en els dos punts de l'inici, aquest consorci de la zona franca i el fet de la línia orbital ferroviària que avui s'ha de presentar. Tot això depèn, sens dubte, del Madrid. Confien, és a dir, donen aquest vot de confiança o temen, o hi ha el risc en un moment donat que el partit torni a quedar exposat si des del govern central no es compleix?
12: Bé, tot allò que pugui venir reforçat per les comissions bilaterals tenen major consistència, és evident. Però no podem negar, perquè coneixem la història del nostre país i no cal remuntar-se massa enllà per saber que, evidentment, si hi ha canvis de govern a Madrid, doncs tot serà més dificultós. Però aquí no hi ha res de nou. De manera que aquesta és una de les raons per les quals sempre hem defensat, si més no amb molta intensitat, alguns companys i companyes del partit, que esdevé prioritari fer mans i mànigues, fer tot el possible perquè el Feijó i Abascal no arribin a la Moncloa. És evident la relació de supeditació que té el nostre país respecte a l'estat espanyol, i en aquest sentit, sí, el que vostè diu, doncs, és ben cert. Tot allò que es pacta sempre està supeditat a la correlació de forces que hi ha a Madrid, i els catalans i les catalanes i el nostre país ho ha patit d'ençà fa centúries, de manera que, evidentment, el que diu no es pot negar, raó per la qual cal fer ara les coses ben fetes, és a dir, que la comissió bilateral ratifiqui tot allò que es pugui comprometre en aquest acord de pressupostos. I certament, sempre les coses es poden fer millor, Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix, per molt important que sigui, sembli un plat de segona o de segones. Bé, cal trobar el terme just que sigui producte de la realitat. Si hi ha un acord, crec que és bo. Denota la responsabilitat que té el republicanisme amb el país. En l'últim congrés es va aprovar de manera molt majoritària que la relació a establir amb el PSC s'havia de basar en la dialèctica de la confrontació i la col·laboració. Crec que Esquerra Republicana doncs, intenta fer bé les coses, confrontar amb el PSC, però alhora també col·laborar. I crec que si hi ha acord, aquest acord reflectirà aquesta posició estratègica.
1: Joan Tardà, doncs estarem pendents del que acabi decidint el Consell Nacional d'Esquerra aquesta tarda. Gràcies per aquest anàlisi. Que vagi molt bé. Bon dia.
12: A vostè. Salut.
1: Tant Esquerra Republicana, justament, com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions, centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Avui, dilluns, estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. Tres quarts de vuit del matí, el Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixava els mals resultats dels socialistes.
13: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son muchos, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
14: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats d'Andalusia.
9: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de amb potser apropar-se a les idees de Vox o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim, aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
1: Camí de nou cap a Gaza, la Global Sumud Flotilla. Els activistes que van ser interceptats el passat 30 d'abril han denunciat les vulneracions i abusos que han patit i per part de les autoritats israelianes. És el cas del metge Alberto Andrés, madrileny resident a Catalunya, que formava part del Servei Mèdic d'Atenció a la Flotilla, que ha relatat així els fets d'aquell dia.
15: De cop i volta se'ns van atansar ràpidament unes unitats tàctiques militars que es van identificar com que formaven part de l'exèrcit sionista. Van sentir que les nostres vides perillaven. I ens van portar un barco que té camuflada una presó dintre del barco aquest militar. Dins d'aquell barco ens van introduir un a un, ens van ficar aginollats al terra i van començar ja a insultar-nos, a maltractar a tota la gent. Pels cops de puny i per les patades i la pallissa que em van donar, em van produir una inflamació del diafragma, em van trencar 8 costelles i a part de les costelles em van fer una lesió al fetge, que encara tinc que fer tractament, i em vaig quedar ingressat a l'hospital durant 5 dies i ara, bueno, pues estem molt pendents de la resta de companys que encara són a la flotilla.
1: Un home de 30 anys ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants-Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però a la represa, els navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
16: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada a caixa o faixa contra l'Elx, a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic, Mitchell.
17: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
1: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que es jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
18: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: El Vilassana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Aina Florença van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada, i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vilassana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el 5è triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. Les millors estadístiques les va establir Juan i Marcos, amb 18 punts i un 27 de valoració. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adeu de Xavi Pascual, que feia les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va confirmar ni desmentir.
19: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
1: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de 3 quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Bateman estel·lar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara 2 jornades. Quatre minuts per arribar a les 8 del matí. El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de Castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema Aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de Castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una 20a de transmissions produïdes per la xarxa, per TAC12 i per Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i a Núria de José, consellera delegada de la xarxa.
20: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que a més serveixi doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
2: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
3: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Arenys.
21: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
22: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil.

0: 98, al servei dels aranyencs.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat, ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol. I divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: Tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: Tot seguit analitzarem la necessitat de la línia orbital ferroviària amb Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Sabadell. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. Fem ara, doncs, una connexió en directe des del centre de Barcelona, on hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin és l'ambient ara mateix aquí?
3: Bon dia, Elena. Pocs minuts perquè obri la Sagrada Família les seves portes als visitants. Aquest grup de docents bloqueja l'accés principal al temple. Aquesta és la situació, Elena, i d'aquesta manera també arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions. Són els docents del Barcelonès els que estan convocats a aquestes diverses jornades territorialitzades que han convocat els sindicats en vaga.
1: Gràcies, Anna. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd dos escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
4: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat ahir a Tarragona va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells.

0: l'any 1932. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí. És hora punta, dia segurament també complicat, sobretot a les entrades i sortides de Barcelona. Volem saber a aquesta hora com se circula, doncs, per la xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autovia 2 a l'altura d'Òdena. Un camió s'hi ha accidentat i la calçada es troba totalment tallada en sentit Barcelona. Els vehicles són desviats per la sortida 549. També destaquem a la B23 a l'altura de Sant Just Desvern. Hi ha hagut un altre accident que talla la sortida 3 d'entrada a la capital catalana i provoca 2 quilòmetres de retencions des de Sant Joan d'Espí. En aquesta mateixa via també retencions intermitents des de l'altura del Papiol. També destaquem a l'autovia A2 circulació molt intensa entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Altres accessos amb aturades, la zona del Vallès destaquem aturades a l'autopista AP7, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona, entre Mollet del Vallès i l'altura de Cerdanyola del Vallès, la C58, també molt plena a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i entre Ripollet i el Nus de la Trinitat en els dos sentits de la circulació. També aturades als accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. De moment és el més destacat. Molt bon dia.
0: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Va arribant o no va arribant aquesta estabilitat?
2: Bon dia, Helena. Doncs de moment li costa i, de fet, al llarg d'aquest matí ja anirem tenint algunes comarques remullades. No és que haguem de tenir, sinó que les estem tenint, perquè en aquests moments plou i no poc, precisament entre alguns racons del Tarragonès, de l'Alt Camp i del Baix Penedès, i per una altra banda, al Prepirineu, sobretot entre el Berguedà, la comarca del Ripollès i la Garrotxa, on plou una mica més. Al llarg d'aquest matí aquests núvols més espessos anirem tenint al Prepirineu, comarques de Girona i al Camp de Tarragona, més clarianes cap a les comarques de Ponent i també les de l'Ebre. Aquesta tarda, de fet, aquest migdia ja, 1, 2, 3 de la tarda, bones tempestes i calamarsades que cauran al Vallès, al Penedès, també al Maresme, la Selva, el Gironès, la Garrotxa, el Ripollès, gran part de Girona en general. Al llarg d'aquesta tarda anirem tenint amb tempesta, també al Pirineu, i on no hi plourà serà l'Ebre i a les comarques de Ponent. A partir de demà, i sobretot ja el dimecres, dijous, divendres, Helena, passarem de la fresca que fa encara a l'estiu, i ho anirem seguint a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Almós.
4: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
5: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
4: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
6: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
4: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
0: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
7: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
0: Precisament, tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Avui, dilluns, és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. Al centre de Barcelona i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. On es localitza a aquesta hora la protesta? Ens deies a la Sagrada Família, eh?
8: Bon dia, Helena. Sí, a la Sagrada Família els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família i ho fan minuts abans que el temple obri les seves portes als visitants, principalment als turistes. Aquesta és la situació en aquests moments, Helena. Desenes de docents bloquegen aquest accés. Pensen continuar aquí una bona estona per impedir l'entrada dels turistes i la resta de visitants que poden visitar el temple a partir de 8:45 del matí. És l'acte de protesta amb el qual arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions dels docents catalans. Són els docents, els mestres i professors de la comarca del Barcelonès els que estan cridats a aquesta nova jornada de vaga en un extens calendari. Helena, recordem que els sindicats convocants són la USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical han dissenyat i en el qual en aquest calendari barregen aturades generals, vagues generals a tot Catalunya amb vagues territorialitzades. I avui, insistim, recordem, és el cas del Barcelonès. I tot això passa a aquesta situació, aquest acte de protesta, passa a l'espera de la reunió que els sindicats celebraran aquesta setmana, dimecres vinent, amb Educació per intentar reconduir la situació, si és que es pot rebaixar la tensió i buscar solucions a aquest conflicte que podria durar fins al 5 de juny. Helena, aquesta és la situació. Els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família, però s'esperen més actes de protesta perquè aquests docents que en aquests moments tanquen l'accés al temple s'han concentrat al centre cívic de la Sedeta, a Gràcia, i algunes fonts ens han explicat que pensen convocar més actes de protesta aquest matí. A més de la manifestació central, a partir del migdia al centre de Barcelona, els docents en protesta podrien fer-se amb cadires, taules d'una escola al costat del districte de Gràcia i fer i organitzar una cadena humana al llarg del matí. Així que aquesta és el primer acte de protesta, aquest bloqueig davant la Sagrada Família. Podrien continuar els actes de protesta aquest matí, actes de protesta sorpresius a l'espera de la manifestació central prevista per aquest migdia.
0: Gràcies, Anna. Doncs pendent, sens dubte, amb un ull posat aquí al centre de Barcelona per veure què més passa amb aquests mestres i professors. Gràcies, que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Dos minuts per arribar a 8:45 del matí. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'han quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys també aquí a Andalusia, doncs. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, dos menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat Per Andalusia, la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno Bonilla es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
9: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
10: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
0: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats aquests a Andalusia.
11: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
0: Reprenem el fil del tema amb què hem encapçalat aquest informatiu. Estem pendents, com dèiem, de conèixer els detalls aquest matí del projecte de la línia orbital ferroviària. Tot apunta, pel que s'ha anat filtrant, que el primer tram es desplegarà al Vallès, un dels territoris més afectats pel traçat. Per això volem saber com valoren aquesta infraestructura des del teixit empresarial de la comarca. I per fer-ho, parlem amb el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell, el senyor Pere Puig i Isern. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Bon dia.
0: La línia orbital és una infraestructura prioritària per al teixit empresarial del Vallès. Quin impacte real pot tenir en la competitivitat de la comarca?
12: Anem a veure, aquest projecte existeix des de fa molts anys. És tan antic com tenim el túnel d'Horta, tan important, el quart cinturó, la B40, i és importantíssim que es posi sobre la taula i es posi en l'agenda, doncs perquè doncs es tracta d'alguna manera de reduir la dependència de Barcelona com a node obligatori de mobilitat entre les ciutats i comarques com Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell. És poc entenible que un ciutadà de Granollers, per venir a Sabadell, per exemple, doncs hagi de passar per Barcelona. És a dir, ens queixem de vegades d'aquesta doncs, Espanya radial i aquí doncs, de vegades repliquem aquest model i fem el que podríem dir la Catalunya radial. Per tant, anem a veure la necessitat de que el govern català posi en l'agenda aquest projecte i d'alguna manera doncs, connecti aquestes ciutats i uneixi aquestes comarques i canviem i reduïm aquesta dependència de Barcelona, és important pels ciutadans i per l'activitat econòmica.
0: Senyor Pere Puig, sí. Esquerra Republicana plantejava prioritzar la connexió Sabadell-Granollers. És el tram que realment necessita el Vallès o és una priorització política? És a dir, quins serien en tot cas els trams o nodes més prioritaris des del punt de vista empresarial?
12: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també, I aleshores, doncs, el retorn, tenint en compte doncs, que la despesa és important, el retorn és més positiu que fer-ho doncs, començant doncs, amb altres punts on la connectivitat entre ciutats no tindrà la repercussió ni des del punt de vista dels ciutadans ni en el punt de vista de l'activitat econòmica com la que pot tenir la de Sabadell-Granollers. Aquesta és evident. Sí.
0: Pere Puig, entès, doncs, que per la Cambra de Comerç de Sabadell aquesta era una notícia important. Ha quedat claríssima la seva posició i entenem que això és una bona notícia per vosaltres. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
12: Molt bé i gràcies per l'interès.

0: I avui obrim la crònica esportiva amb l'Espanyol, que ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar els blanquiblaus, però a la represa els navarresos, que també jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
1: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada, a caixa o faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser, en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic Michel.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
0: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
3: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
0: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes, d'Aina Florença, van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada, i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vila-sana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el 5è triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adéu de Xavi Pasqual, que faria les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va ni confirmar ni desmentir.
4: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de tres quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Beiton Estelar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara dues jornades. Per arribar a dos quarts de nou, el Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de castells el 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la coordinadora de Colles Castelleres, i a Núria José, consellera delegada de La Xarxa.
5: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
6: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: I comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebra del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant d'un centenar de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat. Era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment, ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit aquí, al Notícies en xarxa.
5: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que, desgraciadament, les vores del nostre estat social estan tibant molt i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
4: Els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte de la línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat el Notícies en xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
6: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'una manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
4: En uns minuts també conversarem sobre els pros i contres d'aquesta línia orbital amb l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, que avui visita aquest plató. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. Connectarem en breu amb el centre de la capital catalana per comprovar com arrenquen les mobilitzacions d'aquest dilluns amb protestes, hores d'ara, davant de la Sagrada Família. El PP, liderat per Juanma Moreno Bonilla, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd dos escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en Xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del PP.
1: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
4: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i de Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de Castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema Aquesta temporada, rock and roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de Castells l'any 1932.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
4: Passen 5 minuts de 9:15, us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Almós.
7: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
8: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
7: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
9: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
7: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
4: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
5: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
4: I valoració positiva dels agents econòmics pel que fa a la posada en marxa del projecte de línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat al Notícies en Xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
6: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
4: Les ciutats educadores parteixen d'una idea senzilla però transformadora. L'educació no passa només a les escoles, sinó que tota la ciutat, els seus espais, les polítiques públiques, la cultura i la convivència tenen un paper actiu en la formació de les persones. Aquest model, recollit a la Carta de Ciutats Educadores i adoptat per centenars de municipis d'arreu del món, defensa que la ciutat pot ser un motor d'inclusió, de participació i de cohesió social. En aquest context, Granollers es convertirà del 26 al 29 de maig en la seu de la 18a edició del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un punt de trobada global per repensar com les ciutats poden educar, innovar i generar oportunitats. Avui en parlem amb la seva alcaldessa, l'alcaldessa de Granollers, l'Alba Bernosell. Alcaldessa, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
10: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
4: De seguida entrarem al Congrés de Ciutats Educadores. Abans, però, em permet que l'actualitat marca una mica l'agenda. Parlem d'aquesta línia orbital ferroviària. És avui el govern qui ho presenta. Què representa per vostè, com a alcaldessa de Granollers, pel Vallès, per la comarca, per les seves empreses, pels seus veïns, aquesta línia orbital, i en concret que sigui justament el tram central Sabadell-Granollers, el primer que es vulgui posar en marxa o el primer que es vulgui començar a construir?
10: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i per tant poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i per tant una gran notícia, una gran satisfacció, perquè encara sumarà molt més. Un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
4: Perfecte, doncs aquesta línia orbital ferroviària que mira cap al futur, però ja que parlem de mobilitat, li afegeixo encara una pregunta, si em permet. El dia a dia i a l'actualitat, ara mateix immediata, passa per Rodalies, sobretot pels veïns, la R2 i la R3, que continuen acumulant, jo crec que, incidències i retards. Què reclama avui perquè això, Rodalies, funcioni? Què reclama des de Granollers?
10: Doncs confiança i estabilitat, en el sentit funcionament, que es compleixin horaris, per tant, que sigui una línia fiable, i sí que reclamaria també un augment de freqüències des de Granollers a Barcelona, on tota aquesta línia de la R2 Nord, però també la R3, que s'està duplicant i, per tant, que s'està aquest desdoblament que està en marxa i que també esperem que es posi en funcionament d'aquí un any aproximadament i se segueixi amb el desdoblament fins a Vic, que també ho necessitem, aquest desdoblament i aquestes inversions amb la R3 i, sobretot, fiabilitat i confiança que els usuaris doncs, sapiguem quan agafem un tren, quan arribem.
4: Ara sí, alcaldessa, la promesa. Entrem en el tema que ens ocupa en plan gran, en plan titular, Congrés Ciutats Educadores. Un congrés que té com a lema educació i cultura a la ciutat, comunitat, sentit crític i creativitat. Parlem de ciutat com a motor d'inclusió, de participació, de cohesió social, ara ho deia Suara a l'entrada. Em pot posar un exemple concret i ja entro una mica en matèria, eh? Un projecte, no sé, un espai, una manera de fer on la ciutat, on Granollers, hagi educat de veritat en el dia a dia fora de les aules, eh?
10: L'objectiu és aquest, fora de les aules tota la ciutat educa i en aquest sentit s'està treballant un projecte a nivell de Granollers i conurbació de relats. Quins són els nostres orígens de la ciutat? Gent que ve de llocs del món totalment diversos, gent que ha vingut fa 5 anys, gent que ha vingut fa 20, gent que en va venir fa 50 o fa 70 anys a la nostra ciutat. I com cadascun d'aquests camins, trajectòries vitals diferents formen part també de la nostra història i de la nostra identitat. Això està passant a totes les ciutats del món, totes les ciutats de Catalunya, d'Europa, del món, més diverses, més plurals i la necessitat d'entendre-ho. Aquest és un dels projectes singulars, però des de qualsevol equipament cultural, que és el que abraçarà el Congrés, no? I des de tots els espais públics, aquesta comunitat i el teixir xarxes, aliances amb els nostres veïns, és imprescindible per construir present i sobretot futur.
4: Alcaldessa, una de les claus del Congrés és compartir experiències educatives reals. Parlàvem ara de fora d'aula, però també dins de les aules. Quines aportarà Granollers? Què us fa singulars com a ciutat educadora?
10: Jo parlaria d'aquesta fora d'aula, com qualsevol plaça, qualsevol projecte ciutadà es construeix des de la col·lectivitat. Fem un jardí, és un projecte en el que els nens i nenes d'una aula, d'una escola, doncs, dissenyen conjuntament amb els arquitectes, fan el seguiment d'obra conjuntament amb la constructora. No? Per tant, tota la implicació a construir, com aquells espais públics doncs, donen resposta als nens i nenes, però també a les persones grans. Per tant, jugar a pilota, però alhora poder respectar la convivència, poder respectar els espais de bancs perquè s'assegui la gent i al final la ciutat la construïm entre tots. Aquest és una mica dels exemples. Al final, l'origen és Marta Mata, no? Que enguany en celebrem als 100 anys del seu naixement, el concepte de que tothom a la ciutat educa, comerços, equipaments, institucions, òbviament escoles, però tot allò fora escola també contribueix a educar l'infant, però qualsevol persona, a qualsevol edat.
4: Alcaldessa, en una ciutat que reivindica com a ciutat educadora, garantir que els joves no hagin de marxar de Granollers, no hagin de marxar de la ciutat, també és una política educativa. Vostè es va comprometre a tancar el mandat amb 200 pisos de lloguer assequible. Com van els plans de concreció i el calendari d'aquestes promocions?
10: Doncs estem contents. Haurem arribat a final del mandat d'aquí un any i just dos mesos a aquesta xifra i probablement també en tindrem, juntament amb aquesta reserva de sòl, el que hem posat 8.000 metres quadrats més, doncs projectats gairebé una 150ena de pisos més. Els joves que vulguin i puguin, es puguin quedar a viure, estudiar, òbviament, a marxar fora per acabar de formar-se i després retornar, viure i treballar a Granollers i al seu entorn.
4: Com avancen les dues promocions que ja coneixem, eh? Aquests 57 habitatges del Lledoner i 17 pisos més del Passeig de la Muntanya, en quin punt són exactament i quin calendari treballen perquè estiguin habitats ja?
10: Els 17 entregar les claus ja abans de l'estiu, per tant, en el proper mes del mes de juny, principi de juliol, i el 57 del Lledoner, doncs, l'any vinent, el 2027, també esperem que d'aquí un any ja puguin estar ocupats per les persones que hi vagin a viure, que resultin beneficiats arrel del sorteig. I després el Lledoner també a la tardor, conjuntament amb una cooperativa, el primer bloc d'habitatges cooperatius amb el Cairó, una cooperativa que s'ha format a Granollers conjuntament amb Sostre Cívic, 36 habitatges més, per tant, contents.
4: Parlàvem també ara de les moltes persones que han arribat de diverses onades d'immigració a Granollers. Parlem una mica d'aquest procés extraordinari de regulació. Com l'esteu vivint a Granollers? Granollers és capital de comarca, amb tot el que vol dir això. Com ho esteu vivint? Heu tingut prou recursos? Creieu que la millor això pot arribar a col·lapsar serveis bàsics?
10: En cap cas són gent que ja està vivint a les nostres ciutats, que ja hi és i està vivint sense drets, però tampoc sense obligacions. Per tant, és una manera de garantir drets i a l'hora de contribuir. Contribuir amb l'Estat, contribuir amb lo públic, no? Pagant els seus impostos i, per tant, de manera regularitzada. Han vingut aquí a treballar, a tenir una vida millor, fugint, tots fugiríem. Molts d'ells han fugit de llocs on cauen bombes. Aquí ho hem viscut, ho vam viure durant la Guerra Civil. Per tant, venen al nostre país en busca d'una vida millor. A tothom que hi vulgui treballar i quedar-s'hi viure, contribuint, per tant, amb drets i amb obligacions i responsabilitats, benvinguts siguin. I nosaltres, doncs, estem portant aquest procés amb la gent que ja estava vivint a la ciutat, que n'era molta. Per tant, contents.
4: Alba Barnosell, gràcies per haver vingut avui a fer-nos companyia, a explicar-nos una mica aquest gran projecte de Ciutats Educadores i aquest gran projecte que també tenen pendents i que no n'hem tingut temps de parlar, però que ho sabem, que sereu ciutat del Tour de França el dia 6 de juliol. Tindrem Exacte. Temps de parlar-ne, segurament, si més no, amb els companys de BOTB. Gràcies, doncs, per ser amb nosaltres. Moltes, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies Molta a sort. Vosaltres.
4: I bé, seguim amb més coses quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Justament avui dilluns és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. Al centre de Barcelona hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, que justament esteu seguint aquests docents que estan fent una protesta molt sorollosa. A on són ara mateix? Continuen al mateix lloc?
11: Hola, Diana, bon dia. Sí, continuem davant les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents bloquegen en aquests moments, continuen bloquejant un dels accessos principals al temple. Ho fan des de fa una hora aproximadament i tot coincidim en l'obertura del temple als visitants, principalment als turistes. Es tracta d'una protesta creativa, diuen els organitzadors de la protesta d'aquest acte, que també compta amb aquestes taules i cadires que provenen d'un centre educatiu situat a l'Eixample i amb els quals els docents han conformat aquesta mena de classe de protesta. I amb Xavi Vilanova, ell és delegat de l'USTEC al barcelonès. Xavi, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Un acte com aquest rebaixa o pressiona encara més l'escenari a 2 dies per a la reunió amb el Departament d'Educació.
12: Bé, estem en un context de 17 dies de vaga, amb la qual nosaltres mantenim les protestes als carrers i les mobilitzacions fins que el Departament faci un pas i el govern facin un pas i vulguin solucionar aquest conflicte, doncs, administrant, donant recursos, com li estem demanant des de fa, doncs, des de tot aquest curs amb les mobilitzacions que portem a terme.
11: Feu aquesta mena de classe creativa de protesta a les portes del Temple de la Sagrada Família. Com es desenvoluparà la resta del matí?
12: Bé, nosaltres de moment estem fent una protesta pacífica, li diem creativa, com podeu veure, doncs, simulem que estem fent una classe en un dels llocs emblemàtics del país, perquè creiem que d'una vegada per totes, com a país, s'ha de voler solucionar el problema que hi ha enquistat en, pel que fa a l'educació pública i la seva falta de recursos, no? Durant el matí estarem aquí fent aquesta protesta pacífica i després farem una manifestació a les 12, Jardiners de Gràcia, fins al Departament d'Educació.
11: Xavier Vilanova, des del sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts enmig, Helena, d'aquest acte de protesta a les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents continuen bloquejant l'accés a la Sagrada Família, insistim, a pocs minuts i tot coincidint amb l'obertura del temple als visitants. Un acte de protesta que ha arrencat a les 8 del matí, que continuarà els propers minuts fins a la celebració d'aquesta manifestació unitària en aquest dia de vaga, amb el qual els docents arrenquen una nova setmana de mobilitzacions. Recordem que són les escoles i instituts, els docents de les escoles i instituts dels barcelonès, els que estan cridats a la vaga. En un calendari de protestes que s'allargarà, si no hi ha acord amb el Departament d'Educació, fins al mes de juny vinent i que barreja les convocatòries generals a tot el territori, a tot Catalunya, amb vagues territorialitzades, com és el cas avui al barcelonès.
4: Thank you. La crònica esportiva que avui l'obrim amb l'Espanyol, Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Sí,
4: que ha segellat la permanència a primera divisió.
13: Sí, per fi els blanquiblaus respiren tranquils, s'han salvat i ho han aconseguit gràcies a una victòria per 1-2 al Camp d'Osasuna. Ho aconsegueixen, a més, amb una jornada de marge. Un gol de Carlos Romero a la primera meitat va avançar els blanquiblaus, però la represa als navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
14: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
13: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid. Es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elja Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn d'ell mateix, però li tocarà patir en la darrera jornada contra els alacantins. L'Espanyol acaba la jornada en 11a posició amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada per disputar-se. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit, hi ha 5 equips que es jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona en descens amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà l'etapa de 4 anys al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha amb dues dianes i Cancelo amb una altra van fer que la festa fos completa tancant un curs perfecte a casa on ha guanyat els 19 partits disputats. Doncs Lewandowski, protagonista i al Camp Nou també en aquesta jornada.
4: Gràcies, Cristina. Fins demà.
13: Fins demà, que vagi bé.
4: I abans d'acomiadar-nos, reprenem la informació sobre les protestes dels docents. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Barcelonès, que a hores d'ara fan una protesta davant la Sagrada Família. També tallen el trànsit a la travessera de dalt. En aquest tall hi tenim l'Andrea Muñoz i la Lola Santiago, de BTV. Bon dia, Lola. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
15: En aquests moments ens situem davant de l'escola Turó del Cargol, al barri de Gràcia, on prop d'una quarantena de persones s'estan concentrant tot just a les portes d'aquest centre educatiu. Es tracta d'una protesta, on s'han ajuntat tant famílies com alumnes, com també docents, per donar suport a totes les demandes del professorat. Aquesta marxa acaba de començar tot just fa uns 10 minuts i ha començat primer de tot al carrer de Travessera de Dalt, on aquesta mobilització el que ha aconseguit és tallar aquest carrer i ara han arribat fins a aquest centre educatiu, que és un dels 3 que forma part d'aquesta protesta. L'objectiu és anar passant per altres instituts i centres educatius del barri per anar recollint més i més docents que s'assumin a aquesta protesta. Es tracta d'una mobilització que és el preludi del que serà la gran manifestació avui a les 12 del migdia a Jardinets de Gràcia.
4: Doncs moltes gràcies, Lola, per aquesta última hora. Pendents avui, doncs, d'aquestes protestes de mestres i professors al Barcelonès. No tenim temps de res més. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, que vagi bé, a les 7 us espero.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al mateix nivell que l'aeroport del Prat o bé el port de Barcelona. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers, és un dels municipis prioritaris i contemplats en aquesta línia orbital, valorava positivament aquesta iniciativa.
1: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i, per tant, poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i, per tant, una gran notícia, una gran satisfacció.
0: Illa també reunirà avui amb els comuns per tancar els serrells de la Vall dels Comtes. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu extraordinari. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, en aquests moments, 150 persones s'estan concentrant a les portes de la Sagrada Família i han muntat una aula per tal que no hi puguin accedir ni visitants ni turistes. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc, en aquest cas, finalment, el dimecres per intentar apropar posicions. Recordem que una de les principals demandes dels docents és l'augment del salari i també l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees de docents. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-17 a Mollet, a la C-31 al Prat, a l'AP-7 a Barberà i també a la C-58 a Barcelona, també tallada a la C-16 a Cercs en sentit sud per tasques d'investigació policial. L'A-2 a Òdena també està tallada per un accident i a la B-23 a Sant Just d'Esvern un altre accident talla la sortida 3. Finalment, una avaria, la C-31 a Gavà, també deixa un vehicle al voral. I pel que fa al servei ferroviari, està interrompuda en aquests moments la circulació de la línia R2 sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts. Són les 9 i 3 minuts. Com cada dia estem amb vosaltres fins les 11 en punt del matí. Com tots els dilluns, avui celebrarem una jornada més de Lliga que no ha estat inocua. S'ha consolidat la permanència de l'Espanyol a primera divisió, cosa que no tothom tenia clara. I estem pendents de què farà el Girona, si serà capaç de mantenir o no serà capaç de quedar-se a la primera divisió, perquè hi va perdre i ara mateix està en zona de descens. Mentretant, a la previsió de la setmana tenim més mobilitzacions per part dels mestres. Avui han anunciat una actuació sorpresa i estava tothom amb el cul apretat per veure on es produirien els talls de les carreteres, i de moment no ha estat així. Sembla que s'han concentrat al centre cívic de la Sedeta, això està a Barcelona, en una zona central que hi ha. Doncs estem entre taules i tal, i estaríem fent una assemblea a l'aire lliure, però en tot cas, quan ahir anunciaven una acció sorpresa, avui a les 8 del matí a la província de Barcelona, ja vam dir, hòstia, arribarem tard a treballar, ja esmolàvem les eines. Gràcies a Déu no ha estat així, i per tant anirem veient com avança la cosa. El tema dels cotxes americans en clau aranyent, que va funcionar la mar de bé, com sempre, molta gent, molt curiosa, i moltes ganes de veure aquests vehicles. I en previsió aquesta setmana, i per aquí és on comencem avui, segurament avui, entre avui i demà, probablement avui, es farà efectiu l'anunci del suport d'Esquerra

0: Esquerra Republicana als pressupostos del Partit dels Socialistes de Catalunya. Un suport al Partit dels Socialistes que ha vingut condicionat per la construcció de la línia orbital ferroviària, LOF. Li diuen així, que queda com més guai. L-O-F, LOF. I sona a com a amor, eh? Però en realitat són les sigles de línia orbital ferroviària, que ha estat fins ara una peça clau per donar suport als pressupostos per part d'Esquerra Republicana al govern. De fet, la premsa ho ha recollit així, l'acord desencalla els pressupostos entre Esquerra i el PSC, un dels elements centrals de l'acord és l'impuls del tren orbital, etcètera, etcètera. Bé, i en aquest sentit, a Mataró, que com a capital de comarca no en ve, és a dir, en ve formalment com a capital de comarca, però una capital va més enllà de l'egoisme propi i mira, en general, el bé de l'entorn del qual n'és capital. No és el cas de Mataró. Mataró no és en cap cas una capital de comarca en si mateix, perquè no mira cap a benefici de l'espai que capitalitza. Però jo sóc bastant, jo ho he dit sempre, sóc bastant curt de gambals i començo a no entendre moltes coses, sobretot, i ara ja, sobretot començo a no entendre aquesta medalla que es vol penjar Esquerra Republicana de Catalunya donant suport a aquest tren orbital, i tampoc entenc per què el tren orbital passa per davant de la solució a la R1 de Rodalies. És a dir, perquè és evident que ara tothom està intentant arribar a acords per tren orbital. I la R1, què? Més enllà de promeses i més enllà d'anuncis, concretament, la R1, què? I hem anat a buscar una mica de documentació. Primera cosa que no entenc. Esquerra Republicana es posa la medalla d'un projecte que no és seu. El projecte de la línia orbital ferroviària és, se'n parla, per primera vegada l'any 2004... apareix formalment en la planificació del govern català. Estem parlant, per tant, de l'any amb el suport o amb la planificació, perdó, amb el govern de Pasqual Maragall. De fet, fins a l'any 2006 no apareix en un document pròpiament escrit. A l'any 2006, primera definició del projecte, primera definició formal d'aquest projecte, es defineix per primera vegada dins del Pla d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. És un pla pensat a llarg termini, en teoria el 2026, línia orbital 2026, això es deia el 2006. Com podeu veure, l'incompliment sistemàtic per part de l'administració pública dels seus propis terminis ve de llarg. I també dins del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya amb horitzó 2012. És a dir, això s'havia de començar el 2012 perquè fos una realitat el 2026. De fet, s'inclou dins d'una gran presentació que fa el govern de grans obres de progrés per Catalunya, on una presentació on hi era PIMEC, on era Foment del Treball i tal, la línia orbital apareix ja com un projecte estratègic. Estem parlant, en aquest cas, ja de l'any 2008, 2006, primera vegada que apareix en un document, 2008, quan es presenta ja com una de les coses que sí, que això el 2012 ho arrenquem. De fet, és el 2010 que es presenta com a quart cinturó ferroviari i es fa públic que l'objectiu és unir Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Què passa? Que l'any 2012 arriba la crisi i s'atura de cop el projecte. Entre el 2012 i el 2014 la planificació del projecte no avança i queda desat en un calaix. L'any 2014 el projecte queda definitivament en l'oblit i durant 14 anys no es mou ni una sola peça. És l'any 2025 quan es reactiva el projecte, la consellera Sílvia Paneque reactiva el projecte en el marc del Pla d'Infraestructures 2025-2050 que presenta al Parlament de Catalunya. Per tant, és la pròpia Sílvia Paneque del PSC qui reactiva novament aquesta línia orbital. Actualment, la línia orbital és un projecte en fase de planificació i sense calendari d'obres. estem parlant d'una línia que tindrà uns 120 quilòmetres de llargada i que a dia d'avui estan, estan previstes 39 estacions. En paral·lel, ho dic perquè després posarem preus, en paral·lel tenim la línia R1 del Maresme, de la qual ningú en parla. Construïda, inaugurada l'any 1848, podríem explicar moltes misèries d'ella, dels 90 i tal, ens anem directament a l'any 2000. Entre el 2000 i el 2020, les afectacions per temporal són constants, esllavissades, pèrdua de balast, talls de circulació i retards massius. Els geòlegs, el 2010, ja alerten, entre el 2000 i el 2010, ja alerten que aquesta línia és altament vulnerable i que el canvi climàtic agreuja els episodis que la deterioren. Del 2010 al 2020 es prometen solucions definitives, bàsicament en tres línies: murs de protecció, regeneració de platges i millores puntuals de seguretat. D'aquestes tres, només una, i perquè ha estat forçada, és la que s'ha executat els darrers temps. Entre el 23 i el 24 es parla, se posa com a possible solució al traspàs de Rodalies, i de la Generalitat reclama el traspàs d'aquesta línia. El 2025 comença l'inici formal del traspàs d'aquesta infraestructura. Però és aquest any, el 2026, en què els geòlegs, el Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya, reclama traslladar la línia cap a l'interior, bàsicament per tres motius. Un, és obsoleta. Dos, els costos de manteniment són altíssims. I tres, és insostenible mantenir aquesta línia on està davant del canvi climàtic. Bàsicament, els problemes de la línia de Rodalies passen per molts punts. Els tres primers, els més greus, són, primer, l'exposició extrema als temporals i a la pujada del nivell del mar, com tots sabem. Dos, el tram de via única entre Arenys Blanes, que genera retards en cascada, és a dir, bona part dels retards que es produeixen a l'entrada a Barcelona venen condicionats per la via única entre Arenys i Blanes, que condiciona tota la llargada de la via. I tres, la infraestructura és antiga i difícil de mantenir. Quines promeses han fet les administracions públiques, és a dir, la Generalitat, Esquerra, PSC, Junts, Comuns, tots els que han governat, la CUP, o tots els que han estat directe o indirectament relacionats amb el govern. Bàsicament, han promès manteniment reforçat, murs i esculleres, regeneració de platges, traspàs d'infraestructura a la Generalitat, nou pla de Rodalies i estudi del trasllat de la línia cap a l'interior. D'aquests, de moment, cap. Bé, no serem cap. Ben pocs, perquè el tot i res és relatiu. Llavors, aquí direu, bueno, clar, però és que portar la línia a l'interior de Rodalies Renfe, de la R1, és caríssim, no? Això és el que s'ha dit, no? És molt car, és un cost inassumible. Actualment, la R1 té 45 quilòmetres entre Montgat i Blanes, dels quals en estat crític n'hi ha 30. Els primers 15 són de doble via, bé, no estan en el millor de les condicions, però són, bueno, es podrien suportar, per entendre'ns. Quin cost té portar la línia a l'interior? Tothom diu que és caríssim, però ningú ha fet números. No hi ha números oficials del cost real de portar aquesta línia cap a l'interior. De què depèn el cost? Perquè hi ha una àmplia forquilla. Doncs el cost depèn de si s'aprofita l'estructura de l'autopista per fer-lo passar per sota, si s'aprofita part d'infraestructures que ja estan o no s'aprofiten, del tipus de construcció. Bàsicament, i agafant les projeccions que són més cares per portar la línia de Rodalies cap a l'interior, es parla d'entre 1.000, que és poc, i 4.500 milions d'euros. Quedem-nos amb la xifra més alta. Portar Rodalies cap a l'interior costaria 4.500 milions d'euros. Molt bé. Què costa el tren orbital? El tren orbital, tal com s'ha plantejat actualment, té un cost total de 5.200 milions d'euros. És a dir, 700 milions d'euros més del que costaria portar la R1 cap a l'interior. Reitero, línia orbital, que ara mateix està damunt de la taula, 5.200 milions d'euros. Aquestes són les dades oficials que s'han fet públiques aquests dies. Hi ha algunes dades que apunten cap a 5.500. Quedem amb una de les més baixes. 5.200 milions d'euros. Transportar la de Rodalies, segons les estimacions que s'han fet fins ara, costaria uns 4.500 milions d'euros. I algú dirà, bueno, però és que la línia orbital portarà molta gent. O sigui, la previsió és que la línia orbital transporti a molts ciutadans. Molt bé. La previsió de la línia orbital d'usuaris any, a dia d'avui, la previsió d'usuaris any de la línia orbital, dades oficials de la Generalitat de, la Generalitat de Catalunya, és que porti aproximadament uns 35 milions de viatgers l'any. Línia orbital, 120 quilòmetres, Mataró, Vilanova i la Geltrú. La previsió és que porti uns 35 milions de viatgers l'any. Actualment, a dia d'avui, dades oficials, la R1 de Rodalies porta més de 39 milions de viatgers any. És a dir, actualment, sense creixement demogràfic ni res que se li assembli, la línia R1 de Rodalies porta 39 milions de viatgers, més de 39 milions de viatgers any. És la línia de Rodalies que més viatgers porta. La segueix la R2, que sumant la R2 Nord a la R2 Sud, és a dir, tota la línia, tota, de cap a cap, no arriba als 35 milions d'euros. Ai, perdó, als 35 milions, als 35 milions de viatgers. Per tant, a nivell d'usuaris, tampoc no té cap mena de sentit passar per davant la línia orbital a la R1 de Rodalies. I amb això no vull dir que la línia orbital no sigui una bona proposta, no sigui interessant i no sigui una línia estratègica de futur. Evidentment ho és. No m'estic oposant a la construcció de la línia orbital. En tot cas, estic explicant per què no entenc per què es prioritza la línia orbital a la línia R1 de Rodalies. Per què no entenc per què no hi ha cap alcalde, ni cap consell comarcal, ni cap entitat pública que surti i doni suport al Col·legi de Geòlegs, a les entitats que defensen els usuaris i als milions de persones que cada dia abusen aquesta línia per anar a treballar, per anar a estudiar o per anar a fer el que els doni la gana i que han de patir els constants retards i les constants aturades de Rodalies. No entenc en quin país vivim en què els polítics el que volen és la foto, la imatge, l'escultura, l'apunt a la Wikipedia o a l'Enciclopèdia Catalana. Vull ser l'impulsor d'aquella línia que es va, en lloc de preocupar-se realment pels qui paguen el sou i els seus administrats, que són els ciutadans. Ni les motius econòmics, ni el nombre de passatgers, ni la història explica per què es passa per davant i no es condicionen uns pressupostos a la traspàs de la línia R1 de Rodalies per davant de la línia orbital. Jo, com que soc molt burro, no ho entenc. En tot cas, si algú ens ho vol explicar, que ho faci. 93 195 79 12. 93 195 79 12. Però aquest és el país que, si no ens ho expliquen, no volem. Comencem.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Vinga, va, que tenim moltes coses a explicar. Hem de parlar d'incendis, ara mateix ho farem. Tenim en Carles Pérez aquí que ens farà 5 cèntims i hem de parlar també dels Amics de Ports que segueixen sense publicar encara el projecte del pas soterrani. Però tot això ens ho explicareu d'aquí una estona. Fem un cop de la previsió del temps i parlem d'incendis, vinga.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada, i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret, de mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i per tant les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: I, evidentment, amb tots vosaltres, és un quart i mig de 10 del, un quart i mig de 10 del matí. Som a mes de maig, de fet, ja l'hem començat fa dies, estem el dia 18 de maig, i ja estem en aquella època en què comencem a patir. La setmana passada vam tenir el primer incendi ja a Tivissa, a la zona de les Terres de l'Ebre, a la zona interior del sud de Catalunya, I la veritat és que aquest 2026, aquest estiu, com els últims anys, es preveu que sigui molt calorós. Diuen que les temperatures poden, novament, a ser més altes que en anteriors anys. Sigui com sigui, els incendis, malauradament, tornaran a ser notícia, ho estan sent ja, i ho tornaran a ser, i dic malauradament. I precisament d'això en volem parlar. Carles Pérez, bon dia, benvingut.
7: Bon dia.
0: Com estàs, Carles?
7: Bé, gràcies.
0: Preocupat o no? Si tu arriba a aquesta època ja comences a posar-te...
7: No, és que ara no puc.
0: Clar.
7: Primer perquè m'ha prohibit el metge. Fora preocupacions. I el que passa és que, clar, són problemes de país que vulguis afecten a tothom i són interessants, a més, de buscar solucions. Mm.
0: L'altre dia al periòdico, i de fet m'ho ha fet arribar en Carles i m'ho he estat mirant aquest cap de setmana, l'altre dia al periòdico va fer un important article, ha fet un reportatge ampli sobre... El títol era España olvida otra vez la prevención de incendios. I en aquest sentit fan un mapa general de què és el que s'està fent a l'Estat per batallar, per lluitar contra els incendis. Ara parlem de Catalunya, però ja només mirant, llegint els articles amb atenció, i només mirant els titulars, ja veus que aquí cadascú fa el que vol. València fa un tercer torn de bombers per lluitar contra els incendis, Galícia compra avions i helicòpters per apagar-los, Castella i Lleó fa fixes als bombers per fer bona planificació, Astúries cremes controlades, Canàries cobra el céntimo verde per després poder fer coses, Extremadura puntos d'aigua per a sus dotes i posa punts d'aigua. Qui és Madrid? Aquí, em feia gràcia Madrid. Madrid compra animals perquè es mengin al sotabosc. Aquí cadascú fa el que li dona la... Aquí cadascú fa el que creu que és millor, però sense... no hi ha una línia de treball planificada.
7: Bueno, com hem comentat abans, a nivell de país, una de les coses que primer es va treure el govern a l'hora de crear les autonomies eren les responsabilitats en incendis forestals. Mm-hmm. Això, llavors, clar, cada entitat autònoma o cada comunitat autònoma ha assumit de la manera que ha pogut o la manera que ha cregut més adient en el seu entorn el tema. Què passa? Fins ara, o fins fa poc, relativament poc, no era el mateix Catalunya que Galícia. Galícia era un país que hi havia molts incendis forestals pel tema de la fusta i pel tema dels boscos i tal, però en canvi hi havia molta humitat. No teníem la sequera que hem tingut aquí, que hem patit aquests anys, ni la desforestació que hi ha hagut, o de l'abandonament de l'entorn agrícola, per dir-ho d'alguna manera. Ara també s'estan trobant el mateix, una mica més en retard. El canvi climàtic afavoreix també el desenvolupament d'incendis forestals. Vull dir, potser es troben llocs que abans plovia dia sí dia no, i ara potser estan 3 setmanes sense ploure. I també el tipus d'explotació forestal antigua brac que posaven. Us en recordeu els famosos eucaliptus i tot,
0: sí,
7: això, pel paper. Bueno, clar, tot això... I no hi ha hagut unes línies d'actuació directament dirigides des del govern central. S'han desentès tots els últims governs, siguin del color que sigui. I no han marcat les pautes necessàries per poder-ho fer. Jo penso que Catalunya ha sigut un referent en aquest tema, perquè sí que han tingut una visió, han fet coses, segurament s'han quedat curtes, però potser són el lloc on s'ha treballat més amb el tema, i tot i així els problemes que tenim.
0: També és veritat...
7: Tot això que has dit, tot això està ben fet.
0: Vull dir que... no hi ha cap cosa que sigui una bestiesa.
7: Però fixa't que la major part d'aquests temes són temes d'acció.
0: No de prevenció.
7: No de prevenció.
0: Dos aspectes. Un, referent a això que deies, també és veritat que alguna vegada s'ha intentat actuar des del govern espanyol sobre la capacitat d'autogovern de les autonomies... hi ha hagut queixes, fa 3 o 4 o 5 anys va haver una llei, no?, de protecció civil,
7: sí,
0: o de lluita contra...
7: No s'ha aprovat encara.
0: No, però
7: està ahí en el limbo.
0: Però va aixecar moltes protestes, precisament, sí, perquè incidia, no?, en l'autogovern, en aquest cas, de la Generalitat i de les altres comunitats autònomes. Vull dir, que en aquest sentit... O sigui, que hi ha, hi ha aquesta descoordinació, però a la que s'intenten posar tampoc no es deixa.
7: Era una llei que marcava les pautes per als cossos de bombers. una de les pautes principals que hi havia era que eliminava tots els voluntaris.
0: Ah.
7: Vale? Vale. I que després està resultant que si tindrà d'anar per aquí, vull dir que aquí a Catalunya ara mateix hi ha un conflicte bastant important en el tema, que afecta també els bombers voluntaris, de, que passaven de ser el 50% del... Ara, fins ara eren el 50% del, del, de les dotacions, i ara ja estan pel 30% només. I la previsió és que desapareguin. De la manera que s'està plantejant el tema, de la manera que s'ha fet aquesta demanda per les exigències de la, de la, de l'administració, que tenen de complir els bombers voluntaris, fan impossible que, se, que aquests puguin desenvolupar de la manera que es tindrien desenvolupar. No? I a més aquí hi havia molt, molt poca entrada de gent que volgués fer de bombers voluntaris en llocs perquè no n'hi ha gent, sobretot en les zones que fan més falta, que són les zones més aïllades del territori, i després que no hi havia una reglamentació que permetés, per exemple, que tinguessin una compensació econòmica dient en aquest tema, no? Com a França, per exemple, a França, però que l'estem parlant del que hem dit abans, a França és el sistema de bombers és general a tota, a tota França. Després cada comarca o cada...
0: Regió.
7: Cada regió se'ls administra a ells, no? Però el contorn, o sigui, la formació és tota la mateixa. Tots estan adequats, tots parlen el mateix idioma. Els vehicles estan normalitzats. Clar, i això facilita molt un desenvolupament i una ajuda entre comarques. Aquí, quan venen els de Castelló a ajudar a Catalunya, o Catalunya va cap allà, hi ha una descoordinació total absoluta. Malgrat que cada vegada funciona més, perquè ho tenim clar, igual que passa amb els aragonesos. Però a França no tenen aquest problema. Inclús han vingut aquí. Jo estic treballant amb els bombers francesos aquí a l'Empordà, per exemple. De fet, no? I jo he anat a França també a treballar.
0: Els hem format i ens han format, no?
7: Sí.
0: Hi ha hagut intercanvi d'experiència entre bombers francesos i bombers catalans.
7: Molta. També hi ha hagut, per exemple, amb l'UME. I critiquem molt els militars i gens, però l'UME no va ser tot. No? A veure, aquí és el que porta millor el tema d'incendis forestals, Catalunya. Pum. Jo he tingut al costat meu treballant els de l'UME i hi havia un centre de formació i venien aquí a aprendre. I, de fet, el sistema de treball que té l'UME és el millor que hi ha. Per què? Perquè està copiat als catalans. Que en el seu moment, i sembla que en continua igual, a nivell d'incendis forestals, tenen la millor formació que hi ha a tota Europa i potser a tot el món.
0: I una cosa més, i ens anem a Catalunya, eh? Ho dic perquè ara fa dos o tres setmanes, per casualitat, vaig estar mirant coses de la cornisa cantàbrica, Astúries, Cantàbria, aquesta banda, i ja hi havia incendis importants.
7: Sí.
0: El que passa que aquí no ens va arribar la notícia, ens va dedicar a parlar d'altres coses. Però ja hi havia incendis fa tres setmanes,
7: a tota
0: la cornisa cantàbrica.
7: Si ara entres dintre la pàgina web del GRAF i a veure els incendis que hi ha a Catalunya. Ah, a Catalunya, a tot Espanya.
0: Sí, sí.
7: I n'hi ha. No de gaire, per això no surten a la tele, però n'hi ha.
0: I es parlava, els últims estius han patit molt de Portugal i Galícia, no? Sempre s'ha dit que Galícia té una política de liberalització del terreny que ha facilitat això. És a dir, que d'alguna manera, que molts dels incendis... O sigui que la política de prevenció no només passa per la prevenció activa, sinó també per la prevenció administrativa. I en aquest sentit, a Catalunya, si es crema un terreny... No sé si encara està activa aquesta norma.
7: Sembla que no.
0: Ja no està activa. Doncs fins fa un temps hi havia la norma de que si es cremava un terreny no es podia requalificar fins 30 anys després de la data de l'incendi. Cosa que a Galícia això no passava.
7: Bueno, de fet, les qualificacions, ja si són zones forestals, ja és, per molt que cremi, no te la requalifiquen automàticament, m'entens el que vull dir-te? Vull dir que no, això depèn ja dels plans d'ordenació municipal de cada... que aquests es aprova la Generalitat, i amb aquest tema, escolta'm, si aquest terra, encara que es cremi 50 vegades, continuarà sent zona forestal o zona agrícola, o el que sigui, no? No té per què. Abans sí que no li havien... els plans d'ordenació no funcionaven i hi havia aquest però fa molts anys, això, fa molts anys, vull dir, potser des de principis de segle, per dir-ho d'alguna manera.
0: Ara a Catalunya el que importa, bueno, a Catalunya de tot arreu, però venim cap a casa, el que preocupa molt són els famosos incendis de sisena generació. És a dir, això és com la cobertura del mòbil, eh? Hem passat del 3G, al 4G, al 5G, i anem augmentant cada cop som més gent, no? Bueno, doncs els incendis van en paral·lel, no? Del 4G, 5G, i ara estem a la 6G, a la 6G generació.
7: Bueno,
0: què és això?
7: A veure, Això és una classificació que es van inventar els bombers aquí, concretament el GRAF. Ja faig un apunt. El GRAF és el grup de recolzament d'activitats forestals i són, bàsicament, es va formar l'any 99 amb un grup de tècnics, una mica a còpia, per dir-ho així, entre cometes, de les BRIF que existien o que es van fer a la resta de país. En aquella època no tenien encara les comunitats autònomes competències, això, i hi havia a nivell general les BRIF. Vale? Aquestes BRIF eren brigades forestals que tenien un tècnic, que normalment no era bomber, que era... Sí. era pertanyia al Departament d'Agricultura, el Departament, i és el que manava aquestes brigades, que eren peons, per dir-ho d'alguna manera, que treballaven. Que cada vegada s'han anat especialitzant més, ara treballen amb equips, ja professionals de tot l'any, i disposen de mitjans aeris i d'equips de terra, i funcionen una mica més bé. El que passa és que n'hi ha pocs, no? Nosaltres estem acostumats a treballar, per exemple, els de l'Aragó, perquè no funcionen. Per cert, que aquí, ho he dit una vegada, tinc un amic que és pilot d'helicòpter que està amb els BRIF aquestes.
0: Ah, sí?
7: A l'Aragó, sí. Viu aquí a Arenys. Que aquest any els han reforçat amb més pilots. Eren de Xile.
0: De Xile?
7: Sí, perquè ara Xile és època d'hivern.
0: Ah, vale.
7: I llavors es fan...
0: Fan com els argentins.
7: Són empreses privades que tenen aquests helicòpters i els pilots. I els mouen amb aquesta... Però funcionen tot l'any, eh? O sigui, hi ha una dotació que està tot l'any.
0: Fan com els argentins i les estacions d'esquí, eh? Que venen aquí a fer de pisters i després se'n van cap al seu país i ells sempre viuen a nivell.
7: Exacte. Doncs, i aquests GRAF van començar a treballar amb, primer, formant bombers. O sigui, el personal no el tècnic, que és molt bo, que ha fotut tota aquesta moguda que tenen a Catalunya amb el tema d'estudiar tots els incendis, i tenen un registre de tots els incendis, ho han treballat moltíssim i són referents, eh? Marc Castellnou, tothom el coneix.
0: Sí, home, i tant.
7: I la Marta Miralles i tots aquests. Doncs aquesta gent van crear agafant bombers, o sigui, treuen bombers de la seva feina diària i a l'estiu estan especialitzats en incendis forestals, que cada vegada fan més temps. Ara em sembla que ja són tot l'any que són...
0: Estan
7: controlant els incendis forestals. I aquesta gent va començar l'any 99 i ha anat increixent-ho. I és la base que té Catalunya més forta en aquest tema. Després hi ha les dels BAF, que són els equips aquests que fan una mica com els BRIF, que a l'hivern fan treballs de desforestació, de neteja de punts estratègics i coses d'aquestes, i a l'estiu col·laborant amb incendis forestals amb treballs manuals i retents a llocs on hi ha hagut incendi, ajuden a obrir pas per llocs inaccessibles. Clar, tot aquest conjunt de treballs, vull dir, s'ha anat reforçant, però ha arribat un moment que ja no poden més, vull dir que els incendis sobrepassen la nostra capacitat d'extinció clàssica. Una mica, per entendre'ns, la primera generació d'incendis forestals van ser els anys 50-60, bàsicament per l'abandonament dels camps de conreu.
0: La primera migració
7: forta
0: a la ciutat.
7: Més que res perquè abandonaven trossos de camp i solars i gins i creaven zones que, primera, que no hi havia arbrat o molt poc, o era increixendo, o era encara petit, i jo tenim una capacitat de cremar brutal. I ens provocaven incendis de fins a 5.000 hectàrees. Jo aquests no els vaig veure perquè jo encara era petitó.
0: No eres bomber.
7: La segona, del segona generació, per dir-ho d'una manera, ja van ser els anys 70-80. Jo el 80 ja vaig començar. El 85 en concret. I era aquests terrenys que abans havien sigut agrícoles i que van ser abandonats, ja van començar a tenir massa forestal important. Llavors, quan arribava en el bosc, agafaven molta més intensitat que no pas en un lloc on hi havia matolls. Clar. Els matolls generen incendi molt ràpid, però amb baixa intensitat.
0: Dura molt poc.
7: Exacte. Quan tu agafes zona forestal, doncs ja tenim un problema una mica més gran. Aquests incendis acostumaven a cremar fins a de 5.000 a 10.000 hectàrees. Aquesta era la premissa. Segona generació. Tercera generació. Fixeu que està molt ben pautat, això. a partir de l'any 90 i fins a finals de segle. La gestió forestal que es feia també s'ha abandonat. O sigui, si abans hi havia, es feia carbonet, es feia fusta, així, cada vegada ha sigut menys. Vale? Això ha provocat que els incendis si tinguessin més intensitat.
0: Val. Vale? Quan arribaven al bosc, ja no només cremaven els arbres, sinó que fotien una...
7: tot,
0: i corrien molt ràpid.
7: Se n'anava de capçades. Columnes convectives, fous de capçalera, perquè teníem els arbres ja molt alts, i a partir d'aquí va començar a estar fora de l'extinció normal i habitual que en fèiem.
0: Val.
7: Això és el de tercera generació.
0: Tercera.
7: Principis de segle. O sigui, no fa pas tant. Què va passar després? Aquests incendis van començar a actuar sobre zones de la interfàs urbana, que en diem.
0: Vale, urbanitzacions.
7: Bàsicament urbanitzacions, però segons quins llocs també hi havia nuclis urbans.
0: Vale, pobles petits, urbanitzacions inclús, i pobles petits.
7: Inclús polígons industrials.
0: Correcte.
7: Vale? Això genera un altre problema, perquè per defensar les zones urbanes, la prioritat sempre ha estat la defensa de les persones i dels béns. Què passa? Que tens de deixar d'atacar l'incendi.
0: Per tant, ell pot córrer per un costat el que vulgui i tu estàs treballant perquè no arribi a...
7: Jo recordo clarament, per exemple, aquí un incendi molt fort que vegui a Maçanet de la Selva, que nosaltres estàvem amb un incendi aquí a la Roca, i vam tenir de desplaçar-nos allà, i la primera prioritat va ser anar a l'urbanització, protegir les cases de l'urbanització, amb la qual l'incendi va cremar el que va voler, i fins que no vam començar a venir més dotacions, doncs la prioritat va ser aquesta.
0: Val.
7: És molt important tancar l'incendi el més aviat possible. Incendis de quarta generació, la interfàs urbana.
0: Vale. Cinquena.
7: Cinquena. Què ha passat? Simultaneïtat.
0: Ah, d'acord.
7: Vale? A més d'interfàs urbana, llavors tenim simultaneïtat amb un risc. Què vol dir? Que en un moment donat, en un dia de molta calor, en tota Catalunya teníem 3 o 4 incendis de força
0: importants
7: que col·lapsaven la capacitat d'extinció ràpidament. No? I tenies d'escollir quin feies. Hòstia, doncs tenim d'anar a fer l'interfàs urbana.
0: Clar.
7: Per això es van crear les zones d'autoprotecció de les urbanitzacions per evitar que col·lapsés el sistema
0: de bombers.
7: Que tot i així, saps que hi ha moltes que no s'han fet o s'han fet malament, o hi ha urbanitzacions que estan tan mal posades que per molt que facis passa, no? Aquesta seria
0: la cinquena. I ara estem als de sisena.
7: Estem a sisena. Què tenim d'afegir a tot això? S'ha fet coses, però sí, s'han fet. Però, per exemple, fa bastant de temps que tenien de tenir totes les franges forestals de protecció forestal, de totes les urbanitzacions, i parlant del Maresme, s'ha fet.
0: Algunes que no.
7: Vale? Però és que, a més, ara estan de fer les urbanes. Jo sé que l'Ajuntament d'Arenys, per exemple, té... I Arenys no té un risc massa elevat en aquest tema, bàsicament perquè el 50% toca mar.
0: Clar, tota la meitat sud.
7: Allà
0: no, tranquil, que no tindràs incendis.
7: Sí, però més anys amunt.
0: Sí, sí, clar. Sí,
7: és tot el contrari, no? Doncs aquestes actuacions, tot just, em sembla que van dir la tècnica de medi ambient que s'havien demanat les subvencions de la Diputació per fer-les. Això vol dir que quan es faran i després el manteniment. Que moltes vegades, ho hem dit aquí moltes vegades, aquí agafem infraestructures i el manteniment posterior, què? Plantem arbres i després no reguen. Doncs aquí passa una mica igual. Totes aquestes infraestructures, perquè es té de considerar com una infraestructura de protecció, tenen un manteniment i no moltes vegades ni està pressupostat. I aquests incendis de sisena generació són els que afavoritzen, a més, de totes aquestes coses que hem anat dient, que no s'han solventat.
0: Sí, sí.
7: Vull dir, la manca de
0: franges, la manca de personal, la manca de material...
7: L'abandonament del territori, que és una de les coses principals, doncs s'afegeix que el canvi climàtic. Si abans teníem unes temperatures de 38, 40 graus, ara ens anem als 44, 45 graus. Què fa això? Que el combustible estigui molt més disponible i que la intensitat sigui molt brutal. i estigui ja, i a més a més creïn les columnes convectives d'aquestes que tenen
0: sí.
7: un desplome bàsic i que modifiquen l'atmosfera i el sistema atmosfèric del moment, creant inclús pluja i creant altres efectes de vent que són particularment de l'incendi.
0: Correcte.
7: Entens? Llavors això, allà no pots entrar de cap manera.
0: Has de deixar que tiri fins que la puguis treballar
7: fins
0: en algun lloc.
7: Puguis treballar en algun moment donat o que les condicions climàtiques canviïn per fer-ho.
0: I ho hem explicat alguna vegada, però hi ha una simulació feta per el cos de bombers de la Generalitat, de la nostra comarca, i que explica que amb un incendi de sisena generació, que a més avancen molt ràpid, trigaria entre Tiana-Montgat i Tordera...
7: El que és la litoral?
0: 6 hores.
7: Pots.
0: I que no se'l podria parar.
7: Amb un vent de ponent.
0: Exacte. I que això significaria que no se'l pot... Primer, que correria molt ràpid i no se'l pot parar. Això, ens deien, genera dos problemes. Un, que no se'l pot parar i, per tant, que ho cremarà tot. I dos, la quantitat d'urbanitzacions i poblacions que hi ha entre... Comencem a comptar.
7: Tiana, Montgat,
0: Alella, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, Argentona, Cabrils, Cabrera... Cabrera no queda tocat.
7: Llavaneres,
0: Sant Vicenç de Montalt, Arenys Amunt, Sant Sabrià, Sant Iscle... Tot això...
7: Estaria en risc.
0: I el que diuen és, clar, no sabem... I les seves urbanitzacions. No sabem si seríem capaços de poder buidar aquestes poblacions en cas de que veiem que s'apropi un incendi. Això és el que ens deien.
7: Bueno, és molt catastrofista, però és possible. Amb condicions determinades, amb un vent sostingut de ponent, amb unes condicions climàtiques de molta temperatura i baixa humitat, com moltes vegades venen ja no tant al sud, que el sud és més humit, però és que inclús ara s'estan plantejant el tema de la humitat també. Quan es fan aquestes columnes convectives sí. tan importants, la humitat aquesta vegada fa el desplome aquell que, bueno, no sé si vam veure unes imatges una vegada d'un foc aquí al centre de Catalunya, a les comarques del Bages, que va haver un foc forestal molt important, i va fer una columna convectiva importantíssima, i després va entrar aire humit, i entorn d'arreglar el tema, el que va obligar a baixar la columna sí. i va crear un ambient que els bombers van tenir de marxar tots corrents.
0: Vale.
7: Entorn d'ajudar, encara va ser pitjor.
0: Escolta'm, amb tot això, la Generalitat va presentar fa uns dies aquest pla per esquarterar el país, no? Aquestes 14 franges, o aquestes 14 regions, que no sé què, que hi ha gent que no ho veu, això.
7: A veure, jo crec que tindria que ser generalitzat el tema de la gestió. Ja parlo igual que parla el Marc Castellnou. L'abandonament de la pagesia és molt important en aquest tema i això no ho ha tractat ningú. I no només afecta l'incendi forestal, sinó afecta tot el que és el país. Concentracions humanes molt grans en la franja litoral, per dir-ho d'una manera, on poblacions determinades, i la resta buit completament. Dades, per exemple. Pensem que a Catalunya el 65% del territori és massa forestal. ¿Vale?
0: Sí, això és una dada... És una dada brutal. I ho dic perquè quan surtin els ecologistes de l'Avinguda Diagonal dient que els Catalunya hem de posar més arbres perquè, clar, el verd i la natura i el no sé què, el 65% del territori del país és massa forestal. La Unió Europea no permet que hi hagi més del 35%. Fins al 40 no multa. Nosaltres estem al 65.
7: El problema segon és que d'aquest 65, el 75% és privat. I, a més, sotmès amb una regulació molt, molt brutal, perquè per tallar un arbre tens de demanar 50 permisos.
0: Aquesta és
7: altra. Deien de la burocràcia, no?
0: Sí.
7: No es permet fer camins, que potser et servirien per tallar fusta i eliminar càrrega d'intensitat en els incendis i per aprofitar-la, perquè ara estem important fusta. Escolta'm, si tenim aquí massa forestal de sobres amb arbres de sobres, que potser no és de la millor qualitat, vale.
0: Bueno, però
7: es pot fer servir.
0: Clar.
7: I després només hi ha un 24% públic, la major part d'ella en parcs naturals. Que les parcs naturals també hi ha una part que és privada.
0: Sí.
7: El corredor Montnegre hi ha una part que és privada, sí. Sotmesa a una regulació molt restrictiva, inclús de ramadera, però que... Bueno. Després d'aquest tema, parlem de que el problema no només és la gestió de la fusta, sinó sí. de l'entorn, de lo que seria l'hàbitat. Mm. I fa falta potenciar l'agricultura i evitar que la gent marxi. Cada vegada que un pagès deixa de conrear i només ens tenim de sortir d'aquí i anar a caminar per l'entorn, veiem finques que eren abans productives i ara estan completament abandonades. Mm. En algunes encara veiem cirerers o ametllers o coses d'aquestes mig mortes, però que ja comença a créixer la vegetació a sota.
0: Nosaltres portem parlant amb un dels pocs pagesos que queden ara a Marc, un problema de nassos amb els senglars que hi ha a la finca del costat, sí. que ha estat una finca abandonada, era una finca agrícola que l'han abandonat i ara és un lloc on viuen senglars, campen lliurement i que fan? Se'n van als seus camps de conreu, ja s'han fotut les patates vermelles, ara estan per les patates blanques i les tomaqueres, sí. estan entrant ja. I, mentretant, agricultura de la Generalitat els diu que no... Que, bueno, això és molt complicat, perquè clar, no s'hi poden portar caçadors, perquè hi ha cases a no sé quants metres sí. i no sé què i tal. Bueno, doncs, com algú no actuï, aquests camps d'aquí, aquest estiu plegarà, i d'aquí 10 anys aquests camps serà massa forestal.
7: I els senglars els tindrem per aquí.
0: I els senglars, exacte. Sí, sí. Sí.
7: L'altre dia corrien per allà al carrer de casa, corren.
0: Sí, sí. Sí, sí.
7: I això que ara ja no hi ha tantes bosses de brossa, però quatre que n'hi hagi, quatre hi van. Mm. Mm. A partir d'aquí, el que deies de l'incendi aquest, que començaria el que és la Serra de Marina, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí.
7: agafaria el corredor Montnegre i arribaria fins a Massanet.
0: Sí, Palafolls, Tordera, tot allò.
7: Hem de diferenciar quins són els tipus d'incendi que ens podien afectar. No?
0: Val.
7: Habitualment, el més típic de la nostra zona és el topogràfic. Uh-huh. El topogràfic ve, bàsicament, marcat per tres condicions, no? La pendent, uh-huh. i aquí en tenim les que vulguis i més.
0: Sí, sí, aquí fem...
7: Tant de pujada com de baixada.
0: Sí, sí, això és muntanya de dibuix de nen, muntanya de dibuix infantil. Exacte,
7: continua.
0: Una punta així, sí.
7: No te'n vas a Castella i Lleó, que són tots plans, allà, no, aquí...
0: Sí, sí.
7: I també tenen muntanya de veritat. Després seria la insolació evolutiva. Uh-huh. Què vol dir això? Doncs quina part d'aquestes muntanyes estan donant el sol tot el dia. Això provoca que la vegetació doncs, agafi temperatura. Uh-huh. I hem dit que el que fa és com un accelerant.
0: Sí, sí.
7: Quanta menys humitat tingui aquesta vegetació, més ràpidament es desenvoluparà l'incendi. I la tercera, el factor del dia o nit.
0: Ah,
7: i que va molt associat als vents, també. Uh-huh. Quin vent és el predominant aquí?
0: La marinada, no?
7: La marinada, uh-huh. i després al nit, el terral.
0: Sí.
7: El que es transforma és un vent topogràfic, per dir-ho d'una manera, que fa que quan surti el sol es comença a escafar l'aigua. Uh-huh. L'aigua li costa més de d'escalfar-se, la terra s'escafa més ràpid. Llavors, el terra, amb el temps, per dir-ho d'una manera, li toca el sol de cara, s'escafa molt ràpid, que fa? L'aire calent puja cap amunt, i l'aire de mar, que encara no està tan fred, o sigui, no s'ha escalfat tant, està més fred, entra a dintre, i són les marinades normals i habituals que tenim sempre, i que gràcies amb això també tenim una mica de diferència amb la part interior, no? Si vas, al Vallès, no hi és, això.
0: No.
7: És residual. Clar, això genera un vent típic que a la nit es torna al revés.
0: Val. La humitat que està calenta se'n va amunt.
7: Exacte, el terra. I llavors, el del mar, o sigui, baixa cap avall, que l'aigua s'ha escalfat més que el terra. O sigui, el terra es refreda més ràpidament que l'aigua del mar. Llavors, el vent va al revés. Això són els incendis topogràfics que estan marcats per aquestes condicions, tant del terra com per la vegetació i
0: totes aquestes. Has dit una cosa que m'ha preocupat, i és, ara hem parlat del terreny i tal, els bombers,
7: sí.
0: cada vegada en tenim menys, i deies, tu has dit fa una estona, i els bombers voluntaris tendiran a desaparèixer.
7: Sí.
0: Clar, si desapareixen...
7: Percepció personal. negada sí, per l'administració.
0: Sempre, sempre. Mai t'ho diran, això. No, no, sí, això
7: no, però com... els números canten, saps?
0: No, sí, això, és com, no, això és com aquell que diu... No, el partit de futbol ha estat un bon partit de futbol. Ningú dirà, això ha estat una puta merda, no s'aguanta per enlloc. M'explico? Això no ho entenc.
7: Bueno, algun contertulià d'aquí sí que ho diu,
0: sí,
7: eh?
0: Però bueno, per això som especials. Escolta'm, clar, això és un problema. Són menys agents. És a dir, perquè jo no veig l'administració compensant amb sous el que fins ara és voluntariat. M'explico? Que és veritat que els voluntaris cobren una part, és a dir, és un voluntariat, no és gratis, però no cobra.
7: El problema és que per manca de normativa a nivell de seguretat social, llavors no tenia de tenir un sistema que diu... Bueno, a veure, un senyor que sigui voluntari, quan efectivament està treballant, a lo millor tindria de tindre una compensació que, a més, li permetés doncs, tenir una assegurança mm-hmm. a nivell com laboral, que és un dels problemes que tenien els bombers voluntaris, no? Que aconseguit una assegurança d'una mútua privada, que és una, perdó, sí, sí. una puta merda, sí. perquè no funciona. La veritat és que no funciona i que tots són problemes. Mentre que sí, per exemple, és una cosa que es va plantejar. En el moment que avui en dia hi ha tecnologia prou encertada per fer-ho, en el moment que un bomber voluntari sortís amb un camió de bombers a fer un incendi, mm. automàticament es donés d'alta a la Seguretat Social com a un contracte fijo discontinu.
0: Ah, un fix discontinu.
7: Sí, tu tens de fer tantes hores l'any
0: sí.
7: i en el moment que surts, automàticament comença a comptar. Pum. Aquell senyor, si tingués un accident, estaria cobert per la mútua laboral dels mateixos bombers. No, ara tenen d'anar en un cantó i els altres tenen en un altre. És un problema. I a més, això no funciona. Va. I a més, el que cobren aquesta gent els hi compta com a rendimientos del treball, però no els hi compta ni per la jubilació.
0: Ni per res.
7: Ni per res.
0: És a dir, una persona que ha estat tota la vida, pel que sigui, treballant de bomber voluntari i que hagi pogut viure d'això, que no es pot, però imaginem-nos, estem fent... Quan es jubilés és com si no hagués treballat cap any de la seva vida.
7: Exacte.
0: No, això no pot ser.
7: No pot ser. I una cosa que m'han plantejat, jo dic, quan vaig entrar al principi, els bombers cobraven com indemnitzacions, mm. vale? I hi havia el problema de la si es feia mal. Ho assumia tot directament la Generalitat. Mal fet.
0: Sí, clar.
7: Perquè si tenies una invalidesa, et donaven una indemnització i espavila. I potser quedaves invàlid per tota la vida. Casos n'hi ha hagut. En algun moment, a vegades els feien un accés com a interins amb un tema de dintre de la logística del servei. Però, clar, en el moment que s'han incrementat els casos, doncs ja ha sigut molt difícil de poder-ho fer. Bueno, coses rares d'aquestes que l'administració no tenia d'haver permès mai en sa vida. I això era per una manca de normativa, inclús de la Seguretat Social de dalt. Mm. A França ho tenen més o menys arreglat.
0: Sí, sí. Sí, sí.
7: I aquí no. I no han volgut mai enfrontar-se amb aquest tema. I no només hi ha bombers voluntaris a Catalunya, ni a València, ni al País Basc, ni a Navarra, ni a Astúries, ni a molts altres llocs. I no a Canàries, em sembla que també hi ha, i no han volgut funcionar.
0: I tot això ho expliquem avui, perquè tots just som a l'inici d'una temporada d'incendis que, com les últimes d'aquests anys, podria ser que fos complicada.
7: Segurament ho serà.
0: Esperem que no, però podria ser que fos complicada. I on tenim un munt de variables i que són, en realitat, incerteses damunt la taula que no ajuden a treballar de manera òptima els bombers, que fan el que poden, i que, evidentment, a cop de professionalitat ens estan salvant el territori del país, però que falta aquí fer molta feina i que ja fa molts anys que es reclami que no es fa.
7: Exacte. I la prevenció, en aquest cas, seria bàsica. I parlem de que deixem a banda el tema d'extinció al territori. El territori els que ens està marcant. El territori i el canvi climàtic. ¿Vale? Què passa amb el territori? Abandonament d'una part molt important. Un dels problemes que tenen els bombers voluntaris, malgrat que no es vulguin reconèixer així, és que abans en trobaves gent per fer-ho a Lleida, per exemple, i ara els pobles de Lleida estan molt abandonats.
0: Sí, sí.
7: La gent marxa i no té temps ni... I la gent és molt gran i no es pot dedicar a fer de bomber voluntari. Una persona amb... I en parts que tenen una mitja, no sé, jo ara ens quan vaig marxar, la mitja d'edat era 47 anys. Impossible. Clar. I ara se'n vas a Lleida i potser són 50 i pico.
0: I recordem que Lleida és el rebost agrícola del país.
7: Exacte.
0: Allà és on està tot. Per tant, cal reclamar a l'administració que actuï. És a dir, més enllà de presentar plans fantàstics i meravellosos com el de l'altre dia, que no diem que no sigui útil, eh?
7: Tenen de ser-hi. Els plans d'emergència també tenen de ser-hi.
0: Però no només s'ha de fer això.
7: No. Tenim d'anar a l'inici del problema. I en aquest cas és el canvi climàtic i la manca d'explotació del territori.
0: Per tant, el que cal reclamar és un pla que doni valor al producte forestal, que faciliti que aquests privats que tenen camps i que tenen boscos, o que tenien camps i ara tenen boscos, tornin altre cop a treballar els seus camps perquè els doni un rendiment econòmic, i que entre tots, d'alguna manera, trobem la volta perquè aquesta massa minvi, no? I aquest 65% es quedi amunt, ja no dic un 40, però que almenys es baixi al 50 o al 55%, no? O el 45%.
7: Bueno, abans ens hem descuidat de parlar dels incendis topogràfics. Mm. El que has comentat tu, que començaria a Serra Marina, i acabaria el d'això, sentiria un incendi de vent de ponent.
0: Carles, et sembla que ho deixem avui aquí?
7: Perfecte.
0: I un altre dia reprenem, perquè aquí tenim, i podem afegir altres actius també per parlar-ne.
7: Em sembla correcte.
0: Et sembla?
7: Sí.
0: Doncs, escolta'm, quedem emplaçats per poder-ho fer, i dijous tenim una cita aquí.
7: Molt bé.
0: Que vagi molt bé.
7: Ens veiem. Ara, a vosaltres, gràcies.
8: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, perquè fa

0: Consell Executiu Extraordinari, tot i que l'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Una de les principals demandes dels docents, recordem, és l'augment del salari i també les escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I pel que fa a la mobilitat, la 2 a Òdena està tallada per l'accident d'un camió que ha volcat. Es fan desviaments per la 549. Pel que fa a la B23 a Molins de Rei, també un altre accident, talla en aquest cas un carril i provoca retencions. I també a la C-17 a la Garriga, una avaria, talla un carril i provoca circulació intensa. A banda, també hi ha les retencions habituals als accessos de Barcelona, l'AP7 a Barberà i també la C31 al Prat. Pel que fa al servei ferroviari, també situació complicada. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per l'atropellament d'una persona en un punt no autoritzat. A conseqüència d'aquest accident està interrompuda la circulació de la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. També interrompuda la circulació entre Figueres i Portbou, en aquest cas per la incidència en la infraestructura que afecta els trens de mitjana distància. I un home de 52 anys i veí d'Abrera moria ahir a la nit atropellat per un cotxe a la carretera C-55 a l'altura d'Abrera. Amb aquesta víctima ja són 42 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem l'any. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pels núvols abundants. Precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral prelitoral central, al Pirineu i també al nord-est durant la tarda.
1: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
1: 93 792 18.

0: 9, al telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: Esteu escoltant la ràdio. L'actualitat a la ràdio.
7: Les 10 i 8 minuts del matí. Sé que anem tard, anem molt tard. Això ho hauríem fet fa una hora, però bueno, avui, com que l'Espanyol es queda primera, intentaré fer la tertúlia curta. No, no, és broma, és broma. Els hi donarem el temps que els hi correspon. O ens donarem... Bueno, els hi donarem. Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
8: Molt bon dia, Josep Maria.
7: Què tal, com estàs?
8: Doncs bé, molt bé, encara sí? La nova setmana.
7: Home, una setmana que... Bueno, veurem com acaba això. De moment avui diuen que plourà molt i tal, i no sé què. Sí, avui, bueno, porten dient-ho. Jo crec que la Generalitat ja anuncia pluja, veu un núvol i diu, hòstia, plourà, no fos el cas que diguin que no m'ha avisat. Però bueno, ja veurem. Escolta'm, què explica l'actualitat?
8: Doncs mira, Josep Maria, l'actualitat passa per seguir parlant una mica de... dels diversos projectes que han anunciat des de Ports de la Generalitat a la zona portuària. De fet, el divendres recordem que es va signar aquest conveni de col·laboració pel nou pas subterrani. Sembla que hi ha diversos detalls de com serà aquest pas. Dir-te, doncs, que l'actuació de millora de l'accessibilitat comprèn una superfície de 1.130 metres quadrats, on s'inclou el pas inferior, i els dos accessos en els quals es construiran les dues noves rampes. Cada rampa tindrà una amplada de 2,8 perquè puguem circular dues persones en sentit contrari, i en paral·lel també hi haurà una escala que donarà continuïtat al pas existent. Dir-te que s'equipararà amb una barana, i també hi haurà bancs de fustes i papereres. Com sabent, és un projecte de força complexitat per la via del tren. En aquest cas, sí. Doncs, això implica que s'hagi hagut de fer treballs tècnics específics, i per això doncs podríem dir que és un pressupost de 1,4 milions d'euros, que sabem que estarà cofinançat entre Ports i l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Tot i que s'havia dit des de l'Ajuntament que les obres començarien ja abans de l'estiu, finalment no. El que sabem és que el mes de juny es farà la licitació d'aquesta obra i començarà passat l'estiu. Serà primer el torn de Ports de la Generalitat amb la zona portuària, que duraran al voltant de 7 mesos, i tot seguit serà el torn de la part de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que també duraran 7 mesos, però en aquest cas subjecte al pressupost que hagi d'assumir l'Ajuntament. Ara el que ja s'ha dit és que no serà en romanent, evidentment, sinó que s'intentarà destinar una partida específica pel pressupost de l'any que ve. Veurem, doncs, finalment, d'on es treuen els diners per poder dur a terme aquestes obres.
7: Això que us ha explicat la Gemma té molt de valor, perquè bàsicament estem parlant d'un projecte que ningú ha vist. Bueno, ningú ha vist. L'ha vist la gent de Ports. Sabeu que ja fa una setmana que anem anem darrere de que la gent de Ports faci allò que exigeix la Generalitat que faci les administracions públiques, és a dir, que publiqui els projectes perquè puguem veure'ls i puguem presentar al·legacions si és que considerem que aquest projecte no és, es pot millorar o no s'ajusta a les necessitats que considerem oportunes. Sabeu, i ho hem explicat, que aquest projecte, per poder-lo veure, has d'anar físicament a les oficines de Ports, a Vilanova i la Geltrú, perquè si no, no el pots veure. Cosa que a l'any 2026, tenint en compte la transparència i el bon govern i totes aquestes mandangues de les quals s'omple la boca l'administració de la Generalitat i que ells mateixos incompleixen, doncs és evident que no és així. L'altre dia se li va dir a la Margarita Rodríguez, a la Margarita se li va preguntar, i al Manel Nadal se li va preguntar quan pensaven posar a exposició pública, com a mínim a Arenys de Mar, o perquè els aranyens ho poguessin veure. I atenció a la resposta. La Margarita va dir, intentarem que enviar una còpia a les oficines que Ports té aquí a Arenys de Mar per si algú el vol veure, que pugui venir a les oficines de Ports d'Arenys de Mar per poder-lo veure. I en aquest sentit, aquí, l'Ajuntament va ser fàcil, va ser en Domènec Massuet, va ser més ràpid, i els va dir, home, feu-nos arribar, collons, una còpia, que nosaltres la puguem penjar a la nostra plana web. Per tant, la transparència de Ports de la Generalitat i d'aquesta oficina del govern de la Generalitat depèn de que l'Ajuntament pugui rebre aquest projecte, que de moment aquest matí encara no el tenia, i el pugui penjar a la seva plana web. És evident que això és una vergonya, que trenca les pròpies compromisos directius del propi govern i que ens hem dirigit ja a Presidència de la Generalitat, que és d'on penja la Direcció General de no sé què i Bon Govern, i és on està posat, perquè ens donin explicacions de per què està passant això. Per cert, amb tot això, el període d'exposició pública no s'atura, per tant, això segueix, els dies segueixen sumant, vull dir que si algú no està d'acord, cada cop té menys dies per poder fer les al·legacions, i de moment, a dia d'avui, aquest matí a les 9, com comença el programa, el govern d'Arenys encara no ha rebut aquest projecte que Ports ja ha tret a licitació. Aquest projecte que Ports ja ha tret a exposició pública. Fet i fotut, una autèntica vergonya. Què més, Gemma?
8: En tot cas, esperarem poder-lo veure en pròximes hores, no,
7: bueno,
8: Josep
7: Maria? Depèn de que la mare el pengi. Al final, tot es resumeix a que en Domènec rebi un correu electrònic i la mare el pengi. El govern de tothom, eh? Salvador Illa a Califòrnia. Pues vinga. Aviam si allà pren alguna cosa del que fan les empreses californianes. Vinga, què més?
8: Si et sembla, seguim parlant de la zona portuària, perquè s'ha anunciat que 10 empreses finalment opten als 4 locals situats al contradic del port. En aquest cas, doncs, entre les ofertes n'hi ha diverses, que en aquest cas és per un gimnàs, per exemple, oferta de restauració o oficines. De fet, el president de Ports de la Generalitat, Manel Nadal, així ho explicava als micròfons de Ràdio Arenys.
9: Veurem en el futur molt immediat altra vegada d'activitat. Són 10 ofertes de cafeteries, de gimnàs, d'escola de dansa, de restauració. Per tant, aquests 4 locals que estaven buits quedaran plens, no? Això és un tema important. També volem treure el concurs del restaurant del Pòsit, que també és un altre element que queda aquí així. I l'espai dels frigorífics, que el rehabilitarem per tal de poder fer-ne 3 espais i treure'ls el concurs per separat.
8: També, com deia, es traurà a licitació la concessió del Pòsit i també els frigorífics a davant del Club Nàutic. S'han parlat d'altres qüestions que anirem parlant en pròximes edicions de l'informatiu, com per exemple el projecte del Martell, que en aquest cas doncs, des de Ports el defensa, tot i així pendents dels estudis i de veure doncs, finalment com s'executa.
7: Home, està molt bé que treguin aquests locals a concessió i que es posin, ja veurem quin tipus de negocis, perquè ara sembla que en aquests locals del Port, els que estan ja, els que ja s'han presentat dels projectes. Sembla que hi haurien un parell o 3 de gimnasos interessats en poder-s'hi posar allà, ja n'hi ha un altre. Vull dir, estaria bé també dignificar una mica el port, vull dir, perquè depèn del que posin, tampoc no queda molt a mà anar-hi. Per tant, està bé que facin aquestes concessions, però que més enllà de tot això també millorin tota la viabilitat i accessibilitat a la zona portuària.
8: I deixa'm dir-te, Josep Maria, canviem totalment de qüestió, perquè avui és el Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig.
7: Molt bonic.
8: I Neus Ribas ha passat pels micròfons de Ràdio Arenys, al programa El Dominical, on ha parlat de la situació actual i els reptes de futur dels equipaments aranyencs. Considera que és un pol d'atracció cultural, però a la vegada també assegura i constata que hi presenta dèficits a nivell tècnic i pateix un hàndicap que és important, que és la separació separació física entre l'espai destinat als minerals i el que ocupa les puntes de coixí. De fet, explica que el pla director dels museus ja constatava aquesta qüestió i la idea doncs, és poder treballar per millorar aquest tema. Tot i així, doncs, diu que s'està intentant solucionar. També, com et deia, posa en relleu aquestes mancances que pateixen a nivell tècnic en comparació amb altres municipis similars que tenen museus al nostre territori. De fet, actualment el museu compta amb 3 treballadors, fet que obliga sovint doncs, a haver d'externalitzar algunes de les tasques. En tot cas, avui, moment doncs, per posar en valor aquests equipaments culturals, avui dia internacional dels museus, i que aquest cap de setmana doncs, s'han pogut gaudir d'activitats i precisament sí. La manca de personal ha fet que normalment es celebra la nit dels museus. Aquest any, per qüestions logístiques, no ho van poder fer i van fer aquestes visites teatralitzades i la jornada de portes obertes durant el dia.
7: Home, això és una cosa com molt aranyenca, eh? Fer obrir molts edificis i després no mantenir-los o no posar el personal adequat o, mira, el que passa amb el Calisait sense anar més juny. Vull dir que això ja és bastant de marca de la nostra vila. Que, per cert, molta gent va anar al Museu Nacional d'Art de Catalunya aquest cap de setmana amb la nit dels museus a acomiadar-se de les pintures de Xixena. Vull dir que, bueno, cadascú aprofita les nits per coses que els hi són interessants. Què més, Gemma?
8: I acabem amb esports. Ara dius que teniu la tertúlia, doncs en breu ja marxo, però dir-te que bones notícies, per l'hoquei masculí, que s'ha proclamat campió de Lliga, ja dèiem divendres doncs, que l'Arenys Bàsquet femení deia adeu al títol a segona territorial, però sí que ho ha aconseguit l'hoquei masculí, per tant, és un dia de celebracions aranyenques en clau esportiva.
7: I tant, tercera catalana, és on pugen, van fer la festa dissabte a la nit, vull dir que ho tenen tot, ara veurem si la evidentment tenen sponsors i aquestes coses que sempre són el que fan patir una mica més. Tot cas, a partir de la 1, serveis informatius, més ampliació del que us hem dit, més l'infopodcast que ja el teniu penjat i que trobareu tota la informació.
8: Que vagi bé.
7: Fins ara.
10: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
11: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
12: Com pot ser, si sempre feu fotos?
11: Sí, però no són de veritat.
12: I si li regalem un reportatge?
11: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
13: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
14: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
15: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda. Música. El cor femení Vox Alba presenta A Capella en Femení. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
16: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
16: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
16: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
16: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
16: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
17: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
6: L'esport a la ràdio.
7: Vinga, va, que... ho hem intentat endarrerir això, tot el que hem pogut, però al final... Tertúlia esportiva, Manolo Ribas, bon dia, benvingut.
18: Bon dia. Molt bé, l'Espanyol es queda a primera.
19: Escolta'm una cosa, aquest programa cada vegada és com la Renfe.
7: Va més tard. Home, és que...
18: Clar, avui...
20: És que el tema, vull dir, no és com l'Espanyol, vull dir...
7: Avui havíem de celebrar que l'Espanyol... I intentat, però no, al final... No, és broma. Enhorabona, finalment l'Espanyol es queda a primera.
19: És el més lògic que tenia que ser.
7: Bueno, però no ho, teníem, no ho teníem gens clar, això, que es quedés a primera.
19: Bueno, després de la primera volta i la segona que han fet, no, però bueno. La sort ha tornat a entrar a l'Espanyol aquests dos últims partits, la sort. No l'entrenador, perquè ha fotut els fallos que fa cada
7: partit.
20: Bueno, però el dia que va guanyar 2-0 van marcar els dos que van sortir, en Milla i el Quique.
19: Això són casualitats.
20: No, evidentment, però el senyor de posar, si no els posa...
7: Escolta, en tot cas, enhorabona.
19: Ahir deia,
7: l'Espanyol es queda primera. L'Espanyol, equip de primera. I jo vaig pensar, no, es queda primera. Altra cosa és que sigui equip de primera. Això
20: ja cal que treballin
7: l'any
19: vinent. Que s'ho mereixin.
7: O sigui, exacte, que s'ho
20: mereixin.
19: Però n'hi ha alguns que s'ho mereixin i altres fan trampes.
20: Exacte. Ho dius pel Madrid, ja ho sabia.
19: I altres fan trampes.
7: Ja estem amb les trampes. A veure, digues-hi, Jordi.
20: No, que vull dir que ara, ell no estava informat, vull dir, han fitxat en Monchi, vull dir, l'altre li van preguntar i no ho sabia.
7: Hòstia, no.
19: És el programa aquell que feien per la tele, sorpresa, sorpresa.
7: Bueno, un moment, en Monchi és un... Jo crec, vaja, ara...
20: Almenys era, no sé, ara...
7: Era un... Jo crec que és un molt bon fitxatge, el Monchi,
20: va fer el millor Sevilla de la història.
19: A veure si fa el que té que fer.
7: Fotre fora molta gent.
20: I fitxar gent bona.
21: L'entrenador primer.
7: Sí, jo no dic...
19: I Vallburguina és un equip que pot anar a entrenar. sense desmereixer el Vallburguina.
20: Que pujarà, no?
7: No, però vull dir, jo recordo, només en clau Barça, el Montxiquet va ser el que va descobrir l'Eto i va descobrir l'Albes.
20: No, i molts del Sevilla, el Batista, vull dir, mig bueno, equip, i l'Albes el va portar ell.
19: L'important del fitxatge aquest d'en Monchi no és solament en Monchi, és tota la xarxa que té de contactes a nivell mundial.
20: Exacte.
19: Si ho farà servir-ho l'Espanyol o no ho farà,
7: home, si se la fitxen, suposo que deu ser això.
19: Questa és la qüestió.
20: Amb el Sevilla van guanyar 7 Europas Leagues, o 5 o 6, n'ha guanyat moltes. No, tenim un gran equip en aquest moment.
19: Va descobrir jugadors que ningú es coneixia, van vendre, van fotre la plusvalia,
20: ja està.
19: I després què els hi ha passat? Que han quedat arruïnats.
20: Per això ja és el que passa amb aquests equips.
7: Joaquim, bon dia, benvingut.
22: Hola, bon dia.
7: Com estàs? Com va tot? Sí? Content aquí. Bueno, ara s'ha guanyat un, s'ha perdut un altre.
22: Home, estic content perquè ahir vaig anar i el Lewandowski.
7: Home, i tant. Bon jugador aquest, eh?
20: S'ho mereixia.
7: I tant. El Barça fa mites de tios que en principi no... És a dir, jo recordo, vam fer mita del Titi Henry, per exemple, o d'aquell que vam... El suec aquell.
22: Larsson.
7: Vull dir que mai venen jugadors que foten grans coses i passen així, i en canvi aquests que tenen una manera de fer...
20: Però Lewandowski ja venia que portava 5 o 6 lligues guanyades amb el Bayern. L'únic que li ha faltat, com deien ells, la Champions.
7: Sí, sí.
20: Amb el Barça. Perquè em sembla que amb el Bayern em va guanyar una de Champions.
22: Sí, l'any que ja estava en Flick. L'any que estava en Flick ens van fotre una...
20: Exacte, o 8-1.
22: Una pallissa de campionat.
20: Exacte. No, però ha guanyat la tira de lligues, vull dir, tant a Alemanya com allà on ha jugat. Ja va venir Quimbol, que era un golejador.
7: En Jordi Pardo i en Joan Tomàs, bon dia.
23: Bon dia, Urbà.
7: Què tal? Abans de fer un moment, es futbol i tal, esport local, alguna cosa així interessant.
20: I tant.
23: Però brutal.
7: Portal, a veure, m'explica.
19: Porta tres folis.
23: Encara corren. No, però si us en recordeu, moltes vegades hem parlat de les programacions de les temporades.
7: Sí.
23: Lògicament, ara nosaltres estem ja amb semifinals i finals d'aquí 4 dies i tot això. Els atletes tenen que estar a dalt de tot de l'onada.
7: Sí.
23: I pels resultats que s'han donat aquest cap de setmana...
7: Ho ha estat.
23: Doncs... ens han demostrat que ho estan. Però si per cas comencem per la Marta, que se'n va anar a Aranda del Duero,
7: sí,
23: a fer la milla urbana, la milla internacional d'Aranda del Duero, que és la més antiga d'Espanya.
7: Sí.
23: Atletes de categoria. És una milla on hi va l'elite. Va guanyar la Marta va quedar davant de la Laurea Irazábal,
7: sí?
23: Que és la que fins ara havia sigut doncs, durant 4 o 5 anys campiona d'Espanya de 800, que és olímpica, que ha estat en el Mundial, o sigui, una gran atleta, i la va guanyar.
22: Que és aquella tan alta?
23: No és molt alta.
19: Però, no. Vaig veure el canvi de ritme.
23: Va fer això. Va estar 1.100 metres
20: aguantant
23: amb les primeres, i el que faltaven 500 metres ella es va posar a davant i sigue-me quien pueda, i ja dic, només va poder seguir la Irazábal i un atleta local que havia guanyat aquesta milla 5 vegades, però no la van poder.
7: Molt bé.
23: I el premi era el seu pes amb litros de vi.
22: Hòstia.
23: O sigui que la van fer...
22: Quantes garrafes?
23: Molt bé. I li vaig preguntar al mare, diu, bueno, i el Vic, i em va obrir el capó del cotxe, diu, mira...
20: Em pensava que era el seu pes en bord.
22: Exacte.
23: No, no, que serà meu, no? En aquest cas, doncs, amb litros de vi. O sigui que... Bon premi, també. És millor això que no pas que et pengin una medalla que et penses de centes.
7: També diré que trobo que per una competició atlètica...
20: És per la família, no?
22: Exacte.
20: És per la família.
23: Escolta, en Jordi ho sap. Vam anar a fer la mitja marató a Berlín i quan acabaves...
7: Cervesa.
23: Un litro de cervesa, i quan l'acabaves un altre litro, i quan l'acabaves un altre litro.
7: Home, llavors...
20: A cada lloc el que toca veure.
23: I a Bèlgica el mateix.
20: Exacte, vull dir, el que escolta, toca.
7: Sí, sí, no.
20: No és d'allò, no és aigua d'allò...
23: Aranda del Duero, és el vi.
7: Pues venga.
23: Doncs, escolta, vi pels campions.
19: L'equivalència amb litros, no. L'equivalència amb litros...
23: No sé. Ella pesa 48 quilos, li van donar 48 litros.
22: Haguéssim anat nosaltres, 90.
7: Home, els hi acabem la producció.
20: La família té vi per tota la temporada.
7: Els hi acabem la producció.
20: 48 litros per veure'ls és...
7: Què més, Anon? Va.
23: I llavors, amb els més petits, sí? Vam tenir competicions, doncs, per exemple, ahir a Calella... va haver-hi competició i el que deia, per exemple... El Noah Comí, amb 600 metres, va fer primer i va fer marca personal. I amb llargada, doncs, va fer marca personal, també. La Bruna Barris, amb 600 metres, va ser segona, marca personal. La Eli Estrada, amb 400 metres, marca personal. L'Arnau Coll, amb 400, marca personal. L'Elna Roura, amb llargada, marca personal.
7: Dir, que tots
23: estan superant les seves màquines.
20: Estan ben alimentats.
7: I tant.
23: Llavors, el dissabte a Santa Coloma, la Eli Estrada, amb 400 metres, també va fer, perquè n'hi van haver que van doblar, sí? Van fer dissabte i van fer diumenge. Doncs va fer marca personal. L'Àlex Barrull, amb llançament de pes, marca personal, i amb 400 metres, marca personal.
7: Molt bé, escolta'm que... Esteu en un bon moment, els de la penya Panemi,
20: si
7: eh?
20: Si van dos dies, cobren el doble?
23: Sí, hi ha prima doble.
7: Clar.
23: I llavors van tenir...
7: El
23: diumenge vam anar a Calella, el dissabte vam anar a Santa Coloma de Gravenet. Ahir vam estar a Lloret, l'Aina Sunyer, que amb 200 metres, marca personal.
7: Molt bé.
20: Molt bé.
23: I a Mataró hi havia la semifinal sub-16, i teníem el Riate Soul... Doncs representant a la penya, i va fer un cinquè lloc, que això vol dir que està classificat per la final del Campionat de Catalunya.
7: És a dir, que molt bon paper.
23: O sigui que tots els atletes estan en el moment que tenen que estar en la seva millor forma.
22: Una pregunta.
20: Són setmanes apretades, no? Perquè, vull dir, quants anys era? Cada dia...
23: Bueno, ja et dic, dissabte, diumenge al matí, diumenge a la tarda...
22: Una pregunta, Zanon, quants atletes teniu a la penya?
23: 25 o 26.
7: Déu-n'hi-do.
23: Des de sub-8 fins a veterans.
22: Sub-8 a veterans.
20: Ens comptes a nosaltres, també, els veterans. No.
23: Veterans amb llicència. Amb llicència.
22: Veterans que competeixin.
23: Sí, sí.
20: Amb menors veterans.
22: No, Jordi, perquè en Jordi ha de
23: ser... El Ruan competeix com a veterà, que és quart de Catalunya de pista coberta.
20: Manolo, pot apuntar la penya, si vols.
23: Ahir van entrenar, el Manolo i jo el vaig veure.
19: El meu és el rècord històric a guanyar els cargols.
23: Tots són rècords.
1: Exacte. Jo sóc a l'apartat de promeses. Jo porto prometent tota la vida.
22: Per això.
19: Jo no sé per què et queixes quasi cada programa de tenir una pista.
23: Jo no em queixo.
19: Un moment, una pista nova, i si ara amb aquestes canalles, amb aquesta pista, bueno, el tros de pista que tens, treus aquestes marques...
23: Clar.
19: Llavors ja...
23: Això clar. Vol dir el bé que treballem.
19: No.
22: Ja que no m'ho diuen.
19: Això saps que clar, jo no enganyo mai.
20: L'Ajuntament sent aquests rècords ja diu, va, no fa falta pistes.
19: Entre aquí dalt i la tercera platja, vent i contravent, què més vols?
23: L'única diferència, o sigui, amb el pla d'entrenaments i tot això, com que fa tants anys... Yeah. I ja ens en sabem sortir. L'única diferència que hi ha, que abans m'heu preguntat quants nanos teníem, sí. 24 o 25, si tinguéssim unes pistes en tindríem 50.
22: És el que... Per això t'ho pregunta.
23: Perquè molts pares pugen allà i quan veuen les pistes no tornen.
19: No ho saps, perquè millor també, el que jo he dit abans, podies tenir sorpresa. Si fan unes pistes com cal, pots tenir més d'aquests números, eh?
23: Però vull dir que molts atletes no ens han pujat. Perquè han pujat la primera vegada i els pares, quan han vist això, doncs, clar, es volen anar al pavelló amb totes condicions.
22: Inclús gent que podria vindre de fora.
20: Exacte. Igual que hi ha gent que se'n va a Calella.
23: En tenim bastants d'Arenys damunt.
22: I hi ha alguns que potser estan a Calella o a Mataró,
19: sí,
22: no?
19: Sí, una pregunta.
23: Sí, anem... Aquest any un parell d'atletes se n'han anat per entrenar aquestes pistes. Entrenem a les pistes de Mataró i se n'han anat a la Laietana, als Lluïsos.
19: Sí, una pregunta, que jo vaig estar a Calella fa dues setmanes i la meva pregunta és, com hi ha curses d'atletisme, netegen la pista?
23: Ahir estava neta.
19: Vale.
23: Ahir va haver competició i estava neta.
19: Així passa la màquina aspiradora.
23: Vale. Sí.
19: Saps per què t'ho dic? No?
23: Sí,
19: perquè...
23: sí.
20: La vaig veure bruta.
19: No, perquè jo la vaig trepitjar i hi havia molt de terra.
23: Sí, clar, hi ha camp de futbol al mig.
20: Llavors,
19: hi ha molta sorra. La curva i la contracurva, depèn com l'agafen, fotrien cada patinada.
23: Doncs ahir va haver competició a Calella i estava neta.
20: O sigui, la conclusió és que de cara a l'any que ve tu tens de llegir aquest any, vull dir, no van bé els resultats, no sé què, no hi ha cap nen que destaqui, a veure si l'Ajuntament es mulla i fa les pistes.
1: Bueno, va, a veure, per on comencem? Va,
20: pels què pericos,
1: volem? Pels pericos, no? Va, vinga, clar. Manolo.
20: Que plora, sí, Manolo, oi. Plora d'alegria.
19: No, ploro no, jo el que a mi em sap greu i em fa pena que, per exemple, equips que diuen que són senyors, el dijous van fer de les seves, la setmana que ve... La setmana que ve, el dissabte o diumenge, tornaran a fer de les seves. Ahir van fer la comèdia en el seu camp. I després, amb un equip que es diu que és català, o màxim de Catalunya, és Barça i Catalunya, que, pobrets, aquests de Gerona, a lo millor es foten a la segona divisió.
20: I serà culpa del Barça que vagin a segona.
19: Vale.
20: És culpa del Barça que vagin a segona.
19: I tant.
20: No, perdona, vull dir, són 38... Són quants partits són? Són 38 partits,
19: Jordi,
20: eh?
19: Jordi, en el món del futbol, sí. el Barcelona, mira quin equip va fer allà a l'Aves, que ni els coneixies
20: és
19: tu.
20: És lògic.
19: És lògic.
20: És lògic.
22: És lògic perquè...
19: Això és com... Això, jo dic una cosa. És lògic perquè sobre els jugadors cansats, amb estrès, que van anar a les discoteques després de fer la d'això. És lògic posar això. Bueno, pues, igualment com van haver-hi equips que es van vendre, pues el Barça no es va vendre oficialment, però es va vendre extraoficialment. I això què repercuteix? Que el Barcelona, els socis del Barça no podeu passar des de Tordera, no hi podeu entrar-hi, depèn si Girona perd la categoria.
20: Ei, 38 partits.
19: No.
20: I els hi vam regalar 3 punts que van perdre allà.
19: Jordi,
20: 38 partits.
22: Jo vaig estar a Girona dijous veient el Girona Real Societat. I et diré que hi havia una mica de comentari allà al costat i tal. I clar... si tu fas els deures abans, exacte, això no passa. No, sí, vale?
2: Si l'Espanyol hagués fet els deures abans, haguéssim pogut aspirar a quedar quarts de la Lliga.
22: Bueno, però si no ho fas, no ho fas. No ho fas, no ho fas. El problema del Girona ha estat que les lesions l'han condemnat aquest any. I no hi ha més, i s'ha fotut en uns marrons de l'hòstia. A l'Atlètic de Madrid, Manolo, van al camp del Sevilla i van jugar 8 tios del B.
20: Exacte.
22: El màxim si que es pot jugar. S'ha salvat per lo mateix i ha perjudicat els
2: si
22: altres.
2: És lo mateix.
22: Quan tu arribes a les últimes 5 jornades, i Manolo, més, els equips que ja estan fan lo que creuen. Si, tu, jo, aquí ho vaig dir-ho l'altre dia, dic, què faries tu? Van preguntar què faries pels 100 punts i tot allò, i no, que juguin els nanos. Exacte. Jo ho vaig comentar. Sí, doncs pues mira, es va donar la casualitat que l'entrenador...
2: I per què no jugaven els nanos ahir?
7: Perquè s'havia acomiadat, perquè era l'últim partit al Nou Camp.
22: Davant de casa, home.
20: Està jugant a casa.
22: Que estàvem allà 70.000 persones.
2: Així és qui anirà a València, el Barça B, que no ha pujat, a jugar?
7: Probable. Pues probablement.
20: Pot ser.
22: Veure, el que Manolo, decideixi l'entrenador.
20: Pensa una cosa, vull dir, dels 11 jugadors que jugaven ahir, n'hi ha 10 que estan convocats per anar al Mundial. Tu creus que et posen el peu en un partit que ja has guanyat la Lliga? Ahir no havia ni una falta. Ni el Betis ni es van fer cap falta. Per què? Perquè era un partit que cap dels dos s'hi jugava res.
2: Era un partit... jo no ho vaig veure, eh? No, un partit de festa major.
7: Sí, sí, sí, sí, clar, sí.
20: Has guanyat la Lliga, el Betis està a Europa, el Betis està a Europa, tu has guanyat la Lliga, tu creus que tens de posar la cama perquè te la trenqui?
2: Jo, no. tant els que van... el que va fer el Barça com el que ha fet els altres equips, jo sóc anti, i això que l'Espanyol algun any també ho ha fet, de vendre's o comprar, entens?
20: El que és normal és que, vull dir, el tu tens per dir...
22: Tu creus que el Barça es va vendre al camp de l'Alavés, tu creus?
2: I tant.
7: Però...
22: Sí, Manolo.
2: I tant.
22: No
2: es va vendre oficialment, però es va vendre amb l'alineació que es presenta.
22: Bueno, però no va treure cap profit. Vale. Això és el que et dic. Va treure algun profit al Barça.
2: Que vam aixecar... Vam aixecar, volíem aixecar l'Espanyol i li ha sortit malament i ara s'endurà, és possible que s'endugui a l'Espanyol Girona.
20: L'Espanyol ja sabia que havia guanyat.
2: Tu amb aquesta classe de jugadors que tens joves no ho creus amb això? Hòstia, jo no em cremaria ni que tingués tres mans.
22: Tu creus que surten pensant en si que l'Espanyol
20: ja havia guanyat. Quan va jugar al Barça, l'Espanyol ja havia guanyat.
2: Si tu mateix la setmana passada vas dir que són jugadors de la residència del Barça, que ho senten els d'això. I tant.
22: No ho senten, perquè vull dir, és normal, igual que els que surten de l'Espanyol, no és el mateix que el que ven i fitxes de fora, els nanos que estan aquí i s'han mamat al Barça o s'han mamat a l'Espanyol, doncs és normal que tinguin més sentiments. Si no, fixa't, quan hi ha un pique, normalment hi ha els dos...
2: És la reacció que et diran els...
23: Però jo no m'ho crec, jo no m'ho crec.
2: Què?
23: Que els jugadors del Barça els importi el que fa l'Espanyol.
2: I tant.
23: Si després se'n van de copes tots junts.
2: No.
23: Si després se'n van de copes
2: tots junts. I
23: després una altra cosa. Diumenge o dissabte, el Girona guanyarà a l'Ells i s'haurà acabat. S'haurà acabat. L'altre dia un periodista ho va dir. I vaig dir, potser tindran raó. Diu, baixaran el que perdi de Levante-Mallorca, que va perdre el Mallorca, i el que perdi d'ell Girona.
2: Sí, i tu creus...
23: Seran els dos que baixaran.
2: I tu creus que...
23: De moment el Mallorca ja està.
2: Que el partit Girona-Elche, quan l'Elche és un dels equips que ha jugat més, ha tocat més bé la pilota, i el Girona, que també teòricament
3: la
2: toca una mica, jo no ho veig tan clar, eh? El Girona té que guanyar, l'empat no li serveix per res.
20: Girona té de guanyar.
22: Home, jo et diré una cosa, eh? Veient el partit que vaig veure en la Real Societat, hòstia, lluiten molt, elaboren, però collons, per marcar un gol...
20: El Girona guanyant en té prou, o depèn de resultats?
7: No sé si guanyant en té prou.
20: Qui? Els que tenen 42 tenen tots estar...
7: Sí, en Girona sí.
2: El Girona més té que guanyar.
7: Sí, depèn d'ell mateix.
23: I llavors passa en l'Elx, i l'Elx és el que es queda...
2: Tu creus que... Jo no estaria tan segur com si sigués un espanyol Elx, eh?
22: Encara té opció.
7: Però
20: ja depèn d'altres.
1: però
23: que és la Girona depèn de si mateix.
1: Sí, és la grandesa, que és la grandesa.
23: El Mallorca depèn d'altres resultats.
2: I conclusió, i no conclusió perquè dius que el Girona bla bla bla bla bla i deixa't estar lesionats, els jugadors ja no hi creuen amb aquest tio d'entrenador.
22: Si tu tens tota la delantera les últimes 6 jornades, bueno, que la feina que has tingut per fer una delantera, pues llavors, no diguis que això no. Llavors, això, a mi no em diguis... Ara imagina't que l'Espanyol, en aquest cas, hi has tingut lesionats els 3 tios de davant, digue'm tu, si en aquestes jornades que quedaven...
2: Que he sortit jo i ho he resolt. Però no, però conyes a part, el Girona ha tingut lesions, que han sigut que els jugadors se l'han feta i l'altre la tonteria que estan fotent en els entrenaments.
22: No, això ja no ho sé.
20: No hi ha estat a cap.
23: Una cosa, el que deies, a l'entrenador d'aquest no li tenen confiança. Ahir la va esgarrar de totes, els 10 últims minuts, va jugar amb 10 al Girona, perquè havia acabat, podia encara fer canvis, però havia acabat les finestres. Sí. I se n'hi va lesionar un, no va poder posar un altre.
22: No vaig escoltar-ho a la ràdio.
23: I siguent 10, van tenir 3 oportunitats, sí, que l'Oblak les va treure fotent uns paradons, eh?
20: Problema és que no fan un gol ni a l'arbre.
1: No, ni que li lliguin al porter.
23: Un entrenador, això... ho té que tenir previst. Bueno, i si tens que fer un canvi, el fas a la mitja part, que tens una finestra més.
2: Que si dona això del Girona, que baixi la categoria, pot haver-hi una caïda de l'Imperi Romà, no?
1: Què és una caïda?
23: D'aquí, a Playa
2: Mitja? De que el Girona li costi
23: si baixa sí, segona, segur. Li pot costar.
20: Eh? Bueno, a menys que el City li deixi jugadors.
1: Sí. L'entrenador marxa. És a dir, l'entrenador del Girona marxa. Segur. I això ja, sí, segur. Sí, ja ha fitxat per un equip anglès. Holandès, l'Ajax.
2: No us preocupeu que posaran un ex-entrenador
1: de
2: Barcelona.
1: El Manolo González.
2: Un que va estar, no sé si va estar al Sevilla, i després va anar a Les Palmes i va fracassar. Que havia entrenat el juvenil del Barça, home.
1: Juan de Ramos, no, aquest no. No,
2: Juan
1: aquest.
2: De Ramos, estàs parlant tu a l'època de Franco.
20: entrenador
2: del Barcelona.
20: Del Barça, no?
2: Cony, que va estar en el Sevilla, que també va durar d'anar a la Sant Esteve, i llavors fa 2 anys se'n va anar a Les Palmes i també va durar d'anar a
1: la Sant Esteve. L'Eusebio,
2: no. L'Eusebio no, collons, hòstia, no.
1: Bueno, és igual.
2: Tu tens que saber que tu ets culer, collons, que havia entrenat el juvenil del Barcelona, aquest. Bueno, aquest segur, perquè...
20: Però era un exjugador o no?
2: No, ex-entrenador.
1: No sé.
2: Però llavors, és la papeleta aquesta que millor l'haguessin pogut tenir l'Espanyol, eh? Ojo, sí. L'Espanyol. Ara estic jo aquí, vale, content d'haver salvat la categoria, i ja està, no?
23: Però el tema és que el mateix de l'entrenador del Girona passava amb l'entrenador de l'Espanyol. Tenia problemes de vestidor...
2: Per més que la gent... Els vostres amics periodistes, perquè tu ets periodista, els vostres amics periodistes...
1: Ho ha dit com un insult, així, que tu ets periodista.
2: Però tu no ets del que vaig dir ara.
1: No, que ja ho sé.
2: El tema és que, la veritat, els periodistes no la diuen mai. Els periodistes saben, perquè són rates. Saben els vestidors. I si la plantilla de l'Espanyol no ha fet això, és que algú ha passat. Què ha tingut que fer? Pues entrar un tio en el vestidor i dir-li totes amb els jugadors, que ha sigut aquest enmonx, perquè jo no he vist mai un secretari tècnic entrar a un vestidor i donar les últimes instruccions amb els jugadors abans de sortir. I l'entrenador, el xòfer, ni assistia. Estava amagat en un racó. Vale? Pues això és el que els faltava a l'Espanyol, que entrés una persona important que digués el d'això, perquè aquell en Garagaza que estava en el lloc de, que aquest ara li ha agafat, aquest xòfer el va vetar de que no entrés en el vestidor. Llavors, jugadors necessitaven una això, que ha sortit bé amb aquesta jugada. Clar que ha sortit bé.
19: perquè ara, ara amb aquest home, tal com ha entrat a l'Espanyol, que no sé les condicions ni sé res, deu tenir un projecte que l'amo li he dit...
20: Què volies dir, el García Pimienta?
19: García Pimienta. Que el d'això, que el...
7: El
19: Monchi, aquest ha demanat unes clàusules per agafar l'Espanyol. Això és una cosa. Suposo, i el projecte aquest, si el tio aquest no li hagués dit que sí, el Monchi no s'hagués fotut. Mm. Això ho tenim...
20: L'americà fotrà calés.
19: Home, l'americà té que posar...
22: És que si no, Monchi no té sentit.
7: És que no té sentit. L'Espanyol està...
22: Si ha posat és...
20: Que bueno, ja em ve assegurat que...
22: I si ha posat abans que acabi la temporada, jo també penso com ell, de que...
20: Ha posat igual.
22: Ha sigut com una mica de dir, mira...
20: Tindràs això.
22: Però tu ja entra'm aquí i fes-me...
20: Barra lliure
7: i... Aconsegueix que aquests tios no baixin.
20: Exacte.
7: O sigui, fes el que sigui, que aquest... I és el que ha fet, eh? Aconsegueix que aquests tios no vaig baixar el vestidor, els va dir... O jugáis, o aquí no queda ni un any que viene.
20: Per cert, aquell que va fer el gol, el primer, que és el millor que teniu, aquest any no és vostre, no? Se'n va, no? El lateral, que és el que va fer el primer gol.
19: No sé per què. El Marcelino Ipanevino... És un dels estafadors més grossos que hi ha a la Lliga Espanyola, que s'ha vengut hasta els mitjons. Que fixeu-vos el que ha fotut el Villarreal, eh? Sí, sí. Ojo que en veure, no es pot demostrar res. Nosaltres, jo mateix estic darrere el vestidor, que no estic a dins. Llavors, hòstia...
22: Però és que jo no me n'assabento què ha fet, Manolo.
20: Ha regalat els últims partits.
19: O
20: sigui, amb la seva teoria, com el Barça, ha perdut dos o tres partits últims. Quan ha assegurat Europa...
22: Pensava que com plegava, que no hagués passat alguna
20: cosa. Quan ha assegurat Europa, ha perdut els últims partits.
7: A fer bunyetes.
20: I què és el Villarreal, aquest jugador? No sé com es diu, el que va fer el gol.
19: Romero de Torre. Un torero.
7: Bueno...
19: Llavors, aquest jugador, home, aquest jugador ha fet un coneixement de lliga molt bo, un entremig i els últims 3 o 4 partits ha tornat a...
20: Bueno, el que ha fet l'Espanyol, ha fet el mateix camí.
19: Ha tornat a tirar amunt.
22: Un jugador durant tota la temporada és molt difícil.
20: Són d'allòs.
19: És del Villarreal, o que hi hagi un club que no sé si està 35 o 40 milions...
20: Que pagui
22: la causa que té i 35 o 40, sí, collons.
7: Bueno, escolteu una cosa, en tot cas, l'Espanyol l'espera un estiu com els últims anys, nuevo proyecto, nou entrenador, nous 8 o 10 fitxatges o 12...
22: Per temporada normal...
19: I perdona que et talli. Sí, sí. L'únic un 1% que defenc l'entrenador és que s'ha trobat una plantilla nefasta, una plantilla que va baixar la defensa que té l'Espanyol, menys aquest, el del Villarreal, ha baixat dues vegades seguides a segona divisió. Mm. És a dir, que també un 1% li dono de moral a l'entrenador.
22: Esperem que li arribi.
20: Al principi de temporada aquesta defensa aguantava molt bé, els primers partits.
19: Bueno, Jordi... A darrere no et feien gols i tu arribaves una vegada i foties gols. I ahir, si no arriba a ser el porter...
20: Si no te'n foten 3 o 4.
19: Si no arriba a ser el porter, que d'això també perdem amb els mateixos fallos defensius. Yeah. Ojo, i després va fotre un canvi i treu un centrocampista i col·loca un central a darrere.
20: Aguantar.
19: Vale.
7: Bé, en tot cas, veurem com va. Va, queden 10 minuts, hi ha dos temes que volia tocar, com que no donarà temps. Un és Barça...
19: Ens fa córrer, comencem tard.
7: Un és Barça...
19: Sort que no hi ha el telediari.
7: Un és Barça, no? Allò, demà Lewandowski, ara què farem? Bueno, la Minya mal, la selecció, el Pedri, totes aquestes històries.
20: Esperem que, vull dir, que no faci ningú mal a la selecció, vull dir, que tots tornin sanos i estalvis.
7: Bueno, que tornin tots serà difícil, perquè només que se'n lesioni un a la selecció, ja se'n tornarà un menys.
20: No, perquè
7: la selecció bàsicament és el Barça.
19: Dels 50 sí, però es convocarà tots. No,
7: hòstia, no ho sé, però clar, a mi
1: jo també penso que s'hauria de buscar un equilibri. És a dir, jo entenc que los mejores, bueno, pues sí, tío, los mejores son del mismo equipo.
19: Bueno, si els jugadors si és el que volen, no?
23: Sí, però que, i del Madrid, què vols que posi?
19: Si no juga cap.
23: Ja, bueno.
20: Els únics que hi havia en Carvajal, que vull dir que ja no hi és, i no sé qui més els hi quedava.
22: El Hilsen i en Carreras, no hi ha ningú.
19: Els jugadors, què?
22: Bueno, però té en la prellista ja el Fran García,
19: Mira en Pedri, ha firmat un contracte amb Adidas de 10 quilos.
1: Sí, sí.
22: No se sap, la quantitat menor. Jo diria que inclús és més.
1: Sí, jo també. 10 em sembla poc.
23: Sí, però la cosa és
22: perquè no la poden dir.
23: Que pugui fitxar per Adidas siguent Nike al Barça.
1: Sí.
23: És una contradicció.
22: Ell estava en Adidas. Bueno, això sí, abans te'n recordes que es tenien que tapar les botes.
19: Sí. En els contractes, com la lletra petita ja ho posa, si jo estic en aquesta empresa, jo em quedo amb aquesta empresa.
22: Depèn qui fa el contracte.
20: Sí. Sí que tindré de fer jo, que em negava a comprar Adidas perquè era el Madrid, que tindré de comprar Adidas.
1: Home, ja, clar, és que no hi ha...
19: El Barça, això, amb el que es va despedir ahir, besos i abraços, li duran pagar tots els calés que li deu al Barça, no?, abans de marxar.
20: No, perdona, vull dir, ens estalviem 24 quilos i anem a l'1.
19: Deixa't estar.
22: No et preocupis d'això.
19: Deixa't estar el que s'estalvia. Deixa't estar el que el Barça li deu amb ell.
20: Què li deu?
19: Però jo no t'ho vull dir.
22: No t'amoïnis, home.
20: Que no li han pagat aquests anys.
19: No, perquè va renunciar, va traçar calés pel d'això.
22: Tu no et preocupis.
23: Ja s'han posat d'acord, no et preocupis que s'han posat d'acord.
20: L'han deixat lliure, vull dir, vés-te'n.
22: Cobrarà segur, no et preocupis.
20: Vés-te'n i
19: vés-te'n. Li quedava un altre any de contracte?
23: Sí.
20: Se'n va allà. No, el deixen anar perquè, vull dir, perquè per cobrar la fitxa...
23: Sí, i li donen 45 milions, no?
20: Exacte.
19: Sí. Si li quedaven... O sigui,
23: 90 en dos anys,
20: Jordi? Jo em sembla que li quedaven... 90 milions. Sembla, vull dir, tampoc t'ho puc assegurar. Jo diria que li queda un altre any de contracte.
23: I després...
22: Acabava contracte aquest any.
23: Ja s'han posat d'acord. I si li devien alguna cosa, ho han pagat els
19: fitxats.
1: Ja està. Sí,
19: el Barcelona té que vendre, com va dir ell... En Joaquim té que vendre per poder fitxar.
1: Sí.
22: Les coses són com són.
23: Sí. En aquests moments, marxant...
22: En aquest cas no és una venda...
23: Marxant el Lewandowski a l'1 per 1 i el tenim.
19: A l'1 per 1 igual a 0.
1: Quantes temporades fa que tenim l'1 per 1 i encara
23: sí,
1: no tenim?
23: Sí, amb la palanca.
1: Quina parcia, la palanca
23: Això també és una vergonya.
1: És una vergonya, vamos.
20: Perdona,
1: no se'n parla de Xavi Pasqual, també?
19: Ha pagat 300.000 euros, em sembla, o 200.000.
1: Bueno, però se'n va perquè diu, escolta'm, aquí us careu...
23: Home, però tenint en Navarro a sobre seu, que és el que fa l'equip i tot això.
20: El que passa és que llegia que vull dir que el Barça pensa fer en bàsquet una inversió molt forta.
19: És que fitxat amb un equip...
20: Abu Dhabi.
19: Hòstia, Abu Dhabi, però juguen aquí, No entenc, això, Han comprat un d'allò.
23: Sí.
20: No, però ell llegia en un diari que el Barça pensa fer una inversió molt forta en bàsquet per l'any que ve. Veurem què fitxen.
22: A veure...
23: Val més que el faci amb les noies, perquè 5 se'ns en van. Bueno, 5 de l'equip titular se'n van.
22: El futbol, el primer equip, el resto de tot.
19: Una d'elles, l'Arenys de Mar, crea un equip femení, i una d'aquí...
23: No hi ha prou calés per portar-la.
1: Exacte.
20: L'Alexia o la Clàudia?
1: No ho sé, però vull dir que
23: l'Alexia se'n va.
1: Que els calés ja els fitxen.
23: La Ona Batlle se'n va.
20: La Clàudia?
23: La Paraiuelo se'n va.
19: La Paraiuelo, que és l'atleta de l'autisme.
20: Sí. També deien la Mapi, no?
23: La MAPI ja és fora.
20: Sí, no, dic la MAPI.
19: És normal que se'n vagin tant guanyant-ho tot?
23: Home, si no els hi paguen.
20: És qüestió de calés.
23: No. És qüestió de calés.
22: No, si no els hi paguen. És
20: oferta i demanda.
22: Que els hi paguen més en un
23: any.
19: Però acaben contracte tot aquestes.
23: Sí.
20: Els anglesos paguen més.
23: Els anglesos paguen més i ja està.
1: Clar.
22: I en aquest cas...
1: Francesos.
22: I el França. Les fitxes són molt més elevades.
19: I el Madrid.
1: Bueno, anava. No hem dit res de la roda de premsa del seu president de l'altre dia.
20: Una anada d'olla.
19: Per mi va dir una cosa molt clara.
1: Què?
19: I que diu cap diari.
1: Quina?
19: Cap diari ho ha dit. El patrimoni per ser president del Madrid necessita ser de calés. Qui hi ha que tingui calés per ser president?
1: Només el noi aquest.
20: El mexicà.
1: Que no és mexicà.
20: No.
19: Perquè el mexicà també...
7: Bueno,
23: si ara, però, el que vaig veure, que per ser president del Madrid tens que portar 20 anys de soci.
7: Sí, sí, sí. I a vegades... Hòstia, perdona.
23: Ininterrompidament. 20 anys.
7: I després, Zenón, i patrimoni personal, eh? Sí, no serveix.
23: Sí, sí, no. No.
7: Patrimoni personal.
2: El president va recalcar que ell tenia una empresa que girava no sé quants milions d'això i que el Madrid és dels socis.
7: Sí, dels socis és un colló, és dels socis. Quants socis del Madrid poden avalar però 150 milions d'euros?
22: Com el Barça, que és dels socis i ho porta a la porta.
2: Sí. Jo us vaig comentar aquí i no mai em poso medalles, mai. Us vaig dir que el Real Madrid estaria amb el tema del camp de futbol. El camp de futbol acabat. Hi ha hagut un merder, la justícia li dona la raó al Madrid. El Madrid ara serà una màquina de fer bitllets. Pues ara a Madrid fitxarà jugadors.
7: Escolta'm, a mi va haver un moment que m'agrada molt quan diu...
23: Fitxar l'Mbappé, no és fitxar un jugador.
7: Ah, home.
2: A veure...
7: A veure si se'l treuen de sobre ja.
20: I en Carreras i en Hussein aquell...
2: Vull a veure, una cosa. El Madrid... L'Mbappé va fiar pel Madrid. Però els calés que va costar l'Mbappé no l'ha pagat el Madrid.
7: L'ha pagat el Florentino.
20: Vale.
23: És igual.
7: Perdó. Hi ha algú, un moment.
2: Una empresa...
7: Un segon. Ho ha pagat Florentino, ergo, ho hem pagat nosaltres. Perquè vull recordar que Florentino està cobrant 1.800 milions d'euros de la planta Castor, que ho estem pagant tots nosaltres. Vull dir que al final...
23: I de les obres de la Sagrera.
2: No deu ser.
7: Al final ho estem pagant nosaltres, això.
22: En el món actual del futbol, com funciona la Lliga, és impossible que el Madrid... Una altra cosa és d'on li arribi el diner al Madrid, que després en Hisenda ja s'ho trobaran. Que pagui una empresa en aquest jugador. És inviable. No ho acceptaria la Lliga, perquè ha de tindre els contractes i tot ben fet. Bueno, si tu saps com funciona, no funciona d'una altra manera.
2: Jo no sé com
22: ara, una altra cosa és que una empresa doni diners al Madrid. Però, bueno, això també és molt delicat, perquè hi ha hisenda pel mig. No és tan fàcil dir això que tu acabes de dir, no, el va pagar una empresa. No, perquè
2: ja
22: en la normativa que hi ha a la federació, això, a la Lliga, no a la federació, a la Lliga professional no es pot fer. Manolo, una altra cosa és tu ho dius perquè t'ha sonat un que t'ho ha dit, que realment no pot ser.
2: És una cosa que el Madrid no podia pagar l'Mbappé. El Madrid, com a entitat, no podia pagar
22: els altres que podem fitxar.
2: Ho ha pagat aquesta entitat. I t'ho torno a repetir, vaig dir, quan s'hagi acabat lo de l'estadi del Madrid i s'hagi acabat la sentència de la música o no música, el sonido o no sonido, el Madrid tindrà que fitxar el mateix que té que fitxarà l'Espanyol de gent de Canet, d'Arenys i qualsevol lloc. El Madrid fitxarà jugadors tops. Ara, aquesta temporada, el Madrid fitxa jugadors tops. I l'entrenador...
22: El Madrid fitxarà jugadors tops, perquè inclús ho va dir Florentino, si són balones d'oro encara millor, per una senzilla raó. Des que si no, se'l mengen. O sigui, te'l pitaran cada diumenge, si no fa alguna cosa.
2: Però és que el Madrid...
22: Primer ha de posar ordre en un vestuari, molt fort. Que un Madrid tingui que posar un entrenador per posar ordre en un vestuari. I dos, vale, comença a fitxar, a veurem... Li pot sortir més bé o més malament. Però per Nassos ho ha de fer-ho ara, perquè si no queda retratat davant
2: ara
22: de tots els socis.
2: Joaquim, ara ho pot fer-ho. Ara ho pot fer-ho, que té l'altre que ho té tot arreglat.
22: Però, o sigui, no té el diner així en caix per poder pagar aquests jugadors que vol fitxar? Que els diners es faran en un dia per l'altre,
2: sí,
22: en l'estadi?
2: Sí, perquè jo fotrà
20: amb un altre nom
2: farà en Zenón, que vol fer uns mítings de latisme a l'empresa Zenón, per 10 anys, i en Zenón li pagarà per 10 anys...
22: Una palanqueta.
2: Tenir d'allò. Ah,
22: 10 quan, milions quan, una
2: quan
22: palanqueta.
2: Estigui, quan té resultat el camp de futbol ja amb tot 100%, i que...
7: Jordi, és que ho he de deixar aquí, perquè estem a la 1 en punt del migdia, per tant, a la 1 a les 11 en punt del matí, per tant, a la 1. Podem mirar-ho, això. Gràcies, Manolo, gràcies, Joaquim, gràcies, Jordi.
20: Adéu-siau.
7: Gràcies, Adéu-siau.
2: Cada vegada...
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi els impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i es reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. D'aquestes negociacions dels pressupostos n'ha parlat avui a la xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà.
5: Sempre les coses poden fer millor. Jo que

0: conseller executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I la Global Sumut Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes han interceptat la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. I nova jornada de vaga dels docents avui a l'epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint-hi l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I en mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada encara per l'accident d'un camió que ha volcat i talla completament la via. Es fan desviaments per la sortida 549. També a la B23, a Molins de Rei, un altre accident talla un carril, i també a la C-17, a la Garriga, una avaria talla un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, el reoberta ja la circulació de l'R2 sud de Rodalies, entre Sitges i Vilanova, i encara ara afectacions entre Figueres i Portbou i també entre Vilamalla i Figueres.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
1: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
6: Buena Onda Frankfurt.
5: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
6: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
5: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
6: vermut de 12 a 14:30.
5: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
6: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des dels estudis de l'Estudi 1 de Ràdio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui. Un món en constant canvi on sembla que l'únic que no havia canviat és la masculinitat.
1: Mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i ens queda obsolet per l'home d'avui en dia. I mirem de parlar...

0: tot allò que encara estem construint. Vulnerabilitat, rols, paternitat, salut, sexualitat, sense filtres i sense drama.
1: Un espai on totes les persones hi són benvingudes. Siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin. Perquè això va de tots.
0: Estem en directe i volem la vostra veu. Teniu alguna cosa a dir? Alguna experiència? Un dubte? Un... Jo crec que... Doncs truca ara al 93-795-7912. 93-795-7912. Estem aquí al vostre micro.
1: Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i per...
0: Jordi Anglada.
1: I avui, al so, com cada dilluns, tenim a la Marina Cabrera.
0: Bon dia, Marina.
2: Bon dia, com estem?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat des de primera hora del matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del mateix temple. Ara a les 12 hi ha prevista, si la pluja ho permet, una manifestació als Jardinets de Gràcia, una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. En aquest sentit, els comuns alerten al govern que no donin ni calendaris ni acords per tancats.

0: interceptant la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció que cataloguen d'il·legal. I els agents rurals també han convocat una vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana, que està tensionant encara més aquesta plantilla. I pel que fa a la mobilitat, el servei ferroviari reoberta la circulació de l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, que ha estat afectada per un atropellament. També encara ara, interrompuda la circulació de trens a l'R11 per una incidència en la infraestructura.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera.

0: Benvolguda audiència, us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, el vermut d'històries dels dilluns al migdia a Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM, amb l'Albert Estengre i la col·laboració de Joan Carles Martín.
1: Al Cercle dels Mentiders, ja ho sabeu, ens agraden les històries. Però avui canviem els contes pel teatre, una altra manera de fer cercle, una altra manera de fer que la gent s'acosti a sentir aquestes històries que tant ens agraden. En Joan Carles entrevista un director, actor, productor, dramaturg, una persona de teatre. I tant és el que ens vol explicar que ho hem hagut de repartir en dos dilluns. De manera que us deixo amb aquesta primera part que el Cercle dels Mentiders dedica al teatre.
2: Teatre.
3: Al Cercle dels Mentiders ens acompanya Òscar Ribas, director i actor de teatre profundament vinculat a Q-Teatre, una companyia del Maresme, a Mataró, que aposta per un teatre proper, però també exigent, compromès i amb voluntat de fer pensar. Parlarem, òbviament, de teatre, de direcció escènica, de la feina d'una companyia local, de la mirada social en els seus muntatges i també dels projectes com Un cel de plom, inspirat en la figura de Neus Català, o El verí de teatre, de Rodolf Cinera, en una adaptació portada als temps actuals. Aquesta entrevista la farem en dos programes. Òscar, benvingut i moltes gràcies per ser avui amb nosaltres al Cercle dels Mentiders.
4: Bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-nos.
3: Per començar, parlem una mica de tu. Com et presentaries a algú que no et coneix? Qui és l'Òscar Ribas dins i fora del teatre?
4: L'Òscar Ribas, diguem-ne que és un enginyer que treballa com a consultor, però que és un apassionat del teatre allà on ha estat. He tingut, bueno, la sort o la fortuna, però he treballat a dintre de Catalunya, fora, a l'estranger, i sempre he estat intentant estar a prop del teatre. I en el moment que arriba, perquè la vida va fent passes, doncs ens vam aproximar molt més i llavors hem fet començar a créixer el projecte de Q-Teatre.
3: Et sents més actor, director, adaptador?
4: Inicialment jo suposo que en el món del teatre potser el més habitual és començar com a actor, que això és el que he fet. No només teatre, també cinema, ja parlarem si de cas d'això, però l'evolució de la companyia ha fet doncs que passem a fer direcció, sobretot gestionem des de darrere, producció, la part de dramatúrgia, que moltes vegades es queda coixa, menys que vinguis directament del món literari o d'una passió per escriure, també ha sigut una pota que he tingut que investigar i veure com posar en text moltes vegades aquesta creativitat que va per dintre del cap, no? I no sé, potser et diria que les tres potes, dramatúrgia, interpretació i

0: acció podrien posar-se al mateix nivell. El que sí que és cert és que potser aquests últims anys estic més en la direcció que no en les altres dues.
1: Mm-hmm. A veure, i com t'arriba això del teatre? Va ser una qüestió vocacional? Va ser una qüestió accidental?
0: Completament vocacional, des de sempre.
1: La família?
0: No, la família no. Jo crec que ha sigut al revés. La mare, a partir de que jo he començat a fer més teatre, ella s'ha aproximat al teatre, no? Però no, realment jo crec que ha sigut sempre vocacional. I com et comentava, fins i tot quan estava a l'estranger vivint, en aquest cas concretament, per exemple, a Alemanya, vaig intentar doncs agrupar-me, treballar amb una companyia d'allà. Suposo que l'accent alemany amb aquest accent català, doncs no devia agradar gaire, però bueno, vam treure una miqueta el nas. I llavors, doncs, a partir del 2018 jo faig una aturada a nivell professional, una mica el clic. És allò que hi ha un moment que t'asseus i dius, a veure, professionalment, què has fet? Ostres, aquest any he travessat 14 vegades l'Atlàntic. Potser és que qüestió de parar una miqueta professionalment i dedicar-nos a allò que ens agrada. I això és el que, i així és el que va ser. I a partir d'aquí, doncs, jo crec que és vocacional, perquè allà on he estat sempre he viscut, he vist teatre, m'agrada anar a veure teatre, m'agrada entendre molt més enllà. És allò que estàs com a espectador i estàs dintre veient cada personatge, què pensa, què viu, les llums, com es mouen, per què ara fan un contrallum, per què ara tens un focus posat en aquesta zona. Jo crec que completament vocacional.
1: Mm-hmm. Però hi va haver alguna cosa, una obra, una experiència que fes clic
0: no.
1: I haig de dedicar?
0: No, sempre, jo crec que sempre ho he portat a dintre i ara toca una miqueta compensar el cos i el cap amb quelcom que sempre has portat a dintre, que és el teatre. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, endavant.
1: I què té el teatre que no tinguin altres formes d'expressió artística per tu?
0: El teatre, jo diria teatre, perquè és on estic, però tot el que siguin arts vives, hi ha quelcom que et fa sentir. No és anar a veure algú que està representant o està fent un personatge o t'estan explicant una història. És que què està sentint aquella persona? A la companyia parlem molt de que els actors no deixen anar només el text, no es mouen només correctament, sinó que han de fer sentir a l'espectador, ho han de viure. Si no ho viuen ells com a actors i com a actrius, el públic no ho veu. I al final, fer una obra de teatre, interpretar de teatre, és quelcom com la vida mateixa. És a dir, si se'ns aproxima algú i ens explica una història, però completament sense emocions ni res, no sabem ben bé què passa, no? I en aquest cas, doncs, és això.
2: La ràdio que ens fa viure la literatura. El cercle dels mentiders.
1: Teatre de proximitat. Coteatre. Com definiries la companyia, així en poques paraules?
0: De fet, el nom som companyia teatral Coteatre. I com a companyia teatral, doncs, de seguida ens ve al cap un grup de persones que s'hi dediquen, en aquest cas, doncs, al teatre, no? És cert, el que passa que sempre hem tingut la visió de que la visió o la manera de pensar-hi, eh? Vull dir, tampoc no és res místic ni visionari ni res, però la manera de pensar de que els grups, quan són tancats, apareixen aquestes debilitats humanes, que són aquests egos, aquests divismes, que moltes vegades espatllen la feina col·lectiva del grup. I en aquest cas, Coteatre, quan va néixer amb la idea precisament de no ser un grup tancat. És a dir, som una entitat jurídica, tenim tota l'estructura per relacionar-nos amb les administracions, etcètera, etcètera, tot el que necessitem, però té l'estructura, diguéssim, des d'aquest punt de vista mínim. Com treballem? I això és una de les diferències, potser, de molts grups de teatre. Som un grup obert, és a dir, no estem a la companyia per estar a la companyia, sinó treballem per projectes. En el moment que hi ha un projecte, un muntatge, obrim càsting, fem la comunicació interna amb la gent que ens coneixem i llavors ens apleguem. Es fa la selecció, etc. I sempre es fa, per exemple, a nivell d'obra, sempre fem càsting oberts. Fins i tot, a vegades, moltes vegades ho dic, però hem acabat un muntatge que l'hem tancat doncs, amb una actriu que ha estat la protagonista i bé, escolta, Òscar, potser aquest muntatge que estem preparant m'agradaria, doncs molt bé, doncs presenta't, igual ets candidat o igual no. És a dir, no hi ha favoritismes per la gent que ha fet més obres o que potser fins i tot té més experiència. Moltes vegades, o moltes, però ens ha passat vegades de persones que dius, amb la trajectòria que té teatral, faria perfectament aquest paper. I hem agafat una persona, potser, sense experiència. Perquè creiem en el fet de que hem de trobar les persones, els actors i les actrius, pel personatge. No fer que els actors i les actrius s'adecuïn. M'explico, el personatge ha de trobar qui l'ha de representar. I això és que moltes vegades l'encert o no de poder... Això que et comentava abans de saber emocionar, de saber explicar. Perquè quan una persona té aquell punt del personatge, res, potser és una manera de respirar, potser és un somriure, potser és una manera de caminar. Allò és el que fa que el personatge agafi força.
1: Molt bé. Què ha de tenir una obra? Perquè Cudé Teatre digui, vinga, va, som-hi.
0: Val. Cudé Teatre, en aquest sentit, per exemple, ens agrada anomenar-ho així, no? Una mica en l'ADN el que tenim és les obres han de tenir d'alguna manera algun missatge. No és un missatge com nosaltres us diem això. No, al contrari. Nosaltres agafem una obra, la interpretem, la pugem a l'escenari i a partir d'aquí que cadascú tregui les conclusions del que cregui. Però sí que és veritat que Cudé Teatre a l'escenari no fem espectacles. O sigui, no fem el... Així s'entén molt ràpid, no? Però el que bonic que maco no ens val. És a dir, que surti una persona i que ens digui què tal? Ai, molt bé, molt bonic. Malament. M'estimo molt més una persona que vingui i ens digui ostres, doncs no m'ha agradat res. Perfecte. Això vol dir que el que hem expressat a dalt de l'escenari no va amb les teves idees i tu t'has afiançat amb un pensament diferent. Però això no vol dir que l'obra doncs, estigui mal feta. No? D'alguna manera, l'espectador ha de ser partícip del que s'està fent a dalt de l'escenari i ha de treure les seves conclusions. A vegades et remou una idea que fa temps que tens en el cap, a vegades et remou records que has tingut. I llavors, doncs, l'ADN de totes les obres, aquest, diguem-ne, missatge...
1: El segell.
0: El segell, exacte, és això, el fet de que l'espectador sigui partícip i que... entengui, li faci raonar, li faci pensar allò que ha vist. Et dic, Tant si està completament d'acord, com si li fa aixecar nous pensaments, com si no, com si no està d'acord, no? Però aquest és el missatge.
3: Ràdio Arenys.
1: Cuteatre, o sigui, és una companyia arrelada a Mataró i al Maresme. Fins a quin punt el territori marca la vostra manera de fer teatre?
0: Molt, i jo diria amb dos nivells. Primer, el nivell, diguéssim, local. Ja no direm Mataró pròpiament, però parlem del Maresme. Aquí a Maresme són moltíssimes companyies, hi ha moltíssima creativitat, som dintre del que és el teatre, tots els que estem a Maresme ho coneixem, i això moltes vegades, a vegades, dintre, com parlem amb altres companyies o dintre la mateixa federació, ho veiem, la quantitat de companyies que fem teatre al Maresme té un pes molt elevat respecte a vegades amb Catalunya, que no vol dir que no ens facin, sinó que és que aquí... Llavors, això vol dir que és molt més difícil, és molt més autoexigent, tens molta més competència, és més difícil poder actuar en qualsevol lloc. Per tant, d'alguna manera, aquí marca un primer nivell a l'hora de fer teatre, no? Després, diguéssim, ja parlem més a moda Catalunya. És a dir, la manera que fem a vegades el teatre aquí a Catalunya és molt més proper, és molt més natural. La manera en què s'expressen els personatges que s'interpreta, hi ha com una escola catalana, en el fons jo crec que ens atravessa tots, no? I és allò de que la representació sigui natural, que no acabin... i els del teatre m'entendran, però que no acabin frases amb comes altes, que no acabin sobreactuats en situacions que no és necessari. Llavors, aquesta naturalitat jo crec que hi és. Jo, per part meva, concretament, jo crec que tinc un gran pes, i aquí m'agradaria fer una petita menció al mestre Maikas, que ens va deixar fa uns mesos. Jo en vaig aprendre molt. Vaig tenir la sort de conèixer-lo, o la no sort de poder gaudir-ne plegats amb ell, i ens van quedar textos per revisar, ens van quedar obres per veure, però jo crec que d'aquí se n'aprèn molt i cada vegada anem sumant més, no?
1: Uh-huh. Sovint es parla de, bueno, de teatre amateur, en el vostre cas, però les propostes semblen molt treballades i amb una intenció força professional. Com vius aquesta etiqueta d'amateur, si és que la consideres com a tal?
0: Aquest és un gran debat dintre del món del teatre amateur, no? Si això és teatre, si som un grup amateur de teatre, si som un grup de teatre amateur, al final amateur és el que diem tots, no? És amor per. Però la manera de treballar moltes vegades doncs és el que ens marca, no? Nosaltres sí que és veritat que i així, per exemple, doncs ens han recorregut diferents entitats, no? Però ens consideren una mica professionals i realment el que ens falta una mica és la nòmina d'artista, perquè, com tots sabem, és dificilíssim guanyar-se la vida exclusivament de la cultura i menys del teatre, però, i per tant, no ens arriba. Que ja ens agradaria, eh? Vull dir, és veritat que hem tingut i tenim contacte amb diferents companyies professionals, des de companyies que han actuat al Nacional, des de companyies que han actuat al Lliure, i tenim contactes, eh? I moltes vegades ens expliquen doncs, una miqueta del que passa, no? Per exemple, et mencionaré, una vegada vam tenir una trobada amb els de la Barney, els que van fer La filla del mar. Mm-hmm. Bueno, en aquell moment nosaltres estàvem fent treball de taula, perquè ja havíem treballat Guimarà. Després suposo que parlarem, està relacionat amb una de les obres que tenim encara en viu. I els hi preguntàvem una miqueta com es transformava una producció en el moment que entrava un gran productor, no? a produir-los l'obra, no? Quines limitacions els havia posat. I en aquest sentit, bueno, bé, havien tingut les seves limitacions, però que els havien més o menys deixat treballar. Però va haver una contesta molt, que ens en recordem moltes vegades, que va ser un dels actors que ens va dir... Diu, mira, hem passat de ser, tot i que som companyia professional, hem passat de demanar els actors i tal, va, vinga, vingueu als assaigs, no sé què, hem passat de demanar a exigir, pel fet de tenir no només una producció darrere, sinó tenir unes nòmines com d'humana, i per tant allò es converteix en una feina com d'humana. Uh-huh. I aquesta, ostres, jo crec que és la visió de... No és moltes vegades la qualitat que veus a dalt de l'escenari, perquè veus produccions d'una manera o una altra, sinó és la manera de treballar i l'obligació que tens com a actor de complir amb les teves tasques com a treballador, no? Uh-huh. I en el nostre cas, doncs aquesta obligació és purament passional.
1: Yeah. Què costa més, aixecar una obra o aconseguir que arribi al públic?
0: Jo crec que el públic és molt intel·ligent en el sentit de que quan veu obres, al final tots escollim allò que volem. I com a públic tu vas a veure obres que... Doncs et crida l'atenció una cosa, et crida l'atenció l'altra, però saps el que vas a veure. És a dir, si vols només entreteniment, si vols oblidar-te del dia a dia, aniràs segurament a obres, pues, no sé, potser més lleugeres en el sentit d'entendre, escolta, no vull donar-li voltes al cap i està. Però si vols obres que et motivin, que tens una mica de vida dintre i ostres, aquests, ara què estaran fent? Vas a veure un altre tipus d'obres. Què vull dir amb això? Que al final el públic que ens ve a veure sap el que ve a veure. Mm-hmm. Jo sempre ho he dit, com a companyia, no hem d'anar a un mass media, no hem d'anar a tots els públics, ens vindrà a veure el públic que vulgui venir-nos a veure, no? I per tant, et poso l'accent justament a l'altra banda, és crear-la. Yeah. Les dificultats, no de la creació, no de la posada en escena, no dels assajos, que al final doncs, ja comencem a tenir moltíssima experiència, però sí de poder la relació amb les administracions, la relació amb els espais, costa molt obrir. Ho he dit moltes vegades, i fa un temps ho comentàvem amb representants de l'Ajuntament de Mataró, és que ens costa molt representar la nostra pròpia ciutat, molt. I un exemple ara mateix és, per exemple, el cicle que tot just aquesta setmana per fi ens han donat a l'OK, que és el cicle de teatre dona. Ens ha costat molt. Hem estat pràcticament mes i mig, gairebé 2 mesos a despatx, i ara sí, ara no, els permisos. I no és perquè no compleixis, al final és que costa molt moure, no? És a dir, que és veritat que, en aquest cas, l'Ajuntament de Mataró té un dèficit de... Com molts, eh? No, ara no parlo de Mataró concretament, però hi ha un dèficit d'espais... I el que dèiem abans, hi ha moltes companyies i s'ha de programar d'una manera, s'ha de programar d'una altra, però la feina dura, molt dura, és la creació i la distribució, sobretot.
1: Les vostres obres, està clar que tenen una càrrega social, mm-hmm. política, humana. Està clar que aquesta línia l'heu buscat.
0: Sí.
1: Un teatre de posicionar-se?
0: Perfecte. Creus? Acabes de fer la mateixa pregunta que li van fer el Sergi López fa un temps a Catalunya Ràdio. Diu, el teatre és polític? I diu, no. Diu, no, no és veritat, sí que ho és. El teatre és polític, evidentment. I és polític des del punt de vista que tu agafes una idea, agafes un text, agafes quelcom i ho poses a dalt de l'escenari. Des del punt de vista que tu has treballat en el teu cap com a grup una idea, uns personatges, què passa, què no passa, per què, des d'aquell mateix és polític. Estàs transmetent. I a partir d'aquí, aquesta força sempre hi és, no? Però és polític des del punt de vista no de partits, sinó de posicionament de pensament.
1: Sí, a nivell social.
0: Això mateix. Llavors, a partir d'aquí, doncs clar, hi ha temes doncs, que són potser més socials, són més de més personals, temes de salut, temes de superació personal. Bueno, en el fons hi ha de tot, no? I a vegades doncs, toques uns temes, a vegades toques uns altres, no?
1: Mm-hmm. Al final, o sigui, busqueu que el públic surti fent-se preguntes.
0: Exacte. Que interpel·li, que l'obra sigui el que sigui, que interpel·li el públic d'alguna manera i que se surti fent preguntes i que hi hagi... Han acabat de sortir de veure l'obra, se'n van a sopar i que hi hagi aquell mini debat. Escolta, i amb això estàs d'acord? No, doncs mira, doncs jo això ho veig d'una altra manera. Ostres, doncs jo sí que coincideix plenament i feia temps que no ho veia. No sé, per exemple, ara estic recordant de fa uns anys quan van fer Una gossa en un descampat de la Clàudia Sedó, que tractava el tema del dol perinatal. Uh-huh. I és un tema molt delicat, és un tema tabú a la nostra societat, perquè moltes vegades no se'n parla. No se'n parla ni entre amigues, ni fins i tot entre filles i mares, no? I el vam posar dalt de l'escenari. Nosaltres vam agafar el text i el vam interpretar. Recordo que una de les representacions, potser era de les últimes, ens van venir a veure personal de l'Hospital de Mataró, de ginecologia, i vam estar parlant al final, i ens van presentar... bueno, van venir diverses, mira, aquesta és la companya, aquesta és la companya, hi havia dues persones més, que llavors ens la van preguntar, i sou també de l'hospital? I diu, no, són usuàries del nostre servei. Diu, fa poc han passat per aquesta situació... I estem, doncs, generant, tenim un grup que treballa amb el tema. I va haver una de les dones que se'ns va apropar i ens va dir, diu, ostres, diu, mira que porto 6 mesos, des de que em va passar, treballant amb el grup de l'hospital, etc. Diu, però veure l'obra, no és perquè fos nosaltres, eh? Vull deixar molt clar, vull dir, estic anant a l'essència del teatre, el que transmets, eh? Diu, però veure l'obra m'ha fet veure coses que vaig sentir jo en el moment i que sentia d'aquella ràbia i no sabia per què m'havia passat, per què havia sentit, i veure-ho amb... Vau posar paraules a coses que jo no sabia expressar. Aquí està la força del teatre.
1: Colpidor,
0: això mateix. Uh-huh. Llavors, doncs, de la mateixa manera que ara t'hem parlat d'aquesta, però ens ha passat d'altres, no? Per exemple, amb La veritat oculta, que també tractem el tema d'agressions sexuals, de baixar-nos a acabar l'obra, l'actriu, la Mònica, acaba després, és un monòleg de 2 hores i 20, acaba destrossada, perquè vulguis o no, si posen el paper, pateix, és monòleg, està allà sola, i ens va aparèixer una persona a Camerinos, allà, i no sabíem molt bé si era del teatre, si era amiga d'algú, no sé què, ens va venir a felicitar, no, molt bé, has fet molt bé, diu, això ho ha de veure... el meu fill. Aquestes coses, a la joventut d'avui dia, ha de saber què vol dir tot això. Mm. Aquest patriarcat que tenim. I vaig dir, ai, carai. Llavors, això és el que... En el fons, el tema, Joan Carles, tant és que sigui un que sigui l'altre, l'important és com arribes al públic i el públic com se sent interpel·lat.
1: Fent un pas cap a les vostres representacions, les vostres obres... Mm-hmm. Que en els últims muntatges hi ha una presència important de la dona, de la memòria, de la denúncia. Uh-huh. Entrem a parlar d'Un cel de plom i de Neus Català. vale, que és un dels vostres muntatges més destacats. Faig una petita introducció a l'obra, vale, que Un cel de plom recupera la figura de Neus Català, una dona catalana que va viure la Guerra Civil, l'exili, la resistència contra el nazisme i la deportació al camp de Ravensbrück. Més enllà de la seva pròpia supervivència, Neus Català va dedicar una bona part de la seva vida a preservar la memòria de les dones deportades i a recordar que l'oblit també pot ser una forma d'injustícia. Òscar, quan es porta a escena una figura com Neus Català, el teatre deixa de ser només teatre i es converteix també en memòria. Ho vau viure així durant el procés de creació?
0: Ho vam veure així durant el procés de creació. Primer a nivell personal, quan treballem individualment. Després vam entrar en contacte amb la Fundació Neus Català. Vam conèixer a la filla de la Neus, amb la Margarita. Vam estar parlant amb ella. Vam estar també parlant amb la persona que la va estar cuidant, mantenim contacte. I te n'adones que davant tens un repte que no només és teatre. Has de saber expressar molt bé el que allò va ser, no? Hem de dir que Cel de plom és un text que la dramatúrgia del teatre l'ha fet, l'adaptació l'ha fet el Josep Maria Miró, i originalment és un llibre escrit per la Carme Martí. És un text que no està publicat, que nosaltres, a través de coneixíem un, coneixíem un altre, el Josep Maria ens el va cedir. Josep Maria va venir a veure'ns, es va felicitar per la feina feta, i és un text que està escrit d'aquella manera tan fàcil i tan dura a vegades per poder-ho representar, no? Llavors la Marina, cada representació, entra dintre el personatge, viu les escenes de les pallisses. Hi ha un moment que es viu una escena d'una pallissa amb la qual una de les vigilants, doncs la pallissa, només pel fet de portar unes gomes, que es pensava que eren un lligacames, eren unes gomes que havia trobat ella allà al taller de costura que tenien, i a vegades acaba la funció, acaba l'assaig, i diu, Òscar, és que una altra vegada, com si estigués la supervisora aquí, perquè ha acabat amb morats al terra. I ho viu, la Marina és que ho viu, entra dintre. I lo xulo d'aquest muntatge és aquest prisma de diferents cares, no? Que parles de història, parles de, per si no fos poc, de la supervivència d'un camp de concentració, amb això ja ens hi podríem estar sempre, però parles d'aquesta supervivència, parles de la lluita antifeixista, aquesta tenacitat de la Neus Català de tirar endavant, de plantar cara, de no voler tornar a Espanya fins que el Franco no hi fos. I parla del record. Parla del record de les dones que van morir, parla del record de les dones que no van poder ser dones, parla del record de totes aquelles persones, i ella ho centra exclusivament en aquell oblit de les dones, no? Abans comentàvem el fet de per exemple, una de les escenes és la trobada que fa amb Montserrat Roig. Un cop ja ella ha sigut alliberada i comencen, doncs, ja a fer trobades de persones que havien estat a dintre els camps de concentració. I la Montserrat Roig la troba i li pregunta, escolti, m'han dit que no hi ha catalanes als camps de concentració. I la Neus en aquell moment li diu, com que no? Miri, totes aquestes persones d'aquí i d'allà són dones, perquè els espanyols han sigut els oblidats d'aquesta guerra. Però és que les dones hem sigut les oblidades dels oblidats. A partir d'aquell moment és quan es veu que la Neus Català comença a obrir una mica tots aquells malsons que havia estat viscut durant mesos, durant anys, des que va sortir del camp. I tot això es pot veure perfectament reflectit a l'obra.
3: És una jornada memorable. Em retrobo amb les meves companyes i amb la meva Titi, la meva inseparable Titi. Se m'acosta una dona. I d'entrada em parla en francès. Perdoni, he escoltat el seu parlament. És vostè catalana? Sí. Què té un moment? Sí, sí. Doncs miri, soc Montserrat Roig i escric un llibre sobre els catalans als camps nazis. Què em podria dir vostè si hi havia més dones republicanes deportades? Clar, li assenyalo la platea. Miri, totes les d'aquell racó són dones espanyoles, catalanes i deportades. Doncs tots els homes que he entrevistat abans m'han dit que no hi havia dones als camps d'extermini. Doncs estan ben enganyats. Miri, els deportats espanyols són els grans oblidats d'aquesta història. Però nosaltres, les dones, som les oblidades dels oblidats. Que la podria entrevistar? I amb la Montserrat quedem en un cafè al barri de Tiga, París. Jo parlo per donar veu a les dones per les que van morir a Ravensbrück. Pensi que allí vam ser més de 92.000. I per primera vegada, jo parlo de mi, deixant de banda la lluita constant pel partit i per la memòria de les altres dones. Li parlo de coses que no li havia explicat ni en Fèlix ni als meus fills. I a partir d'aquesta conversa, després de tants anys, els malsons conscients i els inconscients desapareixeran, acabaran.
2: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
1: Què t'agradaria, què t'agrada que el públic s'emporti quan surt de veure Un cel de plom?
0: No som nosaltres qui hem de dir el que el públic s'ha d'emportar. És el públic el que ha d'escollir allò que vol emportar-se. Perquè el públic, és el que et deia, som mil caps, som mil maneres de sentir, mil maneres d'entendre la vida, i el públic va veure una representació, que és la que fem nosaltres, a partir d'un text, que pot estar millor o pitjor, et pot agradar més o menys, però és el públic el que escull cada vegada una cosa o una altra. I quan parles, veus que al final t'expliquen què és el més proper per ells. I, evidentment, moltes vegades no coincideix. No coincideix perquè cadascú té una manera, té un prisma de veure i li arriba més una cosa o li arriba una altra.
1: Molt bé. Parlem d'una altra obra de teatre, que ja aquí fora de micros, abans d'entrar a l'estudi, comentaves que és una obra que ja està acabada, però que també, bueno, va tenir com... va ser una mica a nivell intern, una mica controvertida, no?, que és un... El verí del teatre, de Rodolf Cirera. Què et va interessar d'aquest text, d'aquesta obra?
0: Una mica el mateix que et deia, no?, l'ADN Q-Teatre. És a dir, no hi ha millor manera de parlar del teatre que des de dintre i burlant-nos de nosaltres mateixos, no? Justament aquests egos que moltes vegades existeix entre actors, actrius, sobretot, perquè és la part més artística, però dintre la companyia pot estar a tots nivells. Però no hi ha una obra que posi més clarament aquesta, diguéssim, debilitat humana, que és el sentir-se algú, no?, a la vida. I moltes vegades no és necessari sentir-se algú, sinó senzillament què has fet. Amb això ja n'hi ha prou. No parlar del soc, o sinó què has fet, què has deixat enrere, no?, què has aportat als altres. I El verí del teatre era una obra que perfectament ens quadrava en aquest sentit, no? Llavors, no la vam representar tal qual el Rodolf Cirera la va escriure, sinó que vam fer una adaptació. Ja potser més endavant en parlem de les diferents adaptacions que hem fet i de les obres que escrivim des de zero, des de la part de dramatúrgia. I ens vam posar en contacte amb el Rodolf Cirera, li vam demanar, doncs, si li semblava bé que féssim una adaptació. Llavors la vam traslladar, perquè El verí del teatre és una obra que s'emmarca dintre, diguéssim, potser una mica més enllà de l'edat mitjana, però s'emmarca dintre d'un castell, existeix un marquès, existeix un actor, i al final, doncs, el que se simula és una mica la mort de l'actor per ego, no?, que és tan bo, i al final el marquès li fa veure que realment s'està morint, no? Llavors, ens semblava una mica fora de temps, i el que vam fer va ser una adaptació, traslladar-la a l'actualitat. Llavors, això passava a l'actualitat, i el marquès va passar a ser una dona que era la presidenta d'una gran corporació o d'un país, això és un tema indeterminat, i l'actor era un actor, que no deixava de ser... Llavors, fèiem aquesta burla, d'alguna manera, del propi teatre.
4: I fins aquí la primera part que en el Cercle dels Mentiders dediquem al teatre. La podreu acabar d'escoltar en el pròxim programa. Moltes gràcies.
5: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.
2: Ràdio Arenys.

0: L'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys d'avui dilluns 18 de maig i aquests seran els temes destacats que us resumim en forma de titulars. I el nou pas subterrani al Rial del Bereu tindrà un estil arquitectònic semblant al que hi ha al final de la Riera. Núria Torrents, bon dia.
2: Bon dia. El projecte compartit entre Ports de la Generalitat i l'Ajuntament es faran dues fases i les obres a la zona portuària s'executaran finalment passat l'estiu.
1: I el conveni per aquesta obra es va firmar divendres passat en la visita a Arenys de Mar del president de Ports de la Generalitat, Manel Nadal, qui va parlar també del projecte del martell a la bocana del port.
2: Va assegurar que és una actuació que s'ha de tirar endavant per protegir el port dels efectes del canvi climàtic, però va matisar que s'estava pendent de diferents estudis per garantir el desenvolupament de l'obra.
1: I d'altra banda, més enllà de les qüestions marítimes, en política arenyenca, Arenys en Comú acusa el govern d'aixecar-los la camisa amb l'aplicació del porta a porta.
2: El grup municipal critica la manca de transparència i posa la mirada en les dades de participació de la població que encara no estan disponibles en l'aplicatiu mòbil.
1: I en plan nacional, la línia orbital ha tornat a ser l'escena pública amb el pacte entre Esquerra Republicana i el PSC pels pressupostos de la Generalitat.
2: Aquesta xarxa de trens serviria per connectar el Maresme amb el Vallès, el Penedès i el Garraf sense passar per Barcelona. Dins l'acord dels comptes també s'ha avançat el traspàs de competències perquè la Generalitat assumeixi la gestió del litoral sense tutela de l'Estat.
1: Hi ha vist per fortes pluges a partir d'aquest migdia el litoral i prelitoral de la

0: I com cada dilluns repassarem els resultats esportius d'aquest cap de setmana que suposen el punt final de gran part de les competicions.
1: L'informatiu migdia.
0: I us ho dèiem en titulars, el nou pas subterrani al Rial del Vareu tindrà un estil arquitectònic semblant al que hi ha al final de la Riera. El projecte compartit entre Ports de la Generalitat i l'Ajuntament es faran dues fases i les obres a la zona portuària s'executaran finalment passant l'estiu. La signatura de col·laboració entre el president de Ports, Manel Nadal, i l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, es va fer el passat divendres.
2: L'actuació de millora de l'accessibilitat d'aquest pas subterrani comprèn una superfície de 1.130 metres quadrats on s'inclou el pas inferior i els dos accessos en els quals es construiran les dues noves rampes d'accés. Cada rampa tindrà una amplada de 2,8 metres per garantir la circulació en ambdós sentits i s'incorporaran elements de mobilitat urbà com una barana, fanals, bancs i papereres. En paral·lel es construirà una escala que dona continuïtat al pas existent. L'alcalde Estanis Forç recorda que el projecte manté la mateixa línia arquitectònica del projecte fet a la Riera. Són declaracions per Ràdio Arenys.
3: Allò mateix que tenim a la Riera, baixant cap a la platja, en el qual a mà dreta doncs, hi ha un pas amb mobilitat doncs, per anar amb cadira de rodes, etc., és el mateix que farem aquí. La redacció l'ha fet Ports, ells comencen ara, ja liciten, quan hagin ja licitat ja començaran les obres i la nostra part la farem en el moment que nosaltres puguem permetre'ns pagar aquests 700.000 euros. Quan hi hagi la nostra part feta, la plaça que antigament hi havia la Guàrdia Civil serà una plaça on majoritàriament doncs una part hi haurà aquesta rampa que ha de tenir uns metres i, per tant, es dignificarà posant un parc per nens, eh?
2: A causa de la proximitat amb el tren i la carretera Nacional 2, les obres requeriran treballs tècnics específics per garantir un reforç estructural i l'estabilitat del terreny. Les obres es faran en dues fases. Primer, Ports iniciarà els treballs a la zona portuària i un cop estiguin enllestits, l'Ajuntament executarà les actuacions al tram urbà. Ports avança que la idea és reservar una partida pressupostària específica en els comptes de l'any que ve.
3: Romanès, segur que no, segur que estem en un pla econòmic financer, que és una injustícia aquella, és que no tenim deute, tenim els diners del banc i estem delimitats per la regla de despesa i el poc que podem fer, majoritàriament no hem d'invertir en clarisses, per tant, hem d'esperar de no trencar la regla de despesa aquest any i l'any que ve ja, doncs, ja poder començar a treballar amb aquests temes grossos que hem de fer.
2: El pressupost d'aquesta obra és de 1,4 milions d'euros que assumiran a parts iguals, Ports de la Generalitat i el Consistori. Ports de la Generalitat preveu licitar l'obra aquest mes de juny i començar els treballs, com dèiem, passat l'estiu. Tenen una durada de 14 mesos, 7 mesos a la zona portuària i 7 a la façana marítima.
0: I en la visita a Arenys de Mar, el president de Ports a la Generalitat, Manel Nadal, va parlar del projecte del martell a la bocana del port. Va assegurar que és una actuació que s'ha de tirar endavant per protegir els ports dels efectes del canvi climàtic, però va matisar que s'estan pendents de diferents estudis per garantir aquesta obra amb total garanties.
2: Manel Nadal va destacar en declaracions a Ràdio Arenys que el canvi climàtic obliga a protegir tots els ports de Catalunya, també, evidentment, el d'Arenys de Mar. Considera que la proposta que han presentat és raonable, tot i reconèixer les reticències d'alguns actors vinculats al port aranyenc. En aquest sentit, va explicar... que estan a l'espera dels resultats de diversos estudis per acabar de definir el projecte.
4: Estem treballant a tots els ports de Catalunya per millorar i el port d'Arenys no pot quedar sense aquesta protecció del canvi climàtic. No ens pensem que la nostra proposta és una proposta raonable. Sabem que el Club Nàutic que ens hem reunit no ho veu bé, però vull dir, pensem que aquest port s'ha de fer i si s'ha d'afinar, s'ha de fer més llarg, més petit, girar una mica, això ho estem estudiant, estem fent estudis de moviment d'aigües, de com es mouen les sorres. És evident que en aquest martell a la part de la punta doncs s'ha de fer un dragatge, diguem, però vull dir, això és un element que tots coneixem i tirarem endavant, evident, afinant aquest projecte.
0: Precisament des del Club Nàutic mantenen el seu rebuig frontal a l'obra. El seu president, Carles Ubac, en declaracions al programa El Dominical, ha reiterat que aquesta obra també representa un perill per la seguretat del paisatge i el medi ambient de la vila.
2: UBAC alerta que el port d'Arenys podria deixar de ser considerat l'únic port refugi de la costa central, una preocupació que ja han traslladat a la institució de la Generalitat en la reunió mantinguda a principis de febrer, qui s'hi va comprometre a estudiar aquest projecte. Paral·lelament al Club Nàutic,

0: mogut fitxa amb altres institucions i organismes, com el Síndic de Greuges o Capitania Marítima, que és qui ha d'avalar aquest projecte. Aquesta última, segons UBAC, ja ha advertit d'algunes limitacions en el projecte.
1: Tindríem que tenir una fondària de 5 metres en tota la zona. Avui en dia no hi ha 5 metres, ni seran mai, perquè les onades van portant sorra, i no es pot dragar tot. Llavors, l'altra cosa que diu l'informe de Capitania és que no es poden posar les embarcacions en punta. És a dir, en punta voldria dir en perpendicular, perquè, a més, tenen que tirar uns caps que tenen que anar amb uns morts i, com molt bé diu aquí, ocuparien el canal. I els hi diu de manera explícita, busquin una altra configuració perquè aquestes embarcacions puguin estar allà.
0: UBAC ha iniciat una campanya de suport ciutadà per intentar aturar el projecte amb un formulari on adherir-se obert a la participació de tothom. Malgrat tot, des del Club Nàutic confien en la paraula de Manel Nadal, que durant la reunió els va assegurar que no es faria cap disbarat.
1: A nivell popular, doncs, volem explicar, diguéssim, què és el que passarà i quin impacte té. Llavors, si algú es vol apuntar, doncs aquí hi ha un QR. Això seria la part més, diguéssim, la part popular, el suport popular. El que en diem recollida firmes, no?
0: Finalment, el president de l'equipament aranyenc ha explicat que volen tornar a reunir-se amb tots els agents implicats per conèixer públicament el seu posicionament, entre ells els de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el de la Confraria de Pescadors.
2: I en política local, l'Arenys en Comú acusa el govern d'aixecar-los la camisa amb l'aplicació del porta-a-porta. El grup municipal critica la manca de transparència i posa la mirada en les dades de participació de la població que encara no estan disponibles en l'aplicatiu mòbil.
0: Els comuns sempre han de fugir la crítica del govern municipal per la implementació del nou sistema porta-a-porta. No farem política, han repetit en reiterades ocasions. Tanmateix, aquesta vegada han trencat la norma per una qüestió que han preguntat diverses vegades al ple i que, segons el partit, se'ls està amagant que és el sistema de recollida de les dades de participació de la població, el sistema de recollida selectiva. Aquestes xifres s'havien de veure en l'aplicació mòbil Arenys a Porta, que va entrar en funcionament a l'abril, i encara no estan disponibles. Són declaracions del regidor Ricard Serrador en l'entrevista al programa El Dominical.
3: El que ens sap més greu, perquè sabeu que hem defensat i defensem molt aquest nou sistema, però home, no ens aixequeu la camisa. És fàcil que quan comences puguin haver-hi aquests problemes. No, tot va bé, tot funciona bé. Carai, al cap d'un mes resulta que no funciona bé. Resulta que algunes polseres no anaven bé. Resulta que l'aplicació no ens dona això. I si tu m'estàs dient una cosa i jugues amb els meus diners, m'has de donar les dades. Sigues transparent, informa bé.
0: Les dades de participació són claus per saber si un usuari pot optar o no a la bonificació de les taxes de residus de finals d'any. Per això el portaveu dels comuns assenyala la gravetat de la manca de transparència del govern sobre aquest tema, ja que considera que és una qüestió econòmica rellevant per la població.
2: Una entrevista on també s'ha parlat d'altres temes d'actualitat, com el nou projecte de reordenació del port. El partit demana que s'estudiï la possibilitat de fer un aparcament soterrat abans no sigui massa tard.
0: Arenys en Comú creu que abans d'invertir en el projecte de reordenació, l'Ajuntament hauria d'estudiar la viabilitat de fer un pàrquing soterrat a la zona de la plaça de les Palmeres. En cas que no es faci pel grup municipal, seria una oportunitat perduda d'aconseguir més aparcament pel municipi, un tema que consideren que és clau per reduir la congestió actual al nucli urbà.
3: Hem de reconèixer que un pàrquing com el que estàs dient interessa al poble. Ja no ports, o independentment de ports, interessa al poble, perquè l'Ajuntament pot invertir, que econòmic o econòmic la construcció d'un pàrquing allà no serà pel tot el tema d'aigües, això ho sabem tots, sí. I no som arquitectes, però estem al segle XXI, bueno, això es pot solucionar i molts pobles ho han solucionat. No?
4: I el tren que passa per sota l'aigua al canal de la Reina.
3: Correcte, o sigui que si es vol, creiem que és una cosa de sentit comú.
0: Pel que fa al pas d'accessibilitat entre el Bereu i la zona portuària, els comuns celebren el projecte perquè consideren que cal dinamitzar aquest espai.
5: Ràdio Arenys, notícies.
2: I la línia orbital ha tornat a l'escena pública amb el pacte entre Esquerra i el PSC pels pressupostos de la Generalitat. Aquesta xarxa de trens serviria per connectar el Maresme, el Vallès, el Penedès i també el Garraf sense passar per Barcelona. Ara mateix el president Salvador Illa i d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras estan presentant la proposta a Sant Sadurní d'Anoia.
0: Els pressupostos de la Generalitat estan al caure després del pacte anunciat el divendres passat entre socialistes i republicans. Una de les propostes que ha servit per desencallar l'acord ha estat la línia orbital, una xarxa de trens que es va planificar fa més de 20 anys enrere i que serviria per connectar la comarca del Maresme amb la segona corona de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta nova infraestructura, segons el calendari pactat, podria ser una realitat el 2040 des del Col·legi d'Enginyers. Andreu Uliet creu que aquesta data s'allargarà, però destaca la necessitat de la línia com un eix clau pel país. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Fer-ho en 15 anys, que es podria dir fer-ho gairebé perfecte, no? I el més normal és que sigui una mica més, triï una mica més, no? Com a estratègia està ja bastant ben pensada, és a dir, ja fa uns anys ja es va fer un pla director urbanístic que establia unes reserves de sol, ja estaven molt ben pensades les estacions. Clar, necessita que aquest model estigui vinculat també amb creixements urbanístics.
0: Aquesta xarxa de trens constaria de més de 120 quilòmetres i aniria des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró. D'aquests n'hi hauria uns 60 que ja estan construïts i operatius. En total constaria de 39 estacions i 6 d'elles situades al Maresme, 5 a Mataró, que connectaria els diferents barris de la ciutat, i una a Argentona que aniria directament amb la Roca del Vallès i Granollers.
2: I més enllà de la línia orbital, dins l'acord de pressupostos, acaben d'anunciar el traspàs de competències perquè la Generalitat assumeixi la gestió del litoral sense tutela de l'Estat.
0: Unes informacions que ha avançat el diari en línia al Nació Digital i que, segons expliquen, són un traspàs que es va formalitzar el 2008 amb l'Estatut d'Autonomia, però que el Ministeri Espanyol es reservava l'última paraula amb informes vinculants. Entre aquestes competències hi hauria obrir un camí, donar llicència per a una guingueta, arreglar un passeig marítim o autoritzar instal·lacions al mar. Tot plegat quedaria recollit en l'acord firmat entre les dues executives del partit i que aquesta tarda ha d'avalar el Consell Nacional d'Esquerra Republicana. El portaveu Joan Parlà en parla en declaracions a la xarxa.
7: Aquesta decisió de l'executiva, que a mi personalment m'alleugereix, perquè des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
0: En cas que surti una proposta afirmativa, demà mateix es podria escenificar el pacte entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Entre altres temes inclosos en l'acord, es preveu establir mecanismes per assegurar inversions entre l'Estat i Catalunya, reforçar amb 527 milions d'euros l'agència tributària del país i una majoria al Consorci de la Zona Franca.
2: I abans de passar a publicitat, avís per fortes pluges a partir d'aquest migdia al litoral i prelitoral de la comarca.
0: L'Ajuntament ha fet arribar l'avís als serveis meteorològics que alerten de possibles tempestes a partir d'aquest migdia a la nostra zona. La previsió és que les pluges puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Es demana a la ciutadania precaució i, sobretot, que s'evitin els desplaçaments innecessaris. També que es prenguin les mesures d'autoprotecció necessàries, com, per exemple, retirar els vehicles de zones inundables, com són els rials i les rieres.
5: Ràdio Arenys, notícies.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Ràdio Arenys, notícies.
2: I seguim a l'informatiu perquè amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es celebra avui, la directora dels Museus d'Arenys de Mar, Neus Ribas, ha abordat al programa El Dominical la situació actual i els reptes de futur d'un equipament que ha esdevingut un pol d'atracció cultural, però a la vegada també presenta dèficits a nivell tècnic i pateix un hàndicap. La separació física entre l'espai destinat als minerals i el que ocupen les puntes de coixí. És una crònica del nostre company Pau Roig.
11: La directora del Museu d'Arenys ha analitzat el Dominical la situació del Museu Marès de la Punta i el Museu Mollfulleda de Mineralogia. Entre els punts forts, Ribas destaca la referencialitat de la que gaudeixen entre els aranyencs. Tot i això, denuncia també les mancances que pateixen a nivell tècnic en comparació amb altres museus de municipis similars al nostre. De fet, el Museu d'Arenys té només 3 treballadors, un fet que obliga a externalitzar algunes tasques.
12: La comunitat aranyenca doncs, ens reconeix i coneix, valora l'existència d'aquests museus. Mancances, un dèficit en la inversió brutal, brutal, i una mancança no només de recursos econòmics, sinó sobretot de recursos tècnics. Mm. Això és una cosa que, comparat amb altres museus, això ho podem veure perquè cada any fem aquestes comparatives als museus locals, els que formen part de la xarxa de la Diputació, que ens fan aquesta feina. Comparativament, tenim una mancança d'aspectes tècnics molt important.
11: Una mesura destacada que conté el pla director del museu és actualitzar el llenguatge expositiu, una feina que ja ha avançat considerablement el Museu de Mineralogia, un espai amb una carta de presentació que resulta molt més atractiu per a les escoles que no les puntes. Un altre repte que presenten els equipaments és el dels espais, ja que ambdós museus es troben separats pel carrer Frederic Marès.
12: El pla director apuntava a la necessitat d'intentar millorar aquesta gestió i aquestes circulacions. I el que proposava el pla és que l'edifici gran, que és el del Marès, es convertís en el punt d'entrada i l'altre es visités de manera autònoma. Quan dic de manera autònoma, que no haguessis de passar per una consergeria, un vigilant, sinó que tinguessis una manera automatitzada d'entrar. Amb això estem treballant. Hi ha un projecte desenvolupat que ha estat aprovat pel ple de l'Ajuntament i ara és una qüestió de trobar els diners suficients per executar-lo.
11: Les arrels del Museu d'Arenys es remunten a l'any 1917 amb la iniciativa d'un grup de vilatans de recollir objectes amb valor històric, però la seva configuració moderna va començar el 13 de març del 1983, quan el Museu Marès de la Punta va obrir les portes. Uns anys més tard, el 9 d'octubre del 1988, naixia el Museu Mollfulleda de Mineralogia. Les dues seccions van passar a integrar-se el 1988 sota el paraigua del Museu d'Arenys, que té en l'actualitat prop de 13.000 objectes i ha tret més de 4.700 visitants l'any 2025.
2: I abans de passar als esports, acabem amb un apunt d'actes d'agenda cultural per avui. En primer lloc, la biblioteca acull una nova sessió per llegir teatre i serà avui amb l'obra El firmament de Lucy Kirgut i estarà moderada per Mercè Bué a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'equipament cultural. I també avui hi haurà una nova sessió del curs Joan Vives que s'està fent aquest mes de maig, tots els dilluns, en què es parla sobre l'impressionisme musical. Avui es posarà el focus a la figura de Maurice Ravel i serà a partir de 7:45 del vespre a la Sala Noble del Calissail.
13: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
15: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
14: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
15: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
14: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: I anem amb l'actualitat esportiva i avui comencem amb bones notícies perquè l'hoquei masculí s'ha proclamat campió de Lliga. Tot i així, n'hi ha d'altres que no han tingut tanta sort. És el cas del Cinera United, que no ha accedit als play-offs d'ascens a tercera catalana, i l'Arenys Bàsquet femení ja ha dit adéu al títol de segona territorial. De tot plegat ens en parla el nostre company Oriol Leo. Oriol, què tal? Bon dia.
16: Bon dia, comencem amb l'hoquei patins. Com deies, la bona notícia, el senyor masculí de l'Arenys ha aconseguit proclamar-se campió del grup B de tercera catalana, guanyant a casa contra l'Oxigen de Sant Cugat per un contundent 8-2. Han guanyat la Lliga, han aconseguit l'ascens i ho han pogut celebrar amb l'afició. Podem escoltar ara l'entrenador Xavi Gallén.
17: Avui els que han de parlar són els jugadors. Ells són els que ho han aconseguit. Jo els puc haver ajudat, els puc haver guiat, però els que ho han aconseguit són ells i els veritables protagonistes. I no vull oblidar un 10 per l'afició, de veritat, que ha sigut molt maco.
16: Aquest vespre a l'Arenys en joc podrem escoltar alguns dels jugadors, tal com demana l'entrenador. Amb 25 victòries, un empat i una sola derrota, el club hoquei d'Arenys de Mar ja és campió de tercera catalana i jugarà l'any que ve a segona catalana. Un altre dels desenllaços més transcendentals és el que té a veure amb l'Arenys bàsquet femení, que després de la seva derrota contra el Cabrera del dijous depenia dels resultats de Sant Celoni i Canet per proclamar-se campió de segona territorial. Doncs bé, la carambola no s'ha produït. Les contundents victòries de Sant Celoni i Canet han provocat un triple empat a 22 triomfs i 4 derrotes, on el bàsquet Averaix deixa com a campiones les canatenques, seguides per l'Arenys Bàsquet, que finalitza segon, i el Sant Celoni, que acaba com a tercer classificat. Menys en joc hi havia en l'última jornada en el cas del senyor masculí de bàsquet, que no ha estat capaç d'aconseguir el subcampionat a segona territorial a la darrera jornada. Han perdut a Badalona contra els salesians 81-62. Xavi Zarn, l'entrenador, destaca la duresa del partit.
18: La imatge del partit és la de l'Eric Quirós abandonant el maig en el tercer període a causa d'un cop de colze fortuït, fet expressament, que va fer que hagués de marxar ràpidament cap a l'hospital perquè li van deixar l'ull molt, molt, molt inflat i ens pensàvem que tenia alguna cosa greu, però per sort s'ha quedat tot en una hematoma. Ara ja està a casa recuperant-se.
16: Com que la lluita pel segon lloc era justament amb els badalonins, l'Arenys Bàsquet ha acabat tercer, veient les seves possibilitats d'ascens molt reduïdes. El primer equip femení de l'hoquei patins d'Arenys de Mar continua la lluita per fugir dels dos darrers llocs de la classificació. Divendres van perdre a Voltregà 2-1 i dissabte van empatar 1-1 davant el Xum Cellafield de Maçanet. Podem escoltar Xavier Uller.
19: No estem bé de cara a porteria. I això es va costar perdre el partit a Voltregà. I el dissabte vam jugar contra el Maçanet amb el resultat d'1-1. Un altre resultat per mi que tenia que ser a favor nostre, però com he dit abans, tenim un problema aquesta temporada, que és el gol. I fent un gol als partits és molt difícil guanyar hoquei.
16: Si volen evitar el risc d'un ensurt d'última hora, les aranyenques haurien de guanyar en el seu desplaçament al camp del segon classificat, el Sant Celoni, en un partit que tanca la competició del grup A de primera catalana. En futbol, el Cinera United no competia a l'última jornada, però sí que ho feia la Verdi Blanca de Mataró, equip amb el qual es jugava la possibilitat de participar en el play-off d'ascens a tercera catalana. La victòria per 2-1 de la Verdi Blanca davant el Calella, el campió del grup, ha condemnat el Cinera a continuar sent equip de quarta catalana després d'aconseguir la sisena posició i 41 punts, 3 menys que la Verdi Blanca. I en Boguei, el primer equip femení de l'Arenys Boguei, ha guanyat el penúltim compromís de la temporada en el marc de la fase de promoció d'ascens a primera divisió. Tot i que jugaven fora de casa, les noies, que són segones, han derrotat per 3-7-0 el Terrassa. El president del Boguei, Albert Ferran, confirma la presència de l'Arenys a les fases d'ascens i anuncia que han demanat organitzar-les aquí a Arenys.
20: Matemàticament, nosaltres a un partit per acabar contra Franqueses segur que anirem a fases. La primícia és que hem demanat a la federació poder-les organitzar el dia 6-7 de juny aquí al pavelló Fondó de les Creus i, bueno, si ens les donen, doncs ja us ho anirem dient i ja ho anirem fent una mica de bombo per veure si puja força gent i podem ascendir a primera catalana.
16: I en futbol, el club de futbol Arenys ha acabat cinquè classificat al seu grup, un intrascendent partit a domicili contra el Vilassar de Dalt, que ha acabat amb un 3-0 a favor del Vilassar. També ha tingut un final de competició aigualit al futsal Arenys, que no jugava res a la darrera jornada contra el CASP i ha patit una golejada per 9-0.
13: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
2: I anem a conèixer ara la previsió del temps i pendents de les possibles pluges també aquí a la comarca. En parlem amb l'equip de meteoròlegs de la xarxa, el Luismi Pérez. Luismi, bon dia, què tal?
1: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
2: I fins aquí l'informatiu d'avui. Us hem acompanyat el control tècnic Marina Cabrera i que us hem parlat Pau Roig, Oriol Leo, Núria Torrents i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança. Que vagi bé.
21: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquets, situada al Rial Pau Costa, número 39. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema Porta a Porta. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i el Rial de Sa Clavella també està tallat fins a les 4 de la tarda. I demà el mateix carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
22: Bon dia i bon dilluns, 18 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
23: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 18 de maig, avui amb molt futbol, amb el repàs de la penúltima jornada de Lliga a la primera masculina, amb la salvació de l'Espanyol i la derrota del Girona contra l'Atlètic de Madrid, que això sí, un Girona que dependrà d'ell mateix per mantenir-se a primera. També amb el comiat de Robert Lewandowski del Camp Nou ahir en el Barça 3, Betis 1. Però també repassarem amb el futbol de casa nostra a com estan les semifinals catalanes de la play-off d'ascens a segona federació masculina, disputades totes dues ahir en directe a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, l'Espanyol se salva i el Girona dependrà de si mateix per fer-ho en l'última jornada.
1: Doncs així és, els blanquiblaus van sumar ahir a Pamplona la segona victòria consecutiva, 1-2, amb gols de Carlos Romero i Quique García certifiquen la permanència a la primera divisió masculina. En canvi, el Girona va caure 1-0 Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en l'última jornada a casa contra l'Elx. Els gironins estan obligats a guanyar per no dependre de cap altre marcador.
0: Dissabte a les 9 de la nit, en principi jugarà aquesta última jornada en què el Barça tancarà la temporada amb Mestalla.
1: Els blaugranes van guanyar ahir 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i gol de Joao Cancelo i sumen ple de victòries a casa aquesta temporada. 19 de 19, nit especial per Robert Lewandowski, que després d'anunciar la seva sortida dissabte, ahir es va acomiadar l'afició, emocionat i orgullós de les 4 temporades com a blaugrana.
0: En categoria femenina, el Barça guanya la Copa i ja pensa en la Champions.
1: Les blaugranes van derrotar dissabte a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid per 3-1 i sumen el 12è títol de Copa, tercera consecutiva. Claudia Pina, Brooks i Salma van fer els gols d'un Barça que aquesta temporada ja ha guanyat Lliga, Copa i Supercopa. Dissabte vinent buscarà ple de títols en la final de Champions a Oslo davant l'Olímpic de Lió a partir de les 6 de la tarda.
0: A l'Olímpic de Lió, recordem, entrenat per l'ex-blaugrana Jonathan Giraldez i l'Ona Sant Adrià, que fa un pas de gegant per pujar a la primera federació femenina.
1: El filial del Badalona Woman va superar 4-1 la Reial Societat i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a la segona categoria estatal. Berta Doltra, Andrea Cano i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit encarrilen la final per les adrianenques, que defensaran la renda diumenge vinent, és a dir, aquest, a les 12 del migdia d'Onòstia.
0: A la primera federació masculina, el Sabadell es queda sense ascens directe, mentre que l'Europa i el Nàstic dependen de si mateixos en l'última jornada per aconseguir els seus objectius.
1: Els Requinats van perdre amb l'Antequera per 0-1 i es queden sense ascens directe, que és per l'Eldense. A l'última jornada, el Sabadell buscarà el triomf a Tarassona per assegurar segona plaça i donar de pas un cop de mà al Nàstic, un conjunt al tarragoní que va guanyar l'Europa 2-1. En penal polèmic, al minut 81-89, surten del descens i depenen de si mateixos per mantenir-se en un complicat desplaçament. Això sí, al camp de l'Hèrcules. Tot i la derrota, l'Europa manté la cinquena plaça i si guanya l'Eivissa Can Dragó dissabte vinent, jugaria un històric play-off d'ascens a segona divisió.
0: Qui es queda sense opcions d'ascens, en aquest cas a la primera federació masculina, és el Reus Aïs, que posa punt final a una gran temporada.
1: Després de caure eliminats a Ourense del play-off d'ascens amb una derrota 2-1 als roig i negres, acaben amb nota alta la temporada del debut a segona federació masculina. El tècnic Marc Carrasco valorava el creixement esportiu i social de l'equip i es mostra orgullós d'haver connectat amb l'afició.
0: Veurem si el Reus Aïs s'enfronta al curs vinent a un altre dels equips catalans que juguen ara mateix el play-off d'ascens a aquesta segona federació. En l'anada de les semifinals catalanes, Badalona i Cornellà agafen avantatge.
1: El Badalona fa un pas de gegant per passar ronda amb un triomf 0-2 al camp de l'Hòspia en el partit d'anada. A l'altre semi, victòria per la mínima també del visitant, el Cornellà 0-1 al camp del Vilanova. La setmana vinent es jugaran les tornades de les dues eliminatòries.
0: I aquest cap de setmana també ha acabat la Lliga Elite amb el Sant Juan Atlético Moncada i el Martinenc certificant l'ascens directe a tercera.
1: Els de Moncada i Reixac són campions de Lliga Elite gràcies al triomf per 2-0 sobre el Prat en l'última jornada, mentre que els del Guinardó torna a tercera, 7 anys després de l'empat sense gols a Sant Just. Les semifinals del play-off per l'última plaça d'ascens seran Poble Mafumet, Rubí i Prat Sant Mauro. Baixen a primera catalana Júpiter, que per cert ha renovat l'entrenador, a Juanjo García, que també és director esportiu, Vilafranca, Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc.
0: En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que jugaven a la CB. En parlem, però la notícia del dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Espart Girona.
1: Íñiguez continuarà dirigint el conjunt gironí després d'haver signat una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 de la Lliga Femenina. Això sí, l'Uni es va quedar sense final de Lliga Femenina, però que sí va aconseguir la classificació per a la propera Eurolliga.
0: Ara sí, en categoria masculina, victòries del Barça, Lleida i el Joventut importants ahir a l'ACB.
1: Els lleidatans van certificar la permanència amb un triomf 75-72 contra Gran Canària al Barris Nord. Dotzena victòria i continuïtat a l'ACB. Ha faltat dues jornades per acabar la competició. D'altra banda, la penya va guanyar ahir a la pista del líder, el Real Madrid 88-89 amb un gran Ricky Rubio. Un triomf que li permet al Joventut pràcticament assegurar la sisena plaça. Quan li falten encara 4 partits de Lliga regular per jugar, tenien en compte els 2 ajornats. I el Barça continua la lluita per la segona plaça, després de guanyar ahir a Tenerife 97-102.
0: A tot això, el Camp Barça se segueix parlant de la possible sortida a final de temporada de Xavi Pascual. N'estarem pendents. En hoquei patins, el Vilassana es va proclamar ahir campió de la Copa de la Reina per segon any consecutiu.
1: Les del Pla d'Urgell van superar a la final 1-3 el Telecable Gijón, l'equip anfitrió d'aquesta Copa que s'ha jugat en terres asturianes. L'MVP va ser Aina Florenza. Després de perdre les semis de la Champions a Portugal i d'endur-se aquesta Copa, ara toca centrar-se a l'hoquei Lliga. Diumenge vinent es jugaran els primers partits de les semis catalana entre Vilassana i Palau, el millor de 3, i dissabte s'iniciarà l'altre semi. en aquest cas, que enfronta Telecable i el campió d'Europa, el Fraga.
0: Amb Waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró jugaran de nou la final a 4 de la Champions femenina.
1: Les andreuenques seguiran defensant títol gràcies a una victòria molt patida i suada als penals a la piscina del Buliagmeni grec. Les mataronines van tornar a guanyar Roma 10-12 i el Sabadell serà el gran ascens després de 4 anys seguits entre els millors d'Europa. La final a 4 jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. El rival del Sant Andreu en semis serà el Ferencváros hongarès, amb la rumininenca Bea Ortiz a les seves files. El Mataró jugarà el bitllet per a la final contra l'Olympiacos grec.
0: I encara en Waterpolo tindrem final catalana a l'Eurocup de femenina.
1: Doncs sí, Catalunya i Barceloneta s'estrenaran en una final europea en aquesta segona màxima competició continental femenina. Les gracienques van superar el Magna de Budapest per un contundent 4-11, mentre les marineres també es van classificar a domicili amb un ajustat 13-14 a Trieste. La gran final també a doble partit dimecres 27 de maig a la piscina de Sant Sebastià i el 3 de juny a la de Sant Jordi.
0: I un últim punt en motor amb aquest gran premi de Catalunya accidentat de MotoGP.
1: El cerverí Àlex Márquez va patir una greu caiguda quan lluitava per la primera plaça, que l'ha obligat a passar pel quiròfan després de trencar-se la vèrtebra cervical C7 i la clavícula dreta. La victòria va ser per l'italià Fabio Di Gianantonio.

0: Dilluns 18 de maig, 8 minuts gairebé, passen de 2:15 a 2, comencem parlant de futbol i d'aquesta penúltima jornada de Lliga Elite a la primera divisió masculina, que va acabar de la primera divisió masculina, com dèiem, amb l'Espanyol salvat, el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, en l'últim partit, i el Barça completant el ple de victòries del Camp Nou en el Comet de Robert Lewandowski. Anem a pams, primer amb l'equip que va aconseguir l'objectiu ahir, l'Espanyol, que va després de 18 jornades consecutives sense guanyar, dimecres passat es va desencallar i ha sumat 2 triomfs seguits quan tocava per segellar aquesta permanència. El d'ahir 1-2 al Sadar contra Osasuna, que encara no té la permanència assegurada. Carlos Romero amb un bon gol des de fora de l'àrea, amb un bon xut, aprofitant un rebuig, va fer el primer, i Quique García va fer el definitiu 1-2 contra el seu exequip després de l'empat del conjunt navarrès. Escoltem l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
1: Ens oblidem a vegades que els jugadors o els que estem aquí són persones, que patim molt, que la gent es pensa que vas allà, vas a casa, que ja està, que la teva vida és aquesta, que et dona igual, i que va al contrari. Nosaltres, jo he dit sempre, al vestidor, des que estic jo aquí, jo no puc dir res dolent. Al contrari, són jugadors que s'han deixat la pell, millors o pitjors, igual que jo, els podem agradar uns més, altres menys, però ens hem deixat la pell per l'Espanyol i per que estigués a primera.
0: Un Manuel González que té contracte de cara a la temporada vinent, però que el seu futur és incert, després de l'arribada de Monchi com a nou director esportiu ara fa una setmana i de la gran mala segona volta. Ell va deixar clar ahir que volia seguir, tot i que el més important, assegurava, és l'estabilitat del club.
1: Jo el que vull, de veritat, que el club agafi una estabilitat d'una vegada per totes, que això és el més important de tot. Ara ja dona igual, de veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club ha de millorar, hem de millorar tots, hem de millorar l'equip i hem de donar passes endavant per aconseguir, primer, l'estabilitat a primera, no arribar cada any, i bueno, mireu la quantitat d'equips que hi ha aquest any, però intentar pues, millorar per fer altres coses que potser ens haguessin agradat com a cos tècnic i a lo millor a vegades no pots fer.
0: I un últim apunt d'un document de l'entrenador blanquiblau, en aquest cas sobre l'estima de l'afició especialment i també dels seus jugadors, evidentment, que li han demostrat també en els moments complicats.
1: Tu imagina't un entrenador que porta 18 partits sense guanyar i que l'afició et canti l'altre dia al camp, et canti avui. És que és acollonant, o sigui, jo no tinc una explicació, no t'ho sé explicar. El que puc sentir a dins, un agraïment etern a l'afició de l'Espanyol, etern. El dia que tingui que marxar, que no sé quan tocarà, pues serà el que sigui, però a dia d'avui tinc un agraïment etern a molts de vosaltres, torno a dir el mateix, i a la gent dels jugadors i a la gent de l'afició, perquè, torno a dir, el que fan avui a la primera volta és fàcil, fer-ho ara, hòstia, jo crec que diu molt de l'estima que té la gent.
0: En qualsevol cas, l'Espanyol suma 45 punts i ja té la feina feta. Atenció, perquè amb una carambola en l'última jornada fins i tot podria tenir opcions de classificar-se per competició europea, per la Conference. En l'últim partit, el conjunt perico rep a la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. Sí que s'hi juga i molt en l'última jornada el Girona, que hi va perdre el Metropolitano per la mínima contra l'Atlètic de Madrid, en el comiat de Griezmann del club matalasser, en un partit en què només va faltar efectivitat, perquè els gironins van tenir nombroses ocasions per com a mínim fer un gol. Ahir ni Estuani va aconseguir-ho, fallant sobretot una ocasió molt clara al tram final i un solitari gol de Lukman, encara a la primera meitat, assistit precisament per Griezmann, va deixar el Girona en descens, però depenent d'ell mateix a l'última jornada, en una final per la permanència contra l'Elx. Escoltem el tècnic del conjunt gironí, Mitchell, sent positiu.
2: Portem 2 partits fent les coses cap endavant i en agressivitat i amb una molt bona mentalitat. I les he dit ara mateix que l'empat d'avui no serveixi per res, és la realitat, i l'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo, estem preparats en la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res, i ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat. No hem de mirar enrere de lo que ha passat fins ara. Depenem de nosaltres mateixos de guanyar l'últim partit, una final, per fer història i continuar a primera divisió.
0: Un Mitchell que insistia en animar els seus jugadors, malgrat les nombroses ocasions fallades en els 2 últims partits.
2: Ells també estan patint i les he dit que el cap a dalt i mirar les coses bones que tenim, moltes coses bones. Per mi és un gran vestidor, per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a primera divisió i tenim una última oportunitat i hem de pensar que estem preparats per aprofitar-la.
0: Si no canvia res, serà dissabte a les 9 aquesta última jornada, com a mínim els partits amb coses en joc, entre els quals hi ha, per descomptat, aquest Girona Elx a Montilivi. Pel que fa al campió, el Barça, bon partit del conjunt blaugrana contra el Betis per tancar el curs en ple de victòries a casa, tant a l'Spotify Camp Nou com a Montjuïc i al Johan Cruyff, on també s'han jugat partits com a local, recordem, aquest any. Rafinha, que tornava després de complir sanció a Vitoria, va avançar el seu equip a falta directa i després aprofitar ja la segona meitat un regal de Bellerín per fer el 2-0. El Betis va tallar distàncies amb un penal molt rigorós transformat per Isco, però Joao Cancelo va fer el definitiu 3-1 amb un bon xut des de fora l'àrea. Però ahir, el partit i el resultat era el de menys, va ser el dia de Robert Lewandowski, que dissabte va anunciar la seva sortida del Barça i ahir va tenir un comiat emotiu després de 4 intenses temporades com a blaugrana. En parlava en roda de premsa Hansi Flick sobre el possible substitut de Lewandowski.
3: You know, it's easy to say, you know.
4: És fàcil de dir que has de buscar un substitut pel Robert, perquè el Robert és especial. El Robert és, en els últims 10-15 anys, el millor nou del món. És així, i no és fàcil trobar alguna cosa així. Crec que pel joc, per la filosofia de com juguem, és bo que estigui connectat amb l'equip, però també ha de marcar gols, per descomptat, com a davanter. Sí, tot gira al voltant de marcar gols, i això és el que busquem, i és feina de Deco.
3: This is what we are looking for, and it's Deco's job.
0: Un Flick que va posar també molt en valor aquest ple de victòries a casa, aquest 19-19.
3: It's about the team, but I think also the connections with the fans.
4: Es tracta de l'equip, però crec que també de la connexió amb l'afició. És increïble jugar aquí al Camp Nou. És un ambient especial. A més, quan arribem a l'estadi, l'afició sempre és allà fora, ens dona la benvinguda, i és una sensació increïble. I crec que pot donar als jugadors un 5 o un 10% més, potser, en actitud, i és fantàstic. Crec que saben exactament quan els necessitem, i és increïble de veure. Per descomptat, estic molt content per les 19 victòries a casa. Hem fet una temporada perfecta a casa, i això és fantàstic.
3: This is fantastic.
0: Encara quedarà un partit, en principi dissabte vinent a Mestalla, si no canvia cap horari, contra el València, que ahir es va salvar i encara té opcions d'això sí, de classificar-se per competició europea. En l'última jornada, insistim, aquest València-Barça, Espanyol-Real Societat i aquesta final per la permanència entre Girona i Elx a Montilivi, en què els gironins només els val la victòria per tornar a ser l'any vinent a primera divisió. Més futbol, ahir es van jugar les anades de les dues semifinals catalanes de la promoció d'ascens a segona federació masculina, amb avantatge dels dos equips a priori favorits per haver quedat segon i tercer respectivament a la classificació. El Badalona va guanyar 0-2 a la feixa llarga contra l'Hospi. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
5: Gerra d'aigua freda per al centre d'esport Hospitalet, que haurà de remuntar el 0-2 rebut aquest diumenge contra el Badalona. Mala posada en escena dels riberencs, que segurament no van estar a l'alçada a la primera part, i quan es va voler reaccionar ja era massa tard. L'entrenador de l'Hospi és Sergio Juste.
6: Fins que no ha arribat l'expulsió, penso que l'equip no ha donat el 100% a nivell d'esforços, d'intenció, de pressa, de Nadal. I, bueno, sí que és veritat que teníem un pla perquè no ens trobéssim una mica bo aquest quadrat que vam fer mal l'altre dia i bueno, es troben amb un penal un altre cop. Però bueno, és que al final són els detalls que marquen la diferència.
5: Un partit que, més enllà del resultat, va tenir moments de molta tensió i, fins i tot, la suspensió de l'enfrontament durant uns minuts pel llançament d'un encenedor. Una aturada que l'Hospi sent que va perjudicar els seus interessos, com explica el defensa Ramon Marimón.
7: Protestem una, ens ensenyen groga, protesten ell, no passa res. Una falta que no és la segona groga, per la qual expulsió. Quan estem millor, li ve de gust parar el partit. Està bé, condemnem, lògicament, no?, que li llancin un matxero al línier. Però no crec que sigui motiu de que ens foti cap al vestidor, sobretot perquè al moment del partit en què estàvem apretant.
5: L'Hospi buscarà l'èpica el pròxim diumenge, a les 6 de la tarda, a Badalona. L'objectiu passa per arribar a les acaballes del partit amb opcions de remuntar al 0-2 en contra.
0: Gràcies, Andrés. I el Cornellà, que va superar ahir la tarda el Vilanova, 0-1, aprofitant un gol de rebot en prové porteria i un bon partit defensiu. Canal Blau, Xavi Fernández Llúrbia.
8: Diuen de les eliminatòries que són partits de 180 minuts. Doncs bé, el descans guanya el Cornellà. Un Cornellà que ahir va guanyar per 0 gols a 1 al municipal dels alumnes obrers. Ignasi Sanabra li va guanyar la partida a Genís Sampietro i el plantejament ultraconservador, molt defensiu, perdent temps des del primer moment, va acabar sent la recepta guanyadora per un Cornellà absolutament irreconeixible que va cedir la pilota completament amb estones de possessió del 80-75% durant gairebé tot el partit, però que al final va obtenir el premi ja no només del 0-0, que segurament era el gran tresor buscat, sinó fins i tot de la victòria 0-1 en una centrada de Marc Fernández, gairebé l'única vegada que els de Cornellà van creuar del mig del camp i que va tocar en samba per acabar enverinant el xut i transformant-se en aquest 0-1 final. Així ho reconeixia també el capità del Cornellà, Marc Fernández, al final del partit. Aquest cop el plantejament era diferent, reconeixent també els punts forts del rival.
9: Sabem que ells, jo crec que és l'equip que millor juga la pilota, i bueno, sabíem la dificultat que tenia i bueno, hem fet una mica un bloc més baix avui i la veritat que bueno, el resultat aquí està i bé, content, molt content, però bueno, encara queda la volta i això és molt difícil.
8: El Vilanova ho va intentar al llarg dels 90 minuts amb un joc de molta combinació, de tenir molt la pilota, no va aconseguir ser del tot vertical i a més les poquetes que va tenir tampoc va tenir el puntet de fortuna necessari. Un xut creuat de Joan Reventós va ser l'ocasió més clara de tot el partit. Isaac Vila va tenir poca feina i la que va tenir la va resoldre bé. Per Albert Celma, un dels jugadors del Club de Futbol Vilanova, encara no donen el braç a torça i, evidentment, són conscients que hauran d'anar a Cornellà a remuntar l'eliminatòria.
10: Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada, i, bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirà per la victòria i... res.
8: En els dos precedents d'aquesta temporada el Vilanova havia estat millor, havia superat el Cornellà, empatant al camp Baix Llobregatí i després enduent-se la victòria, 2-0 al Municipal dels Alumnes Obrers. Aquest cop, però, l'eliminatòria de play-off és un altre tema, el Cornellà agafa avantatge.
0: Gràcies, Xavi. En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que juguen a la CB. En parlarem, però la notícia del dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Espart Girona després d'una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 de l'Eurolliga femenina. En parlava el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
11: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27 i penso que comencem amb bon peu doncs, anunciant aquesta renovació del nostre capità.
0: L'Espart Girona que es va quedar sense final de Lliga Femenina, però sí que va aconseguir la classificació per la propera Eurolliga, això sí, en fase prèvia que haurà de jugar, tornant a estar capitanejat, com sentíem, per Roberto Íñiguez. I en categoria masculina, ahir victòries del Barça, el Lleida i el Joventut, importants a la CB. Per exemple, els lleidatans van certificar amb aquest triomf la permanència 75-72. Van guanyar contra el Gran Canari al Barris Nord, 12a victòria i permanència assegurada a la falta d'encara de dues jornades per al final. Per tant, ja sabem que l'any vinent tindrem 5 equips catalans a la màxima categoria de nou. A veurem què passa amb l'Andorra, també pertanyent a la Federació Catalana i que ara mateix es troba en zona de descens. Pel títol de la CB lluitaran el Barça i la Penya. Els vertineres van guanyar ahir a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89, amb un gran Ricky Rubio, un triomf que li permet al Joventut pràcticament assegurar la sisena plaça, quan encara els quedaran 4 jornades per disputar-se. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
12: Els verdinegres no van desaprofitar l'oportunitat i, liderats un dia més per Ricky, va saltar el Movistar Arena. A base del Masnou va acabar amb 21 punts i 27 de valoració en una nova exhibició, tancant una setmana rodona perquè venia d'anotar 23 punts i valorar 28 contra el Morabanc Andorra entre setmana. El partit va tenir dues fases. Una primera, on el Madrid va dominar i ho va fer fins a 10 punts de renda. I una segona fase, on es va igualar el partit fins que el darrer quart. Cameron Hunt va decidir amb cistelles de gran qualitat contra el Madrid, sense Tavares, Len ni Lyles. Precisament el tècnic de la penya, Dani Miret, va parlar de la lesió de Tomic, que no jugarà més pel que resta de temporada, i va confirmar que estan buscant un fitxatge temporal per cobrir la seva absència.
13: Estem buscant i penso que, com sempre fem, algun jugador que ens pugui realment ajudar. Vull dir, s'ha d'adaptar ràpid, ha de quadrar en posició i ha de venir aquí, doncs, enteneu-me, amb ganes d'aprofitar una oportunitat per fer que la penya guanyi.
12: Sense temps per descansar, la penya marxa demà cap a Tenerife perquè dimecres jugarà el partit ajornat de l'última jornada que els canaris van jugar a la FIBA Champions League. Si la penya guanya, s'assegurarà matemàticament el play-off i la sisena posició perquè el Tenerife i l'Unicaja van perdre també aquesta jornada.
0: Gràcies, Xavi. I el Barça continua en la lluita per la segona plaça després de guanyar precisament ahir a Tenerife, 97-102. Els blaugranes es troben empatats amb 23 victòries amb UCAM Múrcia i Baskonia, mentre que València, que ha jugat un partit menys, en suma una menys, també 22. A tot això, Can Barça segueix parlant de la possible sortida de Xavi Pascual a la final de temporada. Ahir li preguntant a l'hora de premsa postpartit.
14: No, ahora solo concentrado con el equipo, intentar conducirlo para playoff de la mejor posición posible y luego jugar los playoffs y centrarse para intentar asaltar este título y nada más. Si hay algo que decir a final de temporada, como ya dije, en Barcelona hablaremos. Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir, esto es incontrolable, es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Veurem què passa amb Xavi Pascual a final de temporada i sobretot de cara al curs vinent. De moment, com dèiem, el Barça buscarà quedar segon en els dos partits que queden de Lliga regular per afrontar els play-offs pel títol d'aquesta ACB, l'última competició que li queda de la millor manera.

0: En hoquei patins, el Vilassana es va proclamar ahir campió de la Copa de la Reina per segon any consecutiu després de superar la final 1-3 al Telecable Gijón, l'equip anfitrió d'aquesta copa que s'ha jugat a Gijón, en terres asturianes. En parlava ahir en joc cap de setmana la jugadora del conjunt del Pla d'Urgell, MVP d'aquesta copa, Aina Florenza.
1: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és una cosa que sabíem que ens costaria molt, i crec que l'equip ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal, i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant, i crec que aquests dies ho hem fet.
0: Després de perdre les semifinals de la Champions, com sentíem, a Portugal i d'endur-se aquesta copa, ara toca centrar-se en l'hoquei Lliga. Diumenge vinent, 24 de maig, es jugarà el primer partit de la semifinal catalana entre Vilassana i Palau, el millor de 3 partits. Des de dissabte arrencarà la primera semi, que enfronta el Telecable Gijón i el campió d'Europa, el Fraga. I abans d'acabar l'últim punt amb waterpolo, Sant Andreu i Mataró jugaran la final a 4 de la Champions femenina un any més. Les andreuenques seguiran defensant el títol després de superar el Buliakmeni a Grècia aquest cap de setmana als penals. Patida amb suada la victòria. A semis, el Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès i les matarolines van tornar a guanyar a Roma 10-12 i es jugaran el bitllet per a la final contra l'Olympiacos grec. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
2: L'assolim Mataró s'ha classificat per disputar la final a 4 de la Lliga de Campiones per quart cop a la seva història, després de guanyar el 6-Roma 10-12 en la tornada dels quarts de final. Les matarolines afrontaven el partit amb un avantatge de 4 gols jugat dissabte a la capital italiana, però han començat igualment amb un avantatge de 2, dos gols que han mantingut pràcticament durant tot el partit. Al primer quart, els dos equips desaprofitaven un llançament de penal cadascun. Al segon període, el Mataró ha continuat dominant el partit, però sense poder desempallegar-se d'un rival que no es rendia. El tercer quart ha estat el que ha marcat el partit. En els dos primers minuts, dos gols de l'australiana Hearn han propiciat que el conjunt italià empatés a 5. Però la resposta del Mataró ha estat fulminant. Amb 6 gols seguits han deixat el partit i l'eliminatòria vistos per sentència, 6-11. Clara Cambrai és la capitana de l'Assolim Centre Natació Mataró.
3: Molt contentes, ara mateix molt contentes d'haver assolit aquesta classificació a la Final Four. Ha estat un partit complicat, però on esperàvem. Les dues primeres parts crec que ens ha costat una mica entrar en partit, però estàvem defensant molt bé, que és l'important, i és el que ens ha permès a la tercera part trencar-lo. No sé quin ha sigut el parcial, però contentíssimes d'assolir aquesta tercera Final Four en 4 anys, i anem a Malta per totes.
2: En l'últim quart, la lògica relaxació de les mataronines l'ha aprofitat el conjunt romà per maquillar el resultat final de 10-12.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 04 40.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
8: Buena Onda Frankfurt.
7: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
8: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
7: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt...
8: Vermut de 12 a 14.30.
7: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
8: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
9: Sabies que...
10: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
11: Bon dia, són les dues.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
13: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
14: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
11: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat aquest acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Sònia Kerr.
15: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca són acords clau.
11: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
15: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
11: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al barcelonès.
15: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
9: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
11: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
15: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics, l'hostal.

0: Luis Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts a les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona. I és un projecte reclamat pel territori des de ja fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això amb l'horitzó del 2041. Avui el govern ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que ha finalitzat fa poca estona en aquest municipi de l'Alt Penedès. Una xarxa orbital ferroviària que és un ambiciós projecte. Una línia de 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual amb la construcció de fins a 23 noves estacions i gairebé 70 quilòmetres de nova via que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
4: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
3: També ha participat en aquest anunci el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
5: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
3: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases. Començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins a l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova. Una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per a aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
0: Gràcies, Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní. Com sentíem, un dels primers trams que es vol impulsar en aquest tren orbital unirà Granollers i Sabadell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
6: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament, des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
7: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per les seves respectives comarques.
8: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un

0: projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
1: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dones un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
2: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva a aquest projecte.
3: Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
4: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
2: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra reuneixen avui les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu Extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Aquesta tarda, a 6:45, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
6: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
5: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat en moment de l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
7: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etc., forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
5: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra Oriol Junqueras formalitzaran l'acord de pressupostos.
2: I dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per donar-hi el vistiplau. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
5: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
2: I divendres hi haurà un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovarien al Parlament el juliol.
5: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
2: Gràcies, Mont. Déu-n'hi-do com ve de farcida la setmana política. I no deixem precisament la qüestió, però a nivell espanyol, ja que el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com el tret de sortida per les eleccions generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica de nou la política de Sánchez.
3: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
8: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
3: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
9: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
2: És en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat, justament en un moment on alguns partits com Vox o el Partit Popular volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document, el pla antiracista de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
11: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
10: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
2: I en l'apartat internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Summit flotilla en aigües internacionals. Segons alguns integrants d'aquesta missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells, ha estat a unes 250 milles de Gaza.
3: Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que ha defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha explicat els fets des d'una de les embarcacions.
12: Aquest matí hem divisat a la llunyania uns vaixells militars i us puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
3: La flotilla, recordem, va reprendre la ruta cap a Gaza dijous passat des del port turc de Marmaris després d'una primera intercepció d'embarcacions a Grècia a finals d'abril.
13: Notícies en xarxa.
2: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui, en concret, al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat al matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple, que ha hagut d'anul·lar les visites. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona, que ha acabat davant del Departament d'Educació. Ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
15: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
14: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
16: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
14: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
2: També aquest matí el moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer a Terrassa. Els manifestants han protestat per la pujada generalitzada del cost de la vida i denuncien la pèrdua de poder adquisitiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
17: La manifestació, que ha plegat desenes de persones, ha recorregut els principals carrers del centre per alertar de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Jacint Comelles forma part del moviment per unes pensions dignes.
18: Hem anat enrere, perquè els augments de pensions i salaris en relació a tot el que ha pujat els preus i sobretot molt l'habitatge, que és un altre factor superimportant, doncs estem pitjor.
17: Segons el moviment per unes pensions dignes, tot això menyscava els recursos destinats als drets socials i als serveis públics, obligant-nos cada cop més a fer despesa en serveis privats, especialment en salut i educació. Per tot plegat, el col·lectiu exigeix al govern que reguli preus i mercats en benefici de tothom. També reclama l'accés accessible a l'habitatge i al transport públic, col·lectiu i gratuït.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Es tracta de l'ens que regularà la nova àrea al territori. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
19: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
20: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
21: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
19: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i també a empreses.
3: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
2: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
3: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant aquest any 2011.
2: És moment per a la cultura. La darrera temporada de Carme Portacelli, com a directora artística del Teatre Nacional, es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cloenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
23: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viella i Dona 43.
22: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
2: Fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Qui traca lent.
3: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, a un accident de trànsit i a una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
0: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se. Vull dir, és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
3: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda. La poeta veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda, però destaca que a Quitrà Calent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure, que són més potents i explícites.
2: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana és campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
1: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club, que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
4: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt. I crec que l'equip ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal, i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant, i crec que aquests dies ho hem fet.
1: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vilassana a les 7 de la tarda. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
6: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
1: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
24: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
1: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret, haurà de passar per quiròfan i, per tant, es perdrà el Mundial. I el Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història. El superar 3-1 l'Atlètic de Madrid és el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte vinent davant l'Olímpic de Lió a Oslo. En bàsquet, l'Espar Girona anuncia la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
25: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fontejau.
1: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sant Andreu va superar el Boliagmeni als penals i el Mataró es va tornar a imposar el Cirrom. El Sabadell queda fora d'aquesta final a 4.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
26: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164 I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
5: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
9: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
8: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
10: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
5: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
2: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia orbital també han celebrat l'acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu extraordinari. Sònia Kerr.
6: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca són acords clau.
2: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
6: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
2: Els docents mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
6: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
7: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situen les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
2: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
6: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació.
2: Els esports, Anna Freixa, el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
8: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Avui l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7 de la tarda.
2: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat, de fet, poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clàssiques clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això sí, amb l'horitzó del 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia per presentar-la. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
10: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que s'ha dut a terme al celler de la Fecina, d'aquest municipi de l'Alt Penedès. Aquesta xarxa orbital ferroviària és un ambiciós projecte de rodalies, una línia de fins a 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual, amb la construcció de 23 noves estacions i 68 quilòmetres de nova via, que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
11: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
10: L'anunci ha comptat també amb la participació del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
12: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
10: Aquesta nova línia orbital es planifica en 4 fases i començarien diverses millores ja ben aviat al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell. Amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
2: Gràcies, Sergi Fernández. Com ens explicaves, el primer tram que es vol impulsar en aquesta línia orbital unirà Granollers i Martorell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
13: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
6: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
14: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
15: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també doni un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
2: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui mateix les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Mon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta tarda, a 6:45, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
17: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
16: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord, l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
18: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
16: Demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzaran l'acord de pressupostos.
2: Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per tal de donar el vistiplau definitiu. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
16: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
2: I divendres hi haurà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el mes de juliol.
16: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
2: No deixem la política. El Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per a les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica la política de Sánchez.
19: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
20: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
19: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho han explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
21: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
2: I és en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet davant l'auge de partits com Vox o el PP, amb discursos que volen retallar drets als immigrants, amb la coneguda com a prioritat nacional. El document de l'Ajuntament de Barcelona s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
23: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
22: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
0: Notícies en xarxa.
2: Mestres i professors mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple. De fet, no s'han pogut fer les visites habituals. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona, que ha acabat davant del Departament d'Educació i que ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
7: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
1: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
3: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
1: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
2: El secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, llança un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola registrat a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
5: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
4: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a dues fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Valls, la capital del Baix Camp, tornarà a convertir-se en aparador de la moda local en una nova edició de Valls va de moda. L'esdeveniment s'emmarca en la campanya de l'Ajuntament per promocionar les botigues de proximitat i dinamitzar el centre. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
24: La desfilada se celebrarà aquest dissabte al pati a partir de 6:45 de la tarda i comptarà amb una vintena d'establiments comercials, escoles de dansa i propostes gastronòmiques. Més de 50 models mostraran col·leccions de moda i complements en un espectacle que combinarà música, dansa i comerç de proximitat. Ho explica Yolanda Gómez, responsable de l'empresa Lagom, que s'encarrega de l'organització del Valls va de moda.
25: Com ja sabeu, aquesta desfilada sempre està vinculat amb botigues de Valls que estiguin relacionades amb la moda, els complements i tot el que estigui amb aquest aspecte. I entre unes altres col·laboren roba d'home, roba de dona, complements, bany, roba interior. Després tenim com a novetat dues botigues que els propietaris són de Valls, però són botigues online.
24: L'acte comptarà també amb la participació de models de la Fundació GINAC per reivindicar una moda més inclusiva i accessible.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
19: Un moviment que vol obrir la porta més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
2: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
19: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
2: Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
8: Amb els Marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els Marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
9: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, que és estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres Marrecs, però nosaltres és plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a plaça del Vi, doncs, per nosaltres, ens omple d'orgull.
8: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
2: I moment per la cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Cabèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
11: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
10: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
2: Des del 8 de maig i coincidint avui amb el Dia Internacional dels Museus, el Museu Tàrrega-Urgell celebra una jornada de portes obertes perquè tota la ciutadania pugui descobrir gratuïtament les seves col·leccions, així com el patrimoni històric i artístic de la ciutat i la comarca. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
12: Situat en un antic casal senyorial del centre històric de Tàrrega, el Museu Tàrrega-Urgell ofereix un recorregut que abraça des del món ibèric fins a l'art contemporani targarí. Durant aquests dies, coincidint amb la festa major de la ciutat, l'equipament ha acollit diverses activitats relacionades amb la cultura, on han arribat a plegar uns 300 visitants. Oriol Saula, director del Museu Tàrrega-Urgell, ha destacat la gran participació.
13: Una xifra força satisfactòria. La nostra intenció és que el museu cada vegada projecció en la ciutadania i que tots els ciutadans de Tàrrega coneguin el museu, hagin passat algun cop pel museu o que siguin usuaris habituals del museu, doncs això seria el desitjable.
12: Durant aquests dies, els visitants han pogut gaudir de la demostració del joc Targam 360, un concert de Pol Ferrer i visites guiades gratuïtes. La iniciativa s'emmarca dins els actes del Dia Internacional dels Museus amb l'objectiu d'apropar la cultura i el patrimoni a tots els públics.
2: I és moment per als esports. que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vila-sana ja és el flamant campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
6: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club, que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vila-sana. Escoltem Aina Florença.
14: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec que l'equip ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal, i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant, i crec que aquests dies ho hem fet.
6: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada. Primera, el Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Michel, el tècnic gironí.
15: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
6: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
16: Content perquè al final no han tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havien d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
6: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I encara en clau blaugrana, el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret. Haurà de passar per quiròfan i això farà que es perdi el Mundial. El Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Roberto Iñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club gironí, ho valora així.
17: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fontejau.
6: I a la Lliga Endesa, el Hajo Pues Lleida va aconseguir la victòria contra Gran Canària al darrer instant amb un triple de Bellmunt, i això li dona matemàticament la permanència. En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sabadell en quedava fora.
2: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Em passa... Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general.
18: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
0: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes... Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
18: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
0: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
18: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
26: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
27: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
28: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
27: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
28: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
27: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
28: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: Sabies que...
4: El bosc de pedra a Xina, conegut localment com Xilin, sembla tret d'un conte de fantasia, amb columnes de pedra calcària que s'enlairen cap al cel formant un paisatge surrealista. Situat a la província de Yunnan, aquestes formacions rocoses, que poden assolir alçades de fins a 50 metres, són el resultat de milions d'anys d'erosió pel vent i la pluja sobre un llit marí antic que es va aixecar. La pedra calcària soluble en l'aigua ha estat esculpida en formes que recorden arbres petrificats, donant origen al nom Bosc de Pedra. Aquesta àrea és plena de coves, passadissos i llacs subterranis, creant un laberint natural que ha inspirat nombroses llegendes locals. Una explica que les formacions són, en realitat, persones petrificades per una maledicció.
1: Ràdio Arenys.
28: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
5: M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra...
7: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de l'Arrela, programa aquest, en què començarem parlant amb en Jaume Bernis, amb ell pels diferents barrets que té, que de seguida explicarem, abordarem moltes qüestions interessants, capitals, que li passen al sector primari, especialment al del porcí. Després el que farem és tenir una conversa amb qui en sap tant de cereals, que de fet els representa Unió de Pagesos, el Santi Caudevilla, perquè també tenim diverses qüestions que poc se n'han parlat en altres àmbits i que nosaltres desgranarem en aquest programa perquè preocupen i ocupen amb aquest sector dels extensius del nostre país. Tot plegat en una arrela que comença ara mateix. Som.
3: Amb nom propi.
7: Doncs som-hi, ens hi posem ja. Ara us ho dèiem a la sumària amb aquesta entrevista amb en Jaume Bernis, amb qui abordarem moltíssimes qüestions, també perquè té, porta diversos barrets, tots ells ens interessen per a la següent conversa que estem a punt d'iniciar. Recordem que és membre de l'executiva tant de JARC com del seu germà gran a nivell d'estat, COAC. També és el responsable del porcí de COAC, és a dir, a nivell estatal, i conseller del Comitè Tècnic, del Comitè Social i Econòmic a Europa. Per tant, amb el Jaume Bernis podrem abordar qüestions de cadascun d'aquests àmbits. D'entrada, el saludem. Jaume, com sempre, moltes gràcies per atendre els micròfons. I mira aquesta vegada que t'he vist amb molt poca antelació. Encara t'ho agraeixo més, Jaume.
20: Bon dia, Francesc. Gràcies per tornar-me a convidar.
7: Perquè, a més, anem, per exemple, amb el porcí. Tots els temes són prou interessants, però, per exemple, amb el porcí, clar, teníem Merco Lleida, que entrava en vigor fa pocs dies, i des de precisament a COAC doncs, es trau un informe dient possibles afectacions fent comparatives, per exemple, de preus, costos, etcètera, etcètera. Què és el que apunta aquest informe que treu des de COAC?
20: Bé, nosaltres, aquest informe que hem treballat i preparat des de COAC, hem anat a denunciar la diferència que hi ha de preu entre el productor, el que cobra el productor de carn de porc, i el que acaba pagant el consumidor. hi ha un diferencial d'un 431%, i el més greu és que el productor de porc està perdent diners amb evidentment, amb la diferència que hi ha entre el preu de Mercolleida en aquest moment

0: està perdent diners, no? En cap, que, per què ho fem? Per què volem destacar el que està passant? Perquè, evidentment, aquí el que és la part comercialitzadora, les grans superfícies, pues, com en d'altres vegades i en d'altres productes, s'estan fent l'arròs, en aquest sentit, perquè no estan aplicant aquest menys cost de la carn, perquè ve del tot del circuit de la cadena càrnica amb ells, i tenen més marge de cara al consumidor, i això és el que estem denunciant. I no només denunciant-ho, perdona Francesc, sinó alertant al consumidor que no som els culpables els productors de carn de porc, sinó en aquest cas n'hi ha una part de la cadena, que és la gran superfície, que no està reflectint aquesta compra més barata de la carn als propis consumidors i consumidores.
1: Clar, el per què està la carn més barata, després hi entrarem, segur que molts ho són en qüestions com la PPA, però claro, també s'han disparat els costos, que a lo millor, a diferència d'altres vegades, aquí estic especulant, pot al·legar aquesta gran distribució, aquestes grans superfícies, que com que se'ls han disparat els costos, doncs, que el que fan és aplicar aquest increment, allò que ells sí poden, perquè la pagesia no podeu moltes vegades, perquè sí que, però sí que és cert que si ens atenem als antecedents, si no haguessin aquest augment de costos, jo especulo, segurament, també no es notaria la davallada de cara al consumidor, perquè ha passat moltíssimes vegades el que dic, però aquí és cert que tots tenim augment de costos amb tots i al millor això és el que aleguen. No sé si diguessin això, què els hi diríem?
0: No, aviam, pot ser, és un argument que, evidentment, els costos han pujat per tothom, val? Però també han pujat pel productor, els costos. Han acabat l'al·legació, aquest discurs de que tenen un increment de costos degut a la situació geopolítica i al tema de la guerra i a l'estret d'Hormuz a l'Iran, pues, bueno, és un argument que, evidentment, és molt fàcil de fer anar, però jo incideixo en que la carn de porc en aquest moment no tindria que costar als consumidors i consumidores el que tenen que pagar, no? Perquè no s'ha reflectit en cap moment, diguem clarament que l'efecte del PPA va deixar el preu del porc a euro primers any, sí. I ara s'ha anat recuperant, estem a 1,30 i la tendència és que recupero, no? Però en cap moment, ni de l'euro ni ara a l'1,30, el consumidor ha notat que li baixés el preu de la carn de porc. Acabat, escoltem, parlem clar, quan un preu d'origen baixa, el que és el consumidor hauria de baixar, i això no s'ha reflectit. Ara, l'excusa és que ells també han tingut un increment de costos. Això estem parlant d'aquesta guerra, doncs estem parlant de 2 mesos i mig, 3 mesos. Quan anava el preu del porc a euro, la carn tampoc va baixar de cara al consumidor i al consumidora.
1: Sí, sí. Un increment de costos que, clar, perquè aquí no ho sap ningú, marcada per aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Clar, que aquí també, no sé si dir-ho així, al procés li va haver una oportunitat, perquè un dels grans damnificats són els productes per fertilitzar les terres. I ja vam veure, quan va haver fa molt temps una pujada de preus, que els adobs naturals, és a dir, les dejeccions ramaderes, doncs molts pagesos van tirar cap a aquesta opció, perquè eren preus totalment prohibitius. No sé si ara això s'està donant, si cal aprofitar sí. aquesta situació, si cal accentuar-la, és a dir, això ja està passant?
0: Estem repetint la causa-efecte dels increments de costos que van haver a l'inici de la guerra d'Ucraïna, a Rússia, que van ser del 40%. Ara ens trobem amb el mateix. I llavors ja vam tindre un increment dels fertilitzants també del 40%. Però és que ara s'està arribant al punt de que hi ha fertilitzants minerals que estan en un increment del 70%. Jo parlo de la urea, no? Clar, aquesta causa-efecte està potenciant uns fertilitzants que els tenim des de sempre i que en aquest cas són fertilitzants orgànics que venen de la gestió de les nostres dejeccions.

0: ramaderes i que, a més, Brussel·les està marcant el camí que hem d'anar cap aquí, hem d'anar a reduir tot el que és fertilitzants d'origen fòssil, fertilitzants minerals, i hem de potenciar els fertilitzants d'origen orgànic, que és, en aquest cas, doncs, tot el que va sortint d'una planta de compostatge, de tractament, d'on se subministra ja molta part del territori, estic parlant de bioproductors al Carràs, d'on els fertilitzants orgànics estan incrementant el llistat de clients per la puja, evidentment, dels fertilitzants minerals, però també estem augmentant la cartera de clients perquè hi ha empreses importants de fertilitzants minerals que venen també a comprar fertilitzants orgànics per poder abastir els seus clients que estan canviant cap a l'orgànic. Clar, aquí hi ha un canvi molt important i una causa-efecte d'arguments i, en aquest cas, de propostes que hem fet des del sector des de fa anys, que és potenciar la fertilització orgànica i potenciar tot el que són les dejeccions ramaderes. Parlo dels fems i parlo dels purins i també de les gallinasses. No? Nosaltres, això ja ho hem demanat i proposat al propi Ministeri d'Agricultura que canviés el tope de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea de nitrogen i que les augmentés al 230-250 unitats de nitrogen per hectàrea. De fertilitzant orgànic. Nosaltres pensa, Francesc, que tenim aquest tope de les 170 unitats de fertilitzant orgànic per hectàrea. Encara la resta ho has de complementar amb fertilitzant mineral. Clar. Perquè els cultius, parlant del panís, parlant de l'ofals, bueno, parlant del cereal, sobretot, necessiten més unitats fertilitzants de les 170. Hi ha països a la Unió Europea que ja tenen aprovat aquest increment fins als 230-250 unitats fertilitzants de nitrogen per hectàrea. Això és una reivindicació també de JARC i COAC des de fa molts anys que aquest topall de les 170 s'augmenta fins a les 250 unitats de nitrogen per hectàrea.
1: Entenc que si dius 250 deu sortir d'algun estudi que són les necessàries o ho heu pensat vosaltres? És a dir, per què 250 i no 210 o 300?
0: Bueno, nosaltres anem al topall perquè hi ha cultius... No, a veure, les produccions de diferents cultius, sobretot del panís i eufals, i els cereals, de l'ordi, el blat, però sobretot el panís i eufals, necessiten molt nitrogen, d'acord? I en el que ens deixen tirar d'orgànic no arriben ni a la meitat del que necessiten. Necessiten més de 300 unitats a vegades per hectàrea a produccions de 15 i 16.000 quilos de panís per hectàrea. Clar, si aquests 270 els portessin fins als 250, només me'n caldria aplicar de mineral 50. Però és que ara n'hem d'aplicar de mineral per a poder tindre i mantindre les produccions que podem treure en aquests cultius. N'hem de ficar l'altra meitat. De les 170 n'has de ficar pràcticament 100-150 de mineral. I això, en aquests moments, és prohibitiu. Per això, més que mai, i això ja ho hem traslladat al Ministeri, més que mai que agafen la proposta i que la instauren, perquè no demanem res més que d'altres països de la Unió Europea tenen, i que aixequen el topall de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea.
1: Jo sempre dic el mateix. Quan qualsevol organització trasllada alguna cosa a l'administració, en el fons se'n suma, si allò, com diuen en castellà, caerà en saco roto o li faran cas, si ho atendran o no. Què et diuen, Nas? Bueno, com ho veus? Complicat? Sembla que pot prosperar?
0: Bueno, ara hi ha aquesta pressió constant que petroli, tot el derivat del petroli, tot el que ve de fòssil pues, té tot aquest increment pel tema del petroli. Aviam, a la guerra d'Ucraïna vam apujar els costos un 40%. Ara te torno a insistir i dir que els fertilitzants minerals s'han pujat un 70%. Clar, si ara no actua el govern, és que va en contra de rebaixar costos quan se poden rebaixar perquè tenim el producte que són les dejeccions ramaderes dels fems i els purins. D'acord? Tenim el producte. Que no obren la porta en aquest sentit quan tu tens el producte que pots aprofitar Pues és una irresponsabilitat clara per part de l'administració, i ara parlo del Ministeri d'Agricultura, que no ho fa això.
1: És que...
0: Per això, JARC, COAC, ho hem demanat, i ho hem... però no una vegada, ho hem demanat moltes vegades. I ara seria l'hora de que, la veritat, tu ho belluguessis.
1: De fet, en aquest mateix programa ens ho havies explicat, eh? I no fa dos dies, sinó fa anys. Eh? Però, clar, mira, els antecedents de la setmana passada, allò que parlaves de la responsabilitat o irresponsabilitat, perdó, fa dues setmanes, en aquest mateix programa, parlàvem del tema de les matèries actives que s'han prohibit amb cultius,
0: sí.
1: I es demanava una pròrroga, que ho saps prou bé, que en el cas de la fruita d'os, permesa amb pròrrogues en molts llocs, en molts països, molts estats membres, entre ells Alemanya, i aquí, que som més papistes que el papa, no l'acceptem, quan aquí tenim problemes més grans, i que aquella fruita, el 75% de l'exportació, se'n va cap a Alemanya, que sí l'autoritza. Vull dir, i el ministeri va dir que no, per enèsima vegada, doncs, amb qüestions com aquestes. Per tant, a vegades se preguntava si sabem o no si aquestes qüestions se les poden creure, perquè també, i afegim, me fico al cap d'en Belja, allò de dejeccions ramaderes pels conreus, al cap tenen purins que contaminen, segurament, i que poder és el que frena tot plegat. No sé si...
0: És que, Francesc, perdona, clar, aquesta imatge de que contaminem, ja hi ha d'altra gent que se'n cuiden de pregonar i,
1: clar,
0: i de reforçar-la, no?
1: Que no dic que sigui certa, eh? Vull dir que quedi clar, que jo dic al seu cap, per això he volgut matitzar, que quedi clar, perquè a més, si una feina fa la pagesia és exquisita, perquè em direu en quina feina, fil per randa has de portar anotat d'on ve, com s'utilitza, quan se tenen inspeccions al respecte, és a dir, el que es fa aquí és que no es fa enlloc del món, però vull dir que no és el cas, però també sabem el desgast polític que poden tindre per això que uns altres venen.
0: És clar, vull dir, n'hi ha que tiren cap al seu cantó, quan veritablement la imatge del sector en aquests últims 10 anys ha canviat, parlo del sector ramader, moltíssim, perquè hem estat reduint el que és l'amoníac, s'ha reduït més del 50% pel sol fet de l'aplicació, del sistema d'aplicació en vano a aplicació, diguéssim, enterrada. Vull dir, aquest fet, que no en parla ningú perquè no els interessa ja, perquè la veritat és que s'ha baixat tot aquest pes d'emissions d'amoníac.
1: Sí, sí.
0: No, però, doncs, això s'ha fet i hem acabat, torno a insistir, moltes de les granges que tenim aquí a Catalunya estan apuntades o estan participant en projectes de plantes de compostatge o plantes de biogàs. Tot això, tots aquests sistemes que no descobrim res, que ja fa 20 anys que això ho vam veure ramaders que vam anar a Alemanya i Dinamarca, que ja estava instaurat, estem fent el que marca, el que vol Brussel·les cap a aquesta gestió, aquesta millora gestió de les dejeccions ramaderes. I encara hi ha gent que ens criminalitza quan estem canviant poc en poc, la imatge d'un sector que cada vegada és més professional i que cada vegada està fent les coses millor. Clar, tot això, si els que ens trobem no tenim l'oportunitat, com ara jo em trobo, i l'oportunitat que vosaltres ens aviseu, els que teniu el micro per poder explicar-ho, doncs ho hem d'anar explicant, i jo m'encanso, bueno, no m'encanso perquè ho explicaria amb convingo, no? Però són moltes les vegades que incideixo que en 10 anys cap aquí el sector ramader està canviant, ha canviat moltíssim, a veure, com en tots els sectors industrials i econòmics sempre n'hi ha que ho fan malament, vale? I això el que hem de fer el sector ramader, inclús denunciar-ho, si ho sabem, però la gran majoria estan treballant cada vegada millor.
1: Com tots els sectors a la vida. És a dir, hi ha sectors o àmbits que, o ONGs, ja ho sabem prou bé, que fan una feina excel·lent, però sempre hi ha algun borinot que et pot ficar a la taca, però que l'excepció no ens faci perdre de vista el que és la normalitat, i la normalitat és aquesta excel·lència en tots els manejos, també, evidentment, amb el respecte al medi ambient, però també amb la resta que tenim aquí. És que, a més, ens ho diu el món, no ho diem nosaltres, ens ho diu el món, i a més a costa d'entendre. I no deixi de ser curiós, faig l'apunt només perquè el Jaume ho ha dit de passada, jo subratllo, i ja en parlàvem àmpliament fa 3 setmanes també, que, ostres, que un servidor quan començava fa 22 anys, cada dia, com ha fet ara el Jaume, en parlaven, quan parlàvem del porcí d'Alemanya, de Dinamarca, quin ramader de les Terres de Lleida no s'ha anat de viatge a conèixer com ho feien. Totes aquestes plantes que fan els tractaments de les dejeccions, siguin purins, siguin gallinasses, etcètera, etcètera, fems de vaca. I ara, que si posa el territori, que tothom hi estava a favor, jo el primer, i ens segueixo estant, ara uns altres es desperten dient que això no va bé. I fa 2 dies aquells que diuen que això no està bé, els que aplaudien i dient que a tot arreu hauria d'haver doncs, aquestes plantes que fan aquest tractament de dejeccions, clar, que s'aclareixin. Perquè, a més, i és important, hem dit la paraula puri que té aquesta penyora clavada, però és que hem convertit un puri de la versió que imagina tothom més terrible, que no ho és, però la que s'imagina, i ho diem amb majúscules i subratllant-ho 50 vegades amb un subproducte, és a dir, amb una cosa que va bé per a molta gent, que és per fertilitzar els nostres terrenys, i que en moments com aquests, això s'ha de notar a la cistella de la compra i altres qüestions, amb la sobirania alimentària, etc etc etc. Per tant, doncs són de les coses que s'han de subratllar i s'han de posar en valor, que el Jaume les ha dit quasi de passada. Et volia preguntar també, Jaume...
0: Sí, no, està clar, El puri, que fins ara molts el consideren com un residu, és un recurs i un subproducte del que en podem treure fertilitzants orgànics,
1: sí, sí.
0: Podem generar energia elèctrica i podem també generar gas i biometà. Vull dir, això, que ho tinguin clar la gent, que això és així perquè hi ha una realitat. A Bioproductors Alcarràs, on ja tenim la fase acabada del biometà i estem produint biometà de tota la gestió de les dejeccions ramaderes dels ramaders i ramaderes que estan apuntats a Bioproductors Alcarràs, que són ramaders de vedells i ramaders de porcí.
1: Sí, sí. Me'n vaig a Mercosur, m'imagino que és d'hora, però, clar, doncs això, aquesta posada en marxa provisional, després de la... ja no entrarem en com ho va gestionar Ursula von der Leyen, que va dir que si se n'anava, recordem, aquest acord, doncs està al Tribunal de Garanties Europeu, pendent de si es va fer bé o no, per tant es valide, però va tirar pel dret i va dir no, nosaltres l'apliquem de moment i avall, no? Quan havia dit als eurodiputats, per correu electrònic, que si el ficaven allà, que no l'aplicarien, quasi com una amenaça, i després l'envien al tribunal per pocs vots, però l'envien al tribunal, i ha hagut l'aplicació, tot i les alertes, que molts sectors sí que és cert que amb algú sembla que els podria beneficiar del sector primari, com és l'oli i el vi, però sí que acaba sent un gran risc per a molts altres. Diverses preguntes al respecte, Jaume, que entrarà en vigor fa pocs dies. No sé si...
0: Dia 4.
1: Sí, això d'alguna manera ja es nota, perquè no sé si com que porta tant temps allò fraguant-se, si estaran ja alguns preparats per aterrar, i o quan penseu vosaltres que es pot notar les conseqüències que tant heu alertat per alguns sectors, especialment vedella, a casa nostra.
0: Primer que res, deixa'm dir un detall important, perquè tots parlem de la Unió Europea, que és un exemple de democràcia, no? I que tenim un Parlament on estan els 27 països representats, i resulta que aquesta senyora, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió, que quan se va decidir en votació per Parlament Europeu de portar al Tribunal de Justícia Europeu el Tractat de Lliure Comerç de Mercosur perquè el validés, ja va dir que encara que es votés i que es demanés això s'engegaria i es va engegar ara fa 2 dies o 3.
1: Sí.
0: Vull dir. No només ho va dir ella, més que res ho ressalto perquè és molt significatiu, perquè ho va dir el propi canceller alemany en declaracions públiques, no? Que Alemanya faria que això tirés endavant. Clar, aquí hi ha una falta de democràcia per part de la pròpia comissió que s'atureja i es passa pel forro, malament, la gent m'entendrà, a tots els eurodiputats que fan una votació en què se decideix que aquest tractat se té que validar pel Tribunal de Justícia Europeu. O sigui, la comissió passa per davant del Parlament i el Parlament hi ha més de 300 eurodiputats i eurodiputades que els votem els 27 estats membres. O sigui, una falta de respectar la democràcia tremendo per part de la presidenta de la Comissió Europea donant-se o estirant la mà clarament al seu canceller alemany, perquè, evidentment, ella també és alemanya i és el mateix partit que el propi canceller. Això és molt greu. Això no havia passat mai en cap tractat dels que s'han engegat i en cap reglament que no es tingués en compte la votació del Parlament. Per això que hem de dir que, primer, hi ha una falta de democràcia per part de la Comissió Europea, per part de la seva presidenta. Segon, si això estem notant o no, hi ha els efectes. Hem de dir que no. Els efectes...
1: Però teniu previsió de quan es poden notar? Perquè, clar, insisteixo, fa tant temps que s'està preparant que jo també penso, especulo perquè no ho conec, Jaume, però a vegades tot és més fàcil. Ets una grandíssima empresa càrnica, per exemple, de vedella d'Argentina, i el que vols no només és aterrar a Europa perquè te la pagaran millor, perquè hi pots competir amb preus, que és el que acaba mirant el consumidor, sinó que segurament aquestes grans firmes han fet el possible no per aterrar, sinó per aterrar els primers, perquè competències seves no s'hi puguin oferir coses similars. Per tant, segur que ja s'han fet tractes, acords, tot el rotllo, i per això jo especulo, no en tinc dades, però especulo que pot ser que es noti més d'hora que tard, però no sé si sobre això tu en saps alguna cosa, o teniu algun temor o alguna indici, alguna cosa.
0: No tenim dades, havíem preparat un contingent de contenedors de carn de vedella, com estàs dient, i portar-los aquí entre fet i fet. Si ara ho preparessin, doncs de segur que d'aquí un mes podria estar aquí, no? Ara bé, si veritablement volen fer complir el que ens van dir que farien complir també amb el tema de les clàusules de salvaguarda, que des del sector, des de JAC i de COAC, com ja han fet en d'altres tractats de lliure comerç com el del Marroc, s'ho han passat pel forro, clar, si volen fer complir el que ens han dit que volen fer complir, doncs tampoc podrà vindre tota la carn que es desitgen en aquests països perquè no compleixen les normatives que aquí complim.
1: Claro.
0: Ara bé,
1: però,
0: no l'enterarem, Francesc, perdona, però els propis països de Mercosur ens diran el primer barco que arriba aquí amb tones de carn de vedella o amb d'altres productes del Tractat de Lliure Comerç ho faran públic, vull dir que ho sabrem. Si això està en marxa, evidentment, això ha començat a caminar aquesta setmana. Vull dir, quan tardaran a estar aquí? Bueno, doncs si ho tenien preparat aquests països, parlo d'Uruguai, Argentina, Paraguai i Brasil, tenien preparat els contingents de carn en contenedors per a poder entrar aquí, doncs el que costa sortir el barco de Brasil o d'Argentina i arribar aquí al port de Tarragona o al port de Barcelona o al port de Cartagena.
1: Et volia preguntar, perquè estem pràcticament fora de temps, sé que et trobaves amb el comissari, vull pensar que el mateix que dius aquí li devies traslladar amb ell, comissari d'Agricultura, i no fa tant, però perquè quedi clar, perquè, clar, una de les grans reivindicacions del sector és que si qualsevol, no perquè es tingui res en contra ni d'Argentina, ni de Brasil, ni de qualsevol país del món, sinó allò de dos dits de front, i no cal entrar-hi, però com he explicat 50 vegades, és si tu vols vendre a Europa, compleix la mateixa normativa que es compleix aquí. Si et diuen que no pots utilitzar aquest producte perquè no és beneficiós per la salut i els productors d'aquí no ho fan, busquen alternatives, que encareix no sé quan el producte i l'altre no ho fa, ostres, estàs indirectament dient al consumidor que no t'importa la salut. Perquè si aquí el prohibeixes perquè va malament per la salut i allà no, què passa? Val? Llavors, simplement el que sempre s'ha demanat és que es competeixi amb igualtat de condicions. Clàusules mirall, se'n diu, de forma, perquè és una terminologia que a vegades utilitzem i que poc expliquem. Ara, sobre això, sobre que compleixin el mateix, se van sentint alguns responsables, diluïdament, no, que si venen a Europa no han de complir el mateix. Però després els escapa altres, si ho recollim al programa, com el Feijó, que deia, no, quan s'apruebe, perquè recordem que el Partit Popular, tant aquí com a Europa, va votar a favor de Mercosur, també els socialistes, sí. I deia el Feijó, el líder popular, mis compañeros de Europa me han asegurado que tratarán de incentivar, de tirar adelante unas salvaguardas que incentiven que se haga lo mismo, ¿vale? Incentivar es paper mullat, és a dir, escolta, jo li recomano a vostè que no vagi a 150, si no fiques multes, vas a 150 per l'autopista. Eh? Per tant, és paper mullat i per tant està reconeixent que no està complint. Vull dir, perquè altres sí han dit que, com, que si entren a Europa han de complir la mateixa normativa. Ens tracten de rucs. O sí o no, que han de complir la mateixa normativa, llei en mà, sí o no.
0: Bueno, és el que t'estic dient. El que tenim fins ara de coneixença és no. I això ho tenim en el Tractat de Lliure Comerç en Marroc.
1: Claro.
0: Hi ha uns topes, de sobretot d'hortalisses, que s'ho han passat pel forro. Hi ha uns topes, hi ha uns controls de segons quins productes no poden entrar, s'ho han passat pel forro. Vull dir, quan nosaltres dius és que, hosti, no us cregueu mai res, perdona, no ens ho creguem perquè tenim prous arguments i dades perquè ens han enganyat.
1: Sí.
0: Nosaltres necessitem del comerç, des de Jarc i des de Coac, ho diguem. Necessitem el comerç, però un comerç en les mateixes condicions tots plegats.
1: Okay.
0: Encabat, això no hi és en aquest moment. Les condicions socials. Estem parlant de tot el que és el tema social, estem parlant de sous, de maneres d'estar en allotjaments o de maneres de viure, d'alimentar-se.
1: Respecte al medi ambient.
0: Estan molt lluny de nosaltres. Però encabat hi ha els controls que tenim mediambientals. Quins són els nostres i quins són els seus.
1: Sí.
0: Els controls de benestar animal. Quins són els nostres, quins són els seus. Estem anys llum uns dels altres. Per això que si tinguéssim algun tractat de lliure comerç on haguéssim vist que un país que està fent aquest tractat d'entre un producte amb conseqüències de productes fitosanitaris que estan prohibits a nivell europeu, se'ls sancionés.
1: I que estàs incentivant que aquella gent...
0: Passi del cupo, sí, que està establert i se li digués això, entorna teu que estàs passat del cupo. Tot això no ha passat. I com que no ha passat i no passa, doncs, perdoneu, però com a pagès, com a ramader i com a d'altres companys que estan dins del sector, no ens ho creguem.
1: No.
0: I a més, això fa que tinguem aquesta posició tan contundent, tot i que necessitem del comerç, perquè ens han enganyat contínuament, si de clar.
1: Absolutament. I recordem, hi ha molts casos, però no tenim d'esperar més. L'avellana, quantes vegades s'ha trobat a la frontera, a Turquia, doncs que portaven coses prohibidíssimes. Amb algunes vegades ens ho han explicat, però no ha seguit arribant. En fi, Jaume Bernis, que si no, ha passat volant 30 minutets, però agraïm i molt que de nou hagis atès els nostres micròfons, insisteixo més, amb poc marge de maniobra, perquè teníem tants temes importants que tots els controlaves tu i encara n'haguéssim parlat de més, que t'agraïm i moltíssim que de nou hagis atès els nostres micròfons. De veritat, moltes gràcies, Jaume.
0: Res, ja ho saps. En aquest cas, agrair-te l'espai que ens deixeu, Francesc, per poder explicar el que vivim, el que sentim i que la gent coneixi la realitat de per què diguem sí o per què diguem que no. Moltes gràcies, Francesc.
1: Gràcies.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: L'entrevista. Doncs som-hi d'un sector importantíssim com és el porcí, a un altre que també ho és molt, que és el dels cereals, els farratges, i que també té molta relació amb el tema de la ramaderia, perquè recordem que una part important doncs serveix per donar de menjar al nostre bestiar. Un sector que quan va estallar la guerra d'Iran, ja ho apuntàvem aquí d'inici, que segurament és el que més patiria perquè els abonos, els hidrocarburs, no cal dir-ho, doncs s'han encarit moltíssim i per aquest sector representa els percentatges més elevats dels costos de producció. Per tant, a qualsevol economia, doncs, quan et val produir una cosa i a quan la vens, aquí al marge de benefici, no? I m'imagino, Santi Cau de Villa, responsable d'aquests sectors herbàcies d'Unió de Pagesos, que els números ara no han sortit ni de lluny. Bon dia.
3: Exactament. Bon dia. Bàsicament, ni de lluny, no. Podem tenir collites raonables i calaixos més que 8 foradats, bàsicament, no? Ho tenim aquest any al davant.
1: I suposo que, perquè mira, hem parlat a vegades d'altres situacions que saps que allò és conjuntural, saps quan acabe, pots pensar que mira, però claro, ara per ara, aquesta situació de geopolítica boja, que no saps què passa i que les notícies que a vegades sembla que la cosa s'hagi d'accentuar, és que ja, fins i tot, malament on estem, però pitjor aquest clima d'incertesa mirant endavant.
3: Bueno, bàsicament estem en una situació molt complexa, en què no podem fer absolutament res, el que tenim al davant, perquè no podem fer, qui diu què pot fer, que m'explico com ho pot fer, però el tema de la guerra ha ficat els preus dels adobs i dels gasolls amb un preu insostenible. La urea va arribar a 1.300 euros, la tona, avui estem parlant de 800-900, quan el seu preu raonable per poder treballar serien 250-300 euros. No? Amb aquest punt ja tenim molt a dir, no? El gasoll ha pujat més d'un 40%, i després apareix un factor també, que és bàsicament la mà d'obra. No tenim tampoc mecànics per poder arreglar els tractors, moltes explotacions tenen un tractor parat per si s'espatlla, tenim un altre, i bàsicament en una situació molt complexa en tots els sentits, això per una banda. Els preus no pugen, també tenim un tema que és que hi ha oferta, i com hi ha oferta doncs no pugen. Veurem el que passarà si no, la gent no pot tornar a adobar correctament, o a nivell global hi haurà un consum i una davallada de producció, perquè les finques no s'adobaran com tenen que adobar-se. També hi ha la possibilitat de que entren en consum les etanoleres i comencen a utilitzar blat de moro per competir contra el petroli, i llavors doncs, podem passar a tindre una abundància de cereal, no tenir-ne, o a costos totalment disparats amb un canvi molt greu, no? Però aquesta situació, doncs, bueno, a dia d'avui no és, s'ha d'aguantar, s'ha de pagar, i veurem com afrontem aquesta situació tan greu que tenim al davant.
1: Ens deia ara mateix el Jaume Bernis, de JARC, que han demanat al Ministeri, no és pas d'ara, diria que vosaltres també ho havíeu fet amb anterioritat, però que ara han pressionat més, demanant doncs, que precisament per no haver d'utilitzar els fertilitzants químics, que es puguin utilitzar els procedents de dejeccions ramaderes, que actualment hi ha una limitació de 170 unitats d'adob, passant a 250, que això ja ho fan altres països, perquè tindríem aquesta doble avantatge. D'una banda, doncs, reduir aquests costos disparadíssims per als molts sectors de la pagesia, però especialment pels extensius, cereals i herbacis. I jo també li he preguntat, escolta, i què te diu el NAS de si el Ministeri dirà que sí o dirà que no? Què en penses de tot plegat?
3: Bueno, jo no contradiré molt menys el Jaume Bernis, perquè sap molt bé el que es fa des de fa molts anys, però em crida l'atenció perquè Unió de Pagesos ja fa 14 anys que això ho demana.
1: Sí, no, ja ara també fa temps, no sé com fa, però vull dir que ara s'ha accentuat el demanar-ho, perquè a més hi ha estudis, ja fa temps que n'hi ha, eh?
3: Sí, està però Catalunya, el País Basco, València i Aragó ho han demanat directament a la Unió Europea. Després hi ha un tema molt clar, a part d'això que ara ho demanem, no, ho portem demanant, però la més aberrant és que estem obligant a granges de porcs a destruir el nitrogen, no? I estem comprant urea al preu que l'estem comprant. Això empobreix en un país. Això nosaltres, la Unió de Pagesos, repetidament ho han dit, i ho hem exposat damunt de totes les taules amb les quals ens hem assentat. No pot ser aquest empobriment del país que estem tenint, i això és un tema que tots els sectors sabem. A part que puguem ficar més o menys dosis, en una situació excepcional com aquesta situació que tenim ara, tindria que ser que l'adob orgànic poguéssim utilitzar on fos i com fos. Estem en una situació que no tenim aquí per sort de guerra, i és una guerra que ens arriba igual, que estem patint moltes, diguem, seqüeles per la seva part. Llavors, tindria que tindre poder articular eines amb la mateixa sintonia o amb el mateix context, que és una guerra en aquest sentit. I amb això tindria que poder aplicar com bonament creguéssim i aprofitar al màxim. I sobretot no obligar a destruir ni un sol quilo de nitrogen.
1: Clar, i el que a vegades fa consumir-hi tot amb un especial pessimisme és que moltes d'aquestes coses t'acaba dient la classe política de qualsevol administració de casa nostra. És que això depèn de fora, nosaltres no podem fer res. I aquí que sí pot fer, que és relativament senzill, que hi ha cert consens al món de la pagesia, que hi ha estudis que avalen que les plantes es recalen a això, que les taules estan desactualitzadíssimes per mil motius. I que això hauria de ser fàcil.
3: Bàsicament
1: hauria de ser fàcil. Si amb això no s'hi posen, en fase optimista, molt pessimista amb altres coses.
3: No s'hi posen perquè és una guerra encoberta a nivell de producció. El sector del nord d'Europa va pensar algun dia que Espanya no tiraria en van, i en molts sectors els hem escombrat. I com no te poden ficar cap tipus d'arancel ni cap tipus de barrera per al seu país, ho estan fent a nivell legislatiu. Qui coneix una mica l'agricultura danesa o l'alemanya no té res a veure amb una agricultura de casa nostra. A Lleida, una hectàrea de regadiu trau entre 20 i 23 mil quilos de matèria seca per hectàrea, i a Alemanya no passaran de 8 mil quilos de matèria seca, amb unes terres completament diferents, amb una falta de sol completament diferent i amb una situació completament diferent a les nostres. Llavors, ells que han fet el vostre model a casa vostra, això significa que baixa la competitivitat i els deixem de fer mal. És el de sempre. Aquí a darrere hi ha una lluita d'interessos econòmics entre el nord i el sud. I està la situació. El model porcí de casa nostra, els alemans no ens arriben a cap lloc. Lo passem moltes vegades, no volem valorar el que tenim a casa nostra, i això és un problema.
1: Absolutament, eh? Sobre aquesta situació anòmala d'aquest disparar-se els costos de producció, i insisteixo, amb un horitzó incert de quan pot acabar, i té més pinta, tant de bons equivoquem, de que em segueixin empitjorant, no sé si hi ha ajudes anunciades, us es creieu, en demanareu, és a dir, què s'hi pot fer, o que com a organització, que és el que reclameu o esteu treballant?
3: Nosaltres el dia següent, de dos o tres dies després de la guerra, ja sabien el que estava passant, sabien com estaven les borses a nivell de mercats d'adob, sabien el que estava passant en cada moment,
1: sí.
3: I automàticament a la setmana, podem dir, van demanar una injecció de diners a crèdit baix, ràpidament de liquiditat, van demanar una ajuda directa a l'hectàrea, sapiguent que són molts diners i que el departament no podia articular-ho. El més aberrant i el més trist és que hi ha una part que són, o sigui, no poden demanar ajudes perquè saben que no es poden pagar o no volen pagar. Moltes vegades creiem que no es volen pagar, perquè quan hi ha diners o fa falta, segons quin sector, sí que s'hi fiquen, no? Nosaltres necessitaríem unes ajudes per almenys de 300 a 400 euros per hectàrea, per poder tapar el forat, no guanyar, tapar el forat. Amb aquest sentit, això se va demanar, i per suposar, doncs, bueno, no vam rebre més que bones paraules, i com sempre, bones paraules, i si te dona la subvenció, fico tal nivell de burocràcia que no la faig. Aquesta és la realitat. M'empiso la boca de dir que hi haurà ajudes i després ningú les pot agafar.
1: I s'omplen la boca de dir que baixaran la càrrega burocràtica a totes les administracions,
3: sí.
1: I no només res, sinó que cada dia s'accentua una mica més.
3: I també hem de ser conscients. Realment nosaltres veiem uns polítics, nosaltres ja fa molts anys que passa el polític, passa el director general, però el que queda és el funcionari, i el funcionari és qui realment està matxacant el sector agrari a Catalunya. No ens equivoquem, eh? No ens equivoquem, que si fem història han passat consellers, directors generals i de tot, però ja funcionaris que siguin allà i així ens va el pèl.
1: I si tot plegat no fos prou, hi ha un tema que poc se n'ha parlat als mitjans, que explicàvem nosaltres amb exclusiva, que ens preocupava, que l'ADUN, els ajuts d'Europa, doncs tu per percebre'ls, no els percebes perquè si per ser així de guapo has de complir, doncs uns requeriments, no? I en el cas dels extensius teníem el tema de la doble collita, entre altres, entre molts altres, i aquestes, i diria que alguna altra qüestió, estan en perill de complir-se, no pel passotisme de la pagesia, sinó perquè una altra situació anòmala que no havíem viscut, que era que teníem el gener o febrer, no, crec que el gener més plujós dels últims anys, doncs feia que aquell moment de plantar, etcètera, etcètera, etcètera, doncs s'endarrerís, és a dir, el tractor amb la finca tota enfangada no hi pot entrar, molts també es van passant a vegades d'una explotació a una altra, tot hi ha tota la logística darrere, i aquesta situació anòmala, perquè hi ha registres meteorològics, feia que no poguessis complir aquella norma, s'aixecà el dit des de les organitzacions alertant d'això, i, ostres, moveu el que hagueu de moure, perquè no perdem aquests recursos, i més en un any tan complicat com aquest, i la resposta, amb el que jo em vaig quedar a la història, va ser que el departament va dir que el com així com no serà per tant, serà algun cas aïllat, i si a cas ja l'atendrem.
3: Sens dubte, aquesta va ser la resposta. Bàsicament, ens han obligat a moltes hectàrees a tirar 500 euros per hectàrea, a maleir les terres perquè es van tocar sent fang, i això que coneix la pagesia sap que són 3 o 4 anys de males collides en aquelles zones, per complir una PAC per no escoltar-nos. Això no és demanar una ajuda per l'adobat, això no és demanar una ajuda pels mercats, això no és demanar una ajuda, això és deixar-nos viure tranquils d'una vegada i sortir de Gran Via, que pareix que estic lligats a Gran Via, i escolto, no? I quan te diuen, no, és que parlo a les oficines comarcals. Les oficines comarcals ens va demanar altres opinions i tots els hi van fer arribar que hi havia o que hi havia. No és tan gran Catalunya, que només hi ha 2 hores de Barcelona a Lleida. Bàsicament, si no volen, és perquè no volen saber-ho, ni volen escoltar-ho, ni, sobretot, no volen en cap moment escoltar el sector i assumir cap tipus de comentari ni recomanament del sector, perquè estan per damunt del bé del mal. Això és el que han viscut en aquests moments. Nosaltres, la primera setmana de gener, el país es va demanar ja que és un, ho poden fer directament perquè la Unió Europea ho contemple, que si hi ha un tema meteorològic, tu pots, diguéssim, pots no tindre les obligacions de complir la PAC, en aquest sentit. Nosaltres sabem qui coneix el territori, coneix els cultius i coneix la pagesia de casa nostra, sap que fem molta segona collita, sap que han de fer rotació de cultius i sap que han de sembrar ordi. La gent que va fer va treure el cultiu de blat de moro i com va poder, fanguejant, fent batalles barbaritats, va sembrar l'ordi. Ara tenim uns ordis, o uns blats, o uns pesos que fan pena. Per què? Perquè el pagès va complir la PAC. La resposta va ser que la gent no havia anat a les oficines comarcals a queixar-se. Aquesta va ser la resposta del departament. Per què no hi van anar? Perquè no se'n fien, perquè no se'ls creuen i perquè després els expedients, pareix que a Barcelona els encanto dir-te que te trauen els expedients. Aquesta és la realitat. Llavors, al mes de març, les certes oficines comarcals i finalment després de moltes reunions i de molt demanar, reunions que d'un dia per l'altre te canviaran la reunió sense mirar i sense valorar que el teu temps creen que val el mateix perquè amb ells, per escoltar-nos, li paguen a nosaltres per anar allí, no, que és una gran diferència, és la incoherència de la situació, no? Bueno, doncs almenys a finals de març ens diuen que tinc un problema que ho digo. Això vol dir que moltíssima gent havia sembrat per complir, i ho sabíem, però els va donar en tot moment igual. Aquesta és la realitat de lo que ha hagut. O sigui, llançar 400 euros per hectàrea per obligació, això no té paraules.
1: Sé que és complicat el que vaig a dir ara, però el haver de fer aquest maneig no recomanable del fang, que afectarà no només amb aquestes, sinó futures collites, segur que va per barris, segons tipus de cultiu, però heu fet alguna especulació? De, ostres, jo crec que aquí, mira, entre pitos i flautes, l'afectació pot ser aquesta, ja no amb quilos, bueno, perquè amb calés i o quilos.
3: Amb quilos i calés no, però amb el rendiment per hectàrea, a nivell de collita, tu pots comptar que hi ha zones que perdran durant els pròxims 2 o 3 anys més d'un 30%. Segur.
1: En un sector que, perquè ara estem amb aquesta excepcional dels costos elevats, que, per tant, això ho agreuge, però que si estiguéssim amb la normalitat, normalment tampoc és, com diuen en castellà, boiante, i que, per tant, perd un 30% de producció, els costos són els mateixos, pràcticament.
3: La paradoxa és que ells estan dient que han de fer bones pràctiques, ens ho diuen ells, que han de fer ecoregins, que han de fer rotació de cultius, que han d'entrar a l'agricultura regenerativa. Però si vosaltres ens esteu obligant a fer males feines moltes vegades, i sobretot sense escoltar el sector, sense escoltar lo que és el pitjor de tot encara.
1: Clar, i quan parlem allò, això de ser pessimista, optimista, ho deia abans, clar, a mi particularment el que m'indigna aquestes situacions és que, com molt bé deies, ho has dit de passar, ho has subratllat, però jo encara us subratllo més, que pensem PAC, polítiques europees, no depèn de nosaltres, i moltes vegades s'han escudat amb això, d'acord? Però és que aquí hi ha aquesta circumstància que està molt, està ben pensada el text, i escolta, doncs si hi ha una situació meteorològica anòmala, comuniqueu-la, i si és raonable, doncs ho tenim en compte i, per tant, no hi haurà perjudici per aquesta pagesia. Se'ls hi comunica amb temps, se'ls alerta fil per randa del que és, no faran res. Per tant, els recursos són d'Europa que es perden, la pagesia d'aquí a patir, i això afecta el gruix de l'economia catalana. Quan, i aquesta vegada sí depèn de tu de fer aquell paperet, aquell document, aquell informe, demanant això. A mi, el que m'irrita és això. Perquè, sí, perquè clar, la frase aquesta de, bueno, qui no ho hagi fet ja ho dirà, clar, els que ho han fet malament ja no compten. Si hagués sortit d'entrada dient això, que ja es va alertar, doncs es veuria la magnitud de la tragèdia.
3: Sí, bàsicament, tal com tu ho has definit molt clar, això està així. I era només dir, feu el que cregueu realment que vol fer, anem a fer una bona pràctica, fent les coses bé, després hi ha un tema de personal, anem tots com podien de gent per deu a terme, però això es dona igual. Després, a mi em fa la gràcia una paradoxa. Tenim un any que ha plogut moltíssim, no? I pel que veiem, diuen que serà una mica calorós, no? Però saps el que passa? Que qui acaba no fent la seva feina en aquest sentit de les subvencions no és el que després té que anar amb els bombers a donar la cara. Perquè un any com el que tenim, que està ple de malesa de dalt a baix, les cepes sense conrear, els boscos... Llavors voldrem que el pagès faigui una llaura de perimetral, voldrem que ajudo, volen que cuidi el territori, però, senyors, si vostès només han fet que maltractar-nos, que hem de ser massoques, tranquils. El dia que hi hagi un munt de terra abandonada perquè els puestos petits o camps poc interessants i poca gent que ja s'estan abandonant, quan, bueno, vingui un foc i del cremo des de Girona fins a Lleida, llavors ens recordarem d'aquell maltracte que vam patir d'una part del departament, que estava encapçalat pel senyor Valentí Marco, veurem i no se'n recordarem d'ell el que ens va fer moltes vegades perdre i la poca sensibilitat que va tenir amb el sector d'extensius a casa nostra. Però només una, dos són dos dades. El 67% de totes les PACs els fa una mitja de gent de més de 70 anys. I el 44%, no, perdó, el 9% són gent de menys de 44 anys. O els cuidem o ho porten clar. Però no passa res, perquè els de Gran Via cobren igual i mengen igual.
1: Fins que tinguin el foc a les portes. Perquè, clar, algú ara, aquells macroincendis d'estius, com que ha plogut molt, pensa, bueno, pues tenim el terra més humit. No, tenim més problema, perquè ara també ho ha apuntat de passada el Santi, ho diuen els bombers i la gent que en sap. Això fa que, que hi hagi molta més massa forestal. Si arriba calor, haurà molt més pólvora repartida pel territori. Per tant, que els, qualsevol sector agrari, però cerealistes especialment, hi siguin, ostres, és una garantia de país, no del sector del món rural, però és que els incendis aquests poden arribar a les portes de... I sí. Cada vegada hem anat explicant exemples d'altres llocs del món, em sembla que aquí no passarà, però quan passi, malauradament, ens haurem de recordar de coses com aquestes que acaben explicant per què arriben els incendis a les portes de grans ciutats i llavors sí, titulars cada dia i tots els polítics dient allò de que els focs s'apaguen a l'hivern i que faran no sé quantes reunions que...
3: Però a nivell de foc se'ns ha veiat molt bé, només cal veure que Catalunya amb el tema dels incendis i amb el sector som una enveja per tot Espanya, això és una realitat.
1: Això sí,
3: vale?
1: Absolutament.
3: Que cada un feia la lectura de com s'ha dut a terme una feina a cada puesto amb tots els sindicats i totes les organitzacions agràries.
1: Agents rurals,
3: etc. I agents rurals, bombers, que des de fa dos anys s'ha de remarcar que mai havien vingut els bombers, han aconseguit que han vingut els bombers. No són santos de devoció, però s'ha de reconèixer que la tasca que estan fent, se senten a la taula, tots amb un equip, tots cooperem,
1: sí.
3: I tots anem a una. I el nostre sector i la gent que tenim, no faria falta això. No una prepotència moltes vegades que s'aixequen les reunions i no tenen ni respecte per acabar el temps que t'han dit, tinc altra feina i me vull, no? Respecte. Només se demana respecte per les persones i res més, Això és el que demanem.
1: Tres minutets. Hi ha un altre tema que desconeixia, que m'has explicat fora de micròfons, però és que m'ha semblat especialment greu i també sintomàtic. Més que millor la gravetat econòmica, sintomàtic, amb aquestes dunes, ja m'ho explicaràs tu, que per poder cobrar el que es cobrava has de tindre un mínim de 60 hectàrees amb CK. Perdó, no pot superar passar, com has dit això, les 60 hectàrees amb CK.
3: Una vegada més, hi ha tots sabem que hi ha una situació de gent gran que existment no té una jubilació realment com la que tindria que tenir, de tota la vida treballant i pagant el sello, i que estan cobrant unes misèries de subvencions, de pensions, disculpeu. I llavors ens trobem en una situació que cobrar una PAC i ara se'ls força que la PAC la porta un professional que faig la DUN i la faig correctament. Jo amb això no hi ha cap problema. O sigui, entenem que això ha de canviar perquè sabem tots que hi havia certes PACs que no s'estaven fent o DUNs no s'estaven fent correctament. Això d'acord. Però des d'històricament, sapiguem el que ens venia i sobretot a extensius, no pots tindre un càping de 60 hectàrees. ¿Vale? El departament al seu dia se li va recomanar, se li va exposar i només es va fer una mesura. Fem una cosa, si vosaltres creu que en 60 hectàrees de secà pot viure una família, canviem el sou que vol cobreu vosaltres i que ells visquen del vostre sou i vosaltres dels 60 hectàrees de secà. Llavors veurem si arribeu a final al dia 10 o al dia 5 de cada mes. No? En aquest sentit, s'ha de treballar a la vegada i avisem les coses amb moltíssima antelació. Se fa cas omís, tornem al mateix. El que passa és que a vegades penses que si el que volen és que donar feina burocràtica, perquè el que acabarà fent és una enginyeria de societària, de societats i de duns fetes en càpings de 60 hectàrees per cobrar si són interessants o no. Això és el que al final acabes veient que el departament pareix que vulgo que hi hagi un tema burocràtic a darrere, que algú faigo, per la raó que sigo, i ells no, per suposat, treballar ells no. Si tu busques el diccionari treballar departament, hi ha una part que no sap el que és, en aquest sentit.
1: I que històricament també el missatge és igual d'aquesta administració que d'anteriors, de molts, han dit allò de anem-nos fent grans, grans, grans, perquè és una manera de reduir costos. Amb secar, 60 hectàrees no són res, cada hectàrea per la gent que es perdi és un camp de futbol, però amb secar la productivitat és molt baixa, i sort de que sort, com que molta pagesia anava plegant, molts es quedaven les terres dels que plegaven, etc. I per això el pagès, pobre desgraciat, ho dic amb el carinyo més gran del món, el pagès que li ha tocat gestionar moltes més terres per arribar a guanyar-se la vida, i ara que ells diuen no, això perjudica, i amb 60 no tens unes ajudes que a vegades són importants, però és que ara esdevenen capitals.
3: Bàsicament, sí, trobes, tu tens diferents sectors, com el de la fruita, que cada un pot tindre, tu vols a volum, vas a economia d'escala, o vols buscar un nínxo més petit, buscar uns mercats, buscar una tipologia. Vale? Amb els cereals és molt més difícil, això. Van tindre diferents iniciatives, encapçalades pel senyor Joan Gòdia, amb el tema de la farina catalana, que bàsicament se preocupa era assegurar un sello per la indústria. El sector sempre va quedar al marge, sense tindre un rendiment net. Nosaltres busquem un rendiment net per hectàrea, i a partir d'aquí fem el que convingo, no? Aleshores, el sector extensiu és molt més complex perquè té un marge molt baix i competeixes amb zones commodities globals brutals. O sigui, qui coneix una mica a nivell global les extensions sap perfectament el que tenim a cada puesto. No es pot comparar, no? Llavors, en vez de buscar eines perquè el territori pugui sobreviure, no. Jo el que me diuen d'Europa, complixo raja tabla que me diuen d'Europa, no escolto el sector, i jo quan tinc les auditories que complixa tot bé i pugui dormir tranquil. Aquesta és la realitat que tenim.
1: I què? Però és que veus que un país vell de similars característiques fa allò perquè vell pels seus, perquè recordem, són els representants d'aquell poble, els hi dius, i cas omiso, que és el que més el creu, vam parlar amb les matèries actives dels fitosanitaris, etcètera, amb no voler fer la pròrroga, en parlem també, jo recordava abans amb el Jaume, etcètera. Santi, no tenim temps per a més, ha passat volant i no hem parlat pràcticament de res, feia dies que no venies, diré allò de tornar ben aviat, perquè malauradament em sembla que haurem de seguir també pressionant des de les zones per denunciar aquestes situacions que també penso que no són coneguts ni pel gran públic ni per molts mitjans de comunicació, però que estem parlant d'un gruix importantíssim d'hectàrees del nostre país. Moltes gràcies.
3: Gràcies a tots.
1: I també ens acomiadem de vosaltres, ens retrobem la setmana vinent.
4: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
5: Ràdio Arenys.
6: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
7: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
6: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
7: Dilluns, dia de descans.
6: Telèfon 93 792 35 46.
7: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
9: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
10: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
9: Veniu a veure el futbol en companyia.
10: Disposem de terrassa.
9: Som a la Riera, Parafita 117.
10: Truqueu al 93 792 0019.
9: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
11: El dia. Si ens pregunten què és un dia, segurament contestarem que és el temps que tarda la Terra en fer una rotació, un gir sobre ella mateixa. Però això no és exactament així. Efectivament, la Terra gira sobre ella mateixa respecte d'un eix de rotació, però al mateix temps també orbita al voltant del Sol. Per a nosaltres, que estem a la superfície de la Terra, un dia és el temps que transcorre des que el Sol passa just per un punt del firmament fins que hi torna a passar l'endemà. Per exemple, quan el Sol està més amunt en el firmament és quan passa just pel meridià, pel sud. Per tant, podem mesurar un dia com el temps entre dos passos del Sol pel meridià. Ara bé, això no es correspon exactament amb una rotació terrestre. Quan la Terra ha fet una rotació sobre ella mateixa, com que s'ha mogut al voltant del Sol, encara no ha passat un dia sencer. Falten 4 minuts perquè es completi un dia. I, de fet, a una rotació terrestre se l'anomena dia sideri o sideral, en contraposició al dia solar, que és el que nosaltres entenem com a dia. Així, una rotació terrestre, un dia sideri, dura 23 hores 56 minuts, mentre que un dia solar dura 24 hores aproximadament. En el cas de la Terra, com que la diferència entre el dia sideri i el dia solar és de només 4 minuts, ens podem confondre fàcilment, hi ha molt poca diferència. Però en altres astres la diferència és molt més gran. Us posaré un exemple. Un dels casos més exagerats és el de Mercuri. Aquest planeta té una translació molt ràpida i una rotació molt lenta. Completa una volta al voltant del Sol en només 88 dies terrestres. I la seva rotació, el seu dia sideri, dura 58 dies terrestres. Quan es combinen els dos moviments, surt que un dia solar a Mercuri dura 176 dies terrestres. Per tant, si visquéssim a Mercuri, un dia solar duraria 2 anys mercurians.
12: Segueix-nos a les xarxes socials.
13: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia del tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova a la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no, en el tram entre Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó de 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. El primer tram que es vol impulsar d'aquest tren unirà Granollers i Martorell. Escoltem l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, en declaracions a la xarxa.
2: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
1: I els comuns alerten que el govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per actualitzar l'acord de pressupostos. El portaveu parlamentari ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són l'habitatge, la mobilitat i la desigualtat.
3: I a l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
1: I a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses. Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés de dotació i ara, com ara, no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros. I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira. El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda, en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romagués a Espanya més de 183 dies durant aquell any. I Girona celebrarà el 14 de juny una diada commemorativa dels 30 anys de Castells a la plaça del Vi amb els Marrecs de Sal. Com a anfitrions, la diada castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, gairebé fa 50 anys que no visiten Girona.

0: hidrogràfica del Delta de l'Ebre. Pararem taula i cuinarem amb Adrià Seritjol. Barrejarem literatura i mediterrània. Parlarem de dofins que s'han trobat varats. Intentarem saber per què. I acabarem el programa d'avui conversant sobre les reformes que s'han fet al Port d'Arenys. Ja estarem aquí fins a les 6 de la tarda. Randa Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, feliç dilluns i comencem la setmana. Vinga, va, ja queda menys per divendres.
0: Que animada et veig, per ser dilluns.
1: No, però és per això, ja queda menys. T'has adonat, no?
0: Avui he llegit una notícia sobre que farà 120 anys del naufragi del Ciro, que l'anomenen el Titanic del Mediterrani, que és un vaixell que anava en direcció a Buenos Aires, que va fer parada a Barcelona i que sortia d'Itàlia. I diria que aquesta història nosaltres l'havíem explicat en una de les seccions de l'Oriol, ara ens ho dirà si l'havíem explicat, però m'ha sonat molt la història, potser l'havia llegit i no l'havíem explicat. Però...
1: Tinc una pregunta. Però és igual que el Titanic, també la pobra xiqueta es va pujar damunt de la taula...
0: Tant de detalls no tinc, no sé. Sí, pobre, Leonardo DiCaprio també hi anava, no ho sé.
1: Que, clar, senyor, que és que sempre que penso en el Titanic, sempre m'arriba aquella imatge.
0: Home, si Leonardo DiCaprio també hi anés, seria una mica agafe, no?
1: Sí, pobre xiquet, no pugis més, Santi. Ja si és això, agafa la... No, tampoc. Queda't a casa.
0: Anem a saludar per al·lusions a l'Oriol Leo. Molt bona tarda, com estàs, Oriol?
2: Molt bona tarda, rumiant, eh? Rumiant, ara m'has fet rumiar, si ho hem explicat o no. És que n'hem explicat tantes de coses. D'entrada et diria que no em sona, m'agradaria haver-ho explicat, eh? Però no em sona. El que sí que recordo haver explicat és unes regates que es van fer també fa molt temps aquí davant d'Arenys. Van entrar uns cops de mar brutals i van morir moltes persones amb unes regates que es feien. Això sí que vam explicar, que va fer anys, ara fa uns mesos, i això sí que vam comentar-ho. I aquest del Ciro, si ara m'hi fa jugar els calés, diria que no, eh?
0: No ho sé, potser ho he confós amb això de les regates que ara comentaves, però pot ser, eh? Pot ser.
2: Mira, ho explicarem, ho buscarem, d'alguna manera ho explicarem.
0: Així, sabia que no em fallaries. Anem a saludar també la Cel Prieto des de RadioDelta.cat, que de ben segur no està tan animada com la Sílvia García. Molt bona tarda, Cel.
3: Hola, molt bona tarda, companyes i company. Bé, Marina, ho has endevinat, crec que no era molt difícil, no?
0: Soc superillesta.
3: Bueno, dilluns, claro, dilluns intentant, bueno, remar com se pot, no? Que s'acaba esta jornada i demà dimarts.
0: Ja acaba, no pateixis, això ja acaba.
3: Sí, ja està.
0: Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Hem de dir que també hi ha en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala i la Carla Lanuza des de Canal Blau. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que el Museu de Pesca de Palamós impulsa un projecte per repoblar el litoral d'espècies de peixos autòctons. Es criaran alevins a incubadores marines que posteriorment s'alliberaran. Maria Pagès.
2: Palamós lidera un projecte vinculat al mar a través d'una iniciativa del Museu de la Pesca que permetrà reduir la pèrdua de biodiversitat marina mitjançant la repoblació d'espècies pesqueres autòctones. El projecte, que rep el nom de Repoblem el Mar Mar Viu, es durà a terme durant els 3 anys vinents al municipi i al litoral del Baix Empordà, amb l'objectiu de convertir-se en un model de restauració marina sostenible i aplicable a altres zones de la Mediterrània. El sistema, que ja s'aplica a la zona del Rosselló, a la Catalunya Nord, es basa en la cria d'alevins en ecoincubadores marines, capaces d'elevar en més d'un 40% la supervivència de les larves. El programa té un pressupost d'un 1 milió d'euros, amb una aportació dels fons FEDER de 658.000.
1: La família de la nena atacada per un senglar a una platja de Cadaqués estudia portar el cas als tribunals.

0: Els pel silenci de l'Ajuntament reclamen una indemnització per les seqüeles físiques i psicològiques que pateix la menor.
1: La família de la nena de 10 anys que l'any 2022 va resultar atacada per un senglar a la platja Gran de Cadaqués estudia portar el cas als tribunals pel silenci administratiu de l'Ajuntament. El seu advocat, Xavier Coca, ha assegurat a la CN que el consistori aboca els afectats a un laberint burocràtic que fa 3 anys que dura per evitar, diuen, respondre a la reclamació d'indemnització de 70.000 euros per les seqüeles físiques i psicològiques que pateix actualment la menor. El cas es remunta a l'agost de fa gairebé 4 anys quan la nena va ser atacada per l'animal, mentre jugava a la platja del poble. La menor va patir una ferida a la cama després de ser embestida per l'animal quan intentava protegir a un nen de 6 anys. Per la seva banda, l'alcaldessa del municipi, Pia Serinyana, ha respost que es va requerir a la família documentació que no van presentar. Més endavant, segons ha explicat Serinyana, se'ls va tornar a requerir la documentació i es va obrir un expedient que a hores d'ara estan valorant els serveis tècnics i jurídics.
0: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El club de futbol Ampolla va remuntar el partit contra l'Amposta B i va poder firmar una victòria per 1-3 que li va donar l'ascens a la segona catalana després d'una gran temporada cel.
2: Així és, Marina. Es van avançar els locals a les acaballes de la primera part, però els ampolleros a la segona meitat van donar la volta al marcador. Al minut 50, Izan Fortuño va aconseguir l'empat a un gol i poc després el seu company Covacho va establir l'1-2 amb els que l'Ampolla agafava avantatge. Al final de la confrontació va arribar la sentència un altre cop d'Izan Fortuño, que va aconseguir el definitiu 1-3. Escoltem a Gerard Capera, entrenador de l'equip.
3: Vam arribar a la mitja part que els tres equips que anàvem dalt estàvem perdent los tres, o sea que és la tònica de la Lliga i dic que és molt, molt complicada i, bueno, la primera part vam tindre bastantes ocasions, vam desaprofitar un penal i un error en una pèrdua de pilota, l'Amposta mos va poder fer l'1-0. I, bueno, pues, no res, transmitir la tranquil·litat a la mitja part, que remuntaríem el partit, que estaríem allí, i sí, durant els 25 minuts de la represa de la segona part vam veure l'Ampolla de tota la temporada i mos vam acabar imposant justament.
2: La celebració és a viure amb intensitat tant al camp com al municipi, amb molta presència d'aficionats de l'Ampolla a la graderia i una rua posterior pels carrers del poble. El club també té previst tancar la temporada amb un sopar de final de curs la setmana vinent, en una jornada conjunta amb el futbol base.
0: Deltebre ha inaugurat la renovació integral de les instal·lacions del Club Esportiu La Cava, ara rebatejades com a Nova Mingola, amb una actuació que inclou nova gespa artificial, millores als equipaments i una inversió de prop de 500.000 d'euros.
2: De Camp Nou a Nova Mingola. En este canvi de nom, Deltebre ha culminat la millora de les instal·lacions del Club Deportiu La Cava. Este diumenge s'inaugurava la nova gespa artificial, unes renovades oficines i zona d'entrenament que se suma a la substitució de l'enllumenat per tecnologia LED. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
4: Pràcticament 500.000 euros d'actuació econòmica que també s'ha pogut fer possible gràcies a la sensibilitat municipalista del govern de la Generalitat a través de la Secretaria de Governs Locals i del Departament de Presidència, que van engegar en este inici de legislatura, van engegar un pla únic d'obres i serveis de Catalunya amb més dotació econòmica, més agilitat i més celeritat, i que s'ha pogut complementar en aportació municipal i també en el pla de xoc del Departament d'Esports de la Generalitat.
2: Les obres han comptat amb una subvenció de més de 250.000 euros del POSC i 83.500 del Pla de Xoc per a la millora de la xarxa bàsica d'instal·lacions esportives públiques per al període 2025-2029. Escoltem a Xavier Amor, secretari de Governs Locals de la Generalitat.
5: Moltes vegades la despesa ens agrada dir-li inversió, no? I en el cas de l'esport de manera molt clara, no? Al final d'aquesta inversió, doncs el beneficien les generacions futures, els nens i nenes, en aquest cas de Deltebre, del Club La Cava, que faran possible, no?, gaudir del seu esport, però sobretot créixer amb els valors de l'esport, no? Jo crec que és molt, molt important. Nosaltres estem aquí també per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, però també, en part, de ser responsables de generar que les generacions futures de ciutadans i ciutadanes siguin millors.
2: Fa un mes, Deltebre inaugurava la gespa artificial i la millora en les instal·lacions del camp de l'AUBE. Unes obres fruit del treball conjunt entre administracions i que apunten al centenari de la Unió Deportiva Jesús i Maria.

0: ara fins les costes del Maresme. Des del Club Nàutic d'Arenys de Mar mantenen el seu rebuig frontal a l'obra del martell de la Bocana del Port. El seu president, Carles Ubach, ha reiterat que aquesta obra representa un perill per la seguretat, el paisatge i el medi ambient de la vila. També alerta que el port d'Arenys podria deixar de ser considerat l'únic port refugi de la costa central Oriol.
1: Sí, Marina, una preocupació que ja han traslladat a Ports de la Generalitat en una reunió mantinguda a principis de febrer. Paral·lelament, el Club Nàutic ha mogut fitxa amb altres institucions i organismes, com el Síndic de Greuges o també Capitania Marítima, que és qui ha d'avalar aquest projecte. Aquesta última, segons Ubach, ja ha advertit d'algunes limitacions en el projecte.
2: Tindrien que tenir una fondària de 5 metres en tota la zona. Avui en dia no hi ha 5 metres, ni seran mai, perquè les onades van portant sorra, i no es pot dragar tot. Llavors, l'altra cosa que diu l'informe de Capitania és que no es poden posar les embarcacions en punta. És a dir, en punta voldria dir en perpendicular, perquè, a més, tenen que tirar uns caps que tenen que anar amb uns morts i, com molt bé diu aquí, ocuparien el canal. I els hi diu de manera explícita, busquin una altra configuració perquè aquestes embarcacions puguin estar allà.
1: Així mateix, Carles Ubach ha iniciat una campanya de suport ciutadà per intentar aturar aquest projecte i ha obert un formulari on tothom pot adherir-s'hi.
2: A nivell popular, doncs, volem explicar què és el que passarà i quin impacte té. Llavors, si algú es vol apuntar, doncs aquí hi ha un QR. Això seria la part més, diguéssim, la part popular, el suport popular. El que en diem recollida firmes, no?
1: Finalment, Ubach ha explicat que volen tornar a reunir-se amb tots els agents implicats per conèixer públicament el seu posicionament, entre ells el de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el de la Confraria de Pescadors.
0: El Club Nàutic El Balís de Llavaneres va acollir la inauguració oficial del Rotary Club Metropolità Barcelona Maresme amb la celebració de l'acte d'entrega a la Carta Constitutiva, una cerimònia solemne i de gran tradició dins el Rotary International que formalitza la creació d'un nou club rotari. L'esdeveniment va reunir prop de 90 assistents entre autoritats, representants institucionals, rotaris, familiars i convidats.
1: Exacte, l'acte va comptar amb la presència del governador del districte 2202 del Rotary International, Josep Maria Boqueres, així com de representants de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, del Conservatori del Liceu de Barcelona i del Nàutic El Balís, que es converteix en la seu oficial d'aquest nou club. La cerimònia va estar marcada pel simbolisme i el protocol característics del moviment Rotary. Un dels moments més emotius de la jornada va ser la imposició de la medalla presidencial a Ivan Vilar, president fundador del Rotary Club Metropolità Barcelona Maresme, que assumeix oficialment el lideratge de la nova entitat. Posteriorment, el governador del districte 2202 va fer entrega de la Carta Constitutiva, document que acredita la incorporació del club a la xarxa internacional de Rotary. Durant l'acte, també es va presentar la junta directiva i fundadora i es va retre homenatge als 15 socis fundadors del club, que van rebre el tradicional pin rotari com a símbol del seu compromís amb els valors de servei, amistat, integritat i lideratge que promou l'organització arreu del món. En la recta final de la cerimònia, el Rotary Club Metropolità Barcelona Maresme va lliurar diversos obsequis institucionals al seu club padrí, el Rotary Club Metropolità Camp de Tarragona, així com al governador del districte i també al Club Nàutic El Balís en reconeixement al suport rebut i a l'acollida de la nova seu social. Durant aquest moment, també es va fer entrega d'una placa d'agraïment al Nàutic per la seva col·laboració. La jornada va finalitzar amb un concert ofert pels alumnes del Conservatori del Liceu de Barcelona i un còctel institucional que va oferir la trobada entre representants institucionals, membres del Rotary i també convidats.
0: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona començarà el compte enrere per l'eclipsi total de sol del 12 d'agost amb un cicle de xerrades divulgatives que exploraran el fenomen des de múltiples disciplines científiques i humanístiques. Organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, el programa Tarragona Total, Eclipsat de Ciència, reunirà investigadors, divulgadors i especialistes per reflexionar sobre què és un eclipsi, com s'interpreta des de diferents diferents disciplines i quines implicacions pot tenir a escala científica, social i cultural. El cicle es desenvoluparà entre aquest proper dimarts 19 de maig i el 16 de juliol a la Casa Canals i combinarà sessions de caràcter divulgatiu amb aproximacions més específiques a qüestions com l'observació segura del Sol, els mites associats als eclipsis, l'origen del sistema solar o la recerca de vida fora de la Terra. L'objectiu és apropar al públic el coneixement científic que hi ha darrere d'un dels fenòmens astronòmics més espectaculars i excepcionals que es podran observar des de Tarragona en les properes dècades. I el Port de Tarragona celebrarà aquest dimecres el 7è Rail Day, una jornada de referència pel sector logístic i ferroviari que tindrà lloc al Tinglado 1 del Moll de Costa. Aquesta edició posarà el focus en la transformació del sistema ferroviari vinculat al desenvolupament de noves terminals i a la implicació de l'ample europeu. La jornada s'obrirà amb el bloc d'actualitat ferroviària que inclou ponències sobre la situació del mercat ferroviari a Espanya o sobre les perspectives de futur per l'anomenat Eix de l'Ebre. Aquestes intervencions oferiran una radiografia de l'estat actual del sector, abordant tant la liberalització del mercat com l'evolució del sector ferroviari de mercaderies en el context actual, així com el rol que un eix com el de l'Ebre ha de jugar en la connectivitat ferroviària de mercaderies. Una de les taules centrals reunirà actors claus en el transport de mercaderies per ferrocarril, com són Adif, Serveis Logístics, Renfe Mercancies o ACEP, per analitzar l'impacte de les obres ferroviàries sobre el servei. El debat girarà entorn de la coordinació entre administracions, usuaris i empreses, els impactes que suposen les obres sobre la xarxa i què es pot fer per millorar-ne la planificació i minimitzar-ne les afectacions, tot garantint la fiabilitat del transport. El segon bloc de la jornada està dedicat a l'ample europeu. La jornada es tancarà amb les conclusions i cloenda institucional per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, i el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens explica el Luis Mi Pérez. Molt bona tarda.
3: Bona tarda. Una situació dominada pel vent feble, més aviat dominant de sud o sud-est, i, per tant, la situació marítima serà força tranquil·la. Ara bé, des del punt de vista de l'estat del cel, sé que hi haurà una mica més de bellugada i arribaran ruixats a molts indrets de la costa, especialment la barcelonina i la Costa Brava, això al llarg de les immediates hores, el que queda d'aquest dilluns. Però ja diem amb bona mar i vents que no seran gaire importants. Ja diem que, bàsicament, dominant de xaloc. Pel que fa al dimarts, despertarem amb núvols baixos o algunes boires i tot, a la Costa Daurada, amb un ambient força fresquet però vent feble, més aviat dominant de gregal o de llevant, i durant la tarda es tornarà a imposar el vent de xaloc o de sud, fins i tot a la Costa Brava, però no serà un vent especialment intens, 20-30 km per hora. Per tant, continuarà la marejol al llarg de les properes 24 hores a gran part del litoral. Ja demà, sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Comencem destacant que l'autovia 2 està tallada a Òdena en sentit Barcelona per un accident. Es fan desviaments per la sortida 549. També hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida per la mateixa incidència. Això provoca intensitat en ambdós sentits de la marxa. La GIB-5332 està tallada a Bescanó en tots dos sentits per un accident. A l'eix transversal, la C25, hi ha un carril tallat a Sant Hilari Sacalm en sentit Lleida per un incendi d'un vehicle i això provoca retencions. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada i Reixac, el 93 unitat d'entrada a Barcelona per un turisme variat que talla un carril. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A l'autopista P7 i a l'Antitud, a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la C60 hi ha intensitat argentona en sentit Mataró. A la C32 hi ha intensitat de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. La B23, trànsit intens també de Molins de Rei al Papiol i de Sant Just d'Esvern a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda d'Alt, hi ha trams de retenció d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta, intensa de Bon Pastor en sentit Besòs i retencions de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

Només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran Demà.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Aturada al Delta de l'Ebre per parlar sobre què les empreses nàutiques i turístiques han exigit a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades. I per això la companya Cel Prieto des de Delta.cat parla amb el president de l'Associació d'Empreses de Navegació Activa a les Terres de l'Ebre, Cel.
2: Sí, Marina, l'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre ha emès un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada de dilluns passat, que va multiplicar per 3 el cabal del riu fins a 1.500 metres cúbics per segon. Anem a comentar-ho amb Raül Sabater, president de l'Associació d'Empreses de Navegació Activa a les Terres de l'Ebre. Raül, benvingut a Arran de Mar.
3: Hola, bon dia.
2: Raül, explica-mos, per ficar-nos en context, no? Què és exactament el que ha passat estos últims dies amb els avisos del cabal del riu?
3: A veure, tradicionalment, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre té un servei que es diu SAI, Servicio de Alertas e Información Hidrológica, on va penjant els cabals que van passant per l'Ebre, en el seu pas per Ascó i per Tortosa. I més o menys, doncs, bueno, això ho anem seguint, no hi ha cap planificació, però bueno, ja ens apanyem, diguéssim. Però dos vegades a l'any hi ha un desembassament controlat on envien 1.500 metres cúbics, que és una animalada, i per netejar de macròfits, algues, el riu. ¿Vale? Perquè sabeu que fa tant temps teníem plagues de mosca negra, etc. I la mesura que es va prendre per això. També per a que més sorra, més sediments, poguessin arribar al delta també. Llavors, aquests desembassaments programats sempre s'avisaven en prou temps més d'antelació perquè tothom, bueno, pues perquè no hi hagués cap accident ni res. En aquesta ocasió van enviar un mail divendres que no va arribar a gaire gent i el diumenge ens vam enterar i el dilluns soltaven tantíssima aigua, no? Llavors, clar, ara és una època d'activitat escolar, gent que fa rutes en caiac pel riu, pescadors, etc, que, bueno, podria haver passat algun accident que al final no va passar, però, clar, hem volgut alertar perquè és una situació perillosa.
2: Clar, perquè us van informar, no?, que passaria, el cabal passaria de 500 a 1.500 metres cúbics. Us van avisar divendres, perquè passaria això dilluns, clar, un cap de setmana pel mig.
3: No, o sigui, ells diuen que van enviar alguns mails el divendres, però realment l'Ajuntament de Flix no l'havia rebut i el diumenge vam rebre per part d'un amic, perquè així va ser, un avís del FECAT, del Servei d'Emergències, de Protecció Civil, que ho van enviar el diumenge. O sigui que realment ens entrem diumenge. Després vam fer córrer la veu, però clar, això no pot ser. Primera, la planificació, i després que, clar, a part de que és tantíssim cabal, s'ha d'avisar amb tanta antelació, no? De manera que els ajuntaments puguin senyalitzar la zona, que puguin alertar, si hi ha activitat al riu, que cada vegada, per sort, tenim més turisme i més activitat recreativa al nostre riu, que s'ha d'avisar en temps, no es pot fer així les coses. Per molt mail que haguessin enviat un divendres, no? Perquè el cap de setmana pel mig moltes administracions públiques estan tancades, llavors no poden avisar. Amb la qual cosa no ens hem quedat sense cap marge.
2: Clar, correcte. I Raül, a la pràctica, això què suposa, no?, per a una empresa que treballa al riu?
3: Bueno, primer, per començar, un prejudici econòmic, perquè clar, els grups que tens aquell dia ho has de cancel·lar. I clar, t'imagina't un grup de nens que estan fent les colònies de final de curs que van amb la il·lusió per a fer una ruta en caia, i dius, no, mira, que els senyors d'Endesa ara han volgut obrir i no ens han avisat, s'ha de cancel·lar. Clar, si t'avisen amb un mes d'antelació, tu pots canviar la data, o si pots oferir una alternativa, però d'un dia per l'altre és impossible.
2: Claro. Que de quin marge mínim estem parlant?
3: Hombre, jo crec que una setmana seria bé. Pel tema de seguretat, una setmana. De manera que tothom pugui córrer la veu pels diferents mitjans, perquè avui en dia tenim xarxes que de seguida correu una notícia així, no? De que, però per evitar prejudicis econòmics, com a mínim un mes. Estem parlant d'un desembassament programat, és a dir, que és un dia de l'any que se considera que tal. Tothom entén que si hi ha un temporal, doncs el riu puja, doncs plou o fa vent o el que sigui, però no estem parlant d'això, estem parlant que hi ha uns senyors que diuen, mira, el dia tal. Bueno, doncs, si ho fas així, avisa, perquè és un menysteniment total. O sigui, no pot ser que ens ignorin d'aquesta manera, no?
2: Clar.
3: Una mica la idea de fer aquesta denúncia pública és, bueno, que si algun dia hi passa algun accident, doncs que ho estem avisant, que estem dient algun dia passarà un accident.
2: Clar, perquè no és només un problema d'organització, sinó que hi ha un risc per a les persones.
3: Tinc una idea, idea. Si estan baixant 600 metres cúbics i pugen a 800, per exemple, i hi ha un accident, doncs, bueno, pot entrar una lanxa de rescat i socorre doncs, a una persona que estigués en problemes o enganxada en un arbre o vés a saber. Però si baixen 1.500, no pot entrar cap lanxa de rescat al riu. No es pot rescatar ningú, perquè el riu està massa alt. Llavors, si enganxa un grup escolar menors a l'aigua aquests desembassaments, era notícia durant molt temps, malauradament, aquesta tragèdia, no? A més que estem en un moment on tots han viscut tragèdies arribades al prop nostre i hauríem d'anar en mesura, no?
2: No, clar.
3: I això no ho entenem. No entenem com una cosa així se té, com si fos un riu qualsevol, no? Estem parlant de l'Ebre. Si tu vas obrir totes les comportes i baixar 1.500 metres cúbics, t'avisar amb prou temps i assegurar-te. I després està un altre tema, no? Un mail... Bueno, pot ser que arribi a la carpeta de spam, ja sabeu com funciona això. Pot ser que... Jo trobo que els 4 o 5 punts més destacats, és a dir, Protecció Civil, el primer ajuntament, Aigües de l'Ebre, és l'Ajuntament de Flix, però aquests ajuntaments han de rebre una trucada telefònica i algú s'ha d'assegurar que s'ha rebut la informació. No pot ser enviar un mail i m'ho desentenc. Jo ho trobo... No sé.
2: Yeah.
3: És el meu parer, no? Però hi ha dos temes, una seguretat i l'altre perjudici econòmic, però ja t'he dit... Nosaltres no diem que no hagin d'haver aquests desembassaments, diem que s'han d'avisar amb antelació.
2: Clar, evidentment, perquè a part, el que dius tu abans, no?, que és una soltada programada, que segur que la tenen programada de fa dies i temps, no?, i que us avisen...
3: L'última, normalment això és abril, maig i octubre, novembre, sempre que hi hagi prou aigua, no? L'última que va ser a l'octubre ens van avisar amb un mes i mig d'antelació i d'haver fet recordatoris. Recordeu el dia, no me recordo quin dia era, no? El dia tal, a tal hora, hi haurà tant cabal i també en el cronograma on tu veus com evolucionarà el camp. Llavors, no sé quin error de gestió han tingut dins de la Confederació Hidrogràfica que aquesta vegada no s'ha produït.
2: Uh-huh.
3: Que ja funcionava més o menys, però ha passat alguna cosa que no... Aquesta vegada no ha anat bé.
2: Clar.
3: Però clar, ja n'hi ha prou que una vegada surti malament com que s'hagi de revisar el protocol, no?
2: Sí, sí, i tant, i és que les empreses, vull dir, el turisme fluvial depèn absolutament del comportament del riu.
3: Sí. Ja ens queixem normalment el sector que estem com a menys tinguts, no? Ens veiem com si fóssim la germaneta pobra del turisme, no? Com si els hotels i els restaurants... A veure, els hotels, si no tinguessin coses a fer, la gent no vindria aquí. La gent, a menjar potser sí, però perquè se quedin dos o tres dies... les estàncies a les Terres de l'Ebre, fan falta activitat. I la gent que ve a fer calla, pues després va visitar les coves, o va visitar el Delta, o va menjar al restaurant tal, o dorm a no sé on, o visita el museu, no sé què. I que som un sector important i no tenim infraestructures. No ens atén ningú. I ara, a sobre, hi ha un problema de seguretat amb això que ha passat. Doncs per això fem la queixa, perquè, clar, algú que es posi les piles ja, que som el pilar del turisme al propi riu. Treballant a Terres de l'Ebre, doncs a l'Ebre, perquè és que estem a l'Ebre. I som una gent que... Les 15 empreses que estem des de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix d'Ebre i Montsià, les 15 empreses que donem al riu, sempre treballem doncs, perquè les lleres estiguin netes, per recollir grossa, per explicar-li a la gent les bondats del nostre riu. Vull dir que som una gent social superimportant, perquè és una empresa de negoci, no?
2: Mm.
3: És que fem una tasca molt important i hòstia, ens sentim una mica abandonats.
2: Clar, us sentiu poc reconeguts, no? És falta de respecte, inclús.
3: Sí, bé, perquè tingueu una idea. La gent que ve a fer algunes rutes, que ve de fora, que ve en autocars de Barcelona o el que sigui, no tenen lavabos on arriben. Ho estem demanant. Aquest any la meva empresa farà 20 anys. Fa 20 anys que estem demanant això. No s'ha aconseguit. Hi ha molts companys que han llançat la tavallola ja, però... No pot ser uns vestidors i uns lavabos públics en els llocs on... O sigui, passen 32.000 visitants només en caiac a l'any. De veritat, no podem fer uns lavabos, uns vestidors? Mora, Miravet i Benifallet, que són els tres pobles més destacats.
2: La gent no té on canviar-se.
3: No.
2: Ni on fer pipi.
3: Les empreses comprem vestidors portàtils i anem així. Però clar, si tu vas al Pallars, si vas al riu Gallego, si vas al Sella, si vas al Duero... Si vas als rius de França, a tot arreu hi ha una infraestructura mínima, pública, per atendre el visitant, si no. Així, llavors, bueno, aprofito l'entrevista també per queixar-nos de tot, no?
2: Sí.
3: Ostres, que ja està bé, no? Que a vegades en gastem diners en coses que potser no caldrien i en coses que estem demanant, sembla aquí que, no sé, que estiguessin demanant molt, no? Quan estem demanant un canviador, i doncs la pago.
4: No, si a la vista està, Raül, que hi ha un problema, bueno, estructural, no?, en este sentit. I tornant al de la Che, heu parlat en ells després de que...
3: Sí, ens van dir que, bueno, que passarien la nota, que també es va fer una nota de premsa, ens queixàvem d'això, i, bueno, van dir que mirarien de revisar aquests protocols i ja està. I van reconèixer que ho havien enviat tard, però ja està.
4: Claro. I ara que arriba la temporada alta turística, us preocupa que es puguen tornar a repetir?
3: No, ara realment, bueno, el que ens preocupa és que perquè Endesa tingui el criteri absolut per ficar el cabal que ells vulguin a l'Ebre, no? Perquè això afecta els sediments, a la natura, als peixos, a la turística, però realment no. Ara l'estiu no passarà una cosa així. Vull dir que ningú s'espanti que és completament segura, 100% segur el que fem. I aquests embassaments controlats són puntualment dues vegades a l'any, ja dic, generalment són abril, maig i octubre. I ara, com que ja l'han fet, ja fins a l'octubre ja no n'hi ha cap més, no? I que ara l'activitat, nosaltres baixem amb nens de primària, secundària, gent gran, amb discapacitat, i no hi ha problema. És una activitat molt fàcil, que la recomano a tothom. Hi ha gent de les Terres de l'Ebre que encara no coneix això, que li fa por el riu, i en canvi hi ha gent que ve de fora i li encanta, no? I el que animo a tota la gent que us escolta, que és més del terreno, vaja, que vingueu a conèixer el riu des de dintre, no? Perquè mirar des de la voreta no es coneix el riu. I jo us animo que aneu a qualsevol de les empreses que estem allà aquí a ple de l'Ebre a conèixer des d'aquí, que és plenament segur, no hi ha cap problema.
4: I tant que sí, doncs, Raül, apuntat a tota la gent que mos estigueu escoltant d'aquí de les Terres de l'Ebre, que també va bé conèixer, perquè clar, nosaltres som d'aquí, però igual no acabem de conèixer el que tenim, no?, la joieta nostra.
3: Sí, jo sempre dic que si tinguéssim la Torre Eiffel, pues, tampoc hi pujaríem. En canvi, anem a París a pujar-la, no? Però aquí tenim un recurs que és fantàstic i ostres, i quanta gent ho complim tan a prop, ho menys tenim, no? I se'n va fora, però realment tota la gent que ve a fer... Hi ha dos tipus de rutes. Les rutes que es fan al delta, del Tebre o la illa de Buda, per exemple, que són aigües tranquil·les, o les rutes en descens, no? Que és pues, baixar des d'un poble fins al següent. Per exemple, des de Miravet fins a Benifallet, des de Mora a Miravet, des de Vinebre a Mora. Llavors, això és una cosa que, bueno, animo a tothom que no ho ha fet a conèixer-ho, perquè és una manera d'estimar més el nostre territori, que és una activitat molt xula.
4: I tant que sí, Raül. Pues no res, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada i seguirem pendents de veure'm si la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre continua, no?, seguint els protocols que pertoquen, no?, i a veure'm si el sector us fan les demandes que vosaltres esteu reclamant, no?, que són, jo crec, bàsics.
3: Sí, sí, esperem que sigui així i gràcies per fer difusió de la nostra situació.
4: Gràcies, Raül, bon dia.
3: Molt bé, bon dia, gràcies.
4: Doncs, Marina, estarem pendents de com evoluciona el tema.
1: N'estarem pendents de ben a prop. Moltes gràcies, Cel, per fer-nos 5 cèntims de tota aquesta problemàtica.

0: Moment ara de posar-nos davant els fogons i cuinar una miqueta. Obrim secció de gastronomia marinera mediterrània de la nostra costa i ho fem de la mà una setmana més del cuiner del Bar El Padrí, Adrià Sarijol. Molt bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda.
0: Escolta'm, hem parlat de l'estofat de sípia, del pastís de lluç amb patata. L'estofat de sípia és calent, el pastís de lluç amb patata era així més fresquet, més d'estiu. I avui, què ens portaràs?
1: Avui us porto un altre fresc, també. Al final això s'acaba menjant fresc. Són uns barats en escabeig.
0: Mm. Amb el peix hi ha molta opció, de fer coses així més fresquetes.
1: Sí, bueno, fresquetes i conserves. Al final també partim de que la nostra cuina han sigut... No, a casa, bueno, els barris mariners no hi havia molta pela. Llavors, el menjar s'havia de conservar com pogués. És com el tema de les anxoves.
0: I a les barques també s'havia de conservar com...
1: Correcte,
0: com...
1: sí, tal qual.
0: Mm-hmm. Recepta de la iaia, també?
1: Bueno, sí, una miqueta recepta bàsica de totes les iaies, sí.
0: Tonejada per tu?
1: No l'he tonejat, sinó que porto un parell de truquets per ficar-li, per millorar una miqueta, fer-ho més modernillo, si volguéssiu, però porto la bàsica, la que es faria a totes les cases de mariners.
0: Continuem fent un homenatge a les iaies, aquí som molt fans, sempre. Sempre fem un homenatge a les iaies. Per tant, cuina catalana 100%.
1: Sí, senyora.
0: I mediterrània.
1: Mediterrània, sí.
0: Quins ingredients necessitarem per tot això?
1: Vale, jo compta per 4 persones, els ingredients seran 4 barats, ja demanats, com sempre dic en cada programa, no? Que els viscerats a la peixateria i si pot ser ja filetejats, això ja seria la bomba. Una ceba de figueres, una ceba blanca, la que sigui, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de lloret, 3 rames de farigola, mig litro de vinagre de vi blanc, 200 mg de vi blanc moscatell o blanc qualsevol, el típic culet d'ampolla que tenim per la nevera, una cullerada sopera de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litro d'oli d'oliva.
0: Això avui ja són més ingredients que la resta de dies.
1: Són més ingredients, però al final també...
0: Ens hem d'espantar més?
1: No, al final 3 rametes de farigola la trobes per casa, o sigui, no hi ha res que no tinguem a l'abast o a qualsevol rebost. Mm-hmm.
0: Filetejat a la peixateria, hem de dir que moltes ho fan. Vull dir,
1: sí,
0: que la gent
1: sí.
0: Ho demana, moltes ho fan i que ho
1: demani. És un servei més que donen les peixateries.
0: És el que tenen a la peixateria i no comprar segons quin supermercat. Com ho farem, aquest escabeig?
1: Vale, és molt simple. Al final, no té molt de misteri. Una cassola, farem un sofregiret de la ceba i la pastanaga, que entrarà tot junt. No ens interessa sofregir-ho que agafi color. És només que perdi, o sigui, que caiguin una miqueta. I
0: que perdi l'aigua.
1: Sí, que no arribi a agafar color. Al final, no ens interessa molt durats, vale? Per una altra banda, mentre anirem fent aquest sofregit, amb una cassola fregirem els barats, enfarinats i fregits. Llavors els reservem. Un cop tenim la ceba i la pastanaga, que ja ens ha caigut, amb la cabeça d'alls, perdona que no ho he dit, també fiquem la cabeça d'alls sencera, un cop tenim així, tan simple com... Bueno, amb el sofregit el farem amb tot l'oli que he dit, vull dir. Després tirarem el vi blanc i el vinagre, que vagi evaporant.
0: El sofregit?
1: Sí, tal qual. Que vagi evaporant, i ja quan fiquem el nas i dius, hòstia, que no és allò que et tira enrere del vinagre, tastau també, sobretot, perquè no es quedi molt dolç. O...
0: Això t'anava a dir, que sigui una miqueta dolç?
1: A mi m'agrada. Jo, per exemple, nosaltres fem servir un vinagre que és molt bo, que és el vinagre de casa de Fòrum, i el fan amb chardonnay. El chardonnay blanc està molt bo, reduït, que li dona una dolçó molt bona. Si féssim això, també seria interessant que si féssim servir aquest vinagre que no fiquéssim el vi moscatell. Perquè si fiques dolç amb dolç, quedarà massa dolç. Llavors, si fem servir el vinagre aquest Fòrum, chardonnay, el que diguéssim, ficaríem un vi blanc normal. Llavors, un cop evaporat l'alcohol, evaporat també la fortor del vinagre, allò que el tastes i dius, hòstia, ja no té aquest gust a l'alcohol, llavors afegirem els barats dintre del mateix escabeig, ho remourem una miqueta i ho deixem reposar. Ja està. Mm-hmm. Aquesta recepta és superfàcil.
0: No ha de fer ni xup-xup ni res.
1: Bueno, o sigui, un cop ha fet ja el xup-xup en l'escabeig, o sigui, el que hauria de ser la base de l'escabeig, que és la ceba i la pastanaga, mm-hmm, tirem el vi i el vinagre, quan ha evaporat allà ja ha fet el xup-xup. Llavors, el que ens interessa és ficar el barat, que ja l'hem tenim fregit anteriorment.
0: I que agafi ja el gust. Que
1: correcte, és deixar-lo i que reposi amb ell. Mm-hmm. La farigola, el llorer i això, òbviament, va dintre del sofregit quan arrenquem amb la ceba i la pastanaga.
0: O sigui, es tira la ceba i la pastanaga i a la farigola i tot això.
1: La cabeça d'aix, tot dintre, sí.
0: Val. Per tant, recepta, podríem dir que bastant assumible per tothom.
1: Jo crec que sí, Jo crec que això és molt fàcil.
0: Ens sorprendrien. La gent sorprèn. La realitat supera la ficció. Ja ho diuen a Crims a Catalunya Ràdio.
1: Sí, o sigui, no?
0: Ens sorprendrien. Alguna cosa, algun pas que no ens puguem saltar?
1: No, aquí, us ho, aquí sí que és... Home, crec que de lo fàcil que és, per mi, jo crec que no es pot saltar res, no, bàsicament, perquè no, no, aquí no es pot saltar res. Podem afegir coses, això sí. Per exemple, podríem afegir gingebre fresc, ratllat, talladet a trossos, també incorporar-lo dintre de les cabets. Li donaríem un toc una miqueta així més modernillo, li podríem dir, no? Uh-huh. Podríem canviar els vins, depèn de com vulguessis, ficar una miqueta d'aigua, i a mi no m'agrada ficar-li, no soc molt partidari de ficar-li aigua, però... Final, okay. Perquè al final t'ho igualeix una miqueta, i és una tonteria, perquè ho fas evaporar, però no, no, si no, no t'ajuda gaire. Sí que és veritat, hi ha moltes receptes que et demanen aigua, però si fiques quantitats justes de vinagre i de vi, tens fet, no cal ficar aigua.
0: Com ens ho podem menjar, això? Vull dir, també seria com un aperitiu.
1: Sí, sí, bàsicament. També s'ha de dir que, almenys... No sé totes les cases, però jo a casa meva de petit sempre, que és molt català això, no, no, no té cadascú el seu plat. Sempre són, sempre s'han ficat sapates sí. dintre al mig de la taula.
0: I aquesta que, pot ser el que, la... El que diem a fer tapejar, menjar tapes, això se bueno, li diu menjar tapes.
1: Més que tapes, jo ho considero més com un ranxo, no? Allò de ficar 3-4 coses sapates a la taula i així no cal anar aixecant cada rato, ara el primer, ara el segon, no? Ja deixes el primer i el segon a la mateixa taula, l'escabet seria un dels freds, i al costat, doncs, no sé, doncs podries posar qualsevol peix o com si vols posar carn també, no? Al final també va molt bé aquest, el escabeig per prendre l'excursió. Te'l fots en un tàper amb una barreta de pa, te'l fas un entrepà de barata amb escabeig.
0: Això t'anava a dir, fer entrepans també, es fa sí. molt d'escabeig.
1: Sí, no, no, està boníssim. I pots fer escabeig de barats, el pots fer de musclos, pots fer de sardines, del que vulguis. La tonyina també en escabeig està molt bona. O sigui, al final la base seria l'escabeig i a partir d'aquí la gent que jugui amb el que vulgui, amb el de peix.
0: O sigui, avui has comentat el barat, però si en lloc de barat la gent hi vol posar tonyina, seria exactament el mateix?
1: I sí, exactament el mateix, l'únic canviant el peix, òbviament. I una gualla també s'hi pot posar, o sigui, no cal que sigui només de peix, també li podries posar una gualla, el que vulguessis. Mm-hmm. Sí.
0: Mm-hmm. I la recepta és exactament la mateixa?
1: La mateixa. L'únic que canviaria és, potser depèn de quins peixos no cal fregir, però jo soc partidari d'enfarinar i fregir, perquè així reté tota l'aigua dels gustos del peix, te'l reté dintre del propi peix.
0: Però si ho fas de musclos, entenc que això
1: el
0: no es fregeix.
1: No, però el musclos no es fregeix, els obres a banda, els pots pelar, o sense pelar, depèn de les ganes que tinguis de treballar o no.
0: Dels gustos de cada un?
1: El pots pelar o no, però sí que, per exemple, quan obrissis els musclos, podries reservar una miqueta l'aigua dels musclos, i a l'hora de fer l'escabeig, això que hem de posar aigua, fotre una miqueta d'aigua a musclos, aquí sí que m'agrada la idea, veus? Perquè ja li donaries el puntet de sal i el gust aquest marí.
0: Algun secret que ens puguis revelar d'això? És molt secret? Senzill, suposo que molt, molt secret no deu tenir.
1: Jo no, però el secret suposo que és prestar atenció amb el vi i el vinagre, que les quantitats siguin... Jo ja ho he posat que sigui mig litre de vinagre i 200 mil·ligrams de vi. Pots jugar amb una miqueta més de vi, també. Perquè el vinagre, depèn de quin vinagre... Les àvies feien servir el vinagre més barat i dolent que trobessin, eh? No, sí, això és
0: el
1: veritat,
0: típic,
1: eh? Hi ha un restaurant que es diu L'Era, que té una estrella Michelin, i és d'aquests restaurants que la iaia ho diu, no, el vinagre per fer escabeig, lo más malo que encuentres, eh? Sí,
0: com final... el vi, també utilitzaven el vi per cuinar, era el vi més dolent que trobaves al súper.
1: Sempre, és el que jo tinc a casa, una ampolleta, que tots els culs d'aquests que van sobrant quan ve algun amic o alguna cosa, el vaig reomplint, i al final ja tinc el vi per cuinar, no cal que sigui vi bo. No, és com el vinagre, això dels escabeig, al final acaba evaporant, el que li dona gustet és el vi blanc. Sí, no, no, sorprenentment, i també et diré, quan més dolent ha sigut el vinagre, més bo ha quedat l'escabeig, eh?
0: Mm-hmm. Però si és un vinagre bo, li dona més gust, entenc jo.
1: Depèn de quin, pot ser que li doni massa gust, perquè al final a l'escabeig també el que t'interessa és que notis el gust del peix. No, no t'interessa que sigui només el gust aquest del vinagre, però sí, amb un vinagre de vi blanc ja fem, qualsevol.
0: Fem un repàs dels ingredients i així per sobre de les passes a seguir, perquè la gent se'n recordi.
1: Vinga, els ingredients, això el que dèiem, serien els 8 barats esviscerats i filetejats, una ceba de figues o blanca, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de llorer, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mil·lilitres de vi blanc moscatell o vi qualsevol, una cullerada de sopa de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva. Llavors, els passos serien, al mateix temps que estem fregint els barats, que els fregim i els reservem, en una cassola, en una altra cassola, comencem l'escabeig, amb la base de l'escabeig, que seria l'oli, amb la ceba i la pastanaga. Podem afegir la cabeça d'alls, el llorer i la farigola, tot cap dintre. Un cop ha caigut, sense que no agafi color la ceba, important, tirem el vi blanc i el vinagre, deixem que evapori, tastem, i quan veiem que ja està bé de curs, afegim els barats fregits, un minutet o dos que faci xup-xup i ho deixem reposar. Aquest plat sí que és important deixar-lo reposar un dia. Podria refredar i menjar-te, però l'escabeix sempre està millor el dia següent. Sempre.
0: Vam dir que no t'ho havia preguntat. Sí, millor deixar-lo reposar 24 hores.
1: Sí, sí, i si te'l fots al cap de dos dies encara està més bo i tot.
0: Sí, això també t'anava a dir, tenint en compte que és un plat d'aquests que ho dèiem al principi, de conserva.
1: Correcte.
0: Això a la nevera et deu aguantar.
1: Sí, sí, això pots aguantar una setmana tranquil·lament a la nevera, i el ser vinagre, si li has fet una bona reducció d'això, el vinagre t'ho conserva, sí, sí. Bueno, vinagre i oli, al final són dos conservants bàsics, antics, molt antics.
0: Perfecte, moltes gràcies, Adrià, per venir una setmana més. Ens veiem d'aquí uns dies.
1: A vosaltres, moltíssimes mercès.

0: així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
1: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys.

Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina! El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La presentació avui de la línia orbital és només un primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui les seves direccions perquè avali l'acord i el govern es troba avui, s'ha trobat amb els comuns per tancar-ne detalls, tot i que encara ha de continuar la negociació. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Pel que fa a Junts, el seu portaveu, Josep Rius, ha acusat a Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos del govern a canvi de res i de comprar la proposta de la línia orbital ferroviària al PSC.
2: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: I el Partit Popular situa la victòria a les eleccions d'Andalusia com un tret de sortida per les eleccions generals de l'any vinent, tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Ho ha dit en la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP.
3: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
1: I el president de la patronal Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, està reelegit avui en el càrrec per 4 anys més, fins al 2030, dies després que ratifiqués la seva candidatura com a l'única presentada. Sánchez Llibre encara ha dit el mandat amb el compromís d'aprofundir amb el seu diàleg amb el govern. I a partir del proper curs acadèmic 2026-2027, les famílies monoparentals gaudiran de les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ho ha informat avui d'aquesta proposta a la reunió de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya. I darrer punt, ja és oficial, Hansi Flick ha arribat a un acord amb el Barça per renovar el contracte fins al mes de juny de 2028 amb l'opció d'ampliar-se un any més en funció dels resultats aconseguits.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on parlarem de llibres i els relacionarem amb el nostre mar Mediterrani. Després intentarem esbrinar i com actuar si ens trobem dofins varats a les nostres costes i que, a més, també estan morts. I acabarem el programa d'avui parlant sobre les reformes que han fet al port d'Arenys i que no agraden a tothom. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. És dilluns i, com fem alguns dilluns, ens toca parlar de llibres. Barregem literatura amb mar Mediterrani. Per això ja tenim a punt en Sergi Corral amb la seva cura.

0: Fa uns quants dies que estem fugint una mica del Mediterrani, però avui tampoc és que marxem allò molt lluny, eh? Perquè ens n'anem a la Costa de Morte, que és a Galícia, aquí al costat.
1: Sí, un lloc molt interessant.
0: I concretament ens n'anem en un poble molt petit, situat ben arran de mar, a la zona més occidental d'Europa, la comarca de Finisterre. I ens n'anem al poble de Camarinyes, que és un poble de pescadors i de puntaires. I avui ho farem amb el llibre Punt d'Aranya, de l'escriptora gallega Nerea Pallares.
1: Doncs endavant, aviam, una novel·la, suposo que molt ambientada en el lloc, no? En la vida quotidiana, i parlar de vida quotidiana gallega.
0: Exacte.
1: Sempre és un mes a més.
0: Sí, sí. A més, és aquesta vida quotidiana d'aquesta Costa de Morte, no? Que, com el seu nom indica, és una costa complicada i perillosa, i sobretot perquè hi havia molts naufragis, bueno, encara hi ha molts naufragis. I és una novel·la en què ens endinsarem en el territori, però també en la mitologia i en les llegendes, perquè té un punt de màgia i un punt de fantasia que veu sobretot d'aquestes llegendes. Però, com dèiem, també és una novel·la molt terrenal, que ens apropa al dia a dia del poble de pescadors i sobretot del col·lectiu femení, les dones i les filles. I en aquest sentit combina tradició amb modernitat i ens mostra molt d'encert aquest canvi generacional.
1: I aviam, hem dit que és una obra molt feminista, que és ambientada en aquest poble, en Camarinyes, en aquell àmbit gallec, però això de Punt d'Aranya?
0: Sí, Punt d'Aranya, d'on ve el títol, eh? Doncs ve de l'altra tradició del poble, i és que Camarinyes, a més de ser un poble de pescadors, és un poble de puntaires, i les puntes al coixí, que fan principalment les dones, que són les protagonistes d'aquesta novel·la, són el pal de paller de la novel·la, també, no? I ens representen tota aquesta feina quotidiana, domèstica, que fan les dones i que no està mai prou reconeguda ni valorada.
1: Doncs bé, Ona, presentat posant-nos en situació, que ens hem posat en situació, ara anem per l'argument, és a dir, de què va aquest llibre.
0: Doncs som-hi. És una novel·la molt coral, que això vol dir que hi ha unes quantes protagonistes i totes tenen la seva història particular. Però sí que hi ha un personatge que està més individualitzat, que és el personatge de l'Ariadna. L'Ari, li ho diuen així. Que l'Ariadna, l'Ari, arriba un bon dia a Camarinyes per fer-se càrrec del museu del poble, que està dedicat a les puntaires. I ella també en sap de fer puntes al coixí i, a més de les visites guiades, doncs començarà a fer cursos de puntes per ensenyar aquesta labor i que no es perdi. Però l'Ari arriba a Camarinyes just el dia que passa un fet, que és la gota que fa vessar el got, no? I ella ha estat escollida per ajudar el poble en aquest punt d'inflexió a canviar el seu rumb, però ella encara no ho sap, això. Llavors, el fet aquest que fa vessar el got, podríem dir, és l'enterrament d'una noia de 16 anys que ha mort després d'un naufragi en un dia de tempesta. Ja hem dit que aquesta Costa de Morte, hi havia molts naufragis. Però, clar, a vegades els naufragis podríem dir que són mala sort i que no es podien evitar. Però resulta que en aquest cas no, perquè la noia va sortir amb el seu pare en un dia en què l'aire ja es notava aquesta tempesta.
1: Ai, les...
0: I la mare havia demanat per activa i per passiva que no sortissin, o com a mínim que la noia no hi anés. I el pare, doncs, n'havia fet cas omís. I per què? Doncs perquè no se n'anaven a pescar dalt, com havien dit, sinó que havien quedat amb uns traficants per fer un encàrrec i la noia servia una mica de penyora.
1: Ah, amigo, això és una cosa molt gallega, també.
0: No ho sé si és molt gallega, però és una mica fosca. Els traficants es quedaven la noia al vaixell fins que la feina estava acabada i, si resolia correctament, doncs podia tornar amb el seu pare.
1: Ho dic per les sèries, per totes les sèries aquestes ambientades en Galícia i que tenen la farinya com a element base, també.
0: Pot ser. Però, clar, aquí les dones n'estan una mica fartes, no?, d'aquest sistema patriarcal en què els homes fan sempre el que volen, tenen l'última paraula, amb elles no se les escolta mai ningú, i estan tipes d'estar relegades en aquest segon pla i de ser qui sosté realment la vida, perquè, a més de treballar cadascú la seva feina, s'encarreguen de les tasques domèstiques, les tasques de cura, etc. I, a més, fan aquesta funció de transmetre valors i cultura. I han aguantat tants anys que han dit prou, ja n'hi ha prou. I a partir d'aquest enterrament, el que fan és demanar ajuda a uns éssers mitològics, que són les tres velles, les tres aranyes.
1: Interessant.
0: I per què aranyes? Doncs perquè l'aranya és el primer ésser del món que fila i que teixeix. I no podem oblidar que el poble té tradició de puntaires.
1: Exacte.
0: Llavors, aquestes tres aranyes tenen el poder de canviar les coses, però per fer-ho han de provocar terrabastalls. I és el que passa una mica en aquesta novel·la. Llavors, les tres aranyes què ordenen? Doncs demanen fer una vaga de puntaires i a l'hora d'esteixir totes les puntes que hi hagi per casa en tot el poble, abans del dia del Carme. El dia del Carme és la festa dels pescadors.
1: La festa dels pescadors, exacte.
0: Per tant, és un dia molt important en aquest poble. I el dia del karma és el dia escollit per crear tot aquest terrabastall, que és una gran tempesta que afecta totes les embarcacions, tots els pescadors,

0: Tothom, menys les dones, que estan totes reunides desteixint. Llavors, el caos va molt més enllà d'aquesta tempesta, i és que tothom es queda, a més, sense veu. Aleshores, amb tot desteixit, per poder recuperar l'ordre i la veu, és el moment de començar a teixir alguna cosa nova. I aquí és on t'intervé l'Ari, que hem dit que havia sigut l'escollida,
1: sí,
0: i que com que és professora de puntes, doncs ensenyarà tothom a teixir.
1: Tant dones com homes, com tot.
0: Exacte, tothom al poble aprendrà a teixir, i a mesura que vagin teixint aniran recuperant la normalitat. Però no una normalitat qualsevol, sinó una normalitat molt més justa i molt més feminista. I per tant aquest llibre juga amb la metàfora de desteixir un model de societat per teixir-ne un de nou.
1: Molt interessant. Molt interessant, des d'aquest punt de vista també mitològic gallec, eh? Allò de les meigues, de haver les ailes, també. Fet l'argument, Ona, fet aquesta història del llibre, suposo que aquí és molt important l'anàlisi, o sigui, el rerefons d'aquesta novel·la, que més o menys ja ens l'has intuït.
0: Exacte, aquesta novel·la ens apropa una mica, bueno, ens apropa de fet molt, la vida arran de mar, no? El dia a dia del poble de pescadors, sobretot d'aquesta costa tan abrupta, i ens hi apareixen molts oficis mariners. Ens hi apareix la pesca al de mar, la recol·lecció de garotes i altres peixos i animals de roca, la feina de remendar les xarxes, d'arreglar les cobertes de vaixells, tenim peixaderies, fàbriques de conserves, els guardacostes, salvament marítim. Veiem una mica tot aquest tràfic i de...
1: Del dia a dia de port.
0: Exacte, el dia a dia de port. I també veiem una mica com evolucionen els rols masculins i femenins en aquest ofici, no? Perquè veiem com al principi les dones només feien tasques de remendar i ja està, i en canvi al final veiem, per exemple, en el personatge de la Xela, que ha hagut de lluitar per poder obrir un negoci de reparació de cobertes de vaixell, tot i que els homes això no ho veien bé. Per tant, veiem una mica aquest canvi de tradició amb modernitat, no? Que les dones podem fer tot el que ens proposem, no només remendar xarxes.
1: Evidentment.
0: Llavors, també hi veiem, en aquests oficis d'arran de mar, una mica de precarietat del sector primari, no? Sobretot aquest sector pesquer, més en aquesta costa tan temuda, que és la costa de Morte, on s'han localitzat més de 1.000 naufragis. Per tant, aquí hi ha aquestes dificultats, no? Tempestes i vents que fan trontollar vaixells, etc. I també veiem aquesta precarietat en el fet que els pescadors intenten treure's un sobresou i arrisquen la seva vida per guanyar més diners amb el tràfic de drogues, no? El que feia el pare de la noia que ha mort.
1: I més enllà del dia a dia arran de mar i dels escenaris marítims, Punt d'Aranya és una novel·la també que ens apropa, ja ho has intuït, no? A les llegendes, a la llengua, al territori.
0: Exacte. De fet, està tota construïda sobre aquesta llegenda de les tres velles, no? Que va passant de generació en generació, les tres aranyes que capgiren la situació. I si parlem de llengua, doncs veiem que Pallarès conserva els tres dialectals de la zona de Finisterre i la costa de Morte, que segons el traductor del llibre és un territori amb un percentatge més elevat de parlants de gallec. Per tant, és un lloc on aquest dialecte és molt potent. I la llengua, Punt d'Aranya, es converteix en un element característic identificador del territori, no? Que permet que els personatges tinguin aquest caràcter gallec i els fa molt més autèntics. A més, veiem també aquesta dicotomia entre tradició i modernitat, perquè no parlen igual les mares que les filles. Les filles tenen l'argot jove d'avui en dia. I també això, tot això es conserva molt bé en la traducció en català. Aquí hem de valorar molt la feina del traductor Eduard Velasco, que ha sabut traslladar, no?, tots aquests trets dialectals i col·loquials al català, aconseguint que et situïs en aquest poble de costa que s'allunya d'aquesta llengua tan estandarditzada.
1: La novel·la original, evidentment, és en gallec.
0: És en gallec, sí, sí, sí. Jo l'he llegit en català, que gallec encara no en sé.
1: Encara no. Jo escoltar-lo en música encara, que m'agrada, però de llegir-lo tampoc, no.
0: I, a més, en l'àmbit lingüístic encara, doncs, tenim un munt de referències tant al món del mar com al món de les puntes, no? Que són tots els trets característics de Camarinyas. Tenim un piló de frases fetes com plegar veles, un piló de frases fetes com estirar el fil, tallar el fil, teixir una història, no? I al final és el que hem dit, no? Que la novel·la es construeix tota sobre aquesta metàfora de desteixir un model de societat per teixir-ne un de nou.
1: Un de nou. Vist l'argument, vist el rerefons de tota aquesta novel·la, anem a parlar una mica de l'autora, aquesta Nerea Pallares, aquesta autora gallega.
0: Som-hi. Doncs és periodista, mira, com nosaltres.
1: Exacte.
0: I està especialitzada en estudis comparatius de literatura, art i pensament. Punt d'Aranya és la seva primera novel·la, però no és la primera obra que escriu. Ella ja té publicats diversos reculls de contes, com Sidecar, Los ritos mudos, Pena negra i Elles les estranyes. El fet que vingui d'aquesta escriptura de contes es nota molt en com està escrit el relat, perquè aconsegueix condensar una història molt complexa amb molts personatges, hem dit que era una obra coral, i amb molts matisos, però ho fa amb molt poques pàgines. A més, cada capítol podríem dir que és totalment independent, que és una entitat literària en si mateix. I això també li permet explorar diferents veus narratives i diferents estils, perquè mentre uns capítols són com molt narratius, d'altres tenen fins i tot estructura de cançó, no? Així com en vers, com si estigués escrit en vers. I d'altres, en canvi, són purament monòlegs o converses sense context. Llavors, per tant, és molt experimental en aquest sentit. I pel que fa a les veus narratives, combina el relat coral, com ja hem dit, amb la tercera persona, la primera i fins i tot la segona, que això és un gest molt arriscat i molt poc habitual en la novel·la, però que li dona molta força perquè acosta moltíssim la història al lector, no? Perquè fa que te sentis com molt interpel·lat.
1: D'acord. I Punt d'Iranya, la deies abans, és la primera de les obres que s'ha traduït en català.
0: Exacte, i de fet la previsió segons els editors és traduir-lo a altres llengües, perquè està sent un èxit, és molt recent, és del 2025, i de fet
1: l'any
0: passat. Sí, l'any passat, i la traducció en català ha arribat ara al 2026, vull dir que és una novetat literària. I ja hi hem paraulada la traducció al francès i al portuguès. I com deia, aquí cal fer menció especial als traductors, perquè com hem comentat, és una novel·la que recrea aquest parlar de la zona amb els dialectes molt marcats, i traslladar això en una altra llengua, doncs, és tot un art.
1: És tota una feina i un art. Doncs, Ona, molt interessant aquest viatge literari avui a la Costa de Morte, a Camarinyes, a través d'aquesta novel·la que ens presentaves avui, El punt d'aranya de Nerea Pallarès. Moltíssimes gràcies, Ona.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Parlant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Deixem ara els llibres de costat i anem a parlar de dofins. Aquestes últimes setmanes hem vist diverses notícies sobre dofins apareguts morts a les platges catalanes. És una situació excepcional? Per què passa? Quines són les principals amenaces que tenen aquests animals al Mediterrani? I sobretot, què hem de fer si algun dia ens trobem un dofí mort o viu i en dificultats a la sorra? Ens en parla la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla...
2: Doncs sí, Marina, exacte. Avui, per parlar de tot això, estem amb la Sílvia Giral, oceanògrafa i membre de l'equip de clínica i rescat de la Fundació CRAB. Moltes gràcies per acompanyar-nos i benvinguda a Arran de Mar, Sílvia.
3: Hola, bones. Moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos.
2: Mira, darrerament sembla que, com dèiem, hi ha hagut diversos casos, no, de dofins morts a les platges catalanes que s'han... Bueno, s'han succeït de forma molt, molt seguida. I llavors això desperta una pregunta, no? Que és, realment hi ha més casos de dofins apareixent morts a les platges, o és que ara en som més conscients, o és que és aquesta època de l'any en la que sempre comença a passar això i sempre ens crida l'atenció? Com ho veus tu?
3: Aviam, a nivell de números, més o menys, cada any varia bastant, però estem dintre dels rangs d'altres anys, llavors no hi ha hagut un gran augment. Sí que és veritat que sí que es nota ara molt més, perquè també des dels últims anys, sobretot, estem com una miqueta més amb l'ull al mar, llavors com que la gent li interessa molt més al mar, estem més presents en el mar, llavors tota aquesta informació com que arriba més, és més notòria, sempre ha passat, malauradament, però sí que també, a més a més, amb les xarxes socials tot es fa super mega viral, arriba tothom se n'entera. Abans potser teníem els mateixos números i gairebé ningú se n'enterava, i ara, pues, amb això ho tenim. I sobretot crec que ara, després de molts anys de feina, perquè i encara ens en queden moltíssims, tota la gent que està treballant en versus a la divulgació, sobre el mar, no només nosaltres, totes les organitzacions, tant aquí a Catalunya com a nivell mundial, també estan fent que la gent es preocupi d'aquesta problemàtica, que sempre ha existit, sinó que, però també, doncs, molta més gent ja sap què ha de fer, on ha de trucar, si ha de tocar, no ha de tocar, tot això. També fa que, doncs, quan es detectin alguns d'aquests animals, arribi a on ha d'arribar, però també a tota la ciutadania. Llavors, no classificaríem com que n'hi ha més que altres anys, sí que últimament es detecten més, i això és molt important perquè vol dir que estem fent un pas a la conservació d'aquests animals.
2: Clar, i quan apareix un dofí mort a la platja, dic dofí perquè és els exemples que estem tenint ara, podríem dir un cetaci, no?, de qualsevol tipus. Què us diu això als experts? És un termòmetre de la salut del mar? Us dona informació sobre la situació?
3: Aviam, és que un cetaci arribi mort a la platja pot vindre per molts factors. Llavors, per això també és molt important poder estudiar-ho, poder detectar-ho, i la importància de que sempre que trobem aquests animals, sigui mort, viu, avisem quan abans millor, perquè és amb el que podem estudiar. El problema que tenen els cetacis en general, però podem parlar de dofins, perquè aquí a Catalunya gairebé tots són dofins, perquè només tenim un únic misticet, llavors podem parlar de dofins perfectament. Poden arribar a costa per moltíssimes causístiques, però sobretot el que hem d'entendre aquí a Catalunya, perquè cada comunitat autònoma és un món, però aquí a Catalunya, quan ens arriben animals a costa, cetacis a platja, normalment venen d'un síndrome que nosaltres anomenem el síndrome de varament, ¿vale?, que poden haver passat molts dies des d'aquest primer problema, sigui una enfermedad, perquè són animals que, com molts altres animals, poden patir diferents enfermedades víriques, bacteriològiques, intoxicacions, de tot. Pot ser una interacció, per exemple, amb l'ésser humà, ja sigui una col·lisió, una interacció amb pesca, qualsevol de les amenaces antròpiques que tenim. O pot ser, per exemple, una cria que s'ha separat de la seva mare, també és una d'aquestes causes. Què passa? Quan passa aquesta patologia, poden arribar a passar molts dies fins que aquest animal arriba a costa. ¿Vale? Què ens trobem nosaltres amb aquests animals que ens arriben a costa, els vius? Animals que han passat un procés catabòlic, que el seu metabolisme ha deixat de funcionar correctament, perquè són animals que són gregaris, això vol dir que són socials, viuen sempre en grup, ho fan tot en grup, alimentar-se, hidratar-se, tot. Llavors, quan aquest animal que ha tingut aquest problema, X, el que farà el grup és deixar-lo endarrere, perquè si no comprometries tota la salut de tot el grup, i doncs aquest animal comença un procés de debilitament molt gran. ¿Vale? No es pot alimentar, no es pot hidratar, i els seus òrgans cada cop funcionen pitjor. Aquí és quan aquest animal tan dèbil arribarà a platja. ¿Vale? Són animals que viuen al mar, que saben moure's per les corrents, per l'oleatge, per el que sigui, que es venguin vençuts per aquesta corrent, que vol dir que l'oleatge o la corrent els ha portat a arribar a platja, vol dir que estan extremadament dèbils. I és el que nosaltres ens trobem. Llavors, a vegades aquesta debilitat és irreversible. I arriba un punt de crític en què aquest animal ja no tindrà aquesta possibilitat de reintroduir-se. Nosaltres sempre lluitem per reintroduir-los, és el nostre focus principal, però som molt conscients que el tipus de casos que ens arriben a les nostres costes normalment són aquests, aquests animals tan dèbils que ja no hi ha molt a fer per ells.
2: Clar, en aquest sentit, tenim un exemple molt, molt recent, molt mediàtic, que ha estat el d'aquesta balena Timi varada, no?, al centre d'Europa, que una mica el debat anava per aquí, no?, dels experts que recomanaven assumir que el desenllaç ja se sabia, no?, que anava a ser fatal per tot això que ens expliques. Tot això, bueno, els casos mediàtics tenen aquest fet, no?, que genera aquesta empatia amb la gent, i a vegades suposo que costa molt, no?, fer entendre al públic general que la natura funciona d'una forma i que s'ha d'assumir, i que a vegades, com deies, no hi ha res a fer una vegada aquest cetaci, aquest animal, hi ha arribat a la costa.
3: Sí, al final també hem de posar dintre d'una balança fins a quin punt el que estem fent és bo per l'animal o és bo per nosaltres. A vegades el que ens passa una miqueta amb els cetacis, al final són mamífers, són com nosaltres. A més, també tenim una empatia bastant gran amb ells perquè, bueno, són animals que són molt afables, que genera com aquest carinyo, i a vegades guanya una miqueta aquesta intentar salvar-lo, sigui com sigui, que no és dolent perquè ve d'una bondat interior, però una miqueta és com passaria també, a vegades ens agrada que baixem aquestes realitats, tot i que veiem que sigui un animal i tot el que vulguis, com ho faries també amb gent o amb altres casos? Fins a quin punt val tant que un animal sofreixi si la possibilitat de sobreviure és extremadament baixa, com era en el cas d'aquest animal? Llavors, sempre ens ho trobarem, perquè, bueno, els que treballem amb aquests animals sabem per què fem les coses, les tenim claríssimes, i les fem també sempre dintre d'uns protocols a nivell de tot arreu, no únicament no decidim perquè nosaltres, com jo, com a Silvia Giral, vull fer això, sinó dintre d'una manera de treballar que és globalitzada i entre tots els experts tractada. Quan un grup d'experts, com va ser en el cas de la Timi, a Alemanya, que han estat allà, que l'han estat estudiant, fent totes les proves que han de fer, diu que no hi ha res més a fer, el que hauríem d'aprendre una miqueta com a humans és a dir, bueno, ells són els experts, l'han mirat, i si no hi ha res més a fer, potser aquest animal, el millor que podem fer és que deixi de patir, que era el que també estava fent aquell animal en aquella zona. Perquè al final un animal que no està en la seva zona correcta, com era aquell cas, amb aigua hipersalina perquè no era al mar, exposat diàriament al sol, amb ferides, amb tot, potser que l'animal l'únic que necessitava era poder morir tranquil, sense aquest últim patiment, a part del mes i pico que ja portava patint. Però a vegades aquesta part, amb una miqueta tant de salvadors, l'ésser humà ho té molt també, guanya a la tranquil·litat i al donar-li, bueno, un fi de vida el més tranquil possible, que per sort tenim amb els animals.
2: I en aquest sentit també suposo que té molt a veure la primera reacció que pot fer una persona comú del carrer en el moment en què es troba en una situació així, no? Posem que jo, per exemple, com a persona que no tinc coneixements com a biòloga marina ni com a cap cosa d'aquestes, jo vaig per la platja, em trobo amb un dofí aquí a Catalunya, no? Em trobo amb un dofí barat a la platja. Clar, la meva primera reacció, que potser és instintiva, no?, de potser empujar-lo al mar perquè retorni, cal tenir clar també que potser això és més negatiu i el que fa és agreujar la situació i apropar-ho amb aquesta situació límit a la que parlem, no? O sigui que és molt important que la gent també sàpiga com actuar.
3: Sí, o sigui, aquesta primera assistència normalment és la que marcarà si aquest animal tindrà una opció o no la tindrà. Llavors és molt important que estigui molt ben feta. Llavors, la sort que tenim, per exemple, aquí a Catalunya és que tota la protecció i el sistema de rescat d'animals marins es vincula a través del 112. Llavors, aquí ja tenim la primera bona notícia, perquè en altres zones funciona diferent, que és que el telèfon d'emergències que tota la ciutadania coneix i el que sempre hem de recórrer per qualsevol cosa, en el cas d'animals marins, és exactament la mateixa. Llavors, hauria de ser el primer que hauríem de fer, activar aquest 112, perquè aquest 112 és el que ens diria... Vale, zona, pues exactament igual que amb qualsevol altra incidència. I serà la que ens activarà a nosaltres, els experts. Llavors, cada cas serà un món. Però en el cas dels cetacis en concret, són animals que són altament estressables. Això què vol dir? Que una mala manipulació, que la gent el toqui quan no sap com tocar-lo, que hi hagi la gent al voltant fent soroll, pot provocar que entri en un col·lapse i mori per aquest estrès. Llavors, aquest primer instint que a vegades ens surt de vaig intentar salvar-lo, pot ser el que marqui que aquest animal acabi col·lapsant. Llavors, sobretot, el tindre aquesta tranquil·litat de... Nosaltres a vegades ho passem a l'ésser humà. Quan tu trobes un accident, oi que tu no faries res? Únicament trucaries al 112 i esperaries que et diguessin què fer? Perquè pots provocar-li més problemes a aquesta persona? Doncs pues amb els cetacis és exactament el mateix. Llavors, ens truquem al 112 i el 112 ens dirà què fer. Tenim la sort que a vegades pensem que com que són animals al mar, que són aquàtics, han d'anar a l'aigua. Doncs pues mira, els cetacis tenim la sort de que no ho necessiten, perquè respiren pel pulmó. Llavors no es moriran fora de l'aigua. Llavors tenim aquesta sort. I una mala manipulació, com pot ser circulant molts vídeos, agafar-lo per la cua, agafar-lo per les aletes, pot provocar-los lesions extremadament, potser inclús més greus que les que pot tindre aquell animal en aquell moment. Llavors, una mala manipulació pot causar grans problemàtiques. Llavors, el que faria més... la tranquil·litat màxima. Truquem al 112, nosaltres ens expressarem el més ràpid possible. També hi ha diferents persones al territori que poden estar formades per poder accedir-hi més ràpid. Llavors, el que us demanaríem sempre és aquesta tranquil·litat possible. L'animal està en un medi extern al seu natural, llavors ja de per si té aquest estrès de estic fora del meu medi, estic en un lloc veient animals que jo no conec, que som els humans... llavors aquest estrès ja el tenim bastant elevat. Si a més hi sumem que és un animal que probablement té algun problema, encara és més greu aquest estrès. Si en nosaltres, només el que sigui, ai, vull acostar-me perquè és un dofí, vull fer-li una foto, vull tocar-lo perquè no he tocat mai, això pot fer que aquest animal comenci a col·lapsar. Llavors, la tranquil·litat total. No toquem, són espècies protegides, a més, legalment hi ha una penalització associada... Cap persona que no tingui permisos per tocar una espècie protegida no pot tocar, llavors també tinguem això en cura. I, a més, tenim una altra problemàtica associada, que és que els cetacis presenten zoonosis. Què vol dir? Pateixen algun tipus d'enfermetats que són transmissibles a l'ésser humà. Vale? I, a més, són per aparell respiratori. Llavors, si ens acostem sense estar protegits al seu voltant, ell pot estar respirant per l'espiracle i nosaltres per allà al voltant i agafar aquestes enfermetats. Llavors, a més, és protecció per l'animal, però també protecció pròpia. Llavors, sempre ho hauríem de tindre en qüestió. Què hem de fer? Trucar al 112, deixar-lo tranquil, procurar que ningú s'hi acosti, que ningú el toqui, i si s'ha de fer alguna cosa, ja hi hauria aquesta explicació de que, després, amb una trucada directa, es podria demanar que es fes alguna cosa, però sempre personal que té aquesta formació.
2: I us trobeu habitualment amb aquesta mala manipulació de la gent? És algo comú?
3: Gairebé bastant. No et diria sempre, perquè hem tingut sort de que en alguns casos no, però malauradament és algo que ens trobem molt sovint. Abans ens pensàvem que venia una miqueta del... Sempre creiem que ve de la desinformació, o sigui, sempre ve d'aquí, sense cap tipus de problema, de dubte, però pensàvem que amb tota la força que s'està fent a través del mar i de la divulgació, això disminuiria, però malauradament normalment ens trobem amb algun tipus de cosa associada, amb mala praxis, amb tocar quan he de tocar, intentar reintroduir-lo quan no s'ha de reintroduir... Llavors ens ho trobem bastant, sobretot fer la consciència de que si aquest animal està barat, sobretot quan varen a la sorra, si han baratat la sorra és que aquest animal no té ni força per poder respirar. Llavors el que farem és condemnar-lo a una mort directa per ofegament, al ficar-lo dintre de l'aigua. Vale? Ells han de poder treure l'espiracle fora de l'aigua per poder respirar. Si ell ha acabat a sorra és que no té ni aquesta força per poder respirar a l'aigua. Llavors, a vegades hem de pensar en això. A lo millor el que estem fent és provocar-li un problema molt més greu del que ja té. Vale? Llavors, no toquem, igual que no, hem de tocar altres coses, molt de sentit comú aquí hauria de guanyar una miqueta la força, de trucar 112, no tocar, i esperar a les indicacions dels experts.
2: Uh-huh. I mira, Sílvia, no ens queda gaire més temps, però hi ha una pregunta que sempre que xerro amb la gent del CRAM m'ho plantejo, i aprofitant que tu vens de l'equip de clínica, uh-huh, te la faré, que és, en els casos en què, per desgràcia, doncs, aquest animal ja no sobreviu, vosaltres l'emporteu i vosaltres feu una sèrie d'autòpsies i de proves per estudiar i per monitoritzar, no?, la salut de l'espècie. M'agradaria saber, si ens podessis explicar una mica, com funciona aquest treball que feu després amb aquests cossos, aquestes autòpsies, aquestes proves que feu, una miqueta, què és el que busqueu i com ho treballeu?
3: Sí, és que a vegades la gent fica molt el focus en aquests animals vius, que és molt important i és la prioritat, però quan aquests animals malauradament moren, ja sigui perquè els heu eutanasiat o hi arriben morts, per nosaltres quasi són més importants, perquè són amb els que podrem treure informació. Vale? Hem d'entendre que, sobretot, els cetacis, treballar amb ells en naturalesa és difícil, perquè estar en un medi que no és el nostre, amb llibertat, llavors és molt més difícil, i gràcies a aquests animals morts, nosaltres és on podem treure molta informació, i és el que intentem sempre. Treballem amb el CRESA, que és la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Facultat de Veterinària. Tenim la sort de tindre un dels millors patòlegs a nivell nacional, que el tenim aquí a Catalunya, per sort, que és amb el doctor Mariano Domingo. I el que fem nosaltres és portar aquests animals allà al CRESA i conjuntament amb ells sempre que podem, perquè a vegades no podem assistir i la realitzen sempre ells, intentar fer aquesta primera necròpsia per veure la causa de la mort, perquè no sempre tenim aquesta informació, poder adivinar-la i, sobretot, veure, tenim molt estudiades diferents amenaces, però veure si aquestes amenaces que nosaltres creiem que estan afectant aquestes poblacions de cetacis segueixen sent les mateixes, no, estan canviant, n'hi ha de noves, intentar treure el màxim d'informació possible de com està la població. Heu d'entendre que controlar una població de cetacis és molt difícil perquè estan en moviment tot el rato, no paren, és molt difícil d'identificar-los. Llavors, gràcies a aquests cadàvers, és dels que estem podent treure informació per a aquestes poblacions i veure una miqueta com s'estan adaptant. Tenim tothom, crec que ja és conscient de que tenim un problema molt gran, que és el canvi climàtic, que ve per quedar-se i cada cop més amb més forces. Llavors, ens interessa molt també buscar com aquests animals s'estan adaptant a aquest canvi climàtic. Tindran futur aquestes espècies dintre del nostre mar Mediterrani si segueix aquest canvi climàtic, aquesta contaminació, aquesta pujada de temperatures? Doncs aquests animals ens donen tota aquesta informació. Llavors, per això també és primordial que aquests animals que arriben morts, que detectem aquest cadàver, també puguem arribar a ell, perquè serà amb el que podrem treure aquesta informació. Amb els vius són tan comptats que gairebé no podem treure res, però amb tots aquests cadàvers és amb el que fem tota la feina, és la realitat.
2: Doncs, Sílvia, ara sí que ja no tenim gaire més temps, però moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquesta feina que feu i sobretot aquest missatge tan important que crec que bueno, comparteixo, que és molt important de fer arribar a tothom, que és el com actuar quan ens trobem a algun cetaci a les platges, no? Aquest sentit comú del que tu parlaves, que a vegades ens supera la bona intenció per davant del sentit comú i hem d'intentar que el sentit comú guanyi i trucar al 112 i des d'allà ens ajudaran sempre a no manipular-los i intentar no empitjorar la seva situació que ja arriben, ja és molt delicada quan arriben aquí. Sílvia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i parlem aviat.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Fins la pròxima.

0: I ara sí, encarem la recta final d'aquest dilluns i anem cap al Port d'Arenys de Mar, perquè viu moments de transformació amb nous projectes que l'han de renovar i donar-li encara més vida. Són projectes com un pas subterrani que millori la mobilitat, així com la posada en marxa de nous negocis als locals ara tancadets. Per això, des d'Arenys de Mar han rebut la visita del president de Ports de la Generalitat i amb ell hi pot parlar l'Oriol. Endavant.
1: Doncs, efectivament, avui tenim l'oportunitat de parlar amb el director de Ports, el president de Ports de la Generalitat, amb el Manel Nadal. Manel, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I bé, ja ha vingut a Arenys de Mar, en primer lloc, doncs, per formalitzar el conveni d'aquestes obres del pas subterrani entre doncs, la zona del Bereu i el port. Aquesta nova connexió, unes obres que es fan conjuntament entre Ports i també el municipi d'Arenys de Mar. Bé, expliqui'ns una mica aquest projecte. Com hem d'imaginar què és el que veurem quan estigui fet?
2: Bé, el que fem avui és firmar el conveni, diguem, per tal que aquestes obres puguin començar a passar l'estiu, diguem, i per tant que hi hagi una millora d'accessibilitat entre el poble i el port. Aquest és l'element fonamental. És una obra que compartim a gairebé el 50% entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat, i esperem que això es millori molt, aquesta comunicació.
1: Des d'Arenys de Mar han vist ja aquest projecte, l'equip de govern ja ha pogut fer aportacions, s'han tingut en compte?
2: Jo entenc que aquest és un projecte que hem fet conjuntament, i a més és que es fan dues fases, i una fase la fa Ports i l'altra fase la fa l'Ajuntament. Per tant, és un projecte que hem treballat conjuntament perfectament.
1: Aquest pas que servirà perquè Arenys de Mar encara visqui més de cara al mar. Jo crec que és una ciutat, és una vila que ja hi viu prou de cara al mar. Això encara ens unirà més cap al port, no?
2: Sí, tot i que sempre hi ha barreres, que són la carretera, el tren, etc. Vull dir que, per tant, això és impossible eliminar-ho, no? Vull dir, però que més passos fem, millor, diguem, també haurem d'adaptar la zona de la Picòrdia, després més endavant, per tant, farem moltes actuacions que iran millorant aquesta connexió entre el port i la ciutat.
1: Exacte, també tinc altres qüestions de la zona del port que podríem comentar. Aquesta reordenació de les palmeres que ara vostè comentava, es confirma, doncs, que serà passat l'estiu,
2: Sí, jo crec que al voltant entre novembre i desembre d'aquest any podrem començar les obres d'aquesta zona que dius, de les palmeres, de la Picòrdia, i per tant serà una actuació important. Jo crec que estem actuant en el port, no? I no solament amb obres que són importants, ara diguem en aquests moments, al juny, començarem obres d'eficiència energètica de la zona pesquera, diguem, no? Per tant, les instal·lacions, les torretes de llum, tot això es canviarà i també irem millorant, no? Però també una part que no són obres, que és el tema de la gestió dels espais, no? En aquests moments hi havia tot el dic que estava, diguem, amb instal·lacions que estaven pràcticament buides, no? S'ha fet un concurs, i en el contradic d'aquest concurs, dels quatre locals que hi ha 10 ofertes, no? Vull dir, el local és molt positiu, vull dir, perquè vol dir que veurem en el futur molt immediat altra vegada d'activitat. Són 10 ofertes de cafeteries, de gimnàs, d'escola de dansa, de restauració. Per tant, aquests quatre locals que estaven buits quedaran plens, no? Això és un tema important. També volem treure el concurs del restaurant del Pòsit, que també és un altre element que queda aquí així. I l'espai dels frigorífics, que el rehabilitarem per tal de poder fer-ne tres espais i treure'ls el concurs per separat.
1: Sembla, Manel, que m'hagi llegit el guió, perquè són temes que jo li portava, que li volia preguntar. Bé, vostè ja me'ls ha explicat. També tenim la renovació de la concessió del Mar Esport, que crec que se'ls ha fet com una pròrroga per un parell d'anys, una mica, perquè primer Ports té altres prioritats, podríem dir, o més aviat el port del Belize, que també s'hi ha d'actuar, en aquest cas a Llavaneres, una miqueta doncs, la concessió del Mar Esport, diguem-ne que se'ls ha dit, doncs vinga, tireu un parell d'anys més i ja ens hi posarem.
2: Hem fet pròrrogues, i fem pròrrogues, diguem, per afavorir la continuïtat, no? I en el cas des del Port Balís, que està més lluny, no? Perquè, evidentment, no és Arenys, però en el cas del Port Balís, diguem, hi ha un pla especial portuari, un pla director urbanístic portuari, que el tenim redactat i que hem d'aprovar a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya i espero que durant aquest any.
1: Perfecte, Manel. També hi ha una qüestió important referent al port, que és d'actualitat també doncs, recentment, que és el martell del port. Jo no sé si, vostès imagino que sí, que han tingut l'ocasió de rebre els comentaris, de, sobretot per part del Club Nàutic, de diferents actors del port, que consideren que aquest martell doncs, faria que el port d'Arenys deixés de ser un port refugi, que no consideren que aquesta obra doncs, sigui necessària, i és més, és perjudicial, diuen, per la seguretat del port. Jo li vull preguntar, Manel, si han rebut aquestes opinions, si les tenen en compte, si hi ha alguna possibilitat de que aquest martell doncs, es replanifiqui, no es faci, com està la qüestió?
2: Aviam, alguna actuació de protecció del port s'ha de fer, i una aportació important. En aquest cas tenim un projecte de gairebé 6 milions d'euros, diguem, de protecció del dic, diguem, d'aquest martell que deies tu. Pensin que en funció del canvi climàtic tots els ports s'han de canviar i s'han de reforçar i s'han de fer créixer els dics i s'han de fer allargats i, diguem, en aquests moments, per exemple, tenim licitat un allargament del dic al port de les Cases del Canà, tenim aquest d'aquí, en el port de Sant Feliu hem de fer una protecció també a través d'uns dics exteriors que s'han de fer. Estem treballant a tots els ports de Catalunya per millorar, i el port d'Arenys no pot quedar sense aquesta protecció del canvi climàtic. No ens pensem que la nostra proposta és una proposta raonable. Sabem que el Club Nàutic, que ens hi hem reunit, no ho veu bé, però vull dir, nosaltres pensem que aquest port s'ha de fer, i si s'ha d'afinar, s'ha de fer més llarg, més petit, si s'ha de girar una mica, això ho estem estudiant, estem fent estudis de moviment d'aigües, de com es mouen les sorres. És evident que en aquest martell, a la part de la punta, doncs s'ha de fer un dragatge, diguem, però vull dir, això és un element que tots coneixem i s'estan fent tots els estudis necessaris, i tirarem endavant, evident, afinant aquest projecte.
1: Perfecte, per tant, doncs, amb tot això que m'ha explicat, Manel, el port d'Arenys, podríem dir que en pocs anys farà un canvi, el veurem diferent.
2: Bé, jo crec que sí, i que sobretot, la integració al port ciutat, facilitar aquest el pas que fem avui, no? Dos, millorar tota l'estètica del port, fer-lo més sostenible, per aquest tema que dèiem, doncs, de la renovació de les instal·lacions de la confraria, més eficiència energètica, fer que l'activitat en el port sigui una activitat digna, eficient, que la gent també s'hi pugui guanyar la vida, i per tant aquests concursos que hem fet, doncs, i aquestes instal·lacions que quedaran plenes de restaurants, gimnasos, branxis, etc., i activitats nàutiques, jo crec que això és molt positiu.
1: Un port que ja té vida i que en tindrà més.
2: Sí, i una altra part, dos parts importants que no he mencionat, perquè són la pesca, que és important, i l'activitat, diguem-ne, industrial de, doncs, de drassanes, etc., que jo crec que és molt important en aquest port.
1: Doncs Manel Nadal, president de Ports de la Generalitat, no li prenc més temps, que sé que tenen doncs, feina amb la signatura d'aquest conveni per aquest pas, que dèiem, aquesta nova connexió entre la zona del Bereu i el port. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona aquí al programa Arran de Mar, i que vagi molt bé, segur que estem en contacte per seguir parlant del port i de totes aquestes millores que hem anat explicant. Moltes gràcies, bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Parlem també d'aquesta signatura d'aquest conveni amb ports per aquestes obres d'aquest pas subterrani a la zona del Bereu per connectar cap aquí al port. Ho parlem també amb l'alcalde d'Arenys de Mar, amb Estanis Forç. Estanis, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Bé, s'ha signat ja aquest conveni, aquestes obres que, bé, doncs, ben aviat seran una realitat. Comença doncs, la part que toca a ports, després la part de l'Ajuntament. Bé, m'agradaria que m'expliqués, Estanis, exactament com és aquest projecte, l'han pogut veure, què és el que hem d'imaginar quan ho veiem fet?
3: Aquest projecte porta molt de temps doncs, fent-se, és aquest projecte en el qual teníem que portar aquí al Bereu, no podria ser doncs, que hi hagués aquest port sense mobilitat, i per tant allò mateix que tenim a la Riera, baixant cap a la platja, en el qual a mà dreta doncs, hi ha un pas amb mobilitat doncs, per anar amb cadira de rodes, etc., és el mateix que farem aquí. La redacció l'ha fet Ports, i el preu Ara no sé si és 1.200.000 o 1.400.000 euros, no ho sabria dir-ho, i paguem 50% cadascú. Ells comencen ara, ja liciten, quan hagin ja licitat ja començaran les obres, i la nostra part la farem en el moment que nosaltres puguem permetre'ns pagar aquests 700.000 euros. Quan hi hagi la nostra part feta, la plaça que antigament hi havia la Guàrdia Civil serà una plaça on majoritàriament doncs una part serà doncs per hi haurà aquesta rampa que ha de tenir uns metres i per tant es dignificarà posant un parc per nens, eh? Per tant, és una zona que canviarà molt tota la seva forma de veure, eh? Jo crec que és un d'aquells passos que hi ha. Jo me recordo que en l'any 2003, quan jo... No, 2003... 2000, no, perdó, el 2011, quan em vaig presentar alcalde, era una de les coses que ja dèiem, el pas cap a dignificar aquell pas, eh? I per tant, 15 anys més tard, doncs es signa aquest conveni per la bona voluntat de la Generalitat, de Ports i també nostra, evidentment.
1: Em deia que a part de l'Ajuntament doncs es farà, quan es pugui disposar dels diners, alguna concreció més, sap si podrà ser amb romanent, si haurà de ser ja en pressupost del 2027?
3: Amb romanent segur que no, segur que estem en un pla econòmic financer, que és una injustícia aquella, és que no tenim deute, tenim molts diners del banc estem delimitats per la regla despesa i el poc que podem fer, majoritàriament no hem d'invertir en clarisses, per tant hem d'esperar de no trencar la regla de despesa aquest any i l'any que ve ja, doncs, ja poder començar a treballar amb aquests temes grossos que hem de fer.
1: Senyor alcalde, més enllà d'aquesta assignatura, estem aprofitant per fer una passejada per aquí, sí, per el port. Un port que, explicava el Manel Nadal, el president de Ports, que tindrà molta més vida, que hi ha aquesta adjudicació dels locals que ara mateix també doncs, hem pogut visitar. Per tant, doncs, que serà un port que canviarà d'aspecte en els propers mesos.
3: Un port que se li fa una rentada cada era espectacular, perquè tenir quatre locals més, com ara ja s'han presentat 10 empreses i n'agafaran 4. Com avui ha sortit la licitació d'aquí, del
1: Posi.
3: Com la setmana que ve obre un altre nou restaurant. Com on hi havia antigament els frigorífics gironès també es posa doncs, a sortir. Com se vol fer tot el canvi de reubicació del port, on es volen posar els diferents aparcaments, on tota una zona lúdica per poder doncs, fer actuacions nosaltres, on es vol millorar doncs, tot el que és tot el contradic tot, doncs és un canvi de cara espectacular que el Port d'Arenys feia falta i que hem d'agrair perquè amb la mancança de pressupostos que hi ha a la Generalitat, doncs gran part d'aquests diners que hi ha doncs es dediquen al nostre port.
1: I la qüestió també del Martell Estanis, que ho ha comentat també Manel Nadal, ha dit que es farà, amb això ha estat contundent, però sí que ha matitzat doncs, que es farà amb seguretat, que es fan tots els estudis pertinents perquè sigui una obra que, malgrat doncs, que s'escolten les reticències que hi tenen sectors del port, com el Club Nàutic, és una obra que tirarà endavant però que es farà bé, i vostè també ho ha dit, alcalde, que també doncs, és amb aquesta d'acord l'Ajuntament i que es faci, però que es faci amb totes les garanties.
3: Evidentment, nosaltres el primer que quan vam entrar a governar va ser, escolteu, aquí hi ha unes reticències, hi ha gent doncs, que té uns arguments que poden semblar prou vàlids, per tant, fem estudis on millorem aquí aquest tema de l'entrada. Sembla que estan fent els estudis, veurem què surten d'aquests estudis, i tinc clar que si acaben movent alguna cosa serà perquè hi ha hagut una modificació important a la qual doncs, no hi haurà cap problema. Però també estem a l'espera de veure aquests estudis, però que segur que hi haurà una millora substancial. I si no arriba a haver-hi entitats o grups que protesten o que diuen, no hi hagués hagut. I, per tant, jo agraït a la gent que s'està movent i que està demanant doncs, un canvi en fer aquestes coses, perquè realment tindrem el que volem i amb la seguretat que volem.
1: Perfecte, doncs, Estanis Forza, alcalde d'Arenys, moltes gràcies. Seguim passejant per aquest port, que li rentem la cara, eh? Serà molt diferent d'aquí uns mesos.
3: Rentat absolut.
1: Moltes gràcies, bona tarda.

0: de mar d'aquest dilluns a 18 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
1: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Sabies que...
5: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profunds del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos, i aquesta mateixa setmana el projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. És una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig Isern, el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
2: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
1: I els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui al Barcelonès l'aturada de classes ha tingut un seguiment del 21%, segons el Departament d'Educació, tot i que els sindicats ho eleven al 65%. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple. Després de la manifestació s'han aplegat, segons la Guàrdia Urbana, 1.800 docents. I Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
3: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
1: I el MANAC ha presentat un incident de nul·litat contra la degradació de l'informe tècnic de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya sobre els murals de Sixena. El museu creu que la negativa lesiona el seu dret fonamental de defensa i resulta constitucionalment inacceptable. Per això demana a l'Institut que pugui elaborar un informe pericial amb un projecte de conservació sobre el canvi d'ubicació del conjunt dels frescos. Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia investiguen una agressió a un adolescent per part d'altres dues noies a la plaça de la Llotja de Lleida. Les imatges s'han difós a través de les xarxes i mostren un elevat grau de violència contra la jove. Malgrat això, els Mossos assenyalen que encara no han rebut cap denúncia al respecte i estan intentant localitzar tant a la víctima com a les agressores. I el Vilassant ha tornat a ser campió de la Copa de la Reina. Revalidant així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió aquesta tarda. A partir de les 7 serà rebut per l'Ajuntament de Vilassant en homenatge a aquest nou títol.
0: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: English Center patrocina aquest programa.

0: I ara en Simona i en Eric ens parlaran de One Piece.
1: Hola, som en Simone i l'Eric. I avui faré una entrevista a l'Eric de One Piece.
2: Sí.
1: Hola, Eric, com estàs?
2: Bé.
1: Comencem amb l'entrevista. Quina és la teva fruita del dia preferida a One Piece?
2: La Gomu Gomu.
1: Vale. Quin és el teu personatge preferit de One Piece?
2: Luffy.
1: Vale, i si poguessis tenir una fruita del diable a One Piece a la vida real, quina tindries? Quina voldries?
2: La Gomu Gomu.
1: I si poguessis ser un personatge a One Piece a la vida real, quin series?
2: Luffy, perquè em podria estirar molt.
1: Si poguessis tenir una de les katanes que té Zoro, quina tindries? Bueno, no. Si poguessis dominar un art d'espases de One Piece, de 1, 2, 3, 4 d'espases, quin dominaries?
2: Les que tenen... Les que té Zoro.
1: Les tres katanes, el
2: sí,
1: Centauri.
2: I les que tindria, les següents katanes que tindria després.
1: Bueno, i ara una pregunta en general. Quina fruita elegiríeu per tenir a la vida real de One Piece? Nil?
3: La veritat és que... Diran que és inservible, però no, perquè a mi m'agrada, perquè és molt graciós. És la del Sona, el Mr. 3, crec que era, que tenia el
1: sí,
3: moco...
1: Sí, la cera... Ah, no, era el no, Mr. 5.
3: Sí, el Mr. 5 tenia el moco explosivo.
1: Sí, la fruta bomba, bomba. Cañón de capricho de nariz! I tu, Martí?
0: No em sé cap.
2: Bueno, vull canviar la de... Quina és la fruita, la meva fruita preferida?
1: Vale.
2: La pieza a pieza, la que té Baggy.
1: La dispersa a dispersa, Baggy.
2: Sí. Però bona. La que...
1: Bona. Max, quina és la teva?
0: Jo la que menjaria seria la mera mera, la de l'Eix, la de fer-te foc.
2: Jo la que menjaria, jo la que menjaria seria la de Luffy, però la meva preferida és la Gomu Gomu i la pieza a pieza.
1: Jo em menjaria, en meva opinió, jo em menjaria, pues, crec que la Ope Ope Novi, la de Lau, la de Lau. És molt guapa. Bueno, i quin és el vostre personatge d'ànime preferit, en general? Eric?
2: Espera, passa al Nil.
1: Nil?
2: Per què m'hi pensem?
1: Quin és?
3: Usopp.
1: D'ànime, en general?
3: Sí, sí, Usopp, m'encanta.
1: Martí?
0: Com no he vist quasi ningú ànime, l'únic que puc dir és Eren.
2: Bueno, jo al final, Luffy.
1: Max, si vols dir-lo?
4: Pues jo, mira, desolento i diria Goku o Vegeta. Que
1: no?
4: Són de l'època de mi mare i a mi m'agrada molt, també.
1: Bueno, molt guai.
0: Jo posaria l'Eix de One Piece. No sé, encara que tinc un amor molt tràgica, em segueix agradant.
2: El Vegeta.

0: Le elige el Enzo, el Vergueta.
1: Vergueta. Jo elegiria Carun de tant de tant. Per mai arribar tant al col·le. Sempre arribo tant al col·le i mai arribaria sent Carun. Em transformo i...
0: Ja arribes.
1: Sí, ja arribo, vaig a 5 km per hora. Sí, arriba. Bueno, i fins aquí la nostra secció.

0: És una mica això.
1: Tot el dia matat xinxant.
0: O no?
2: Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys. La primera. La primera música.

0: futbol.
1: Hola, bona tarda, sóc el Nil i parlarem sobre la rua i parlarem amb els nens que estan a la ràdio. Parlarem sobre què ha passat a la rua i farem una reflexió. Primera cosa, parlarem sobre la Minya Mal, va portar la bandera palestina. Què penseu vosaltres sobre la bandera palestina que ha portat la Minya Mal? Eric?
2: Jo no sé.
1: No?
2: No.
1: Tu què penses? Perquè hi ha molts israelis que han criticat a la Minya Mal per i gent amb Israel que trenca la camiseta de l'amic. Tu què penses?
2: No sé, la veritat és que no sé.
1: O sigui, què penses? Si és malament que fan el que fan els nois, la gent israelí, tu què penses?
2: Que ho fa malament. Ho de criticar a la Minya Mal.
1: També perquè és una persona jove que apoya un genocidi, bueno, que no es fica en política, més o menys, per mi. Martín, tu què penses sobre allò de Palestina, allò de la Minya Mal?
3: Jo no sabia que havia passat això, però no sé. Jo diria que el que ha fet la Minya està bé, perquè al final és perquè al final ha apoyat a un país que està sofrent una guerra. I els,
2: bueno, vull canviar-ho. No mateix que diré, Martín.
3: I els israelis diria que potser estiguin una miqueta equivocats.
1: I Simone, tu què penses sobre allò de la guerra, allò de Palestina, que la Minya Mal va pujar la bandera palestina apujant la seva guerra, el genocidi?
4: Jo crec que malament i que tindria que fer que aixecar les dues banderes i que facin la pau. Intentar simbolitzar això, en la meva opinió.
1: I, bueno, també a l'Enzo parlarà sobre allò de la Minya Mal.
5: Doncs que no sé per què ho ha fet, perquè la Minya Mal segurament serà pel seu pare que li hagi dit o alguna cosa, perquè li controla moltes. Però la veritat no ho sé.
1: Bueno, ara parlem, deixem allò de... Ara parlarà allò del Max, com sembla allò d'això?
6: Doncs a mi m'és igual, que facin el que vulguin. Total, jo no sóc el seu pare ni visc la seva vida.
2: Sóc el seu pare.
1: I bueno, ara deixem allò de reflexionar, perquè ara parlaré jo la informació. La rua ha sigut bellíssima. No es pogut fer la Rambla, està en construcció, com quan gana un títol al Barça. Bueno, han passat per l'autobús. La Minya Mal també va portar algo superguai, que era una camiseta del Barça que posava al darrere "Thanks God I'm not Madridista". O sigui, traducció de l'anglès al català, que gràcies a Déu no sóc del Madrid. Perfectament, que és més culer que no sé, que el meu avi. Després, Chesney i Lewandowski, Chesney el fumeta, de tant fumar, no para de gritar allò de Joan García des de la Masia, del partidàs que es va fer, la veritat, i Bellingham va respondre allò de la foto de la Minya Mal amb la camiseta "Thanks God I'm not Madridista". Respon que almenys nosaltres no sempre estem pensant sempre a la sexta, perquè vosaltres mai guanyeu. Però bueno, fins aquí, la rua ha sigut molt guai del tot i bueno, us recomano veure el vídeo. Moltes gràcies per escoltar i seguim, bueno, ja acabem la sessió, no?

Compartim la música de Ràdio Arenys. Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: I ara parlarem amb Martín amb la seva vostra informació sobre videojocs. Comencem!
1: Hola a tothom i benvinguts a una nova secció de Martín, el país dels videojocs. Avui parlaré de Age of History 2, un videojoc. En aquest lloc pot ser un país de l'edat antiga, de l'edat contemporània o de qualsevol edat. I l'objectiu és aconseguir succeir com un país, però no serà tan fàcil, ja que t'hauràs d'encarregar de l'economia del país, de les enfermetats, de l'inflació, de les relacions diplomàtiques, del gas militar, bla, bla, bla. Ja sembla un lloc molt difícil i hi ha moltes coses que la veritat és que costa molt d'aprendre. Com per exemple, a mi em va tomar com una setmana veure com podia fer pau amb un país. Però bueno, hi ha moltes coses més i una cosa que m'agrada molt d'aquest lloc és que hi ha molts països interessants. Com per exemple, ara estava jugant amb un que es deia Wyvern Brown o algo així, Wyvern Game o algo així. I altres com Baviera, la República de Venècia o la República de Gènova, que eren països històrics que van ser molt xulos i per mi que bueno, era i que bueno que són així. I que si cuides la teva economia pots ser molt poderós, guanyar molts diners i aconseguir molts de diners per aconseguir coses com militarització o a vegades pots fallar increïblement fatal en invadir un país. Però bueno, això era tota la secció de videojocs i adeu.

0: ara l'Enzo parlarà del Barça.
1: El Barça guanya la Lliga. Hola, soc l'Enzo i avui parlaré de com el Barça ha guanyat la Lliga. Va ocorrir el clàssico Barça-Madrid el dia 10 de maig del 2026, aquest any. Va acabar 2-0 amb un gol de Rashford al minut 8 i Ferran Torres al minut 17. El gol de Rashford va ser de falta i el de Ferran, amb una assistència de tabó de Dani Olmo, va ser un gol espectacular. I el Barça ja ha guanyat la Lliga amb avantatge del Madrid, perquè va, crec que més de 10 punts del Madrid i només queden 2 jornades. I fins aquí la meva secció i fins la setmana que ve. Adéu.

0: Ràdio Arenys.
1: Connecta. Ràdio Arenys. La primera en música.
2: Ràdio Kids. El programa fet per i pels nens i nenes.
3: Hola, bona tarda, sóc el Max i avui us parlarem de la inflació de les consoles de Nintendo. Comencem. Avui celebren els 11 anys de la Wii U, que quan va sortir valia 299 euros, i 3 anys després va sortir la Nintendo Switch, la U, que valia 329 euros, 30 euros més. Unes consoles amb jocs de primera, com el Mario, el Sonic i molts jocs. Després va sortir la Switch OLED, o com tothom diu, la Switch blanca, que valia 350 euros. I per l'última Switch, que és la més recent i que tothom la coneix, és la Switch 2, que val 509 euros. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima.

0: aquí amb unes quantes conselleres del Consell d'Infants que, com cada mes, ens venen a veure, o nosaltres els anem a veure què estan fent aquesta setmana. Tenim, bueno, aquest mes, tenim amb nosaltres aquí la Júlia. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Arlet, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: També tenim a l'Analia, com estàs?
3: Bona tarda.
0: Bona tarda. A la Gisela, com estàs?
4: Bé.
0: Escolteu-me. Com ha anat aquesta setmana al Consell d'Infants?
4: Bé.
0: Què heu fet? A veure, què heu fet avui? Gisela.
4: Hem llegit les propostes que hem enviat a tots els col·les i hem decidit el top 3 de quines volem fer.
0: Analia, que és una altra cosa que vulguis explicar.
2: La primera proposta és...
0: Què? Explica.
2: És com tenir jocs,
0: sí,
2: com d'inflables, xocolatada...
0: Molt bé.
2: Coses per infants.
0: Molt bé. L'Arlet?
5: I la segona és ficar unes xarxes d'alcalissai perquè les pilotes quan juguin a futbol no...
0: Això és bona idea, perquè després s'escolen i se'n van per la carretera.
2: O li donen algú.
0: O li donen algú, aquestes cosetes. La Júlia?
6: Bueno, bàsicament és que havia vingut una persona que es diu Núria.
0: Sí.
6: Irene,
0: la
6: això.
0: Irene.
6: Que ens porta les comptes, bueno, els diners del Consell d'Infants.
0: Molt bé.
6: I de, bueno, i de...
7: És la regidora.
6: Bueno, és la regidora de participació de...
0: De l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
6: L'Ajuntament d'Arenys de Mar. I, bueno, hem anat dient propostes.
0: Sí.
6: I ella ens anava dient que si les podíem fer o no.
0: Molt bé.
6: I, bueno, les propostes són...
0: A veure, quines propostes, a veure.
6: Més activitats infantils, jocs per al parc de Lourdes, xarxes de, bueno, xarxes de bàsquet, que seria, bueno, com arreglar una mica...
0: Cistelles, bueno,
5: sí,
0: per
5: sí,
0: les xarxes.
5: A la plaça de les Palmeres.
6: A la plaça de les Palmeres.
0: Que les arregli.
6: Sí. La posar com una xarxa aquí en el calissai perquè les pilotes no se'n vagin.
5: A la brossa, a les brosses, en algunes hi ha una petita caixa on es fiquen bosses per als gossos. I, clar, ara ja no hi ha.
0: Ja, que
5: ens han
0: acabat.
5: I hem demanat doncs, que ens fiquin més, perquè
0: també
5: llavors anem caminant.
0: Els animals, i llavors ens trobem sorpreses, no?
5: Sí.
0: Pel carrer,
5: sí.
0: Pel camí.
5: Sí.
0: Molt bé. L'Analia vol dir alguna cosa?
4: No.
0: No?
4: No.
0: I escolteu com heu començat. Avui heu fet algun joc?
4: Sí.
0: Què heu fet avui? A veure, qui m'ho explica. Vinga, Analia.
2: Hem jugat a un joc que teníem que... Un nen o una nena començava l'1 i tenia que acabar el 10. I que acabar el 10 tenia que dir, per exemple, el 8. I dir... El 8 era Consell d'Infants. I tenien que comptar 1, la següent persona 2 i així fins al 8. Quan deien 7, l'altra persona tenia que dir Consell d'Infants.
0: Molt bé.
2: I així... 9,
5: i 10...
0: I així successivament,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Molt bé. I, en definitiva, a veure, perquè jo m'aclari, què és el que s'ha decidit per fer aquest any amb els diners del Consell d'Infants? A veure, anem a fer una ronda. Comencem per la Gisela i fem ronda. Vinga, Gisela.
4: Doncs ficar més activitats com, per exemple, a Sant Roc, ficar activitats com a la platja o així, també a dies festius o... A, com es diu? A la Festa Major, ficar jocs de taula aquí a la placeta.
0: També,
4: i així.
0: Molt bé. Molt bé.
2: I als parcs? Ficar més coses, com jocs, jocs de taules, llibres, coses que puguin entretenir els nens.
5: I en segona posició hem triat ficar les xarxes del calissai.
0: Molt bé.
6: I per finalitzar el Consell d'Infants, hem parlat sobre la sessió que vindrà ara en el 18 de...
0: El juny.
6: De juny.
0: Que ja s'acaba, això.
6: Sí,
0: serà l'última.
6: Serà la cluenda.
0: I, com, i què fareu?
5: Doncs farem activitats, convidarem a les mestres, a amics, a alguna gent de l'Ajuntament, parlarem, explicarem doncs, tot el que hem estat fent i al final farem un pica-pica.
0: Que també és important.
5: Sí.
0: Sí,
6: I tenim també uns temes, bueno, que avui hem acabat de parlar, sobre de què parlarem en allà.
0: Molt bé. O sigui, fem una mica de resum i de blocs per saber què dirà cadascú.
2: Sí.
0: No,
2: sí.
0: Diguem. I això què es farà aquí al Calissà i a la sala Josep Maria Arnau, ho sabeu?
2: Sí,
0: sí,
2: sí.
0: No? Molt bé, perfecte. Ho apunta la Laia, que està aquí. A 6:30.
1: Tota la població està convidada.
0: Està convidada, sobretot.
5: No sé, sí, que qui vulgui venir.
0: Recordem el dia?
2: El 18 de juny.
0: 18 de juny, que no falti ningú. I per anar acabant, que... Sí, en Júlia, abans d'acabar.
6: I també m'he deixat una cosa, que era que també ha vingut l'Eric, uh-huh, i ens ha començat a parlar, que era com... No sé com es deia, però era com un Consell d'Infants, però a Catalunya.
1: És el CEMIAC.
6: El CEMIAC,
1: que és el Consell, sí, Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya. Oh, és el que estaves dient, Júlia.
6: I a cada poble ve com un representant a, bueno, a parlar sobre què es podria fer o què fer, uh-huh, i l'any passat crec que ha dit que es va parlar sobre el maltractament,
1: assetjament.
6: Això. Uh-huh.
0: Molt bé. Sí, i l'any, no, si no recordo, es va anar, va, algú d'aquí va anar allà o algú així.
1: A l'Eric, sí, que és el que ha vingut a explicar-nos què es fa en el CENIAC. I també a motivar de que la gent que ara passa de cinquè a sisè, que l'any que ve estarà encara...
5: Que si algú es vol apuntar.
1: Molt bé. Que per aquí ja tenim algunes persones.
0: I algú s'anima o no? Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí, sí,
0: està
1: motivada.
5: Clar, jo m'he motivat una mica, però quan ens han dit les hores ha sigut una mica...
0: Ja ha d'haver-hi una implicació.
5: De 10 del matí fins a les 5 de la tarda.
0: Estan unes jornades, clar.
5: Clar, una mica...
1: On, evidentment, hi han d'anar tots els representants de cada un dels pobles.
0: De cada un dels pobles. Home, això és heavy, Això, sí, és, molt, això és gran, però...
6: O a vegades, en vez de ser entre setmana, al cap de setmana ja es queden a vegades a dormir allà.
0: No, carai.
6: En un hotel.
5: Sí.
6: Que
0: guai.
6: I ja es queden allà a menjar i...
0: Onda?
1: No, no, si és que són més coses... Onda,
0: escolta, molt bé, m'encanta. Bueno, ja us ho preguntaré l'últim dia, però... sempre m'agrada preguntar què us està semblant la vostra experiència en el Consell d'Infants fins ara.
2: A mi m'ha semblat molt bonica, que podria repetir l'any que ve, perquè podem prendre decisions i conèixer més companys que no coneixíem.
0: Molt bé.
6: Sí. A mi m'ha semblat també, bueno, m'ha semblat molt bé, estic molt contenta per això. I una mica trista perquè és el meu últim any.
0: El teu
6: aquí.
0: Últim any, els de sisè, malauradament.
6: Sí.
0: Jo que, això ja s'acaba.
5: Jo que acabo de començar, a mi m'està agradant molt reunir-me i decidir coses.
0: I conèixer nens d'altres, sí, escoles, no?
5: Però clar, també em fa una mica de pena que
0: se'n vagin,
5: que se'n vagin alguns...
1: Però,
0: clar, que sí, hem d'anar,
1: sí,
0: canviant, hem d'anar renovant,
1: i
0: una miqueta.
1: I que aquestes persones són del poble i les veuràs pel, clar, poble, i les saludaràs i podràs jugar amb elles.
0: Exacte.
5: Sí.
0: I què més? A veure, qui falta? Tu ja m'ho has dit. Sí. La
1: Gisela,
0: què t'ha semblat de moment fins ara participar amb el Consell?
4: Doncs molt xulo, perquè he pogut estar més temps amb altres persones d'altres escoles que no són les meves, que coneixia, mm-hmm, de petites. I mentre he anat creixent, mm-hmm, he pogut anar a veure-les tant. I també he conegut més persones. Jo l'any passat ja volia fer el Consell d'Infants, però com no em van votar prou, doncs no vaig poder anar. Però almenys aquest any sí que he pogut.
0: Ja has pogut viure l'experiència.
4: Sí.
0: I t'ha agradat, que això és el més important. Doncs escolteu-me, moltíssimes gràcies a les quatre. Bona feina la que esteu fent. I, com sempre diem, escoltem més els nens, que també, sí, tenen moltes, sí, coses a dir.
5: Veritat.
0: Una abraçada. Fins ara.
6: Moltes gràcies.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera, també amb bones sensacions. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.
2: I fins aquí el programa d'avui. Fins la setmana que ve. Adeu.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Estat i Generalitat signaran dimecres els acords amb Esquerra que han de facilitar l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa. Els comuns, però, adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord. Jordi Fortià.
3: Mentrestant, Govern i Esquerra han presentat avui el projecte de tren orbital. El president ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
4: En l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar. I que decideix avançar amb ambició, que decideix avançar perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no m'he de demanar permís a ningú, només faltaria.
5: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país. El model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
1: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
3: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
6: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
1: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
3: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
7: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
1: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
3: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. Carme Portacelli és la directora del Teatre Nacional.
8: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila Aitana 43.
1: I en esport, Jordi Cervantes, Hansi Flick, renovat.
9: El Barça i el tècnic alemany han fet oficial l'ampliació del seu vincle fins al 2028, amb opció a ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar al 2024 i renova el seu contracte un altre curs. Dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes són els títols que ha aconseguit fins ara Flick des de la seva arribada. I d'una renovació a una altra molt important també, la de Roberto Íñiguez, al capdavant de la banqueta de l'Espart Girona, on complirà el tercer curs consecutiu dirigint l'equip gironí.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Déu-n'hi-do alguna de les tempestes que ens han anat afectant al llarg de les últimes hores. Sens dubte que ha estat al Baix Empordà, on més aigua s'hi ha recollit. En alguns indrets, com Sant Feliu de Guíxols, hem passat dels 100 litres per metre quadrat, gairebé 60 litres per metre quadrat, a la Obaga de Collserola, també al voltant dels 50 litres per metre quadrat al Cuber, en el cas del Camp de Tarragona. Encara fins aquesta mitjanit anirem tenint alguns ruixats intensos a cavall de les comarques de Girona, també Osona, el Berguedà, arribant al Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, la resta del país cada vegada més clarianes, i una nit que tornarà a ser més aviat fresqueta. Despertarà el dimarts ja sense pluges, però amb humitat, amb boires a la Catalunya central, les fondalades de Girona i núvols també a la Costa Daurada, sobretot, i la tarda del dimarts encara portarà algun xafaguet, però ja molt local, i sobretot al voltant de la Garrotxa, d'Osona i de la Selva. Demà s'inicia una clara pujada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autovia 2, que continua tallada a Òdena en sentit Barcelona per un accident a son desviaments per la sortida 549, a més per la mateixa incidència hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida i intensitat en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Similar i s'acalma en sentit Lleida per un incendi d'un vehicle, això provoca retencions. A la C58 hi ha retencions a Vacarisses en tots dos sentits per un camió avariat. A la P7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, Cua Barberà en tots dos sentits. A la C60 hi ha una mica de Cua Argentona en sentit Mataró, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt i retencions de Sarrià a la via Júlia en sentit

0: Està previst que Generalitat i Estat signin els acords pactats amb Esquerra.
1: Mentrestant, avui, tant el president Salvador Illa com el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat el projecte de línia de tren orbital, un dels grans acords amb els republicans recuperat de l'època del segon tripartit. El projecte Adoni Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
0: I alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat l'acord. De seguida ho veurem. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona tarda.
2: Bona tarda. Sant Sadurní d'Anoia ha acollit aquest dilluns la presentació oficial de la línia orbital ferroviària, un recorregut de 120 quilòmetres que aprofitaria part de la xarxa de trens actual, que comptaria amb 23 noves estacions i prop de 70 quilòmetres de noves vies per enllaçar el Maresme i el Garraf amb les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat l'impacte que aquesta infraestructura tindria en les polítiques d'habitatge.
3: Catalunya diu que decideix avançar amb ambició perquè té la capacitat al país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, més a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
2: També hi ha intervingut en aquest anunci el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha destacat el pes que la nova línia ha de tenir pel teixit empresarial i productiu d'aquestes comarques de la segona corona metropolitana.
4: És la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
2: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases i començaria en diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins al 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, s'apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros.
0: Doncs precisament sobre el primer tram que es vol impulsar d'aquest tren orbital, que unirà Granollers i Martorell, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
5: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
1: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
6: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
7: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dona un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
0: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte.
1: Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
8: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'una manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
0: I ho dèiem en portada, la presentació de la línia orbital és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Això sí, els comuns han avisat que encara és d'hora per tancar un acord.
1: Està previst que el president Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzin aquest dimarts l'acord de pressupostos després del Consell Nacional d'Esquerra d'aquesta tarda.
0: Mont Carvajal.
9: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana Catalana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al

0: Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels Comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC.
2: El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'illa.
3: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Fora de Catalunya, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Judit Vallès.
5: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
6: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
5: El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons amb un total de 20, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
7: Si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
5: Tot i això, el Partit Popular andalús vol governar en minoria i espera l'abstenció de Vox, que en aquestes eleccions ha sumat una escó amb un total de 15.
1: L'OMS alerta que el finançament actual és insuficient per afrontar futures pandèmies encara més grans que la Covid.
2: L'Organització Mundial de la Salut adverteix que el món s'exposa a patir conseqüències encara més greus si no es reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Tot plegat són les conclusions de l'informe de la Junta Mundial de Monitoreig de la Preparació, un organisme independent que informa a l'OMS i al Banc Mundial i que arriba enmig de la crisi de l'èbola a Uganda i al Congo i de l'adelantavirus.
1: Sobre la crisi de l'èbola que ha obligat a l'OMS a declarar l'emergència de salut pública internacional, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat avui un missatge de tranquil·litat.
2: Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
1: Maite Polo.
8: No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
9: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
8: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a 2 fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
1: Doncs sobre aquest brot d'antivirus, el vaixell Ondius ja ha arribat aquest dilluns al port de Rotterdam, on es sotmetrà una neteja i desinfecció integral i els 25 tripulants i 2 membres del personal mèdic seran posats en quarantena.
2: Al port s'han instal·lat 23 cabines temporals per allotjar la tripulació internacional, però encara no s'ha decidit si es quedaran allà durant les 6 setmanes d'aïllament o si alguns viatjaran als seus països d'origen.
1: I en la plana internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut Flotilla en aigües internacionals. Segons integrants de la missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. El 9FM, Guillem Rico.
10: En un dels vaixells de la flotilla hi viatja l'osonenca Ariadna Masmitjà. Aquest matí el 9FM ha pogut parlar amb l'activista quan començava l'operació.
11: Estem més o menys al mig de la flota, sabem que estan interceptant per dos punts diferents i nosaltres estem veient un vaixell gran, com el que ens va interceptar l'última vegada i ens van posar en aquell vaixell presó, doncs un com aquest, dos vaixells militars, i estem veient també una llanxa ràpida que està anant en direcció a un dels vaixells que està a prop nostre.
10: Masmitjà insistia que estan fent una acció legal.
11: Està cometent una acció il·legal és l'estat sionista genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos, estem a aigües internacionals, denunciar doncs, tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
10: Aquesta no és la primera vegada que intercepten una embarcació on viatja l'osonenca.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure, la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites.
2: Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i ha plegat uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana.
1: Esther Minguell.
12: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Després de la protesta, la Sagrada Família s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües i impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
13: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
12: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
14: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
12: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb la UGT i Comissions Obreres.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Jordi Casino.
15: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
16: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
15: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: I les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, l'ENS que regularà la nova àrea del territori. La nova ràdio, David Fernández.
17: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona, la de Tarragona, la de Reus i la de Valls, han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, l'ENS que ha de regular la nova àrea metropolitana al territori. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
18: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
19: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, eh? Es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
17: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: I en el pla econòmic, a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
2: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
1: I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
2: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
1: En cultura, la darrera temporada de Carme Portaceli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació. David Navarro.
20: Carme Portaceli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cluenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portaceli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
21: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Via Laietana 43.
20: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça i Hansi Flick han fet oficial la renovació del tècnic alemany fins al juny del 2028, amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar el 2024 i amplia el seu vincle un curs més. Amb l'arribada de Flick, l'entitat culer ha sumat 5 títols, 2 lligues, una Copa del Rei i 2 supercopes. En unes primeres declaracions als mitjans del club, el tècnic alemany es mostra il·lusionat amb la seva continuïtat.
3: Of course, I'm really happy, you know.
4: Esclar, estic molt content, ja saps, quan recordo els últims partits, especialment a casa al Camp Nou, ha estat increïble l'ambient. Com ens animem en cada partit, això és molt especial. Ho hem donat tot i també ho farem l'any que ve, perquè els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, també guanyar més títols i potser la Champions. Estem treballant per això.
3: Titles, maybe also the Champions League, we are working for that.
2: L'actualitat blaugrana també ve marcada per la lesió de Fermín, que el farà perdre el Mundial d'aquest estiu. El jugador del planter es va fracturar durant el partit d'ahir contra el Betis al 5è metatarsià del peu dret i haurà de ser operat en els pròxims dies. Tot plegat el dia després del comiat de Lewandowski del Camp Nou i de l'afició del Barça. Un Barça que culminava una lliga perfecta com a local, guanyant els 19 partits jugats a casa. El Girona, en canvi, va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
5: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
2: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Ja ha començat també en futbol la fase de descens de segona federació. Amb l'anada de les semifinals, Cornellà i Badalona agafen avantatge. El Cornellà guanyava 0-1 al Vilanova i els badalonins 0-2 a l'Hospitalet. En bàsquet, l'Espar Girona anuncia la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
6: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
2: I a hores d'ara, Vilassana està sent rebut per l'Ajuntament per celebrar el títol aconseguit de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb doblet d'Aina Florenza i un gol de Luchi Agudo. L'alcalde de la vila, Jaume Cavaller, es mostra orgullós de l'equip.
7: Bueno, la veritat és que és motiu de molt orgull, de veritat. Sempre que celebrem alguna cosa, la veritat és que respon tothom. La gent no es cansa de guanyar títols, la veritat és així.
2: I un últim apunt del cap de setmana, perquè en waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina d'aquest esport.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Nou Confort, lampisteria general.
3: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
4: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
3: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
4: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
3: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
5: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Sabies que...
9: Moltes construccions romanes, com el Panteó de Roma o els ports antics del Mediterrani, continuen dempeus després de gairebé 2.000 anys, sovint en millor estat que estructures modernes molt més recents. El secret és el formigó romà. A diferència del formigó actual, els romans no utilitzaven ciment Portland, sinó una barreja de calç viva, cendra volcànica i aigua de mar. Aquesta combinació provocava una reacció química que feia créixer cristalls minerals amb el pas del temps, reforçant l'estructura en lloc de debilitar-la. Curiosament, el contacte constant amb l'aigua salada feia el material encara més sòlid. Avui en dia, els enginyers estudien aquesta tècnica per crear materials de construcció més duradors i sostenibles, ja que el ciment modern genera una gran quantitat d'emissions de CO2.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
10: Bona tarda, són 8:15.
11: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
10: Estat i Generalitat signaran dimecres els acords amb Esquerra que han de facilitar l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa. Els comuns, però, adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord. Jordi Fortià.
12: Mentrestant, Govern i Esquerra han presentat avui el projecte de tren orbital. El president ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
13: En l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar. I que decideix avançar amb ambició, que decideix avançar perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
14: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
10: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
12: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
15: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
10: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
12: un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
16: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
10: En cultura, la darrera temporada de Carme Portaceli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
12: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. Carme Portaceli és la directora del Teatre Nacional.
17: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
10: I en esport, Jordi Cervantes, Hansi Flick, renovat.
18: El Barça i el tècnic alemany han fet oficial l'ampliació del seu vincle fins al 2028 amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar al 2024 i renova el seu contracte un altre curs. Dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes són els títols que ha aconseguit fins ara Flick des de la seva arribada. I d'una renovació a una altra molt important també, la de Roberto Íñiguez, al capdavant de la banqueta de l'Espart Girona, on complirà el tercer curs consecutiu dirigint l'equip gironí.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
10: Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
19: Bona tarda. Déu-n'hi-do alguna de les tempestes que ens han anat afectant al llarg de les últimes hores. Sens dubte que ha estat al Baix Empordà, on més aigua s'hi ha recollit. En alguns indrets, com Sant Feliu de Guíxols, hem passat dels 100 litres per metre quadrat, gairebé 60 litres per metre quadrat, a la Obaga de Collserola, també al voltant dels 50 litres per metre quadrat al Cuber, en el cas del Camp de Tarragona. Encara fins aquesta mitjanit anirem tenint alguns ruixats intensos a cavall de les comarques de Girona, també Osona, el Berguedà, arribant al Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. La resta del país cada vegada més clarianes i una nit que tornarà a ser més aviat fresqueta. Despertarà el dimarts ja sense pluges, però amb humitat, amb boires a la Catalunya central, les fondalades de Girona i núvols també a la Costa Daurada, sobretot. I la tarda del dimarts encara portarà algun xafaguet, però ja molt local, i sobretot al voltant de la Garrotxa, d'Osona i de la Selva. Demà s'inicia una clara pujada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
10: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la 2 està tallada a Òdena en sentit Barcelona. Per un accident es fan desviaments per la sortida 549. També hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida per la mateixa incidència i a intensitat en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Sant Calma en sentit Lleida per un incendi de vehicle. Això provoca retencions en aquest tram. A la B30 i a Cua Barberà en sentit Girona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la ronda d'Alt i retencions de la Vall d'Hebron a la Via Júlia en sentit Besòs per un vehicle avariat que ja s'ha pogut retirar. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.
10: Comença una setmana d'escenificacions que hauria de culminar probablement divendres amb un Consell Executiu extraordinari per l'aprovació dels pressupostos. Això sí, tot depèn ara dels comuns. De moment, dimecres està previst que Generalitat i Estat signin els acords pactats amb Esquerra.
12: Mentrestant, avui, tant el president Salvador Illa com el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat el projecte de línia de tren orbital, un dels grans acords amb els republicans recuperat de l'època del segon tripartit. El projecte Adoni Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
10: I alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat l'acord. De seguida ho escoltarem. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona tarda.
0: Bona tarda. Sant Sadurní de Noia ha acollit aquest dilluns la presentació oficial de la línia orbital ferroviària, un recorregut de 120 quilòmetres que aprofitaria part de la xarxa de trens actual, que comptaria amb 23 noves estacions i prop de 70 quilòmetres de noves vies per enllaçar el Maresme i el Garraf amb les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat l'impacte que aquesta infraestructura tindria en les polítiques d'habitatge.
13: Catalunya diu que decideix avançar amb ambició perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, més a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
0: També hi ha intervingut en aquest anunci el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha destacat el pes que la nova línia ha de tenir pel teixit empresarial i productiu d'aquestes comarques de la segona corona metropolitana.
14: És la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
0: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases i començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins al 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, s'apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros.
10: Doncs aquest primer tram que es vol impulsar d'aquest tren orbital que unirà Granollers i Martorell, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
21: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
12: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Ferrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
22: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys, que tenim reservats els terrenys.
23: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dona un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
10: I ho dèiem en portada, la presentació de la línia orbital és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Això sí, els comuns adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord.
12: Està previst que el president Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzin aquest dimarts l'acord de pressupostos després del Consell Nacional d'Esquerra d'aquesta tarda.
10: Mont Carvajal.
24: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
10: Doncs el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC.
12: El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
25: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
10: Fora de Catalunya, el PP situa la victòria a les eleccions andaluses com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Judit Vallès.
2: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
3: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
2: El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons amb un total de 20 18, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
4: Si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
2: Tot i això, el Partit Popular andalús vol governar en minoria i espera l'abstenció de Vox, que en aquestes eleccions ha sumat una escó amb un total de 15.
10: L'OMS alerta que el finançament actual és insuficient per afrontar futures pandèmies encara més grans que la Covid.
12: L'Organització Mundial de la Salut adverteix que el món s'exposa a patir conseqüències encara més greus si no es reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Tot plegat són les conclusions de l'informe de la Junta Mundial de Monitoreig de la Preparació, un organisme independent que informa l'OMS i el Banc Mundial i que arriba enmig de la crisi de l'èbola a Uganda i al Congo i de l'adelantavirus.
10: Sobre la crisi de l'èbola, que ha obligat a l'OMS a declarar l'emergència de salut pública internacional, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat avui un missatge de tranquil·litat. I sobre el brot d'antivirus, el vaixell Ondius ja ha arribat aquest dilluns al port de Rotterdam, on es sotmetrà una neteja i desinfecció integral i els 25 tripulants i 2 membres del personal mèdic seran posats en quarantena.
12: Al port s'han instal·lat 23 cabines temporals per allotjar la tripulació internacional, però encara no s'ha decidit si es quedaran allà durant les 6 setmanes d'aïllament o si alguns viatjaran als seus països d'origen.
10: I en la plana internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons integrants de la missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. El 9FM, Guillem Rico.
5: En un dels vaixells de la flotilla hi viatja l'osonenca Ariadna Masmitjà. Aquest matí el 9FM ha pogut parlar amb l'activista quan començava l'operació.
6: Estem més o menys al mig de la flota, sabem que estan interceptant per 2 punts diferents i nosaltres estem veient un vaixell gran com el que ens va interceptar l'última vegada i ens van posar en aquell vaixell presó, doncs un com aquest, 2 vaixells militars i estem veient també una llanxa ràpida que està anant en direcció a un dels vaixells que està a prop nostre.
5: Masmitjà insistia que estan fent una acció legal.
6: Qui està cometent una acció il·legal és l'estat sionista genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos, estem a aigües internacionals, denunciar doncs, tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
5: Aquesta no és la primera vegada que intercepten una embarcació on viatja l'osonenca.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
10: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure, la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites.
12: Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i ha plegat uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana.
10: Esther Minguell.
8: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Després de la protesta, la Sagrada Família s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües i impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
26: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
8: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
27: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
8: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb la UGT i Comissions Obreres.
10: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Jordi Casino.
1: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
9: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
1: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
10: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
12: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
10: En territori, nous aiguats aquesta tarda que han afectat especialment el Baix Empordà. Ho sentíem en la secció del temps. Hi ha hagut inundacions en alguns carrers i baixos. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
15: En pocs minuts, alguns carrers del nucli de S'Agaró han quedat completament inundats. La forta pluja d'aquesta tarda ha provocat el tancament d'algunes vies al municipi de Platja d'Aro, com també l'entrada d'aigua en alguns locals. Diversos testimonis expliquen com ho han viscut.
16: Estábamos viendo una película cuando empieza a llover muy fuerte, ¿no? Y empezamos a ver que empieza a subir un poco y nosotros como, uy. Después pasa un rayo, se fue toda la luz y nosotros como, bueno, ¿qué pasó? Y después salimos al balcón, vimos que estaba todo inundado y yo dije, bueno, voy a ir a revisar mi coche porque tal vez estaba como este allá, porque antes estaba un poquito más arriba. Y dije, uy, tal vez me inundó.
17: A mi m'ha agafat amb cotxe, vinc cap a casa i no he pogut arribar a casa perquè he vist que aquí davant del súper i de moment el tinc per allà darrere aparcat.
18: Això és el primer que han de fer els municipals, tancar aquí i anar allà, perquè si no es nega el bar en un moment. El que han de fer és tancar perquè si no fan onades, els cotxes quan passen, ja ha passat el bus, ja ha passat i els hi... A mi no, però en ell, el bar, es queda en un moment fet una merda.
15: A Sant Feliu de Guíxols, l'Ajuntament ha decidit suspendre les classes aquesta tarda com a mesura preventiva davant la situació meteorològica.
10: Més coses. Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant, amb la finalitat de celebrar una mostra de consolidació i història. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
19: Amb els Marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els Marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
20: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres Marrecs, però nosaltres és Plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a Plaça del Vi, doncs, per nosaltres ens omple d'orgull.
19: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
10: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, on la Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro.
28: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran, fins a la cloenda a càrrec d'Angèlica Lidl amb 0001 La Creació a finals de juny del 27. Pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
0: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
28: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
10: I el desè concurs de microrelats de la Vall Fosca encara la seva recta final. El certamen, impulsat pel Museu Hidroelèctric de Cabdella, convida a transformar el paisatge en literatura amb històries de màxim 300 paraules. El termini de presentació acaba el pròxim 25 de maig i s'hi pot participar enviant el relat per correu electrònic. Ràdio Trem, Júlia García.
2: El concurs de microrelats de la Vall Fosca, impulsat pel Museu Hidroelèctric de Cabdella, arriba a la seva desena edició totalment consolidat. L'Àngels Jaime Juan, des de l'organització, ens explica l'objectiu principal d'aquest certamen.
7: Va néixer amb la idea d'apropar una mica, diguéssim, la literatura a la Vall Fosca, que, bueno, que a través dels relats es pogués identificar, doncs, la Vall Fosca, és a dir, que tingués també un caire una mica literari, no? Bueno, aleshores vam pensar, doncs, això, fer un concurs de microrelats i obrir-lo, doncs, a la participació de no només de gent de la Vall Fosca, sinó de gent d'altres comarques i de Catalunya, no? Perquè, bueno, volíem que fos en català.
2: Enguany els participants opten a premis de fins a 600 euros. Els textos de màxim 300 paraules i ambientats a la vall es poden enviar per correu electrònic fins al pròxim 25 de maig a les 2 del migdia. El veredicte es farà públic al juliol.
11: Notícies en xarxa. Esports.
10: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
13: Bona tarda, Lali. El Barça i Hansi Flick han fet oficial la renovació del tècnic alemany fins al juny del 2028, amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar el 2024 i amplia el seu vincle un curs més. Amb l'arribada de Flick, l'entitat culer ha sumat 5 títols. Dues lligues, una Copa del Rei i dues supercopes en unes primeres declaracions. Als mitjans del club, el tècnic alemany es mostrarà il·lusionat amb la seva continuïtat.
14: Of course, I'm really happy, you know.
21: Esclar, estic molt content, ja saps, quan recordo els últims partits, especialment a casa, al Camp Nou ha estat increïble l'ambient. Com ens animem en cada partit, això és molt especial. Ho hem donat tot i també ho farem l'any que ve perquè els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, també guanyar més títols i potser la Champions. Estem treballant per això.
14: Titles, maybe also the Champions League, we are working for that.
13: L'actualitat blaugrana també ve marcada per la lesió de Fermín, que el farà perdre el Mundial d'aquest estiu. El jugador del planter es va fracturar durant el partit d'ahir contra el Betis al cinquè metatarsià del peu dret i haurà de ser operat en els pròxims dies. Per cert, que l'agència tributària no veu corrupció esportiva del Barça en el cas Negreira. En un nou informe, Hisenda conclou que no consten pagaments a àrbitres ni que hi hagi cap prova que aquests pagaments condicionessin els resultats de l'entitat blaugrana. En bàsquet, l'Espar Girona anuncia la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club gironí, ho valora així.
22: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat, doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
13: En hoquei patins, el Vilassant està sent rebut a aquesta hora per l'Ajuntament per celebrar el títol aconseguit de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón anfitrió a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florenza i un gol de Luchi Agudo. Maria Porta, la capitana de l'equip, s'ha dirigit des del balcó de l'Ajuntament i s'ha mostrat optimista de cara al futur més immediat.
23: L'any passat ens vam treure ja l'espineta i vam començar a saber que era pujar aquí dalt al balcó. Esperem que puguem pujar d'aquí unes setmanes. I com he dit, al final hem demostrat amb els anys que els pobles petits podem fer coses molt grans i espero que puguem seguir molts anys fent el mateix.
13: I notícia d'última hora, en handbol, el Fraikin Balomano Granollers ha anunciat la renovació d'Antonio Rama per continuar al capdavant de la banqueta granollerina. El tècnic ballesà ha signat per 3 temporades i s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint a l'equip granollerí. A més, el club també ha anunciat que Robert Cuesta, fins ara a l'equip femení durant 8 temporades, passarà a ser el segon entrenador del conjunt masculí.
10: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
8: Finques Blaumar.
24: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
8: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
24: 93 792 0440.
8: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
24: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
25: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
26: Com pot ser, si sempre feu fotos?
25: Sí, però no són de veritat.
26: I si li regalem un reportatge?
25: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
26: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
27: Sabies que...
29: Les anguiles elèctriques, a més de generar descàrregues de fins a 860 volts per caçar o defensar-se, poden fer servir polsos elèctrics febles per veure la foscor. Aquest fenomen, anomenat electrolocalització, funciona com un sonar biològic similar al dels ratpenats. Les anguiles emeten petits polsos elèctrics que reboten en objectes propers, com roques, i els receptors de la seva pell capten aquests senyals distorsionats. Això els hi permet crear un mapa tridimensional del seu entorn i fins i tot en aigües tèrboles on la visió és inútil. Curiosament, aquest sistema és tan precís que les anguiles poden detectar diferències en la conductivitat dels materials. Per exemple, poden distingir entre éssers vius i objectes inerts. Aquest superpoder elèctric ha inspirat tecnologies com els sensors per a robots submarins. Les anguiles elèctriques, natives de Sud-amèrica, són un exemple sorprenent de com l'evolució ha creat solucions enginyoses per a desafiaments ambientals.
30: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern català i espanyol han convocat una comissió bilateral que se celebrarà dimecres a Madrid a 4:45 de la tarda. És la condició que ha posat Esquerra per tenir garantia del compliment dels acords al voltant dels pressupostos que depenen de l'Estat. Segons l'ordre del dia, la comissió donarà llum verda a la línia del tren orbital, al nou consorci de la zona franca, el consorci per supervisar l'execució d'inversions i reforçarà les competències en la gestió del litoral. I Josep Rius ha anunciat que no es postularà per ser candidat a Junts a l'alcaldia de Barcelona el 2027. En una carta oberta a la militància de Junts per Barcelona, el portaveu del partit explica que havia estat sopesant molt seriosament la possibilitat de liderar la renovació del projecte a la capital catalana, però assegura que l'anunci de Jordi Martí d'optar la candidatura altera les condicions que s'havia fixat, segons Rius. En les actuals circumstàncies no es pot postular per ser candidat i contribuir, diu, a una confrontació que no servirà al seu entendre per sortir-ne més reforçats i diu que no el trobaran en la lògica de la divisió interna. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que s'ha registrat a la República Democràtica del Congo i a Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. A més, hi posa distància.
2: De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
1: I la compravenda d'habitatges va caure un 3,5% al març amb 10.000 operacions registrades per sota de les 10.300 del mateix mes de 2025, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Els registres del tercer mes de l'any acaben amb 6 mesos seguits de pujades interanuals. Els habitatges nous també han anat a la baixa al voltant d'un 2%. I 2 detinguts a Manresa per haver agredit 4 dones musulmanes enmig del carrer. Es tracta d'un home de 44 anys i d'una dona de 47. Els fets han passat aquest diumenge poc abans de les 8 del vespre, quan una patrulla policial ha vist un grup de persones barallant-se. Les 4 dones pateixen contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny. Els Mossos atribueixen als arrestats delictes de lesions i també d'odi. Darrera temporada de Carme Portaceli com a directora artística del Nacional, amb l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: Terrenys en joc, amb Oriol Leo.
1: Molt bon vespre. Comencem un nou programa esportiu des dels estudis de Ràdio Arenys. Avui és 18 de maig. Estem contents. Ara explicarem el per què. Passen uns minuts de les 8 del vespre. Estem a Arenys en joc. I és que avui repassarem, com sempre, els resultats esportius del cap de setmana i avui sí, celebrarem una lliga, un ascens, la lliga del masculí d'hoquei. Podrem escoltar durant el programa l'entrenador i també alguns dels jugadors. Més qüestions que explicarem. El Cinera United no ha accedit al play-off d'ascens a tercera catalana i l'Arenys Bàsquet femení ha dit adéu al títol de segona territorial. El vòlei femení estarà a fases d'ascens i potser aquestes fases es faran aquí a Arenys. També avui parlarem de vela, perquè aquest cap de setmana ha acabat la regata Emili Lledó, Dilca, el Club Nàutic d'Arenys, i també la regata Jacinto Ballester, de creuers ORC, puntuable per al Campionat d'Espanya, i també la Copa Raesi. Parlarem també d'atletisme, perquè tenim un nou èxit de Mar de Mitjans i més resultats dels joves esportistes de la penya Apanemi. I acabarem el programa escoltant a Diego Cunda, jugador de vòlei arenyenc, que juga amb el Barça i s'ha proclamat campió d'Espanya. Doncs som-hi, comencem, com cada dilluns, l'Arenys en joc.

0: Arenys en joc, amb Oriol Leo.
1: No sé si cantaven xagagagà o què han cantat per celebrar el títol de Lliga, el campionat de Lliga, als jugadors del masculí de hoquei patins, del senyor masculí, els jugadors, l'entrenador, l'afició, el club, tothom ha pogut celebrar aquesta Lliga perquè el senyor masculí

0: els que ho han aconseguit són ells i els veritables protagonistes. I no vull oblidar un 10 per l'afició, eh? De veritat, que ha sigut molt maco.
1: Doncs fem-li cas, perquè és un senyor que sap el que es diu, eh? Parlem amb jugadors i podem començar amb l'Arnau Ametller. Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies. Estem molt contents d'haver-ho aconseguit.
3: I tant. Explica'ns una mica com ho heu viscut, això, com ha anat aquesta victòria a casa i què significava, òbviament, doncs aquest campionat de Lliga i aquest ascens tan desitjat, històricament, que per fi ho tenim aquí.
2: Doncs sí, a veure, va ser un partit que se'ns va posar molt de cara molt aviat. I llavors, bueno, hi va haver-hi una pilota va sortir de la pista i va tocar en un company i es va refredar com una mica, llavors va ser tot una miqueta més pausat, però bueno, sempre controlant el partit i amb el pavelló ple, pues, bueno, de moment tot estava controlat i fins que va pitar al final, que llavors va ser la gran festa que vam disfrutar-la nosaltres i l'afició.
3: I tant, home, devia ser apoteòsic, no?
2: Sí, a veure, jo ara, bueno, feia molts anys que no jugava i el ve tornat i ho havia viscut de petit i bueno, va ser una emoció, van sortir tots els mals en aquell moment, ja va ser com treure'ns ja tota la pressió que havíem aconseguit, perquè a part la temporada ha anat molt bé, no s'ha perdut ni un partit a casa amb molt bons resultats i ha sigut una temporada pràcticament perfecta, tot i tinguent encara el match ball de, si hagués passat algo dolent, poder-ho salvar la següent setmana, però no, molta il·lusió i bueno, una festa que va durar fins llargues hores de la nit.
3: I tant, per tant, avui ja, mirant-ho una mica més ja d'aquesta perspectiva i després d'aquesta tan intensa celebració, ara ja, doncs, valorant ben bé tot el que s'ha fet, aquest ascens que per fi arriba, ja pensant en la temporada que ve.
2: Sí, ara ja toca bueno, que tornar ja a pensar en l'any que ve, perquè crec que ja tenen un equip per l'any que ve d'estar lluitant igualment per tornar a pujar de categoria, perquè realment bueno, són un equipàs que eren molt bons individualment i aquest any amb en Xavi hem aconseguit que ho fem, a més, col·lectivament. I jo crec que mantinguent la línia i potser amb alguns petits retocs o alguna ajuda més, l'any que ve, amb una mica de sort, podem estar intentant lluitar per tornar a pujar de categoria, perquè és que ja et dic que estic acompanyat d'uns grans jugadors de hoquei que crec que tenien una mica com la llum apagada i amb en Xavi i tots han vist que, és a dir, que són molt bons, realment. Hi ha un equip molt, molt maco, que es posen tots molt bé, s'ajuden i s'ha fet una gran família que crec que clar que bé podem tornar a estar a les posicions de dalt per lluitar per tornar a pujar.
3: Doncs esperem que sí. Aquesta Lliga heu tingut molts bons resultats, hi han hagut partits que s'han guanyat per una diferència de gols espectacular. Tot i això, per això, ha anat just, sempre trepitjant els tabons a la Salle Bonanova, esperant que ens ho paguessin, ho van fent frec a frec, per això heu acabat. Vull dir que ha sigut una molt bona temporada, però tampoc es pot dir un passeig triomfal per l'Arenys que ha quedat a 20 punts del segon. Ha sigut molt just.
2: Sí, no, la Salle, hem estat allà els dos lluitant colze amb colze, i el que deies tu, esperant nosaltres ja que vinguessin a casa per poder recuperar els 3 punts que van perdre allà a Barcelona, i a més poder-s'hi recuperar el gol a Baraix, que era una cosa molt difícil, perquè allà era un 4-0, i recuperar un 4-0, la veritat és que era més difícil, és a dir, guanyar el partit el podies guanyar, però tindre a més el gol a Baraix, que si a l'últim partit quedàvem empatats perquè d'allò, poder-nos emportar igualment el campionat de Lliga. I sí, haver sigut una Lliga de, m'ha semblat, hem fet 200 i pico de gols esperant, encara queda un partit més, i si no som l'equip menys golejat, som el segon menys golejat. És a dir, hem fet molts gols i ens n'han fet molt pocs, però m'ha semblat que tenim una diferència de 150 gols a favor nostre. És a dir, que sí, que l'equip ha treballat molt bé en defensa, els porters han estat perfectes, i al final, pues, gràcies a Déu, s'ha pogut celebrar tot abans d'hora i no hem hagut de patir fins l'últim moment i bueno, i que sempre hi poden haver-hi sustos, no ens enganyem.

0: a l'esport en un moment se't complica tot i ho passes malament. I no, l'equip ha complert, hi havia molts nervis, però quan era el moment d'estar pista es jugava com s'havia de jugar i es treien els resultats.
1: Doncs, Arnau Ametller, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona aquí a Barenys en Joc i, com dèiem, moltes felicitats i a lluitar per nous objectius.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Doncs ara escoltàvem les paraules de l'Arnau Ametller, però l'entrenador ens deia, parleu amb els jugadors, doncs vinga, parlem amb més d'un. També podem parlar amb el Pau Joguis. Pau, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Doncs molt bé, i també felicitats per aquest campionat.
2: Moltes gràcies.
1: Explica'ns una mica, Pau, com ho has viscut, com ha anat el fet de ser campions a casa guanyant aquest partit, que encara no és l'últim, encara en queda un, però una jornada abans sí. Ja heu pogut guanyar la Lliga, aconseguir l'ascens. Bé, quines han estat les sensacions?
2: No, bé, doncs molt contents, cansats també perquè fins a la penúltima jornada no hem pogut pujar matemàticament, s'estava fent llarga la temporada, però finalment amb la persistència hem pogut aconseguir-ho. I molt contents, la veritat. El dissabte va ser una tarda genial, que no oblidarem, i ja estem nostàlgics pel que vam viure, i res, després la nit també, la celebració, tot va estar genial.
1: Home, és que poder-ho celebrar a casa, a més a més, en una temporada sí. Que heu tingut, ho dèiem ara, molts bons resultats molt amplis, però que tampoc ha estat allò que dius una passejada de l'Arenys, perquè ha sigut molt justa la temporada, sempre darrere la Salle Bonanova esperant l'ensopegada. Bé, al final això ha arribat, heu pogut recuperar, però que els heu tingut sempre i els teniu encara molt enganxats. Per tant, vull dir que ha sigut una temporada que no podies donar res per fet fins a última hora.
2: Exacte, era aquesta pressió constant, no? Des del primer partit, la primera jornada, fins ara, al final, ve la classificació i ho demostra, no? Fins a falta de 3 punts per jugar, només hem perdut 5 i inclús així hem tingut a la Salle sempre enganxats, no? Vull dir, perquè vegis que ha sigut una temporada quasi perfecta per la nostra part, però per la Salle també, i realment ha estat entretingut en aquest sentit, competir-ho contra ells, hem tingut també canvis de lideratge a la Lliga, per tant, ha sigut entretingut.
1: I tant, no? Entretingut. I això, quan arribes al final d'aquesta manera i ho aconsegueixes a casa, a l'afició devia tornar-se boja.
2: Sí, l'afició, bueno, ja venia preparada. També sabíem que aquest últim partit no era el partit més complicat, però s'havia de jugar igualment. Però l'afició ja venia preparada més que res per celebrar l'ascens i això, i fer el sopar després, de conjurar amb tothom, l'afició, família, amics, que tothom tenia moltes ganes, no només els jugadors.
1: I tant, sens dubte. I ara, res, nous reptes. Ara ens deia l'Arnau que veu aquest equip la temporada que ve ja lluitant altre cop per tornar a pujar l'any que ve mateix. Com ho veus tu mateix, Pau?
2: Bueno, sí, aquestes són les ganes que tenim tots. Sí que creiem que som capaços, creiem que tenim nivell per seguir competint per somnis grans, que seria tornar doncs, a intentar lluitar per l'ascens. Mai se sap, al final una temporada s'ha de començar, s'ha de veure com van les dinàmiques, els equips que et trobes. Per tant, mai se sap, no? S'ha de ser una mica prudent. Però sí que les ganes les tenim, les ganes d'intentar seguir pujant no falten.
1: Les ganes i el talent, i el bon joc, bon joc que heu trobat també. Imagino que avui l'entrenador ens deia jo no vull parlar, que parlin els jugadors, però una part de mèrit també deu tenir, el Xavi Gallén.
2: Una molt gran part, la veritat. Aquest any, la primera temporada amb ell, ha sigut tot un descobriment, perquè nosaltres, al final, com a jugadors, ens coneixem de tota la vida. Tots hem jugat junts des de petits, alguns han marxat, però hem tornat a venir cap aquí, i ens coneixem de sobres, no? Però aquest punt de qualitat en el joc col·lectiu ens l'ha donat ell i al final estem superagraïts amb ell i res, a seguir perfeccionant per la temporada vinent el joc de l'equip i amb el talent que tenim cadascú individual, jo crec que podem donar doncs, moltes alegries també a aquest club.
1: I tant, això esperem, perquè l'any passat ens vam quedar amb la mel a la boca, amb aquest ascens.
2: Ja està.
1: Oblidat. Això ja, com si no hagués passat. Ara ho podem gaudir amb totes les lletres, aquest ascens.
2: Totalment.
1: Perfecte, Pau. Doncs sí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i res, a seguir-ho celebrant i pensant ja en la temporada que ve. Moltes gràcies, bona tarda.
2: Moltes gràcies, vinga, merci.
1: Doncs parlant amb jugadors també podem parlar amb el Ricard Castejón, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: De nou, també felicitats,
3: Moltes gràcies.
1: Bé, els teus companys ara ens ho explicaven, però vull que tu també ens expliquis com ho vas viure, com és aquesta sensació de guanyar un campionat, un ascens a casa, guanyant el partit i celebrant-ho amb l'afició?
3: Bueno, doncs al final ha sigut un ascens que ha costat molts i molts anys, portem darrere d'aquesta meta, i per fi s'ha aconseguit, ja no només amb un equip super, pues, super competitiu i que juga molt bé al hockey, sinó una colla d'amics que ens vam juntar i ho hem aconseguit, i a sobre poder celebrar el títol de la nostra afició és una cosa increïble, o sigui, històric.
1: I tant. I una lliga, Ricard, que no ha estat fàcil. Heu tingut resultats boníssims, eh? Uns resultats de diferències de nou marcador bastant importants, però tot i això, sempre doncs, amb la Salle Baronova ben enganxats, vosaltres darrere, després vosaltres davant, tot i això, doncs, encara els teniu a 3 punts, queda un partit, però ja sou campions, però vull dir que no heu quedat allò a 20 punts del segon, que tota la temporada heu estat molt enganxats.
3: Sí, no, completament. O sigui, al final, de fet, la primera volta anàvem segons tot el rato, fins que vam poder pues, guanyar la Salle, canviar una mica no, pues, la dinàmica amb la que anàvem i aconseguir el primer lloc. Al final, Tercera Catalana és una lliga que es decideixen per la mínima, perquè al final pues, sempre hi ha, no, com dintre Tercera Catalana, com dos lligues dintre la lliga, dels quatre que van a dalt i els altres. I bueno, és ser molt regular i molt constant. Jo crec que altres vegades no hem aconseguit l'ascens perquè no hem estat tan regulars. I aquest cop, bueno, tot i no mostrar això que tu dius, no acabar 20 punts del segon, hem sigut força regulars i ens hem pogut mantenir el lideratge.
1: I tant, un lideratge, un ascens que per fi arriba. Ara, mentre parlàvem amb l'Arnau, parlàvem amb l'Arnau i ens deia jo veig aquest equip tan bo i tan ben unit que l'any que ve mateix ja el veig per tornar a pujar de categoria. No sé com ho veus, això.
3: Completament d'acord. O sigui, jo crec que bueno, hem fet el que et deia abans, no? O sigui, som com una família, tant dins com fora la pista, i ens portem superbé, i jo crec que això ho traslladem a l'hora de jugar, disfrutem molt jugant junts, i a part que jo crec que dins l'equip hi ha una qualitat enorme, i jo estic completament d'acord amb el que diu l'Arnau, i crec que la temporada que ve el nostre objectiu ha de ser pujar a Primera Catalana.
1: A veure, doncs, si s'aconsegueix. Bé, de moment, avui l'entrenador, el Xavi Gallén, ens deia jo no parlo, avui que parlin els jugadors perquè són ells els que ho han aconseguit, eh? Els he ajudat una mica. Home, com us ha ajudat l'entrenador?
3: Al final, bueno, ens ha donat pues, una altra visió, va arribar, ens va estar observant, va canviar quatre coses i l'equip va començar a funcionar, i al final bueno, té molt de mèrit i té gran culpa ell de que hem aconseguit l'ascens. Vull dir, al final els jugadors fa un parell d'anys amb els mateixos pràcticament i no es va aconseguir, i aquest any amb ell, ja et dic, va tocar quatre coses i hem aconseguit l'ascens que portàvem de temps perseguint, i al final això és mèrit de tots, de jugadors i entrenador i club i tothom.
1: I tant, i d'afició, també. Que...
3: Exacte, i d'afició, que al final els partits de casa hem sigut superforts gràcies a que el fons de les coses estava la majoria de partits a petar, a jugar al rival que tingués, si ja fos molt fort, molt fluix, i sempre animant des del minut zero, i estic segur que si no arriba a ser per ells, l'ascens no tinc tan clar que s'hagués aconseguit.
1: Sí, tot ajuda, i aquesta gran família, aquesta gran unió que teniu al camp, crec que també es trasllada en la grada, i això fa veure-us a vosaltres així de bé, també fa que la gent encara tingui més ganes de seguir-vos, d'animar-vos i d'estar al vostre costat.
3: Sí, no, completament d'acord, i et dic, i des d'aquí, els que ens escoltin, doncs, agrair eternament a que ens hagin acompanyat durant tota la temporada i ens hagin estat animant i hagin estat al nostre costat tant quan guanyàvem i quan perdíem. I res, dir simplement que això només és el començament, que al final som, com he dit abans, una gran família, hi ha molt de potencial, hi ha molt de qualitat, i estic segur que l'any que ve, la temporada que ve, donarem més alegries a l'afició i seguirem i estarem allà per lluitar per pujar a Primera Catalana, no en tinc cap dubte.
1: Doncs des de Ràdio Arenys us seguirem i farem doncs, cada dia puntualment el resum dels vostres partits i cantarem, segur, un nou ascens la temporada que ve. Moltíssimes gràcies, Ricard, bona tarda.
3: Gràcies a tu, que vagi molt bé. Adéu a tots.
1: D'aquesta manera, amb aquesta il·lusió, amb aquesta força, amb aquesta energia, hem pogut cantar, celebrar, parlar d'aquest ascens, d'aquest títol de Lliga de l'hoquei masculí aquí al programa Arenys en Joc.
4: Quin goig haver pogut començar avui el programa així, celebrant aquesta lliga, aquest ascens de l'hoquei masculí. Però ara hem de parlar de la resta d'equips, eh? Del primer equip femení de l'hoquei patins, no ens movem d'aquest esport. En aquest cas, aquest equip continua la lluita per fugir dels darrers llocs a la classificació. Han jugat dos partits. Divendres van perdre a Voltregà per 2-1 i dissabte van empatar 1-1 davant el Xum Selvafil de Maçanet. Podem escoltar l'entrenador Xavier Uller.
5: Aquesta setmana el primer catalana femení vam jugar dos partits, un divendres a Voltregà contra el quart classificat i el dissabte vam jugar a casa contra el Xum Maçanet, cinquè classificat. A Voltregà el resultat va ser de 2-1, vam ser dominadors del partit, però el que compta és el gol i aquesta temporada pues, no estem bé de cara a porteria. I això es va costar pues, perdre el partit a Voltregà. I el dissabte vam jugar contra el Maçanet amb el resultat d'1-1. Un altre resultat per mi que tenia que ser a favor nostre, però com he dit abans, tenim un problema aquesta temporada, que és el gol. I fent un gol als partits és molt difícil guanyar hockey.
4: Doncs ara han d'evitar surts d'última hora, eh? Han d'evitar riscos i les aranyenques per anar bé haurien de guanyar en el seu desplaçament al camp del segon classificat, el Sant Celoni, en el partit que tancarà la competició del seu grup, el grup A de Primera Catalana.
6: Arenys en joc.

0: I ara canviem d'esport, passem al bàsquet, perquè un altre dels desenllaços més transcendentals és el que té a veure amb l'Arenys Bàsquet femení. Comencem per al femení. Després de la seva derrota contra el Cabrera del dijous, depenia dels resultats del Sant Celoni i del Canet per proclamar-se campió de segona territorial. L'havien de perdre tant un com altre. Doncs bé, aquesta carambola no s'ha produït. Les contundents victòries de Sant Celoni i del Canet han provocat un triple empat a 22 triomfs i 4 derrotes, on el bàsquet Average deixa com a campiones les canetenques, seguides per l'Arenys Bàsquet, que finalitza segon, i el Sant Celoni, que acaba com a tercer classificat. En volem parlar de tot el que això significa, de les possibilitats d'ascens que encara pugui tenir l'Arenys, malgrat no haver guanyat la Lliga, i això ho podem parlar amb el Miquel Mateu, que és l'entrenador d'aquest equip. Miquel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Bé, quina llàstima, eh? Avui volíem trucar-te per cantar una lliga, per cantar un campionat, un ascens. La setmana passada, ja a finals de la setmana passada, ho dèiem, que la cosa s'havia estroncat amb el darrer partit que vau jugar. Finalment, segones, eh? Segones a la competició. Miquel, això què és el que significa i com ho viviu?
1: Bueno, sí, és com tu bé dius. Al final hem estat tot l'any lluitant per estar al capdavant de la classificació. S'ha mantingut durant la majoria de les jornades i, bueno, depeníem de nosaltres a l'últim partit, havíem de guanyar i no ens va sortir bé. Aleshores vàrem perdre, hem quedat segones classificades, però, bueno, normalment en aquestes categories acaba pujant el primer o el segon. Uh-huh. Aleshores encara tenim, doncs, l'esperança, diguem-li, o la il·lusió de mirar de pujar d'aquesta manera, perquè ve a ser habitual. L'any passat ja ens va passar, vam quedar terceres classificades i el primer o el segon del nostre grup va pujar. Aleshores, creiem que també ho farem. Aleshores, bueno, analitzem la temporada. Ha sigut una temporada, en resum, bona, però molt complexa i amb moltes situacions complicades pel fet de que hi ha hagut moltes lesions, hi ha hagut algunes jugadores que durant la temporada, doncs, han deixat l'equip, i clar, això fa que costa de mantenir una línia, una continuïtat, i bueno, encara les jugadores han lluitat prou per estar mantinguent-se al capdavant de la classificació, no?
2: Sí, sí. A veure si doncs es pot aconseguir aquest ascens. Quan se sabrà, Miquel, o de què depèn que l'Arenys pugui pujar?
1: Bueno, al final dependrà de la quantitat d'inscripcions que hi hagin en les categories superiors. Normalment sempre hi ha equips, doncs, que per mancança de jugadores, perquè hi ha canvis de categories i no poden assumir una categoria superior, o gent que renuncia a pujar, i aleshores sempre queden buits. I d'aquesta manera, va, no és imminent, perquè no és allò que diguis, és que d'aquí a final de mes, per exemple, ho sabrem. No. Això és la federació, que realment, doncs, ells ho gestionen, i quan ells tinguin tancat una sèrie d'inscripcions és quan ens dirà, doncs mira, al final si podeu pujar o heu de mantenir la classificació o la categoria que teníeu.
2: Uh-huh. Val, doncs caldrà estar atent i, com deies, mantenir aquesta esperança, aquesta il·lusió, que, home, ho deies, ha estat una bona temporada, heu tirat partits endavant amb molta solvència, heu guanyat en camps difícils, a casa també, partits complicats. Home, és una llàstima que no haguéssiu pogut ser campiones de Lliga, perquè tot estava enfocat a que així fos. Per tant, bé, si almenys pot venir un ascens que doni sentit a tot plegat, seria molt bo, no?
1: Sí, sí, tant. No, realment, jo crec que és l'objectiu que teníem i és el que, pel que encara lluitem, no? A més, jo directament, doncs, soc l'entrenador del sènior femení i també porto sots 25 femení, i elles, doncs, també han fet una gran temporada. Elles han quedat campiones de la seva lliga i ara, a partir d'aquest cap de setmana, juguen les fases per mirar de quedar campiones de tot Barcelona i, si ho assolissin, doncs campiones de Catalunya. Uh-huh. O sigui que a nivell grupal el bàsquet femení Arenys està pujant i necessitem donar-li aquestes empentes de qualitat per mirar d'assolir un bon nivell, un bon ritme, i que realment el bàsquet femení, doncs, tingui una ascendència, no?
2: I tant, home, un bàsquet femení que, com deies, està pujant de nivell, però també tenim el bàsquet masculí, que també doncs, lluitava per ser segon a la Lliga, finalment ha acabat tercer el sènior, en aquest cas. L'hoquei ha guanyat la Lliga, l'hoquei masculí, el vòlei femení, també estarà en fases de descens, el masculí superlligadors. En general, a tots els nivells, esportivament parlant, Arenys de Mar té molt a dir.
1: I tant. No, hem de lluitar per l'esport, hem de lluitar per les que les instal·lacions d'Arenys de Mar es mantinguin, es millorin, i en breu jo crec que és molt necessari poder fer un pas endavant i tenir quelcom més cobert, però ja no cobert només de sostre, sinó cobert per poder-hi competir sense problemes amb pluges i companyia, perquè l'esport, primera, que és un valor molt important, i segona, que els clubs que tenim a Arenys de Mar doncs en podem estar molt satisfets de tota la feina que s'està fent. I això és un plus que per un poble com Arenys s'ha doncs, de tenir molt, molt en compte.
2: I tant. Doncs, Miquel Mateu, estarem pendents, quan se sàpiga alguna cosa, quan la federació decideixi quins equips pugen, quins es queden a la mateixa categoria, doncs ho comentarem, Ens agradarà molt que ens ho féssiu saber per poder celebrar, a veure si podem celebrar un ascens de categoria per al sènior femení de l'Arenys Bàsquet. Això estaria molt bé.
1: Doncs moltes gràcies, i així serà. La que ho sapiguem, us farem la comunicació i esperem poder-ho celebrar tots junts.
2: Esperem que sí. Moltíssimes gràcies, Miquel. Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en Joc.
2: I havent repassat el femení, parlem també del masculí, perquè no tenien tant en joc en aquesta última jornada, però bé, també era important que haguessin guanyat, i no han estat capaços d'aconseguir quedar segons a la Lliga de Segona Territorial a la darrera jornada. Jugaven aquesta plaça justament contra els rivals que tenien a la pista, el Badalona, els salesians de Badalona. Doncs bé, hi han perdut 81-62. Xavi Isarn destaca que va ser un partit molt i molt dur.
4: El partit que vam jugar el dissabte contra els salesians de Badalona, ja ho dèiem durant la setmana, que seria un partit molt complicat i molt dur. I, de fet, la imatge del partit és la de l'Eric Quirós abandonant el maig en el tercer període a causa d'un cop de colze fortuït, fet expressament, que va fer que hagués de marxar ràpidament cap a l'hospital perquè li van deixar l'ull molt, molt, molt inflat, i ens pensàvem que tenia algú greu, però per sort doncs ha quedat tot en una hematoma. I bé, ara ja està a casa recuperant-se. El partit, doncs, nosaltres vam sortir bastant intensos, no diria pas que vam sortir relaxats, el que passa és que ells van sortir molt, molt, molt forts, molt forts, molt enxufats i tal, i se'n van anar del marcador. Em sembla que se'n van anar de 13 o 14 punts. Llavors nosaltres vam canviar una mica el sistema, ja sigui en atac i en defensa. Ens vam posar amb una actitud molt bona, brillant l'excel·lència, i de fet vam recuperar molt en el marcador. El que passa és que ells, a la represa de la mitja part, van pujar encara més el llistó, l'àrbitre va deixar jugar, va deixar jugar-los bastant amb ells al límit de la defensa. A nosaltres la veritat és que ens va pitar una miqueta més del que ens solen pitar, i això va fer que nosaltres baixéssim una mica la intensitat defensiva. Però tot i això, doncs, molt content per als jugadors, ho vam estar lluitant fins al final. El marcador final que posa de 20 no és del tot correcte, ja que fins al minut que quedaven 3 minuts o així, em sembla que estàvem perdent de 9 o 10 punts, però com que ells portaven una dinàmica molt forta, doncs vaig decidir fer rotacions, ja que era l'últim partit, i al final doncs, ells ens van acabar fent 7 o 8 punts, que són aquests 19 o 20 punts de diferència que van agafar. Però ja dic que molt, molt content de l'actitud de l'equip. Vam anar a competir, en cap moment vam baixar els braços, vam estar lluitant. També dir que ens van plantar allà a jugar amb 8 jugadors sèniors, dels quals un estava mig lesionat, que és l'Ot Puy, que va fer un esforç per acabar jugant aquest partit últim de la temporada. I donar també les gràcies a en Didac i a en Jordi del Sots 25, que a últim moment ens van venir a ajudar a cobrir les baixes que teníem. I ja està, temporada acabada i amb el cap ben alt i orgullós del treball que ha fet l'equip durant tot aquest any.
0: Doncs així ha acabat l'Arenys, ha acabat segon al bàsquet masculí, la lluita era pel segon lloc, els badalonins van guanyar, per tant l'Arenys Bàsquet ha acabat tercer, Això redueix les seves possibilitats d'ascens. Ho sentíem quan parlàvem amb el Miquel Mateu del bàsquet femení, que ens deia que el segon té moltes possibilitats de pujar, en aquest cas el masculí ha acabat tercer, però no en té tantes, però encara podria ser que pugés de categoria. Canviem d'esport.
3: Arenys en joc. Tot el que cal saber sobre els equips i esportistes aranyencs.
0: I ara passem al voleibol. En aquest cas tenim en joc el primer equip femení de l'Arenys Voleibol, que ha guanyat el penúltim compromís de la temporada en el marc de la fase de promoció d'ascens a primera divisió. Tot i que jugaven fora de casa, les noies, que són segones, han derrotat per 3-0 al Terrassa. El president del voleibol, Albert Ferran, confirma la presència de l'Arenys a fases d'ascens i anuncia, ara ho sentirem, que han demanat organitzar aquestes fases aquí a Arenys.
5: Penúltim partit de Lliga, segones a la classificació. Aquest cap de setmana es va pujar a Terrassa. Bueno, un partit... Terrassa és el sisè classificat, un partit que no es va complicar, no va ser difícil, tot i que Terrassa no ho fa malament. Jo crec que poder haurien d'estar una mica per sobre del que estan en la classificació. Tot i així, és un partit controlat de principi a fi, va jugar tothom va fer un bon partit, les coses com siguin, tant les titulars com els que van entrar suplents també ho van fer-ho molt i molt bé. I 3-0, i doncs ja està. Matemàticament, nosaltres a un partit per acabar contra Franqueses, segur que anirem a fases. La primícia és que hem demanat a la federació poder-les organitzar el dia 6-7 de juny aquí al pavelló Fondó de les Creus i, bueno, si ens les donen, doncs ja us ho anirem dient i ja ho anirem fent una mica de bombo per veure si puja força gent i podem ascendir a primera catalana.
0: Doncs l'Arenys, que suma ara 30 punts, jugarà la setmana que ve l'últim partit de la fase de promoció. Ho sentíem al camp de les Franqueses Verd. Volen guanyar-hi per evitar veure's superats pel Llars Mundet, que és tercer amb els mateixos punts que l'Arenys, però ja ho hem sentit, el president ens ha confirmat que matemàticament ja són a fases. I ara passem al futbol, també al futbol sala, perquè el Cinera United, comencem per qui, no competia aquesta última jornada, però sí que ho feia la Verdi Blanca de Mataró, un equip amb el qual es jugava la possibilitat de participar en el playoff d'ascens a tercera catalana. La victòria per 2-1 de la Verdi Blanca davant el Calella, campió del grup, ha condemnat el Cinera a continuar sent equip de quarta catalana després d'aconseguir la sisena posició i 41 punts, que són 3 menys que la Verdi Blanca. Ara podem escoltar l'entrenador del Cinera, el Cristian Pajuelo.
6: com bé dius, aquesta setmana no jugàvem, i quan no depens de tu mateix per entrar doncs, a play-offs, doncs, l'únic que quedava era esperar que la Verde Blanca ni empatés ni guanyés. Sabíem que rebien el líder, sabíem que el líder ho tenia tot fet, però sí que és veritat que el líder ho havia guanyat pràcticament tot. Només havia cedit dos empats i una derrota feia dues setmanes a casa d'un bon rival com és el Llavaneres, però confiàvem que doncs, el Calella fes un bon partit i que guanyés el seu partit, però no va estar així. La Verde Blanca va acabar remuntant el resultat de la mitja part de 0-1 i va acabar imposant-se per 2-1 i al final doncs, és l'equip que entra com a cinquè classificat en aquest playoff.
0: De cara a l'any vinent, doncs, no hi haurà encara cap enfrontament entre els principals equips del Club de Futbol Arenys i el Cinera United, ja que seguiran un a tercera i l'altre a quarta.
7: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc.
0: I el Club de Futbol Arenys ja ha acabat cinquè classificat al seu grup. Un intranscendent partit a domicili contra el Vilassar de Dalt ha acabat amb un clar 3-0 a favor dels locals, però ja ni uns ni altres s'hi jugaven res, ho comenta Juan Maguedes, auxiliar del primer equip.
8: Al final, la temporada, el resumen ha sido muy buena, una temporada que a priori era un grupo fuerte, el Maresme, buenos equipos, y a la vista está que un equipo como San Pol, que tiene un equipazo desciende, o el Malgrat tiene un equipazo casi que se la jugó hasta el final, Zambi con su historia en la tercera catalana, más de lo mismo, hasta el final pues, jugamos el descenso. Y nada, la temporada dura, que en resumen ha sido buena porque quedamos en un quinto puesto, cómodo. Tuvimos opciones en la primera vuelta de estar entre los tres primeros, que Iori, bueno, tenía un premio y nada, hemos luchado hasta el final. Como te digo, un final de temporada flojo también porque no te juegas nada, la cabeza no piensa igual del futbolista y nada. Pero bueno, contento. Como dije antes, quinto puesto, que nos hace coger fuerza y para el año que viene seguir luchando por lo que queremos, que subir a la segunda plana.
0: Això en futbol, i en futbol sala també final de competició i un final bastant igualit pel futsal Arenys. No es jugava res en la darrera jornada al camp del CASP, però tot i això ja ha patit una golejada. Ha perdut per 9-0.
7: Futbol, bàsquet, hoquei patins, handbol, vòlei, rem, atletisme, Arenys en joc.
0: Doncs seguim a l'Arenys en joc i ara parlarem de vela, perquè aquest cap de setmana hem tingut activitat al Nàutic. Ha sigut un cap de setmana intens perquè ha acabat la regata Emili Lladó d'Ilca i també s'hi ha fet la regata Jacinto Ballester de Creuers. Podem parlar de com ha anat tot plegat amb la directora esportiva del Club Nàutic, Mònica Azón. Mònica, bona tarda.
9: Sí, hola, bona tarda, què tal?
2: Doncs bé, la veritat, ens agradaria que féssim 5 cèntims, de com ha estat aquest cap de setmana al Nàutic, que es presentava amb tanta activitat. Com ha anat això?
9: Bé, ha anat molt bé. La veritat és que estem molt contents, ha sigut un gran cap de setmana i el vent ens ha acompanyat i també m'atreviria a dir que els resultats molt bons, perquè al final a Milka 4, que estaven pendents dels resultats d'alguns dels nostres esportistes, doncs hem copsat 3 podis, i sobretot som campions de Catalunya amb el Marc Avara i aleshores doncs, molta alegria i celebracions a casa, però sobretot molt el president, el Carles Ubach, ho resumia com un gran cap de setmana a la nostra instal·lació i realment hem pogut gaudir-ho molt i molt intens.
2: I tant, home, això és positiu, Mònica? Quan organitzes un campionat, surt bé, una regata i surt bé i a més pots celebrar èxits a casa, és que es pot dir que no hi ha res millor.
9: No, la veritat és que han sigut 2 dies diferents. El dissabte, vam tenir un sorès una miqueta més tapador, més núvols, i però bueno, es va poder completar tot el programa de creuers i el Silca també va navegar i ahir doncs, seria d'aquells dies que nosaltres diem de llibre perquè pràcticament el nord-est va entrar aviat, se'n va anar una miqueta més a sur, però vam tenir sol i vam poder fer quatre regates, quasi totes les, els de vela lleugera, la travessa, els de creuer, i bueno, una entrega de premis molt lluïda, vull dir, clar, quan la meteorologia ajuda, quan tots els esdeveniments s'han de fer a l'exterior, doncs tots els que estem a l'exterior ja sabem que al final llueix millor.
2: I tant. I aquesta Jacinto Ballester, la Copa Racing, deies que també doncs, va anar bé. Per tant, aquesta primera part d'aquesta Copa Racing, la regata Jacinto Ballester, també completada i amb èxit.
9: Sí. Van venir bastantes tripulacions a completar amb el recorregut més exigent, que són els bastons, on nosaltres teníem el Duende i el Nuba. I després teníem doncs, els menys socials, o els menys competitius, que potser no tenen aspiracions d'anar al Trofeu Godó o així, que estaven fent costaneres. I bueno, teníem molta representació del club i al final es va poder completar tot el programa amb les dues versions. La més competitiva, la de bastons, ja, doncs, aquestes dues embarcacions, i després podis importants, doncs, el Cuit, el Gaiam, i molt bons resultats també pel nivell de la flota que hi havia catalana del Nuba i del Duende.
2: Perfecte, doncs un cap de setmana important, i com dèiem, amb èxits, amb el Marc Avara, em deies campió de Catalunya, no?
9: Sí, de fet hem tingut tres podis a 1004, que seria doncs, la categoria més petita dels lasses, vull dir, els més jovenets, que comencen fins als 15 i tots són sots 18, i bueno, on ja havíem tingut altres èxits d'altres esportistes doncs, que ara estan ja a 1007, no? Com el Camats i el Sergio Roldán. I el Marc Avara, ja us ho hem comentat la setmana passada, que anava liderant i ha consolidat el seu lideratge, ha sabut aguantar doncs, la pressió, més la responsabilitat que té un esportista sots 16, perquè encara el Marc només té 15 anys, i ha aconseguit doncs, ser primer de la general, primera general absoluta, i això li ha donat doncs, també el títol, evidentment, de la seva categoria de sots 16 i també de sots 18, perquè al final, doncs, al final sent petit, doncs, ha pogut guanyar amb les dues categories, o sigui, ha marxat amb tres copes, i el seu company d'equip, també d'aquí, del Club Nàutic d'Arenys de Mar, Vladic López, ha quedat segon, i en femení, la Laura Molina ha quedat segona. O sigui que tres podis molt celebrats i molt compartits per la resta de companys que hem estat al club que més participants ha portat i ha sigut doncs, una festa. La veritat, el lliurament de premis, doncs, al final la piscina no la tenim encara oberta, però evidentment tenint el mar tan a tocar, doncs, el lliurament de premis van acabar tots ben banyats a l'aigua del port.
2: Això està molt bé, poder-ho celebrar d'aquesta manera. I quina és la propera cita que hem d'apuntar-nos al calendari, Mònica?
9: Doncs jo crec que bueno, nosaltres no parem, però la propera cita doncs, ja seria la regata de la Sardina i després pues, res, seguir l'evolució també del Lucas, dels seus entrenaments, de la seva preparació per l'europeu i aquest cap de setmana que hi havia tanta activitat al club, doncs també vam pensar que li vam fer un reconeixement sorpresa abans dels lliuraments de premis perquè també la flota catalana del Campionat de Catalunya i del Raifí i del Jacinto Ballester doncs, poguessin veure que estem treballant molt bé el planter i el nen doncs, va venir pensant que venia a compartir una estoneta allà al club amb els companys d'Ilca i al final es va trobar doncs, aquest reconeixement que va estar molt celebrat.
2: Perfecte, doncs ens n'alegrem moltíssim que hi hagi tanta activitat i tants bons resultats aquí al Nàutic i n'estarem pendents, com sempre, des d'aquí, des de la ràdio. Mònica Azón, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona. Bona tarda.
9: Gràcies, bona tarda.
0: I ho hem dit en titulars, a la portada. Hem dit que parlaríem d'atletisme, doncs ha arribat el moment. L'atleta arenyenca Marta Mitjans ha guanyat aquest dissabte la milla urbana d'Aranda de Duero en categoria femenina, amb un temps de 4 minuts i 47 segons. Mitjans s'ha imposat a l'esprint final a les competidores que van aconseguir aguantar-li el ritme. En parla Zenon Tomàs, president de la penya Panemi.
10: Va quedar en primera posició a davant de la Lorea Irazábal, que fins fa poc havia sigut la gran dominadora doncs, dels 800 metres en pista, tant coberta com a descoberta, una atleta olímpica internacional des de fa molts anys, o sigui que la Marta va imposar el seu ritme als 500 metres i doncs, va aconseguir doncs, fer aquesta primera posició.
0: Per altra banda, diversos atletes de la penya Apanemi han fet campionats per batre marques i anar a semifinals del Campionat de Catalunya. Els repassa tots aquests resultats Zenon Tomàs.
10: Per exemple, l'Eli Estrada, amb 400 metres, doncs va fer 1:20.97 i va millorar la seva marca personal. A l'Àlex Barrullo, doncs un sub-10, en pes va fer 5:21, va millorar la seva marca personal. Amb 400 va fer 1:20.43, va millorar la seva marca personal. El Cai Lorca, amb 1.000 metres, va millorar la seva marca personal, o sigui que molt bé. I aquests atletes doncs, van repetir el diumenge, la majoria d'ells, a Calella. I també tenim que Noa amb sub-14, amb 600 metres, doncs, va fer una primera posició i amb llargada va fer 2:07.47, que va quedar primer també i va fer millor marca personal. La Bruna Barris amb 600 va fer segona i millor marca personal. L'Eli Estrada amb 400... va fer segona també i millor marca personal. L'Arnau Coll amb 400, un nen sub-8, doncs va fer una primera posició i millor marca personal. L'Elna Roura amb llargada també va fer millor marca personal. I amb 600 també, o sigui que, ja dic, que si la prioritat doncs és primer millorar les teves marques, doncs tots ho estan fent.
0: I qui ja ha aconseguit arribar a semifinals del Campionat de Catalunya és Riyad Esul, en aquest cas amb sub-16, a Mataró s'han fet aquestes semifinals del Campionat de Catalunya i el Riyad s'hi ha classificat per la final. Ho ha fet en la disciplina dels 3.000 metres. Les semifinals catalanes en sub-10, sub-12 i sub-14 es decidiran durant el mes de maig.
3: Futbol, bàsquet, hoquei patins, handbol, voleibol, connexions, entrevistes, reportatges i tots els resultats.
0: I la cosa va de campions. Estem arribant al final del programa, però hem de parlar amb un altre campió, campió d'Espanya de vòlei amb el Barça. És el Diego Cunda. I ara parlem amb ell, és el jugador de vòlei pista aranyenc que també ha estat escollit el MVP, el jugador més valuós d'aquest torneig del Campionat d'Espanya. Amb ell podem conversar uns minuts ja per anar acabant aquest programa. Diego, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, què tal? Com estem?
2: Doncs molt bé, i en primer lloc, felicitats, felicitats.
11: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Bé, explica'ns una mica com ha anat aquest campionat, l'objectiu d'assolir el campionat, tot plegat als partits. Com ha anat tot això, Diego?
11: Doncs la veritat és que és una cosa que veritablement no ens esperàvem com si, mira, aquest any el guanyarem 100%. Simplement el nostre objectiu, més el que parlàvem amb els jugadors entre nosaltres, era més divertir-nos i jugar bé. Jugar bé era l'objectiu principal, perquè durant l'any hem tingut partits en els que si jugàvem bé érem superiors, però clar, havíem de jugar al nostre nivell. I llavors aquest era el principal objectiu, perquè altres anys sí que ens plantejava, vinga, va, anem a guanyar, anem a intentar-ho, anem a fer-ho, i sempre ens quedàvem a quarts de final i quan perdíem era tot més, com més trist, era més decepcionant. Llavors aquest any hem canviat una mica la manera de plantejar aquest campionat.
2: I ha anat bé, perquè sembla, sí, sí. Ha funcionat perfectament.
11: Ha funcionat, sí, sí, i més que res perquè ens hem centrat en jugar nosaltres, com sabem, en comptes del resultat. Llavors, en tot moment, quan anàvem perdent o quan anàvem guanyant, sempre teníem la mateixa mentalitat i això crec que ens ha fet ser forts i el que ens ha fet guanyar.
2: I tant. Home, sempre quan parlem d'esports col·lectius, d'esports d'equip, l'important és l'èxit de l'equip sempre, el títol aconseguit, però clar, et fan MVP del partit, jugador més valuós, això suposo que també doncs, ho reps amb satisfacció.
11: Sí, això va a part de tot el mèrit col·lectiu que hem aconseguit, o sigui, em sento més content per aquesta part, però sí que és veritat que rebre l'MVP ha sigut una cosa més personal, com una com aconseguir-ho ha sigut com, després de tants anys, que hagi anat bé i ho hagi aconseguit, ha sigut com una satisfacció més personal per mi, que, bueno, és totalment normal, no? Que ningú s'espera rebre l'MVP i mira, quan s'aconsegueix, doncs sempre s'agraeix.
2: I tant. S'agraeix, i també és això que dèiem, és un esport col·lectiu, tu pots ser el jugador més valuós, però evidentment, sense la feina dels companys, aquest reconeixement òbviament tampoc hagués arribat.
11: Òbviament, òbviament.
2: Mm, i tant. Diego, això del volei ho portes a la sang, eh, per això?
11: Sí, sí, sí. Tota la meva família està envoltada d'aquest esport, sobretot els meus pares, que des de ben petit ja em portaven per les pistes de la mà.
2: I tant, perquè els teus pares hi havien jugat, no?, al nivell a l'Argentina, crec. La teva mare és entrenadora, no?, d'aquí, d'Arenys. Per tant, diguem-ne que la tradició del vòlei, la genètica.
11: Sí, sí, la meva mare, com bé has dit, és entrenadora aquí a l'Arenys. El meu pare, entrenador també al Premià de Dalt. I el meu tiet va ser professional, va jugar a les lligues italianes, va jugar amb la selecció argentina, i sí, sí, es pot dir que des de ben petit ja porto el volei a la sang.
2: I tant, des de ben petit, i que vaja, que no és que siguis molt gran encara, ja ets major d'edat, em sembla, això sí, però ets molt jove.
11: Sí. Sí, sí, 18 anys, de moment.
2: 18
11: Aquest any faré 19.
2: Exacte. Home, déu-n'hi-do, tens un futur per endavant pel vòlei. Sembla, doncs, força important. No sé tu com ho veus.
11: Bueno, a veure, mai se sap què pot passar, i menys a l'esport, perquè potser qualsevol tema tipus lesions o conflictes i tot et poden portar per diferents camins, però si tot va bé i seguint, bueno, seguint treballant sempre, mai deixar de treballar, esperem que pugui arribar a l'alt nivell, que, bueno, seria el meu somni, la veritat.
2: I tant, i de moment el Barça, Diego, ja estàs bé, eh? És un graó, és un bon lloc per aconseguir aquest somni.
11: Sí, certament sí, perquè és un club que sempre està enfocat en el millor rendiment i en aconseguir les màximes titulacions que es puguin aconseguir en cada competició. Després s'ha de jugar i s'aconsegueixen o no, però és l'objectiu sempre del club. Llavors, sí, és un bon lloc on aconseguir-ho.
2: I tant, home. És el Barça, sempre en totes les seves disciplines, diguem-ne, té aquests objectius, ser més concup i ser competitiu i guanyar en totes les seccions que té.
11: Sí, sí, totalment.
2: I ara, Diego, què queda? Què queda per disputar? Hem tingut aquest campionat d'Espanya. No, desconec, si encara us queda Lliga, si no, com estan les coses?
11: Sí, queden dos partits de Lliga i bueno, com va per sets, doncs hem de guanyar dos sets més per ja matemàticament ser campions de Lliga. Però, bueno, queden dos partits, en principi s'hauria de poder aconseguir, però clar, s'han de jugar sempre els partits, llavors.
2: Sí, sí, els partits, això, com tot, no es pot dir blat fins que és el sac i ben lligat, però
11: exacte,
2: vaja,
11: sí.
2: Aconseguir dos sets tinguent dos partits, home, difícil seria, no?
11: Sí, seria difícil, però bueno, mai se sap. Esperem que vagi bé tot i aconseguir-ho.
2: Perfecte, doncs molta sort, molts ànims, segur que aconseguiu aquest títol de Lliga, que el teniu a l'abast, el teniu a tocar, i sort i molts ànims en aquesta carrera, i segur que tornem a parlar i estem en contacte, Diego.
11: Clar que sí, moltes gràcies.
2: Perfecte, bona tarda.
11: Bona tarda.
7: Ja comença a fer-se clar. Arenys en joc, amb Oriol Leo. Porto el sol a la butxaca,
2: neixen flors al teu balcó. Doncs això és un diumenge sense drama dels catarres i nosaltres hem tingut un dilluns d'alegria i d'eufòria parlant dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Vinga, fins aquí aquest programa d'avui. Us hem acompanyat Elena Soldate des del control tècnic i jo mateix, Oriol Leo. Ens retrobem dilluns vinent a les 8. També ens escoltem a la secció d'esports dels informatius. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera. Nou Confort, lampisteria general.
1: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
0: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
1: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
0: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
1: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 00 86 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
4: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona i costarà més de 5.000 milions d'euros. Les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia. Les escoltem.
2: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que de fet fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
3: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i per tant que en aquesta Catalunya que està creixent també dona un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet en un context on alguns partits, com PP i Vox, volen retallar drets als immigrants amb la coneguda prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
4: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
1: I Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el barri més ric i el barri més pobre. Hi ha una diferència de gairebé 100 punts entre el centre històric i Ciutat Jardí, segons l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDISCAT. De fet, les quatre capitals de la demarcació són els municipis catalans on s'observen diferències més grans entre diferents zones del municipi. Investiga la mort violenta d'un home a Reus arran d'una baralla. Els fets van passar dissabte al migdia arran d'una baralla que va tenir lloc a la Masia. Els Mossos van rebre l'avís a la finca i van trobar el cos sense vida, amb signes de violència de la víctima. Al mateix lloc van trobar dos homes de 46 i 79 anys que van intentar fugir. I el bisbat de Tortosa ha presentat la restauració del cinquè retaule que s'ha fet a la catedral de Santa Maria. Aquest dilluns al matí es tracta de la composició escultòrica barroca de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del purgatori, que data de 1714.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Bon dia, bona tarda, bona nit. Tornem després de masses dies, però tornem amb ganes i anem per feina, que portem material inflamable. Cadulú, com ho portes?
1: Home, doncs molt bé i amb moltes cosetes i moltes ganes. I que hem estat als Gaudí i hem gaudit, mai més ben dit, no tot el que voldríem, eh? També s'ha de dir, això. Però bé, amb ganetes de xerrar i d'explicar-vos el que hem vist i les impressions que hem copsat aquests dies.
0: Està molt bé, està molt bé. Els Gaudí ja ho saps que anem amb corretja, eh? Anem amb corretja, ens tenen una mica controladets, que no ens portem malament, que nosaltres no som de portar-nos malament, però bueno, va.
1: Bueno, almenys ens deixen, eh? T'aviso que els Goya ni ens deixen acostar-nos.
0: Ja en parlarem, però no, pinta que no hi serem. És una pena que estigui a Barna i tal, però bueno. Això a punt pels Goya, venint d'aquests Gaudí que ens van agradar. Catulo, gala, dinàmica, lloc idíl·lic, que han tornat al Liceu pels 18 anys, vam gaudir, amics, coneguts, eh? No? Bé, no?
1: Sí, hi ha cosetes que no, però bueno. Algun cantautor o cantautora per allà enmig que jo el trauria ja, però bueno, són opinions meves.
0: Vale. Escolta'm, l'Albert Serra, per cert, que ens va comentar que ens agradarà molt la seva novena pel·lícula, que encara està muntant, que és Out of This World, que és aquesta que havia d'haver-hi la Margaret Qualley i havia d'haver la Kristen Stewart, vale? La Sangre en los Labios. Finalment no hi seran, però hi haurà la Riley Keough, no sé com es pronuncia, que és la que sortia, lo que es conde Silver Lake, és una pel·li que ens agrada, o la Casa de Jack, si la recordeu, una bona actriu. I la pel·li, que sapigueu, el poc que es pot dir és que versarà sobre la rivalitat d'Estats Units i Rússia en el context de la guerra d'Ucraïna. Ell parla d'una experiència única i que ja ho sabeu, que ell fins que no munta no té la història, o sigui, és una bogeria la manera de filmar i de muntar de l'Albert Serra. I tema previs, deixem dir una coseta de res. Abans d'entrar en matèria, estàvem parlant dels Gaudí, eh? S'estan desvirtuant, crec, els Premis Gaudí en català. Vale? Només un 25% de la presència en català ha estat als Premis. Jo crec que s'estan sent devorats pels Goya. Això, si vols, un dia en parlarem llarg, però no sé. Si crec que, hòstia, que els Gaudí haurien de ser l'aparador de les pel·lícules en català, i em dóna la impressió que ara ja no ho són, que sí que ha cirat, que clar, hi ha potències que també produïdes a Catalunya, amb un 80% de producció catalana o amb talent català, però clar, són en castellà, són pel·lícules que després triomfaran als Goya, com que triomfaran als Goya, o en aquest cas als Oscars, els hi has de donar, i llavors les pel·lícules més petites catalanes parlaven de Centaures de la nit, parlaven fins i tot de Pare Nostre, parlaven de La Furgo, o altres pel·lícules com Estrany Riu, que al final no s'han portat res, que dius, és que Estrany Riu té una superfotografia, té una super no sé quantes coses, però clar, aquests més grossos i amb més diners se'ls han menjat, que ja els guanyaran els Goya també. No ho sé, és una reflexió, saps? Que tu el que diem, que evidentment l'Acadèmia fa coses molt bones pel cinema català, però potser hi ha d'haver alguna reflexió amb el que està passant, perquè se'ns estan engullint.
1: Amb això ja saps que estem bastant en sintonia i penso bastant el mateix, per no dir exactament el mateix, ¿vale? Però

0: de dir, ostres, una mica raro, hi ha algú que grinyola, no ho sé, no ho
1: Hi
0: sé.
1: havia, esmorzs amb mi, eh? Producció totalment,
0: I
1: totalment,
0: tant, i
1: totalment,
0: tant,
1: i
0: i
1: tot
0: tant.
1: català, eh? També,
0: I
1: o
0: tant.
1: Estrany Riu també. Sí que poder ha sortit més fora i es va presentar a Venècia, Estrany Riu i tal, però també és, tot, no sé, com
0: Sí,
1: per anar-te'n a donar-li... Per començar, que no la veiem, eh? Tampoc com la primera,
0: no.
1: Potser això també ens fa, perquè si realment diguessis, no, no, és que és molt millor que les altres i destaca molt i no hi
0: No,
1: havia
0: no,
1: color i
0: no,
1: li
0: no.
1: havien de donar...
0: Jo em quedo amb Esmorza i em quedo amb Estany Riu, ja t'ho dic ara, ja ho saps, eh? No? N'hem parlat, no? Vull dir...
1: Sí, n'hem parlat,
0: Sí. Són
1: Parles
0: més
1: molt, ja
0: valentes, són
1: saps
0: més
1: que...
0: petites, són més això, atrevides i tal. Escolta'm, si et sembla, parlem de Hamnet. No? Anava a dir-te Martí Suprem, però com que em sembla que encara no l'has vist,
1: No,
0: jo,
1: no
0: que
1: l'he
0: jo
1: vist.
0: vull dir coses que saps que m'ha explotat al cap,
1: Sí.
0: però Hamnet, com que no coincidim, deixa'm dir, titular i parles tu, pel·li sobre el dol, la pèrdua, de com l'art pot néixer del dolor, no? Una miqueta. Ja que estem tu i jo parlant i no ens sent ningú, Catulú, m'ha dit un ocellet que la vas plorar. Estem sensibleros o què?
1: A veure, jo soc una persona amb aquest aspecte bastant sensible. O sigui, ploro més amb les pel·lícules que amb la vida real. És algo estrany, però és així. I entro a les pel·lícules i mira.
0: Perquè són bojos pel cine, Catulú. Perquè a mi em passa el mateix.
1: Suposo,
0: A mi em passa
1: sí.
0: El mateix, el mateix.
1: Vale, vull dir, no sé per què, però és així. Llavors, estranyament per això, que hi ha escenes que sí, tio, tu vas a mirar fredament, vale? Anem a analitzar un moment fredament. Si te la vas analitzar fredament, te va buscar que ploris, vale?
0: Vale,
1: te va
0: això
1: buscar
0: estem
1: aquest
0: d'acord,
1: punt, vale? El
0: això
1: va
0: a mi
1: buscar
0: m'ha
1: aquest
0: fallat.
1: punt.
0: Vale.
1: Sí, estem d'acord, però hi ha moments que crec que el poder, per la condició de cadascú, es pot sentir en un moment identificat amb alguna cosa, amb algun personatge, i ell potser en aquest moment no t'estaran a buscar, ella, no t'estaran a buscar que ploris en aquell moment, i jo realment vaig plorar més en aquell moment i podent no vaig tenir tanta catarsi final, ni per exemple, jo al final sí que no vaig plorar amb el final, quan la gent la supercatarsi final s'ha de veure la pel·lícula,
0: sí,
1: no farem ara espòilers.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però jo hi ha un punt que, si la veieu, poder ho entendreu, en què jo ploro més i poder no és el punt on et van a buscar que ploris.
0: M'ho vas explicar, tampoc ho diré perquè no és el que dius, no ho podem dir, però m'agrada el que dius, eh? Vull dir que sí que en aquell punt que jo també l'he vista, mira, però això és que hi vas entrar a la teva manera i potser
1: i vaig
0: no
1: entrar per
0: t'agrada
1: allà.
0: La... Si vas entrar
1: Exacte.
0: Per allà, sí, perquè a mi l'altra part em quedo amb aquesta, diguem-ho lleig, no vull dir pornografia emocional, que ja ho he dit, sinó aquesta emoció prefabricada, no? Aquest... A mi si em programes per emocionar-me, és que no m'emociono. És que l'altre dia pensava i t'ho deia, dic, he vist Los Tortuga, no sé si l'has vist al final, encara no. Oi?
1: No, encara no.
0: Bueno, Los Tortuga és una pel·lícula petita, un drama social, conflictes laborals, la precarietat laboral, etcètera, etcètera, un dol pel mig i tal, no? Però que et va explicar una historieta, que vale, que sí o que no, però que allò, com que m'ho estic creient tant, em va destrossant, vaig pensant, em vaig ficant allà. I, en canvi, amb aquesta, a la que vaig detectar que la directora me'n buscava, no em va trobar, i dic, i em passa el mateix que tu, si que jo sóc un plorer, les pel·lis, si és que deia, buah, vaig arribar, tio, em clia, i dic, uau, fotrem aquí la plorada de l'any, saps? La Chloe Zhao, que ens agrada, eh? Sabeu
1: sí,
0: que
1: sí.
0: És la de Nomadland, que ja ens va agradar, una primera ens va agradar molt, The Rider, aquell entrenador de cavalls, no? Que pateix l'accident, que li agrada sempre putejar-te, eh? Que per cert la teniu a Prime i a Filmin, eh? I gratuïta a RTV Play. Que és una directora de silencis, de gestos, de tenir els gestos. Hamnet és contemplativa, delicada, quasi hipnòtica, no? Són sensorials.
1: Jo t'entenc, eh? I entenc que poder... També t'haig de dir que poder, una de les altres coses, que jo no havia llegit res ni sabia res abans d'anar-hi, ni sabia que aniria a buscar-me això. Jo sabia que seria dura, però no tenia ni idea de què em aniria a buscar a fer plorar.
0: Pues aquí ja tenim un 70% de per què tu la reps d'una manera o d'una altra, perquè jo m'ho sabia tot. M'ho sabia tot i estava esperant, vinga, va.
1: Clar, llavors jo entro al conte, saps? Perquè al principi és com un conte, una miqueta.
0: És un conte, és un conte.
1: És un Hansel i Gretel allà al bosc, vull dir, és un conte, vale? És un conte i jo entro en aquest conte. I després... Ja, independentment, ens anem, si vols, de la història, de Hamlet, ens anem de William Shakespeare, ens anem de tot això. Visualment, hi han tres o quatre escenes, sí. Se'm posa la pell de gallina, amb una sí, fotografia i un joc de colors que jo m'encanta. A més, diferent de... Sense el que és normal, no? La pel·lícula que sempre és com el protagonista al centre de la pantalla i tal. No. A lo millor el protagonista en un punt apartat de la pantalla, en un costadet i tal, però que destaca amb un color, que destaca per sobre de l'altre. No sé, com si fos un quadre.

0: quadro, com tot molt preparat, no, molt ben fet, molt com petites obres d'art que pot ser que les vegis i diguis que és aquesta merda, em perdó, perquè hi ha gent que segur que ho veurà així, però a mi, ostres, em va agradar molt.
1: No, aquí sóc Tim Cthulhu, eh? Aquí estic amb tu. Sabeu que està basada en la novel·la de la Maggie O'Farrell, que es veu, dic que tinc un molt bon amic que llegeix molts llibres i se l'ha llegit i em diu que és una meravella, que escriu super, super, super bé. Que sabeu que la història s'allunya del personatge de Shakespeare, que aquí no és el prota, no? La protagonista és la seva família, en concret la seva dona, l'Agnès i el fill Hamlet. I no digo más, que això us pot passar com a mi. Doncs, bueno, es recomana, veurem els Oscars què passa. Es poden portar premis tècnics també, eh? Vull dir que ja en parlarem.
0: Segur. No, jo crec que segur, ja et dic. Jo crec que fotografia se la té que endur, segur.
1: Vale, perfecte.
0: A veure, no he vist Martí, però... Vamos, no.
1: Ai, Martí, ai. Em deixes parlar de Martí? Deixes dir alguna cosa?
0: Parla de Martí. Martí, ja saps que jo tinc una mica... A mi em fa una mica de ràbia, en Timothy. Li tinc un amor-odi, una cosa rara.
1: Però jo també. Sí, jo t'entenc, jo també t'entenc. Però és que, clar, és que a més el personatge de Martí és perquè li tinguis odi. O sigui, és un dos en un, no? Tens en Timothy i el personatge que han creat que volen que passi això. Suposo que... Jo m'imagino que el Josh Safdie també li deu tenir mania en Timothy, saps? I per això se l'ha agafat. Diu, jo vull un tio que foti això i aquest té la cara, saps? A veure, un
0: espai... Bueno, va agafar l'Adam Sandler, no?, un dia, i que també és un tio d'aquests que la gent... O l'odio, l'estima, saps?
1: Sí, Uncut Gems, i també mola molt. I també mola molt.
0: Sí.
1: Ara que dius Uncut Gems, que ja en vam parlar en l'altre programa, ja ho vam deixar anar amb Good Time, que eren dues pel·lícules que dèiem que volíem anar a veure Martí Suprem, dic sí, és una explosió de cap amb molts dels trets característics d'aquestes anteriors pel·lis dels Safdie, dels germans, i parlem d'energia caòtica, de personatges extrems, no? De fet, es podria dir Martí extrem, en més de Suprem. Tensió constant amb situacions incòmodes, un clàssic d'aquest signe. No? Sabeu que hi ha hagut, això està bé saber, una mica de crònica en rosa, sabeu que hi ha hagut la separació dels germans Safdie, el Ben Safdie, que l'estiu va fer Smashing Machine, amb la Roca, el Dwayne Johnson, i el Josh, que és el que ha dirigit Martí Suprem. Hi ha dues versions de la separació, i deixeu-m'ho dir, la suau és que volen explorar camins en solitari, el típic que sempre es diu, els grups de música, etc. I la xunga és un tema escabrós, amb una escena sexual polèmica, amb una menor durant el rodatge de Good Time, i es veu que hi va haver un desacord de com es gestionava el que va passar, ¿vale? Ja que el Josh li va amagar al Ben el que havia passat. I llavors, a l'acabada se'n va enterar, diuen que no està confirmat, això no és oficial, eh? però es parla, ¿vale? que en els mentideros, que això va ser així. Bueno, anem al tall. Si encara podeu anar al cinema, a veure si encara la trobeu, segur que hi haurà cines que encara hi és. Té 9 nominacions, per això dic que pot ser una de les tapades dels Oscars, que després, no tanto, perquè la pel·li està molt bé. Quan la vegis, parlem. A veure si el pròxim programa pots dir alguna cosa. No és la típica pel·li esportiva. El ping-pong és una excusa. Vull dir, la pel·li, com deia, torna a ser frenètica, incòmoda, obsessiva, centrada en el personatge, peça central de la història, que és el protagonista, aquest Timothy, que olora molt fora Oscar, un personatge ambiciós, contradictori, perquè genera aquesta barreja del rebuig que ja parlàvem, aquesta repulsió, però alhora és un personatge que ha creat un personatge carismàtic. Llavors, i tot i que el que fa és dolent, sembla que vulguis que se n'en surti. Saps com vas amb el dolent? Que dius, el director l'està fotent bé, tio, perquè vull que guanyi, però és que és un cabre, no? És un tio que s'està portant molt malament, però dolent, dolent, mala persona, tu. Molt egoista, no? Té un objectiu i va per allò, a saco, no? Llavors, entenc que això generi conflicte moral també entre molts espectadors. Eh? Segur que hi haurà molta gent que això li farà gastar a distància. Aquest tio no el vull, no? Llavors, no és una pel·li fàcil d'entreteniment per passar una bona estona? No, tampoc. Vull dir, ningú ha dit que el director vulgui que passis una bona estona. Jo m'ho vaig passar molt bé perquè m'agrada aquest cinema on acabes amb ansietat. Vull dir, que surts d'allà i dius, hòstia, fotem un diazepam, tu. Però ja et dic, quin muntatge, quina música. Inici amb Forever Young, eh? Forever Young, quan tu vi. Doncs imagina't el Forever Young, espermatozous, perquè hi ha una escena de sexe que estan entrant a l'òvul, i com l'òvul, amb un muntatge brutal, es va convertint en una pilota de ping-pong mentre gira. O sigui, fot un inici, tio, que jo estava amb la pell de gallina. I hi ha gent que ho està criticant molt, bastant, bueno, precisament una seguidora de Bojos, que ens va escriure per l'Insta, que ens deia, és que a mi no que no em quadra, té tota la raó, passa que a mi no em va passar això, eh? Diu, que estem parlant d'una pel·li dels anys 50 i m'estàs fotent músiques sintetitzadores dels 80, molt guapes, però que em treuen de la pel·li. Jo la entenc, però a mi em va anar de puta mare perquè és una música que m'agrada molt. ¿Vale? Però això li ha passat a gent de dir, hòstia, anys 50 i pel·li dels 80, tio, on de bé vas? No? Bueno, és igual, un detall.
0: No, ganes de veure-la, i més amb tota la polèmica que ha tingut i més amb això. El que passa és que, clar, No sé, jo aquest any crec que li donaran amb ell, perquè pel que s'està dient i per Globus d'Or i tots els premis que ja ha anat tinguent i tot això, però és que a mi m'agrada molt el Leonardo DiCaprio a una metra i tres altra.
1: Home, home... Però tampoc se n'ha parlat tant. És que no. Jo també, jo
0: no.
1: També, eh?
0: A temps, no sé si saps això d'estrenar a la proximitat de més a prop dels Oscars, que te'n recorden
1: sí,
0: només més de les
1: sí.
0: últimes. Això jo crec
1: sí.
0: que hi ha alguns que ho fan expressament, ja, els cabrons.
1: Sí.
0: Has
1: el que passa dir... que després, com que hi ha altres anava a dir festivals, com que hi ha altres sí, és igual, festivals que van passant, o premis.
0: Sí, cerimònies o premis, sí. Sí, sí, cerimònies d'aquestes, sí.
1: Els Choice Award, els, de
0: sí,
1: la,
0: sí,
1: els
0: sí.
1: actors, els actors, no, els BAFTA, els no sé què, llavors. Sí que és veritat que hi ha pel·lícules que amb el temps, si els hi vas seguint donant premis, com va passar amb Emilia Pérez, com no ha passat amb Romeria, com no ha passat amb Romeria, que tot i que fa temps que han sortit, si tu els hi has estat donant premis, s'han mantingut una mica, sobretot amb la part de la crítica, bueno, i amb la premsa, en aquella imatge que encara els tens. Però a vegades ja surten d'allà. I llavors sí que és veritat que perden pistonada, clar, perquè surten de l'imaginari col·lectiu de dir ja no hi són, on estan? Romeria, amb Romeria ha passat, tio. Romeria, per mi és una molt bona pel·li, però... Sembla que ha desaparegut, no? I mira,
0: no,
1: no,
0: dia, tal qual. Tal
1: tantes
0: qual,
1: nominacions
0: tal qual.
1: Que tenia només se l'han portat la Llúcia, no? Escolta'm, una pel·li que vam veure els dos, que juraria, no?, que en vam parlar, El Botín, no?, de Rip.
0: Sí,
1: Netflix.
0: Sí, a Netflix.
1: Va entrar molt forta, jo crec que és un thriller amb cosetes bones, barrejar cine policia clàssic amb drama moral sobre la lleialtat i corrupció. Què me'n dius?
0: Et soc molt sincer, vale? Molt directe.
1: Sí.
0: La vaig veure, en el moment vaig dir vale, no està malament, però ara mateix estava recordant a veure què anava, perquè ja ni me'n recordo d'ell.
1: No, a veure, jo per mi, pel·li entretinguda, que funciona...
0: Ja, me n'hem anat recordant, ara, quan això sí, és la de la casa i tot allò, sí, amb la tia que té allà, que està guardant els calés.
1: El Botín, Matt Damon i Ben Affleck, no, que van tenir una edat, per cert, no, i la premissa era fàcil. L'equip de policies antidrogues de Miami descobreixen milions de dòlars amagats i la desconfiança s'apodera de tots ells. Qui traicionarà els altres?
0: Bueno, hi ha algun gir no, per allà que és interessant, que està bé. Hi ha algun gir que està bé. Però entretinguda per veure a casa així, si estrena Netflix i que em va anar bé. M'ho vaig passar bé les dues hores que durava, però si hagués durat una hora i mitja tampoc passava res. I ja et dic que sí, hi ha un gir que podent no me l'esperava. En algun moment sí que te l'esperes, però després no, i després sí, no sé. Hi ha un parell de girs així que estan bé.
1: Sí, i jo penso, a part del to fosc i claustrofòbic aquest del thriller norantero, que crec que està guai, això m'agrada, hi ha molts clixés de gènere. Això, el
0: tots.
1: Botí, tots els que vulguis, tenir tots els clixés. I si com a policia, i això ja us ho puc dir jo també, et fas alguna pregunta de per què no arriba ningú, per què no demanen ajuda, hi ha un rotllo així, que això et pot treure de la pel·li. Eh? Ja, jo vaig fer un esforç per dir, mama, queda't i aguanta, que funciona com a entreteniment i tal, no? Però no és seriós, eh? Sembla que tocarà el tema de la corrupció. Tu penses que tocarà bé el tema de la corrupció interna, de la lleialtat, la moralitat enfront dels diners, però després va perdent pistonat. No s'hi fica de veritat, saps què vull dir? Tot, no? Els trets aquells allà fora, les metralletes, els dolents, que dius, i per què no se'l detenen? I jo què sé, una miqueta...
0: Es queda amb els focs artificials, es queda amb els focs sí. artificials de fora i no amb la preparació, diguéssim, d'aquests focs, no? Amb tota la feina que hi ha darrere. Queda només amb el de fora. Aquest és el que és més criticable per mi. De la
1: sí.
0: pel·lícula. Tot i que ja et dic, ja, està ben feta, eh? I té escenes ben fetes i els diàlegs són correctes i ja et dic, i busca un toquet una mica diferent, ja et dic, amb això, no?
1: Sí.
0: Amb buscant la corrupció interna i tot, però al final és com totes. És que no
1: sí.
0: s'aporta res nou.
1: Sí. I vull recordar que m'ho vaig repassar, que el director, que és el Joe Carnahan, és el director d'una pel·li que m'encanta, que ara mateix no està a plataforma, que tu lo suposo que l'has vist, i si no, despavilis, Aces Calientes, Smoking Aces, del 2006.
0: Me sona que sí, que l'he vist, però fa molt.
1: Van fer la segona, que sortia el Tom Berenger, que per mi no tant, però és una pel·li d'aquelles boges, frenètiques, gamberres, tarantinianes, és molt divertida. Aces Calientes, Smoking Aces, del 2006. I també és director de Boss Level, que no està malament, del 2021, que està a plataforma, no sé quina plataforma està, Boss Level, del Frank Grillo, amb el Mel Gibson i la Naomi Watts. No és una gran pel·li, tampoc, eh? Un oficial de les forces especials ja retirat, que es veu obligat a viure una i una altra vegada el bucle del dia de la seva mort. Jo crec que n'havíem parlat, Catulo, d'aquesta. Un bucle temporal de xistes dolents, saps? Boss Level, del 2021.
0: La vam veure. Aquí es va traduir Muere otra vez.
1: Exacte, Muere otra vez. Sí, correcte.
0: I no està a cap plataforma.
1: Ah, hòstia, l'han tret. Vale.
0: Sí, no està enlloc.
1: Vale. Ah, comentem que tu t'has llegit el llibre o els llibres, l'assistenta, no? S'ha de dir alguna cosa, no?
0: Vam parlar o no ja de l'assistenta?
1: Jo penso que no. Jo et diria que no, eh? A nivell de taquilla ha funcionat moltíssim, eh?
0: Sí, sí,
1: Estava
0: sí,
1: recaptant
0: sí.
1: 350, 355 milions de dòlars a nivell global. Una pel·li que em sembla que n'ha costat, no sé si havia costat 30.
0: L'altre dia escoltava un crític d'aquests que deia, un per la tele, que deia, diu, és una d'aquestes pel·lícules, diu, que tu la veus, saps que el que estàs veient és un Big Mac, que és dolent, que tal, però que triomfa i t'ho passes bé i t'agrada i dius, bueno, pues vale, va, m'he menjat aquesta merda, perdó, però no m'ha anat malament.
1: I tant, i tant. Jo, mira, em va passar amb Hamlet, que abans no ho he dit i ho volia dir, que la sala estava plena. Que vaig, ostres, Hamlet, la sala plena, que guai. I em va passar amb l'assistenta. L'assistenta és això, és un exitazo. Funciona com un coet. Tens això, la Sydney Sweeney, l'Amanda Seyfried i el Brandon Sklenar, els tres guaperes, el guaperes i les guaperes, i ja està, una mica de pit, una mica de sang, una mica de...
0: Però
1: Tots els ingredients, no?
0: estàs d'acord que podria ser un telefilm de tarda una mica més ben fet, vale? Però és això,
1: I tant que sí.
0: totalment.
1: Li baixem un punt i passem a Antena 3,
0: Vale.
1: però li pugem un punt i acabem els Oscars, eh? Vull dir que
0: Sí.
1: està per allà jugant, saps? És aquesta... Bueno, ja, tampoc els Oscars. Vinga, va, bueno, depèn. Sí, però penso en aquella de la... No em sortirà el nom, tio, que es va portar el millor guió, que sortia la Margot Robbie. No em sortirà el nom. Bueno, no em
0: Babylon,
1: sortirà el nom.
0: Margot
1: Que és una
0: Robbie?
1: venjança. No, que és una venjança,
0: No.
1: també. Després te la
0: Ah, la de
1: mires,
0: la
1: segur.
0: noia, sí, la de la
1: O de
0: noia
1: la
0: que
1: noia,
0: anava a les... Sí, no me
1: que lliga
0: recordo, no
1: allà.
0: me...
1: Per
0: Sí,
1: dir-te un tipus de
0: quina
1: pel·li,
0: vols dir?
1: va ser millor guió als Oscars.
0: Quiet Girl? No, no sé
1: No,
0: què
1: no,
0: és
1: no,
0: algo
1: no.
0: de Girl, per això és algo de Girl, sí,
1: Sí.
0: recordo.
1: Doncs aquella pel·li, per exemple, bueno, té aquest punt, que també és molt boig, molt no sé què, però té un punt més de més qualitat i va acabar els Oscars traient-se un guió, eh? Vull dir que no... Deixa d'estar, eh? Deixa d'estar. Què més? Això està dirigida pel Paul Feig, que va ser el director de les Caçafantasmes del 2016. Bé, no sé si
0: Buah, aquella sí que era d'això.
1: és
0: Eh,
1: gaire una
0: una,
1: referència, no?
0: una
1: Digue.
0: joven prometedora.
1: Ah, exacte,
0: Una
1: Promising Young
0: joven
1: Woman.
0: prometedora.
1: Promising Young Woman, correcte, correcte, correcte. Pel·li que està molt... No sé si està a plataforma, que tu, si ho veus. Per dir-li a la gent, perquè qui no l'hagi vist, és una pel·li que està molt bé,
0: Està
1: també.
0: Prime, està
1: A
0: Prime,
1: Prime,
0: a
1: doncs
0: Prime
1: funciona
0: Video,
1: molt
0: sí.
1: bé, és recomanable, eh? Escolta'm, 28 anys després del Temple dels Ossos, aprofito per dir que tu, que no està explicant aquí l'aventura, que estem promocionant a tope al YouTube, que teniu el Cthulhu al YouTube fotent-li castanya, explicant aquí, bueno, bé, amb la
0: Bueno,
1: targeta aquesta
0: Caturuito
1: animalista.
0: i les entrevistes també així una mica més extenses que
1: Sí.
0: estem fent i anirem
1: Sí.
0: penjant coses i aquesta és la idea, sí.
1: Però bueno, que estàs liderant tu,
0: Sí,
1: sobretot amb les
0: això
1: crítiques
0: sé.
1: cinèfiles de pel·lícules, cosa que jo ara no estic fent allà, i amb el temps de no haver d'anar corrents com fem a l'Instagram, sinó dir, escolta'm, tinc 10 minuts, tinc un quart d'hora, tinc 20 minuts i anem a xerrar sobre tal pel·li, no? I em vas fer una de 28 anys després, tens l'altra de... Com es diu la pel·li, aquella?
0: Sin
1: Ja dic,
0: piedad.
1: també? Sin
0: Sin
1: piedad, no dic,
0: piedad.
1: que no passa la història, no? Vale, exacte.
0: Sí.
1: Doncs, escolta, 28 anys després continuem arriscant i donant-nos coses noves. Això és un mèrit molt gros per mi en una quarta entrega d'una franquícia. I no sé, per mi l'únic que no canvia és que en Ralph Fiennes segueix estant soberbi, el doctor Gelson.
0: A mi em flipen. Hi ha 3-4 minuts de pel·lícula que... Tota la pel·lícula em va agradar molt, però ja ho dic que a més és molt clar en aquest vídeo. Els 3-4 minuts de... Six, The Number of the Beast, de Maiden,
1: La posen
0: amb Ralph
1: tota, la
0: Fiennes,
1: posen
0: això.
1: tota, no?
0: Tota, em flipen aquells... Clar, però entenc que algú potser pot dir ja porto 2 minuts ben així, en tinc prou, però és que a mi, si hagués durat 10 minuts, estic als 10 minuts allà feliç, eh? Vull dir que...
1: I tant, i tant. Jo la vaig veure amb el Jordi Vaquero, que vam estar en un passeig de premsa
0: Sí.
1: allà al Soho, i ell saps que ell té el grup de
0: Sí,
1: música, em
0: també.
1: sap que es diu
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Puerta, com es diu? Puerta, no sé, el número d'una porta, no?
0: Vale.
1: I ens vam mirar volent dir, què està passant, tio? És verídic el que estem veient aquí davant, no? Saps? Vull dir que,
0: Està
1: home,
0: molt
1: molt
0: guapo,
1: fort,
0: està molt
1: molt
0: guapo.
1: fort, molt fort. Aquí ja sabeu, eh? Aquí la pel·lícula els humans s'erigeixen clarament com els xungos per sobre els infectats, amb la banda del Jimmy, que és com acaba l'altra, una pel·li potser més psicològica, no? Amb dues línies narratives, dues històries, la del Kelson, que és el Ralph Fiennes, amb el macho alfa, amb l'alfa, que és el Samson, per cert, amb la cigala, sí, la cigala, sí, el membre viril, protèsica, per un tema legal. Ja ho vam dir a l'altre i ho tornem a dir ara, ja que sí. Hi ha menors al rodatge, llavors no pot anar amb la sèssiga per allà al mig. I la història del Fins amb el Samson em sembla meravellosa, buscant la humanitat dintre del monstre, i després la història del xaval, de l'Spike, que se'ns fa gran a hòsties, no? I de com s'ha d'integrar amb la banda dels petits diables capitanejats pel Jimmy, no? I tot això està guai. Fotografia, música, història, tot molt correcte, Cthulhu. Ganes de l'última, no?
0: Moltes ganes, moltes ganes, de veritat. La sensació és que encara que hagués posat la directora, no? És com si hagués sabut, com si hagués seguit el Danny Boyle allà, la veritat. La sensació que em dona de continuïtat. No he vist un canvi de dir, hem posat una altra directora i això ara ha canviat el tema. No.
1: És que a veure, entre tu i jo, és que estava allà. O sigui, vull dir, és que estava allà. És que, a part de ser productors executius, és que les roden juntes. I jo suposo que la segona és allò que has fet una marató i deixem descansar, deixem estirar les cames, i es veu que tant ell com el Garland, la de Costa, la directora, que és la d'aquest moment, de l'últim, els hi havia agradat molt amb Candyman, i van dir, doncs, bueno, que ella vagi fent, estem per allà, anem a fer un cafè, anem a fer un plat combinat, tornem, i estem allà tots junts, no? Vull dir que és una continuïtat total, tio, total. I la llàstima, per mi, és que la taquilla ha punxat molt. No els ha sortit bé això d'haver-la rodat tan seguides o juntes i que s'hagin estrenat amb 6 mesos de diferència. Una llàstima, una pel·li que ha costat 63 milions de dòlars i n'han fet 56, que tu n'haurien de fer 150 per anar bé. Sí. La regla de l'U3, Vull dir,
0: Tampoc és que sigui una pel·lícula pel públic mainstream, també t'ho dic. Si anaven a buscar això, crec que s'equivoquen.
1: Ja. Bueno, escolta'm, saps que porto... Digues.
0: Deixa'm recomanar un parell de molt ràpides que així d'això. Vull recomanar que ja teniu Gawa, la de l'amic Paul Urquijo. Ja l'has vist o no?
1: No, ho sento, em vaig a fustigar. Ahir trobo un company de la feina que em diu, escolta, què? I clar, la gent me l'explica com si jo ja l'hagués vist, perquè n'hem parlat, hem entrevistat, i em fot vergonya, tio. I dic, si dissimulo, em diran al final, he de dir la veritat. I li vaig dir, escolta, que encara no l'he vist.
0: Ostres, ja em va agradar molt. És una nada d'olla, amb certs aspectes, però a mi m'agrada molt aquest tipus de cinema que fa el Paul. Vale, ja ho sabem de sempre, ja ens va agradar molt Irati, ja ens va agradar molt Elementari, ens ha agradat totes i crec que cada cop es nota que va evolucionant i que cada cop ens fan més, o sigui, segur. Bueno, ja la veuràs, no comentarem gaire perquè això simplement que la teniu a Prime i que la podeu veure quan vulgueu, que és una hora i mitja, que és una pel·lícula, és un conte, només us diré això, que és un petit conte ambientat a les muntanyes basques, on ell sempre treu el folklore aquest, i ja sabeu, tot el que a ell li agrada, doncs, tot el dimoni, la foscor, totes aquestes coses. Llavors, està molt bé, i també hi ha un punt de crítica una mica social, el tema del masclisme, també hi és per allà darrere, vull dir que bé, molt bé, la veritat.
1: I a part, que és això, que no és que rodi en basc, és que roda en basc antic.
0: Ah, no, això, mira, perdoneu, mira, ara que has dit això, perdoneu, no s'us acudeixi mirar-la doblada.
1: No s'us acudeixi. Terrible, no? Clar, molt bé.
0: Vaig posar al començament i vaig canviar de seguida. No s'us acudeixi.
1: Pues això podria ser una història dir-ho. Això estaria bé dir-ho a la gent.
0: De veritat.
1: Són aquelles coses que perquè algú després te la veu i diu, hòstia, que dolenta. No, és que no s'ha de veure subtitulada a vegades.
0: No. De veritat, s'ha de veure subtitulada aquesta. S'ha de veure en basc subtitulada.
1: En basc subtitulada.
0: Sí.
1: Vale.
0: I per tancar, va, un Big Mac per tots aquests que sé que us agraden les hòsties i us agrada passar-ho bé. Los hermanos de Molición!
1: Ho vas fer, ets un bèstia. Jo no he tingut... Després diré alguna cosa, però amb això jo no m'atreveixo. Va, digues.
0: Jason Momoa i Dave Bautista... Què promet? Tu veus Jason Momoa i Dave Bautista en una portada d'una pel·lícula i què esperes? Hòsties, acció, amunt i avall, diàlegs cutres, em rascaré el cul, per així, una mica el mono... Pues què fa la pel·lícula? Dona això, i punto, i res més. I van ser 2 hores que vas estar així, i dius, oh, mira, saps allò? Baño i massatge, que vas fent així, i s'acaba la pel·li, i dius, pues molt bé, pues m'ha donat el que volia i ho ha fet bé.
1: Ja I es veu que hi ha ja alguna està. Escena d'acció que està bé, no? Em sap que hi ha alguna...
0: No, que està dintre del que et dona, t'ho dona bé. No, així com hi ha vegades que hi ha algunes d'aquestes que són això i i no, per mi no ho aconsegueixen. El que sé, ara, per exemple, no, ara no te les numeraria totes, però l'Statham, per exemple, no, que es va dedicar a fer quasi d'apicultor, de recogedor de vin, de
1: keeper,
0: aquestes coses, vale, que va fer.
1: Que
0: no tinc que estiguin malament, però tenen un punt així més cutrillo en alguna cosa. No, aquesta, de veritat. Ells saben el que et donen i t'ho donen.
1: Has de saber on te vas.
0: La moralina que hi ha darrere o així, si li vols, no li fotis ni cas. No li facis cas. No, vale, no li has de fer cas. Vale. Perquè si t'ho prens en sèrio i te la creus una miqueta, malament.
1: Hòstia. Vinga, cap a Prime Video la teniu, eh?
0: Sí.
1: Important, una que sé que hem de parlar, els dos hem de dir alguna cosa, almenys, que el temps ja comença a fotre-li canya. It Was a Simple Accident, vale? Ja l'he acabat de veure, que et vaig dir que no vaig poder per una història, és igual.
0: Pell de gallina, només de dir el nom.
1: Total. Què faríeu si l'home que us va destrossar la vida, vale? Us creu en el vostre camí, a la vida, i bueno, per l'atzar del destí, no? I aquesta és la premissa d'Un Simple Accident, a la pel·lícula que teniu a Filmin, que va consagrat el Jafar Panahi, el director iraní, amb la Palma d'Or de Cannes. Sabeu que ara ja ha fet el gran slam, en Panahi? Ja té el gran slam, dels festivals de Venècia. Ja ha guanyat la Palma d'Or, va guanyar l'Os d'Or a Berlín el 2015 amb Taxi Teheran, que és aquella que va filmar ell mateix mentre conduïa un taxi per la ciutat. D'això se'n podien fer tot un programa, de parlant del Panahi, amb la seva lluita, la seva resistència contra el règim i de com ha gravat totes aquestes pel·lis, com ha pogut. Va tenir el Lleó d'Or a Venècia el 2000 per el Cercle, una crítica social sobre la situació de les dones a l'Iran, i va tenir el Leopardo d'Or a Locarno el 97 per El Espejo, de Mirror, ¿vale? Que el va consolidar en aquell moment ja la seva fama internacional. ¿Vale? I realment és molt heavy. És una pel·lícula, és el que tu dius, és de pell de gallina. No, no és només una pel·lícula. És primer que és un acte de rebel·lia, de com ho explica, de què explica. Digues.
0: Pues que de veritat, mira que la pel·lícula, no sé com dir-ho, no té res. Vull dir que és una pel·lícula molt simple, amb quatre actors, amb quatre coses, amb quatre localitzacions, amb un llevall, que crec que tu la mires i és aquesta simplicitat que dius, ostres, si això ho podia haver fet quasi bé qualsevol, entre cometes, eh? Però
1: té com
0: aquest punt, espera, té com aquest punt, però no, no però alhora no em pregunteu per què, però em dona, cada cop que dic el nom i que la recordo, em recorre com un calfred a tot el cos d'una cosa que m'ha deixat a dins, que sobretot pel tros, ara mateix m'està passant, n'estic parlant i m'està passant, i no sé el per què, però ho aconsegueix això. I a lo millor un altre em dirà, jo no ho sé, però és que només de sentir una cosa que sento, només de sentir allò, d'imaginar-me aquest so, que al final de la pel·lícula,
1: aquell so real
0: em rebenta per dins, tio.
1: Aquell so és el so real que ell recorda de quan va passar el que va passar. I és un so que ell el recorda així i l'ha volgut fer així. Vull dir que sobre venint de la realitat.
0: És que em fica, ja et dic, si estic tot el cos en pell de gallina ara mateix.
1: Una pel·lícula.
0: Dic de veritat, és que em deixa... No sé. Jo la comparo una miqueta, a mi em produeix una miqueta el mateix que Incendis, per dir alguna cosa, que n'hem parlat ja moltes vegades, no en parlarem ara.
1: Villeneuve, Sí. A veure, la pel·lícula, deixa'm dir, està rodada clandestinament, sense internet, ¿vale? Amb uns discs durs que va fer arribar a França. Està representant a França els Oscars, perquè és coproducció francesa. ¿Vale? Va per França, evidentment, a Iran. Passen totalment d'ell, el volen tancar a presó una altra vegada. ¿Vale? Un thriller humanista. Saps què passa? Que és que ell converteix aquesta direcció, la càmera, ets com un testimoni silenciós amb aquestes preses llargues, amb aquesta tensió que hi ha cada diàleg, no? Que et fa debatir, no? Entre la justícia, la venjança. Estàs tot el rato allà, tio, sense explosions, eh? Però conflicte moral és molt heavy, tio, és molt heavy.
0: Sí, però inclús els personatges, la sensació és que tampoc estan superdirigits, a veure si m'entens, perquè hi ha moments que el personatge principal, diguéssim, el que ho porta tot, hi ha moments que inclús podria fer riure i tot, saps què vull dir? De lo burro que sembla, en certa manera, amb alguna cosa, saps? Però alhora el fa molt humà.
1: I tant. Mireu-la, sisplau, passeu per Filmin, no us la perdeu. I ja sabeu, la història del Panahi, no? Que és el que deia, un dia en parlarem. No? El 2010 va apujar la Revolució Verda, van tancar 6 anys a presó, i la van castigar 20 anys sense firmar pel·lícules, ni escriure de guions, ni viatjar a l'estranger. Imagina quin càstig més animal, no? I ell no es va rendir el mateix 2011. L'any següent és quan va enviar This is not a film, o sigui, el títol ja està dit, This is not a film, que el va enviar al Festival de Cannes amb una memòria USB amagada dins d'un pastís.
0: Sabies això? Sí. No, sabia, però...
1: És increïble, no, és increïble. Vull dir que totalment recomanada, si us plau, mireu-la, i ja us dic que val molt la pena. Has de marxar, em quedo fent tres bonus tracks i donem pas a la Maria.
0: Adeu, família. Com sempre, ens veiem a les sales.
1: Us porto un bonus track que m'interessa molt comentar, En busca del futur, la sèrie definitiva sobre el cine de ciència-ficció. Ara, el Catul, no sé si m'estàs sentint, però quan ho sentis em diràs, apa, la que t'has guardat. Es tracta d'un repàs, un documental, sèrie documental, del repàs dels anys 80, des del 80 fins al 89, de les pel·lis de ciència-ficció que es van fer a Hollywood i als Estats Units, bàsicament, als Estats Units en general. També tenim algunes sèries B, Megaforce, pel·lis com La Mujer Explosiva, Flash Gordon, Tron, Odissea 2010, sí, no 2011, 2010, Buck Rogers, passant per Blade Runner, passant per Mad Max, passant per Regreso al Futuro, Cazafantasmes, un repàs cronològic a través d'alguns dels protagonistes i tècnics que expliquen què van significar aquestes pel·lis. O sigui, si us agrada la ciència-ficció i la ciència-ficció als anys 80, no us perdeu a Prime Video En busca del futuro. Després d'això m'ha dit que vaig provar amb la sèrie aquesta que està tenint tant aquest excitasso viral, que es diu Más que rivales, una de les sèries fenomen de l'any, a Movistar Plus està ara. Vaig veure el primer capítol i ho sento, però no és el meu estil. Està basada en novel·les romàntiques amb una comunitat prèvia que segur que va impulsar aquesta viralització. A l'IMDB penso que els capítols tenen 9,9, 9,7. Rotllo algunes sèries de Star Wars on el fandom, els seguidors, pesen molt. S'ha viralitzat molt abans d'arribar a Espanya. Movistar mateix donen per fet que molta gent ja l'havia descarregada i te l'estan venent com, escolta, ara la podreu veure en castellà o la podreu veure en HD, no? Imagina fins a quin punt ha funcionat a fora. És un drama emocional, d'amor secret entre dos jugadors, estrelles mundials de hockey que es lien, una pel·li queer, que ja comença el primer capítol amb sexe entre ells. La química que hi ha, la història d'abans que els triessin per fer el paper, aquests eren cambrers, i ara tenen milions de seguidors a la xarxa. Està funcionant, sembla que funciona molt, però no és el meu estil, ja ho dic. Suposo que per un públic més jove doncs ha de ser una sèrie que deu funcionar. És ràpida, és dinàmica, és original, no dic que no. Vull dir, està innovant, vull dir, la part aquesta del romance queer en un gènere de rivalitat esportiva on sempre havien estat, o normalment heterosexuals, doncs això ja li dona un punt, no? Però a part d'això, per mi poca cosa. I deixeu-me parlar de Salvador, la sèrie de Netflix de 8 episodis, està molt bé, està molt bé. Luis Tosar, com sempre, platòric, valentia a abordar la radicalització juvenil i l'augment dels moviments d'extrema dreta a Espanya, vull dir que crec que és un bon moment per veure-la. Es descriu com un thriller adrenalínic, incòmode, que s'allunya de l'entreteniment convencional, no? Per donar-nos un relat emocional i socialment rellevant. El Daniel Carpasoro, que per mi és un especialista, és el director, és un especialista en crear o dirigir pel·lis amb ritme. ¿Vale? Productes que enganxin, tot i que normalment tenen poca profunditat. Però aquesta sí que en té. I per què té profunditat? Perquè no és només ell. El Carpasoro dirigeix, però l'Aitor Gabilondo, que és el creador del guió, que és el de Pàtria, la sèrie del 2020, aquella novel·la de Fernando Aramburu, que està en Movistar Plus, que és una meravella, doncs fa que tingui la profunditat que no tindria una pel·li o una sèrie del Carpasoro, no? Que normalment, a part de Salto al Vacío, que és aquella pel·li del 90 i pico, amb la Najwa Nimri, per mi no ha fet quasi res que valgui la pena. Eh? Sé que hi ha molta gent que és fan de la pel·lícula El Correo, que està a Netflix, que sé que agrada molt, però que per mi la queixa és que té molts detalls de direcció moderna, dinàmica, sí, adrenalínica, però després no té cap profunditat, no me la crec gens. I després, perdoneu, el director també té Salto al Banco Central. A Netflix també seria basat en els fets reals de l'atracament al Banc Central de Barcelona l'any 81 amb el Miguel Herrán, el Hobbit Keukerian, que és una sèrie que està molt bé, de 5 episodis. En tot cas, Salvador jo crec que és una de les sèries que l'està petant i que la petarà aquest any a Netflix. Està molt bé, val la pena. I per últim, una mica per acabar, us volia parlar d'El Tanque, a Prime Video, que és una pel·li bèl·lica, va d'un tanc en plena guerra, però que té més atmosfera que de drama o d'acció. Que no se m'avorreixin els que vulguin veure Fury, no? Que és Corazones de Acero del Brad Pitt, que la teniu a Netflix. És una pel·li d'un tanc, però en aquest cas sí que hi ha acció. Aquesta em va interessar perquè el diré és el de la mítica Ola, la Ola, us sonarà, que és aquella pel·li que va sobre un cas real de Califòrnia, vale? Un experiment amb els alumnes, no? Que es va implantar, el professor volia fer la prova d'implantar un règim d'extrema dreta de disciplina militar a l'aula, no? Restringint-li les llibertats, i se li va liar perquè la cosa va anar en sèrio. No? Això és la Ola. Doncs aquest mateix director és el que ha fet el Tanque. I penso que sí, que funciona. Ja dic, és una pel·li molt claustrofòbica, tensió lenta, duresa emocional, amenaça constant d'estar dintre d'un tanc, no? En qualsevol moment et disparant des d'un altre tanc et fulminaran. I sí, sí, em va agradar bastant. Al final, una miqueta obert, una miqueta raro, fotografia freda com per mostrar-te l'estat mental dels personatges, vull dir, ja dic, molt psicològica, i la pel·li exigeix paciència i predisposició. I si voleu entrar en aquest univers més contemplatiu que narratiu, doncs pot agradar. Se li nota que és cine europeu, no? És cine alemana, en aquest cas, no? I està molt bé. De veritat que una pel·li que està bé a Prime Video. I ves que el cine bèl·lic cada vegada veiem menys pel·lícules de cine bèl·lic, no? que ve de gust, que ve de gust. I per últim, i pels fans de l'Eloi de la Iglesia, teniu Eloi de la Iglesia, Adicto al Cine, a Movistar Plus, i acabo amb això, i us deixo pas a la Maria. El documental nominat als Goya reivindica la figura controvertidíssima de l'Eloi de la Iglesia, militant del Partit Comunista, reconegut homosexual al final de la dictadura, que feia un cine naturalista directe, mostrava les realitats socials i temes incòmodes. Va rodar 22 pel·lícules, diu ràpid. En el documental veurem moltes declaracions d'amics, de companys i companyes de rodatges que parlen d'aquest cineasta lliure, no? Crec que és un bon adjectiu per definir el que va fer, no? Un cineasta lliure, exacte. Si us interessa el director i el personatge, toxicòman, polèmic, radical, sense pèls a la llengua, únic, peça importantíssima del cinema de la transició, no només pel Pico, el 83, el Pico 2, el 84, ostres, podríem parlar de pel·lícules que avui no es podrien ni fer, perquè són de lo heavies que són, no? Es notava que venien d'una dictadura i valia tot, no era aquell punt de la llibertat, no? I va fer El sacerdot, el 78, La criatura, el 77, pel·lícules molt, molt, molt heavies. La setmana de l'assassino, el 72, amb l'Eusebio Poncela, en aquesta ja... li van rebutjar el guió dues vegades, la censura, li van fer 64 talls de metratge. El diputado, el 78, amb el José Sacristán, Sacristán, Navajeros, el 80, Col·legues, l'Estanquera de Vallecas, la mítica del 87. Si us agrada aquest director, si us agrada aquest xin, si us agrada saber més d'aquesta època, no us perdeu Eloi de la Iglesia, Adicto al Cine, a Movistar Plus. I sense més, que ja hem parlat prou, us deixo amb la Maria Dunyó, que ve tranquil·la, que ve suau, que ve per parlar de cinema d'una manera relaxada. Espero que gaudiu, que hagueu gaudit. Baixem revolucions. Maria Dunyó, com estàs?
2: Hola, hola. Avui torno al programa, torno al podcast, però no torno parlant de pel·lícules i curiositats com feia la secció dels filmets, sinó que vinc a parlar d'una problemàtica que està sorgint últimament i la qual és molt important que en xerrem en el programa, com és la falta d'assistència a les sales de cinema. Parlar d'aquesta problemàtica em va sorgir quan vaig anar fa poquíssim a la roda de premsa de la nova pel·lícula de Berta García Lac, La vida és Verdi. La vida és Verdi no parla només d'un cinema. Parla de quin model de ciutat volem, de si volem espais amb ànima o només espais de consum. Com molts sabreu, aquests cinemes fan 100 anys. Un centenari de cinemes, d'estrenes i d'històries. És molt important que un cinema com aquest hagi fet 100 anys, tenint en compte de que aquests últims 100 anys, precisament, s'han anat tancant moltíssimes sales de cinema tan icòniques com especials per la ciutat. Vides Verdi s'hi fa un homenatge a la sala i ho fa a partir de la història de la Yanira i de la Sèfora, dues noies gitanes de Gràcia que expliquen la seva voluntat per fer una pel·lícula. Una pel·lícula sobre els cinemes Verdi, cinema en el qual es va casar l'àvia de la Yanira. Elles ho fan barrejant ficció, un documental, i també compten amb personatges importantíssims per al cinema d'aquest país, com és J. Bayona, Albert Serra, Isabel Cuixet... Però no només compta amb figures importants del panorama cinematogràfic, sinó que també compta amb històries particulars de clients i clientes que han anat acudint al Verdi durant tots aquests centenaris. La veritat és que, com a opinió personal, vaig gaudir moltíssim d'aquest film, vaig emocionar-me, vaig riure com feia temps que no reia en una sala i penso que és important reivindicar les sales com aquestes, perquè mentre hi hagi sales com el Verdi, mentre hi hagi gent disposada a defensar-les, la vida i el cinema continuarà sent una mica més especial. Perquè al final resistir també és això, entrar en una sala fosca i deixar-nos mirar i observar. Des d'un punt de vista innocent, la pel·lícula parla de sales, de butaques, de cues, de barris i de records. També parla de com el cinema ha estat, durant molts anys, una manera de viure la cultura a Barcelona. El punt de partida és, com he dit, el documental de La vida és Verdi, una pel·lícula que explica la història del cinema és Verdi. Però, com he dit, en realitat parla de molt més que això. Parla de tot allò que estem a punt de perdre o que ja hem perdut quan tanquen els cinemes de la ciutat. Alguns dels testimonis que recull, a part d'aquestes de les figures importants al panorama, són, per exemple, de les treballadores, de les encarregades de la neteja del Verdi. La Fabiola i la Cíntia ens expliquen quin és el seu moment preferit a l'hora d'estar treballant o quines anècdotes divertides s'han trobat, i tot des del punt de vista entrevistador d'aquelles dues nenes que l'únic que volen fer és una pel·lícula per passar l'avorriment de l'estiu. I com el seu testimoni, hi ha desenes, però no us vull pas explicar més perquè tinc moltes ganes de que aneu a gaudir la pel·lícula com ho he fet jo. Ja que els cinemes Verdi han estat durant dècades molt més que un cinema. Han estat un lloc on sabies que hi trobaries propostes diferents, pel·lícules que no sempre arribaven als circuits comercials, creant un públic fidel, intergeneracional i sobretot molt lligat al barri, que és una temàtica també molt important que tracta la pel·lícula. Hi ha gent que hi va cada setmana, gairebé com un ritual, i això, per desgràcia, avui dia no és gens habitual. El Verdi i la pel·lícula representen una idea molt clara, que la cultura no ha de ser sempre fàcil ni immediata com ens estem acostumant, sinó que també pot ser exigent, lenta i compartida. Rememorem tant el centenari dels Verdi perquè precisament no són una excepció dins d'un context optimista. Barcelona i tot Catalunya ha vist tancar molts cinemes històrics en les últimes dècades i que el tancament ha deixat petites històries. El cinema Urgell, per exemple, era el temple de les grans estrenes. Les cues eren mítiques, donaven la volta a l'illa, i hi havia gent que simplement deia «Anem a l'Urgell, ja veurem què fan». Quan va tancar, molts van sentir que desapareixia una part del ritual col·lectiu d'anar al cinema. Va tancar l'any 2013. Els cinemes Loren van marcar tota una generació. Eren el lloc de les primeres cites, de les sortides amb amics, del cinema com a espai social. El seu tancament va simbolitzar el final d'una època, en què el cinema era gairebé automàtic, setmanal. Les seves diferents sales van tancar entre els anys 2013 i 2015. El cinema París tenia un aire elegant, tranquil, molt europeu. No era modern, però tenia personalitat. Alguns espectadors hi anaven expressament per fugir de les massificacions, tema que aquí a Barcelona coneixem molt bé a l'any 2026. I quan va tancar, molts van dir que Barcelona perdia un cinema amb molta ànima. Va tancar l'any 2007. El cinema Alexandra, al centre, era un punt de trobada per cinèfils. Era habitual sortir a la sessió i quedar-se comentant la pel·lícula a la porta. El seu tancament va coincidir amb la transformació del centre en un espai cada cop més turístic i menys cultural. També va tancar l'any 2013. I el Palau Balanyà, després Arenes, era espectacular. Entrar-hi era com entrar en una catedral del cinema. El fet que acabés convertit en un centre comercial és per molts una metàfora molt clara del canvi de prioritats de la ciutat. Va tancar definitivament l'any 2020. Aquí és on entra el concepte clau. Resistència cultural, perquè resistir culturalment no és viure ancorats en el passat. És defensar espais que aposten per la qualitat per sobre de la rendibilitat immediata. És programar cinema en versió original, quan no és el més fàcil. És apostar per pel·lícules petites, arriscades o incòmodes. I és mantenir sales de barri quan tot empeny cap a grans cadenes i plataformes. No sé si us heu adonat que els cinemes Verdi són un exemple clar d'aquesta resistència. No competeixen en quantitat, competeixen en experiència. En el cinema avui és una decisió conscient. Sortir a casa, apagar el mòbil, seure en silenci amb desconeguts. És un acte col·lectiu en un món cada cop més individual. I per això en el cinema pot ser fins i tot gairebé com un acte polític. Perquè al final, com he dit, resistir també és això. Entrar en una sala fosca i deixar-nos mirar.
1: Doncs família, espero que hagueu gaudit del programa. Sense més, ens veiem a la propera. Salut i metratge, família. Visca el cinema. Ràdio Arenys.
3: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda. Música. El cor femení Vox Alba presenta A Capella en femení. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
6: Buena onda, Frankfurt!
5: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
6: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
5: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
6: vermut de 12 a 14:30.
5: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
6: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
7: Ràdio Arenys, primera. En música, som els primers. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'Òndius en quarantena per antivirus a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid han donat negatiu a la segona PCR feta una setmana després de la primera, segons el Ministeri de Sanitat. D'acord amb el protocol de la Comissió de Salut Pública, podran començar a sortir de les habitacions per accedir a les zones comunes de la planta on es troben i rebre visites dels familiars amb mesures de protecció. Si les pròximes PCR setmanals continuen sent negatives i no apareixen sintomatologia, podran abandonar l'aïllament hospitalari un cop passats 28 dies. I la presentació avui de la línia orbital ha estat només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El projecte de tren orbital uneix el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La inversió és de 5.200 milions d'euros i està previst que es pugui enllestir al 2041. El PSC i Esquerra s'han reunit avui amb les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern s'ha trobat amb els comuns al migdia per tractar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats amb un Consell Extraordinari i s'aprovarien al Parlament el mes de juliol. I la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats prevista per demà dimarts ajornat a dimecres a la tarda per l'agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
2: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
1: Els sindicats esperen demà una proposta concreta i avui ha començat una nova setmana de vagues i mobilitzacions de mestres i professors. En aquest cas, el barcelonès demà estan convocats a la vaga els centres educatius del Maresme i el Vallès Oriental i també el Vallès Occidental. I prop de 200 persones s'han concentrat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la darrera intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes. La protesta s'ha fet després que s'hagi informat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells a missió humanitària que es trobava en aigües internacionals a 250 milles de Gaza. Darrer punt, la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí 2027, un esdeveniment de referència a Europa. A l'última edició va comptar amb 230.000 visitants, un miler d'expositors i 250 activitats.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Benvolguda audiència, sou a la tercera temporada de La Línia Vermella, aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La Línia Vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. És important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga. Si li preguntem a Google la definició de suïcidi, ens diu que és la mort causada per un comportament lesiu, autoinfligit amb la intenció de morir. I és, sense dubte, un tema tabú a la nostra societat. Un tema tabú i del qual ens fa por parlar-ne. Us donaré quatre dades extretes de la xarxa. El nostre país, igual que la resta de l'Estat, és la primera causa de mort externa, és a dir, no deguda a malalties a la població general. les xifres de defuncions per suïcidi habitualment superen les causades per accidents de trànsit. També és la primera causa de mort en joves i adolescents catalans en la franja d'edat de 15 a 44 anys, fins i tot per sobre dels accidents de trànsit o qualsevol altra causa. Dades recents ens diuen que a Catalunya es van registrar 536 suïcidis a l'any 2024, això segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, confirmant la seva posició com un problema greu de salut pública. I respecte a les malalties, es troba en sisè lloc després del càncer, infarts, ictus, malalties de l'aparell respiratori, malalties del sistema nerviós, demències, Alzheimer, i en sisè o setè lloc hi ha el suïcidi, com a primera causa externa de morts a Catalunya i a la resta de l'Estat. Avui a l'estudi 2 de Ràdio Arenys tenim una convidada. Ella es diu Miriam Farelo. És d'Arenys de Mur, és mare, professora de secundària de l'Institut de la seva vila i una dona vital i compromesa. Benvinguda a la Línia Vermella, Miriam.
4: Moltes gràcies.
3: Tot han estat facilitats per venir al programa i explicar la seva experiència, la qual cosa agraïm. A més de tot això que us he explicat, és una fan aferrissada dels Oques Grasses, el grup musical, eh? I gairebé devota, diria jo, del desaparegut Pau Donés, el líder de la banda Jarabe de Pau. També us podria dir que vaig saber d'ella a través del seu compte d'Instagram, el qual segueixo i en seguim mútuament, i vaig veient i gaudint de les seves publicacions. I va ser amb el visionat dels seus stories que vaig percebre que, a més de totes aquestes publicacions sobre concerts, canalla, àpats, família i dia a dia, hi havia també un rerefons de record de pèrdues. La Miriam va perdre el seu germà l'any 2014 per malaltia. Anys després, el 2020,

0: parlar-ne més naturalment i més obertament. És així, Míriam?
1: Sí, és així perquè el suïcidi és una paraula que ens fa molta por. I com que genera aquesta por perquè ens remet a una cosa doncs, molt tràgica, que sovint doncs, genera també molt de trauma, no? Perquè les circumstàncies que envolten el suïcidi sovint acostumen a ser molt tràgiques, no? I que a vegades requereix la intervenció d'agents externs, no? Doncs policia, Mossos d'Esquadra, ambulàncies, no? A vegades fins i tot bombers, malauradament, no? Doncs és una cosa que, com que ens genera aquesta por, la por no ens acaba d'agradar. I com que no ens acaba d'agradar, millor l'evitem, no? L'evitem, la deixem de banda, és una cosa que, a més, és curiós, sempre penses que mai et passarà. Per molt que el teu familiar arrossegui algun malestar psicològic, psiquiàtric, sempre es pensa que mai em passarà a mi, no? Que va ser una mica el nostre cas, mai ens passarà això, fins que passa. I quan passa, tot i haver hagut algun intent previ, no? Sempre, ui, ostres, t'hi trobes i és com... Com sempre ho dic, no? És com un segon vidre trencat que et trenques per dins i tots aquells bocins, no? Quan et passa, et converteixes en aquest vidre trencat que després per recompondre'l, doncs, és una feina una mica feixuga. Com tots els dols, eh? Però potser aquest, com que és una mort que percebem com a evitable, no? Els supervivents, el concepte supervivent, la paraula supervivent no és aquell que sobreviu al suïcidi, el qui ho intenta i sobreviu, sinó que són els familiars d'aquella persona que passen a ser supervivents, no? I quan vaig saber aquest concepte em va sobtar moltíssim, perquè després, amb els matisos del dol, entens per què ets un supervivent, perquè costa molt sobreviure a aquest dol.
0: Després de patir aquestes pèrdues, transcorreguts tots aquests anys, com et trobes a data d'avui, Míriam?
1: A data d'avui em trobo molt bé, la veritat. També és cert que m'ho he treballat. També perquè crec que m'he permès donar espai, no, a aquestes pèrdues. Jo sempre he estat molt transparent a l'hora de parlar de la mort del meu germà, de la meva germana, de la meva mare. Potser la diferència és que la pèrdua del meu germà doncs, va ser així com també molt sobtada, però amb una circumstància molt diferent, no? La de la mare vaig tenir temps d'anticipar-la perquè ja va ser, ella ja estava malalta. Però clar, la de la meva germana, no, me la vaig trobar de sobte, no? Però estic bé perquè, ja et dic, com que he donat un espai al meu dia a dia per permetre'm viure-les i plorar-les i exterioritzar-les i parlar-ne sense cap mena de vergonya, això m'ha permès estar molt bé avui dia. També és cert que he fet molta xarxa, eh? Vull dir que m'he vinculat amb altres supervivents, hem fet grup, hem fet xarxa i això també ajuda. I a dia d'avui puc dir que estic molt bé. Evidentment, amb els seus alts i baixos, eh? Perquè quan s'acosten dates, no? Quan s'acosta la data assenyalada, sempre m'agafa com cabòria, no? El mes de setembre se m'indigesta molt a mi, eh? No només per l'inici laboral, sinó també perquè revisc tot el que va passar i llavors... Però bé, avui dia puc dir i puc afirmar i que duri que estic molt bé.
0: A veure, sense entrar en la morbositat dels detalls, l'objectiu d'aquest programa és el de conèixer el teu cas, per tal de donar visibilitat a aquest fet. Perquè passa, les vies per ajudar les persones que pateixen i que corren el risc de voler acabar amb el seu patiment, posant fi a les seves vides, i ajudar també les persones que han patit la pèrdua d'éssers estimats a passar el dol. Com et vas sentir? Imagino que a partir de que t'ho comuniquen hi ha un seguit d'emocions diferents, que més que una muntanya russa... Potser seria més una... O sigui,
1: una boira.
0: Un coll sacreu.
1: De veritat, va ser, exacte, un coll sacreu emboirat. Mm-hmm. Una boira, és que estàs emboirat. I, a més, clar, com que van haver d'intervenir Mossos d'Esquadra, també, que molt bé, alerta, vull dir, els estic molt agraïda a tots els cossos de seguretat que van intervenir, també estic molt agraïda a la psicòloga que va venir en un primer moment, perquè, clar, es van activar, no? Quan et passa una cosa així... És important, no?, saber que tens recursos, no? Clar, va ser una boira, no?, un xoc brutal. Jo recordo voler anar ràpid a casa del meu cunyat i el viatge se'n va fer etern, perquè viuen a Vilassar, el viatge se'n va fer etern. Van ser els 20 minuts més llargs de la meva vida. I clar, vam necessitar aquesta ajuda externa, perquè és una notícia, no? que costa molt en un primer moment assimilar-la, no? A més, estàs tan emboirat que a més has d'activar coses que en aquell moment no estàs per activar, no? Doncs allò

0: típic, el funeral, els papers, l'assegurança, tot, no? I és, uf, en aquell moment no estàs per aquestes coses, no? Estàs perquè t'acaben de donar una notícia molt, molt, molt tràgica i realment costa, no? Al cap d'una setmana, bé, bueno, jo ja vaig voler entomar el meu dia a dia, vaig tornar a la feina com si res hagués passat.
1: Sí.
0: També perquè una mica, com que és un tema que no el pots parlar amb tothom, doncs penses, mira, doncs la vida continua, som-hi. Jo al cap de 3 dies ja estava treballant. Cosa que va ser un error per part meva, perquè crec que hauria d'haver escoltat més tot el que m'estava passant i el que estava sentint. Al cap de mig any, aquesta cuirassa tan gran que jo pensava que tenia i que podia amb tot, i amb les 3 filles i amb la feina, es va començar a esmicolar. Perquè, clar, no li estava donant espai a tot el que m'estava passant, eh? Encara estàvem en pandèmia, a més, era com tot molt... que tampoc podies compartir gaire, no podies sortir ni a fer un cafè amb la gent perquè havies d'estar a casa, no? Amb totes les restriccions, la meva mare tampoc va poder anar al funeral perquè estava confinada a la residència. Doncs, clar, imagineu-vos el percal, no? I, clar, fins que al cap de mig any ja em vaig esmicolar i vaig poder demanar ajuda, no? Vull dir, em vaig sentir al principi molt perduda, no? Com et vas sentir? Perdudíssima, perquè a qui li podia comentar? A qui li podia dir? Uf, els meus amics ja com que eviten el tema, i ho eviten, alerta, no amb mala fe, ho eviten perquè, això que et deia, per la por, no? I la gent tampoc sap què dir-te, la gent canviava de vorera, però és que la gent tampoc sap què dir-te i no els culpo, al contrari, és que realment acompanyar una persona que ha passat per una pèrdua per suïcidi no és fàcil, no és fàcil, perquè és un tsunami enorme de preguntes, sobretot preguntes. Al principi t'obsessiones, no? I per què? I sí. Nosaltres recordo que en el nostre cas ens vam obsessionar amb l'hora. A quina hora ho devia fer? I si m'hagués connectat abans amb el WhatsApp? I t'obsessiones, amb una cosa, no? Amb un fet concret. I això els psicòlegs ens comentaven que és molt habitual. És molt habitual obsessionar-te amb un detall concret, no? I si hagués tancat la finestra? I si, saps? Vull dir, molts supervivents, no? Quan em parlo amb ells, ara que puc parlar des de l'altra banda perquè puc ajudar supervivents, me n'adono d'això que et fixes en un detall concret i vas donant voltes, com si fossis un hàmster, saps? Voltes. I al final, quan ja vas integrant la pèrdua, deixes estar aquest detall, deixes estar les preguntes i ja estàs per integrar-la una mica més, no? Què passa? Que arribar a integrar-la és complicat.
1: Mm-hmm. Saps o sabeu per què l'Anna va voler morir?
0: Mai. Perquè, a més, ella estava... ella havia patit, a nivell psicològic, però justament quan ho va fer estava molt bé. Estava molt estable amb la vida, em refereixo, tot i estar en pandèmia, ella estava molt estable. Tu parlaves amb ella i veies que hi havia una serenor. I mai vam saber ben bé el detonant que va fer que, evidentment, ella arrossegava una motxilla important a nivell psicològic, tota la seva joventut, no? Vull dir, ella ja havia tingut alguna coseta, no? Però el per què mai ho sabrem. Perquè, a més, ja et dic que estava en el millor moment de la vida.
1: Mm-hmm. El fet d'una mort per malaltia respecte a una mort per suïcidi... Entenc que hi ha diferència en quant a emocions i sentiments. Clar, respecte a la pèrdua del teu germà, verdaderament hi van haver diferències.
0: Moltes. Jo sempre ho dic, al meu germà, al cap de mig anyet, jo ja començava a aixecar cap. I, clar, com que, a més, no va patir tampoc el meu germà, vull dir, va ser una mort, ell arrossegava, doncs, problemes cardiovasculars, i com que va morir per un infart, no es va ni adonar, pràcticament, Vull dir, i et quedes amb aquesta tranquil·litat de dir, ai, mira, no ha patit. La meva germana és que hi havia un patiment i no em vaig adonar d'aquest patiment. I, clar, ostres, i, clar, és molt diferent el patiment físic que el patiment psicològic, no? I a més, tendim a que quan ens pregunten què tal estàs, diem que molt bé, i ens surt automàtic, molt bé. Però potser per dins estàs fet caldo, no? I una mica va ser, evidentment, molt diferent, eh? La mort del germà que de la germana, perquè, clar, el germà no em va quedar, evidentment, cap culpabilitat, no?, de dir, doncs mira, s'ha mort perquè hi havia aquest component biològic, però la meva germana no, i llavors és això, hosti, però si tenies salut ara mateix, si estaves bé, no?, què és el que t'ha passat, no?, i són aquestes preguntes que després et venen i que requereix molt de temps trobar-hi la resposta, sí.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Abans ens comentaves que a través de Mossos vas aconseguir assistència psicològica que et va ajudar molt. Mm.
0: Mira, als Mossos, que evidentment reitero el meu agraïment, al cap d'una setmana d'haver passat van venir a casa i em van dir que eren de la unitat d'atenció a la víctima. Ostres, i per què? Si jo no sóc una víctima. Home, sí que ets una víctima, perquè entendràs, no?, que aquest dol realment és tan difícil que ets una víctima, no? I van venir i em van donar un tríptic de la DSAS, que és l'Associació Després de Suïcidi Supervivents, i aquest tríptic, doncs, vaig llegir les dades, no? Aquestes mateixes dades que has llegit tu, doncs, les vaig poder llegir al tríptic, no? I em va sobtar, perquè, clar, el suïcidi és la primera causa de mort no natural, no? Abans has llegit totes aquestes malalties, totes aquestes afectacions, però el suïcidi és la primera causa de mort no natural superant ja els accidents de trànsit. I quan vaig llegir això, vaig pensar, ostres, i per què no es fa res, no? I gràcies als Mossos, doncs, vaig aconseguir conèixer aquest recurs i és el que em va permetre fer xarxa amb els companys d'aquesta associació, que fan una tasca maquíssima.
1: Com es diu aquesta associació?
0: Es diu Associació Supervivents Després del Suïcidi de SAS i, a més, és que la porten supervivents. O sigui, tots els que pertanyen a aquesta associació han perdut algú per suïcidi i són els que fan aquests grups d'acompanyament, que no són grups de dol, eh? Són grups d'acompanyament. És que la filosofia és molt diferent, perquè aquest acompanyament encara continua. Jo encara, amb els integrants del grup d'acompanyament que jo vaig ser usuària, encara quedem de tant en tant i encara ens trobem i quan algú es casa hi anem, quan algú fa anys hi anem. O sigui, que hem establert un vincle molt bonic i aquest acompanyament és gairebé ja per tota la vida. O sigui, aquest vincle que hem establert és per tota la vida.
1: O sigui, encara ets activa amb aquesta associació.
0: Sí, moltíssim.
1: I com ajudeu a les persones que, com tu, han perdut algú estimat?
0: Clar, els oferim un espai, no? És un espai, a més l'associació ha estrenat seu a Barcelona, fins ara no hi havia una seu, disposàvem d'un espai municipal i ara ja hi ha seu pròpia, no? És que hi ha tanta demanda de supervivents que necessiten aquest recurs perquè a la sanitat pública no hi ha aquest suport, no? I llavors, doncs, els atenem de quina manera? Escoltant-los, bàsicament, perquè venen, ells mateixos venen amb necessitat de ser escoltats. I poca cosa fem, eh? Realment, simplement, a vegades quan senten el nostre testimoni, que se senten tan identificats, els donem esperança, i llavors se'n van amb molta esperança, i és la nostra manera d'ajudar-los. De fet, sempre fem aquest acte a l'Hospital de Sant Pau, que es fa el novembre també, que el novembre és quan se celebra el Dia del Supervivent, i fem un acte molt bonic que es diu Llums per al Record, encenem una espalmeta amb el nom del nostre ésser estimat, i llavors fem aquests grups d'acompanyament, ens reunim segons el grau de parentiu, i llavors, de la pèrdua, i llavors, doncs, fem aquests grups de suport. I la veritat és que és un acte preciós. Molts venen que han patit la pèrdua de fa molt poquet, de fa mig any, de fa mesos a vegades, i clar, et sobta perquè et veus reflectits en ells, no?, anys enrere, no? I jo quan venen, dic, ostres, si jo estava en aquest camí fa anys enrere, no? I quan veuen que estic bé, perquè acabes estant bé, és un dol que acabes superant, no superant, evidentment, sinó que acabes integrant i que ets capaç de tornar a somriure, de tornar a anar a concerts com faig jo, de tornar, no?, doncs a viure-ho tot de la manera intensa que em caracteritza, i és la nostra manera d'ajudar. Oferint-los, escolta, és que tampoc cal gaire secret més, eh?
1: Tu creus que la societat actual facilita que les persones siguin més proclius al suïcidi?
0: És que hi ha molta pressió, eh? Uf, jo ho veig, no?, a nivell estètic, per exemple, no?, a nivell estètic. L'odi que la gent vomita per les xarxes, no?, per l'Instagram mateix. Jo a vegades entro i llegeixo cada cosa que penso, ostres, no, gent que fa coses de bona fe i rep aquest odi, penso, uf, però en què ens estem convertint, no? Una mica el món, una mica violent en el sentit de que és com amenaça constant, no? Clar, és molt diferent al món que jo de jove percebia, no? Era una altra història, tot era com més pur, i ara és com que amb tota aquesta sobreinformació sembla que haguem perdut una mica aquesta humanitat i aquesta puresa, no? Ostres, no? I ara la gent parla per l'Instagram, però poca gent parla fent un cafè, m'explico, i realment la societat d'avui dia és com molt tancada a l'hora d'humanitzar una mica, no? Ostres, totes les motxilles que tots arrosseguem, no? Sembla com que, no sé...
1: Com una sobrecàrrega de tot, no?
0: Sí, a nivell estètic, a nivell laboral, a nivell de tot. Sobretot estètic, eh? És com que... estètic i mental, també, no? Perquè quan algú té un problema mental, se'l deixa com molt de banda i no se'l deixa entrar en aquest circuit, no? Que fa que la persona se senti productiva i se senti útil, sí. No? I això genera molt de patiment. Genera molt de patiment, sí.
1: Que sembla que això hauria d'estar una mica superat, no?
0: Sí.
1: Aquest estigma per patir alguna malaltia mental, no? Que fins i tot es diu que no són, simplement no són malalties. No? Se li diu malaltia mental, però que realment són maneres de ser...
0: Hi ha gent que va al psicòleg que ho diu molt amb la boca petita, no? És que vaig al psicòleg. No? I no ha de ser cap secret. Vaig al psicòleg perquè tinc aquest problema que m'angoixa. Doncs parlem-ne més obertament, no? De fet, hi ha una altra associació també que es diu Obertament, que justament tracta, no?, això. Tracta, no?, a aquesta manera de trencar una mica amb totes aquestes barreres, no?, d'estigma. És que... oi que quan tu et lesiones el turmer i vas a fer fisioteràpia, doncs el mateix hauria de ser amb això, no? Sí.
1: Tu creus que hauríem de normalitzar el suïcidi?
0: Sí, perquè, mira, a Dinamarca, no, aquests països nòrdics, no, que la gent sempre té tendència a pensar que els índexs de suïcidi són més alts, a Dinamarca es va aconseguir minvar la xifra anys enrere. Evidentment, continuen sent molt alts, però van aconseguir minvar la xifra perquè se'n va per les escoles. Se'n va per les escoles. De fet, al meu institut va ser un acord de consell escolar fa un parell de cursos, i vam portar una exposició que es diu Silencis Trencats, que organitza l'Associació Catalana de Prevenció de Suïcidi juntament amb l'APSES, que l'APSES és una altra associació especialitzada en educació, que actua molt en l'àmbit educatiu, i també la DSAS, vull dir, van fer aquesta sinergia i van organitzar aquesta exposició i la van portar al meu centre. Clar, al principi penses, uau, parles de suïcidi en un centre educatiu amb població adolescent, ostres, no? Doncs va ser molt positiu, tothom la va valorar molt bé, tothom, i famílies molt agraïdes, molt agraïdes, perquè van portar aquesta exposició al centre i van poder-ne parlar molt obertament d'això, Clar, hem d'aconseguir, no? Oi que quan tu vas al metge veus els consells, no?, de com no agafar la grip, que has de fer el rentat de mans quan és temporada de grip, doncs jo trobo faltar infografies que parlin del suïcidi. Sobretot perquè la sanitat s'ha de posar una mica les piles en aquest àmbit. Trobo a faltar, no?, que, ostres, és que la gent quan manifesta que es vol treure la vida no sap tampoc on recórrer, no sap on pot anar, i de recursos n'hi han. Doncs, ostres, hi ha associacions, hi ha, evidentment, doncs, el pla de prevenció del suïcidi, que jo al principi em vaig mostrar molt, molt enfadada amb aquest pla, perquè el van aprovar però no el van començar a executar fins uns mesos després, i jo tenia molta pressa, estava molt enrabiada amb la pèrdua de la meva germana, però els recursos hi són. I jo he vist una evolució, tot aquest temps, des de la pèrdua fins avui dia, s'han activat molts recursos, moltíssims.
1: Per la teva experiència, encara que sembli reiterativa la pregunta, quins són els factors que més empenyen a la gent avui dia a treure's la vida?
0: És que poden ser... jo sempre dic que és un problema estructural, perquè poden ser... hi ha gent que està molt bé i que se suïcida, i penses... No que se suïcida. A més, avui m'ho comentaven, hem de canviar una mica la mirada, que ha mort per suïcidi, no? Perquè ningú quan té càncer es canceritza, no? I és curiós, el canvi de terme. poden ser diversos factors desencadenants. Evidentment, hi ha una forta prevalença de gent que té malestar psiquiàtric, però no és l'únic factor. A vegades sento gent, supervivents, que em diuen però si el meu home estava bé, la meva parella estava bé, i no entenc què és el que l'ha portat. A vegades poden ser factors laborals, poden ser factors, no, econòmics. No? Sabem que a vegades el tema econòmic pot arribar a conduir a situacions molt i molt desesperants. No? És que els factors, en realitat, una persona pot tenir-ho tot i pot morir per suïcidi. No? I quin factor? És que és tot un conjunt. Jo crec que és tot un conjunt de factors el que porten a una persona a decidir. Evidentment, el factor principal per portar a treure la vida és el patiment, no? Sempre hi ha el típic mite de ostres, aquest, que covard, no? A vegades diuen que covard per no afrontar la vida, però llavors hi ha l'altra gent que diu que valent. No. La meva germana no va ser ni covarda ni valenta. La meva germana va patir moltíssim. La meva germana i tots els que moren per suïcidi pateixen moltíssim. I l'única manera de poder trobar una sortida d'aquest patiment, encara que ens sembli inexplicable, és això, no? És treure's la vida. És l'única via que veuen en aquell precís moment. Potser si poguéssim entrar en aquestes ments, no?, i dir ostres, no, doncs mira, espera't, vine amb mi, no? Vine a parlar amb mi, anem aquí, anem allà, anem a aquest recurs, anem a urgències. Segurament trobaríem resposta, però és que és quelcom que molts estudis fins i tot diuen, no? És que sembla com si es desconnectés alguna cosa aquí dins que els porta a morir, a morir per aquesta desesperació.
1: Volia agrair, bueno, i suposo que l'audiència també ho agrairà, aquest matís, no?, de suïcidar-se o morir per suïcidi, sí. Jo crec que li dona una volta absolutament al concepte. Tu quin missatge llançaries per aquí, per les zones, a la gent i a les administracions? Sobre la prevenció del suïcidi, encara que també ja una mica hi hem passat per aquí, però, bueno, sí. Perquè quedi palès.
0: Sí, mira, les administracions, clar, fixa't que aquests dies estic mirant una sèrie per TV3 a la carta i sempre em surt un anunci previ a la sèrie i em surt un anunci que a mi, ostres, em sobta molt i em impacta, que és com els Mossos o com la gent de les ambulàncies van a dir la notícia de la mort d'un accident de trànsit a una família,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I és un anunci que he vist molts cops aquests dies, no?
1: Sí, surt molt per TV3 últimament, sí.
0: I aquest anunci a mi m'impacta moltíssim perquè, clar, em fa posar a la pell de la persona que rep la notícia i penso, accident de trànsit, sí, però per què no es fan espots de sensibilització pel suïcidi? Fa un parell d'anys, quan va entrar a desplegar-se el pla de prevenció del suïcidi, se'n va fer un per la tele, eh? I ho vaig agrair molt. Vaig dir, a més, un dia estava sopant a casa i dic, uala, per fi surt un anunci. També es van enganxar uns vinils a diferents poblacions, que era un vinil de color negre, i posava, si estàs en el pou del suïcidi, truca aquest telèfon, perquè hi ha un telèfon de prevenció del suïcidi, no?, que és el 061, que es diu Triu la vida, no? Malauradament és de pagament. A les administracions els hauria de dir que això hauria de ser un recurs gratuït. I el problema que hi ha, Joan Carles, és que aquesta prevenció moltes vegades recau en mans de voluntaris. I la postvenció, que és el que passa després del suïcidi, recau en mans de voluntaris, i el voluntari es desgasta. Es desgasta perquè, i evidentment ho fa de cor i de gust, i és una cosa que a més ens fa sentir molt bé. Però jo crec que les administracions aquí s'han de posar molt, molt les piles. Jo crec que el suïcidi mai ha sigut una prioritat a l'hora de prevenir-lo. I sap greu, perquè penses, ostres, jo crec que si se'n parlés a escoles, a hospitals, a centres d'atenció primària, si cada poble tingués un recurs, una persona que pogués atendre de manera universal a tothom que en aquell moment està patint o necessita expressar-se, necessita explicar, jo crec que les coses anirien d'una altra manera, no? I el missatge que dono també a l'audiència és que si estan patint, o sigui, tots som agents preventius, tots, absolutament tots. A mi m'ha escrit gent dient que gràcies al meu testimoni d'haver-me llegit, d'haver-me vist les meves publicacions, que se'ls ha tret la idea de treure's la vida, i això em fa estar molt feliç. Tots som agents preventius, tots. En algun moment de la vida podem ajudar una persona a treure-li aquesta idea del cap. Tots, absolutament.
1: Doncs molt bé. Així com hi ha el 061 per la prevenció del suïcidi, ens has parlat de la teva associació. Recorda'ns, sisplau, com es diu.
0: DESAS, és l'Associació de Supervivents Després de Suïcidi. Hi ha tres grans associacions aquí a Catalunya que treballen per això. Potser n'hi ha més, perquè sé que a Mataró també hi havia Mans Amigues, em fa l'efecte. Hi ha l'Associació Catalana de Prevenció del Suïcidi, que és més àmbit preventiu, que també la porten supervivents, a més, i que tenen aquelles famílies que han tingut un fill, una filla, un familiar que ha intentat, ha fet alguna temptativa. I, clar, aquestes famílies que tenen familiars que han fet temptatives se senten molt perduts perquè tenen aquesta por de dir, ostres, és que algun dia pot consumar el suïcidi. Doncs en aquesta associació es fan molts grups també de familiars i se'ls dona moltes pautes. Fan una tasca maquíssima, importantíssima. Associació Catalana Prevenció del Suïcidi. Després hi ha l'APSES, que l'APSES és també prevenció i atenció a la prevenció i al supervivent, però actua més a l'àmbit educatiu. Fan xerrades, formen els claustres, formen el professorat i fan activitats a centres. A més, ho porta una persona que està vinculada al món de l'ensenyament, que és docent. I, per últim, hi ha la DESAS, que és l'associació que jo he assistit, és ja quan ha passat la mort, no? És quan ha passat la mort. Tot i que cada vegada més aquestes tres associacions doncs moltes vegades coincideixen en molts actes. Fa poquet es va fer una exposició a l'Hospital de Mataró i hi havia les tres associacions, o sigui que cada vegada més, no? Sí que unes estan més especialitzades que les altres, però la DESAS també a vegades fa cosetes de prevenció, sí, sí. A més, és declarada entitat de bé públic, per part de la Generalitat, o sigui que... Sí, sí, ha fet 10 anys, fa un parell d'anys va complir els 10 anys, ho vam celebrar amb un acte a l'Hospital de Sant Pau, que és una institució que sempre obre les portes, i la presideix la Cecília Borràs, que també és mare supervivent, per la mort del seu fill, i el Carles Alastuey, que també ha fet moltíssimes entrevistes, vull dir que sempre és com el portaveu de l'associació, no? I, bueno, s'ha fet un petit lloc, no?, en aquest món de les associacions i, bueno, reben reconeixements perquè realment la gent ho agraeix molt, poder disposar d'aquest espai, sí, sí.
1: Avui, el dia de la gravació...
0: Avui som dia 22 de novembre.
1: Sí.
0: 22 de novembre.
1: I justament avui és el dia del supervivent.
0: El dia del supervivent és el dia 15, però aquest matí hem celebrat aquest acte a l'Hospital de Sant Pau, que es diu Llums per al Record, i que és un espai que brindem als supervivents, que potser no han pogut participar mai d'algun homenatge al seu familiar, no? Llavors fem aquesta encesa d'espelmes, que és un acte que és molt senzill, molt simbòlic, que fem a casa sovint, també, a vegades, però el fet de fer-ho en comunió amb més gent fa que et sentis molt validat. I llavors fem doncs, aquests grups d'acompanyament, també fem un petit esmorzar, i és aquest espai, no, d'intercanvi. Avui parlava amb un pare que ha perdut el seu fill, que el va perdre fa 3 mesos, no? I uau, no? I em deies que els psicòlegs em diuen que tinc estrès posttraumàtic, és que clar que el tens i el tindràs, i que jo encara a vegades tinc com alguna pinzellada d'aquest estrès posttraumàtic, no? I aquest pare m'ho deia, me'n vaig avui amb esperança perquè veig gent que potser porta 5 anys convivint amb aquesta pèrdua i veig que poden fer vida normal. Però trobar aquesta normalitat, evidentment, és un camí molt intens. Sí, sí.
1: I ja per acabar, després de totes aquestes vivències i experiències...
0: Que són dures, i que demano perdó a l'audiència perquè parlar d'això a vegades no és com...
1: Bueno, per això...
0: Però ens ha d'interpel·lar, d'alguna manera,
1: per
0: tots.
1: Això està aquest programa, per tractar aquests temes. Després de tot això, ha canviat la teva percepció de la mort?
0: Ui, és que jo vaig agafar molta por de la mort, moltíssima. Jo tenia por, i encara tinc por de morir jove. Però sí que és cert que, com que ja és una cosa que he hagut de viure moltíssimes vegades, també és cert que ara mateix, no li tinc tanta por, perquè jo també m'he de morir, no? I quan te n'adones que tu també t'has de morir, com que et prens la vida d'una altra manera. Jo me la prenc de manera molt intensa. I a vegades aquesta intensitat em porta problemes, perquè o m'emociono molt o tot ho visc com un drama, molt drama, no? Però, ostres, és que a mi m'ha fet connectar molt amb la vida, la mort, saps? Jo tinc molt clar que em vull morir quan tingui 103 anys. 103, eh? No 104, no, 103. Jo crec que és l'edat perfecta que tindré per morir-me, no? I sí que és cert que el que he fet una mica és a les meves filles parlar-los-hi amb moltíssima naturalitat, no? Elles saben com va morir la tieta, va morir per suïcidi, no? I han escoltat la paraula suïcidi des que eren petitones. I la mort la viuen com una cosa, no? A més, el dia 1 de novembre no anem al cementiri, perquè jo el cementiri a nivell espiritual no m'aporta gaire benefici. Però sí que a casa tenim un gran altar amb les fotos dels meus germans, amb la de l'àvia, amb la foto d'en Pau Donés, del meu preuat Pau Donés, no? I com que tenim aquest espai a casa, doncs elles com que ho viuen d'una puresa envejable. Elles, a la tieta, la troben a faltar, evidentment, però, ostres, és que la recorden amb aquest afecte i amb aquest somriure, que a vegades les envejo, perquè penso, ostres, tant de bo jo pogués tenir aquesta mirada tan, no?, tan divertida, fins i tot, no?, perquè, clar, amb la tieta tenen records molt, molt divertits. I a la fi tornaré
1: a mi. Acabem el programa. T'agraïm molt la teva presència.
0: A vosaltres, per descomptat.
1: I que ha estat molt, crec que serà molt positiu per l'audiència, per qui vulgui escoltar-ho.
0: Exacte.
1: I nosaltres sempre li demanem als nostres convidats i les nostres convidades per tancar el programa que ens suggereixin alguna cançó. Quina ens suggereixes?
0: Mira, jo us suggereixo... Jo sempre, quan la gent em pregunta què t'ha anat bé per superar el suïcidi, jo dic dues coses. Tres. El ganxet i la mitja, que a mi m'agrada molt així... I la música dels Oques Grasses. Jo per això els tinc tant d'afecte, eh? Mig Catalunya se'ls estima moltíssim, perquè tenen una cosa especial, i és que amb les lletres que tenen, no?, parlen d'aquestes emocions tan des de dins, que d'alguna manera fa que ens sentim identificats. I hi ha una cançó que de fet, quan la canten als concerts, he de fer esforços per no plorar, que sempre acabo plorant quan la toquen, que a més sempre la toquen en penúltima posició abans que la gent que estimo, i és Torno a ser jo. I hi ha una frase preciosa d'aquesta cançó que em va fer sentir una mica identificada amb el tema de la supervivència, i és... I quan tanquis els ulls en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets. Perquè què fem els supervivents? Moltes vegades actuem com si res hagués passat, però quan estàs amb tu sol, a soles, i connectes amb aquest dol, no pots ser qui no ets, i estàs connectat amb el dolor. O sigui que aquesta cançó de Torno a ser jo, a mi m'encanta justament per això. Em fa sentir com molt identificada, i jo ja sé que en Josep Montero i companyia no sentiran mai aquesta entrevista. Ells ho saben, que els admiro moltíssim, els he omplert de regals, d'amigurumis, perquè jo faig aquests ninos de llana i els regalo als artistes que m'agraden. I la meva manera de regalar aquests amigurumis ha estat fer-los, no?, agrair-los moltíssim a aquest benestar que m'han proporcionat. Per tant, jo proposo aquesta cançó, Torno a ser jo, dels Oques, sí.
1: Doncs tanquem la línia vermella d'avui amb aquesta cançó dels Oques. Gràcies. Moltes gràcies, Míriam.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Línia Vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses.
1: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi. A partir d'ara mateix iniciem el nostre camí habitual de cada setmana, aquest recorregut que fem per la música, per els èxits, per les històries més noves que podem trobar tant aquí com també fora de les nostres fronteres. Al llarg de 55 minuts estarem envoltats de música, de cançons, d'històries com la que ens arriba a partir d'ara mateix amb la veu d'Edu Esteve. Ell té nova cançó que es diu La meva sort. Benvingudes i benvinguts a Estrenes.

La meva sort, així hem iniciat el nostre camí per aquest estrenes amb la veu i la música i el so d'aquest badaloní semifinalista fa 4 anys d'Eufòria al concurs musical de TV3. Es diu Edu Esteve, ha obert aquest estrenes d'aquesta setmana. I ara la mítica banda de Rolling Stones, que també tornen a la càrrega després d'un temps d'absència amb noves cançons. Foreign Tongue és el nom que li han posat el disc que sortirà el mes de juliol. De moment coneixem una cançó, que és la que escoltarem ara mateix i que es diu In the Stars, la tornada dels The Rolling Stones.

La força musical dels The Rolling Stones se tornen de nou a la càrrega amb noves cançons, amb nou disc que es dirà Foreign Tongue i que sortirà el mes de juliol. De moment, aquesta peça, In the Stars, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Jules, és cantant i compositora gironina i ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Tot va tirar.

0: És una de les cançons de Jules, aquesta cantant i compositora gironina, la més nova, la que ens ha acompanyat ara mateix a estrenes. Tot va tirant. Fem un canvi de registre, perquè ara ens arriba David Guetta, que treu la seva versió de l'èxit viral de Milky del 2002, aquell projecte italià de dance pop amb la cançó Just the Way You Are. Aquesta és la versió, el remix, que fa David Guetta amb Milky, Just the Way You Are.
1: There you go.

És el ritme de David Guetta, aquest remix, aquesta adaptació que fa d'un dels temes emblemàtics de Milky, Just in the Way You Are, un tema del 2002, reconvertit així en aquest 2026. Tornem a Catalunya amb el grup Ningú i la seva nova peça musical es diu La Mar.

Així ha sonat Ningú, aquesta és la seva nova cançó, La Mar, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana a estrenes. Tornem a Nord-Amèrica, en aquest cas, per escoltar una de les cançons que ens presenta Adam Lambert. La seva tornada en el món de la música la fa amb aquesta cançó que es diu Eat You Alive.

La força musical d'Adam Lambert. La seva nova cançó es diu Eat You Alive. Així també ha sonat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Èlia Prunera. És cantant i compositora de La Ràpita, l'Alt Penedès. La cançó que ara mateix compartirem d'ella es diu Ballem Junts.

Estils musicals ben diferents que compartim cada setmana a través d'estrenes. Ella es diu Èlia Prunera i la cançó Ballem Junts. I tornem a fer un canvi d'estil, de ritme, perquè ens arriba ara mateix el músic i cantant escocès Calvin Harris amb la col·laboració de la cantant irlandesa Jessie. Posen frescor precisament el proper estiu amb aquesta cançó que es diu Satisfied.

Es diuen els Maquis, és un grup de pop-rock d'Igualada i així ens han arribat amb la seva nova cançó Sota el braç, Només són somnis, que hem escoltat en aquestes estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Com sempre, històries d'aquí, però també històries de fora de les nostres fronteres. En aquest cas, tornem a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Chaka Khan. Després de 7 anys, torna de nou a la càrrega amb noves cançons, i aquesta que escoltarem és una d'elles. Es diu Chakzilla i és coescrita i també interpretada als cors per la cantant Sia.

0: giant.
1: Chuckzilla, aquesta és la nova cançó de Chaka Khan després de 7 anys d'absència musical. Noves històries, però molt ben acompanyada en aquesta cançó per part de la cantant i compositora Sia. De Nord-Amèrica tornem a Catalunya amb aquesta nova fornada del pop independent català. Ens arriba de Barcelona. El seu nom real és Marc Esglésies, però ell es fa dir Esglèies, la cançó Dins aquest paradís.

0: Es diu Esgleies. Aquesta és la cançó Dins aquest paradís. És una de les, com us deia abans, noves fornades del pop independent català. Ens arriba des de Barcelona i així l'hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Es diuen Flor. És un grup femení de Gran Bretanya, de Londres, exactament. I aquesta és la seva cançó que presenten aquesta setmana, Therapy at the Club.
1: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Les components de Flow, aquest grup femení de noies britànic que ens arriben amb aquesta cançó Therapy at the Club, una altra novetat de la setmana. Es defineix com una artista integral que combina música amb arts escèniques, dansa i moda. De Barcelona ens arriba, tot i que algunes fonts també la vinculen amb la Seu d'Urgell. Ella es diu Gigi Ros i aquesta és la seva nova cançó, Pulsió.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

el ritme i la força musical d'aquesta cantant, Gigi Ros, que ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Pulsió. Des de Barcelona ens ha fet costat en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb Larouche. És un grup anglès format el 2008 i amb nova cançó sota el braç que es diu Cabin Fever.

Cabin Fever. Aquesta és la nova cançó de LaRouche, aquest grup anglès format el 2008 i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que ja posa el seu punt i final amb Jordi Tortosa. Arriba des de Tarragona i la cançó que escoltarem d'ell per acomiadar avui aquestes estrenes es diu Vas venir. Així doncs, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adéu-siau.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys.

etapes, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en altres també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no res.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el TT3000.

migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo.

0: bubu.
1: La bubu.
0: Ok, ok. La bubu.